0: 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 durant l'Avant La Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Contades conversem amb la cantant i artista santcoatenca Núria Rossi, que presenta Color, el canto de lo sutil, un projecte on combina música, poesia i arts plàstiques per reflexionar sobre la relació entre l'art, la natura i la vida. El juny publicarà el seu nou disc amb col·laboracions de músics com Marta Roma, Gemma Brier i unes línies del guitarrista Jordi Bonell, amb qui va debutar el 2010. Núria Rossi, molt bon dia, benvinguda, ben tornada.
1: Molt bon dia, ben tornada, exacte.
0: No sé si preguntar-te en quin moment vas saber que series artista, perquè formes part d'una saga colmada d'art, per dir-ho d'alguna manera.
1: Jo crec que ja vaig néixer amb aquest desig. Jugava amb les meves germanes a casa, a que jo m'inventava música per anuncis, i aleshores a l'escala de casa les feia seure com a públic i jo em posava a fer cançons d'anuncis que m'inventava en aquell moment, treia, jo què sé, el bolígraf. Aquest és el bolígraf, que no sé què tal, i llavors m'inventava la música per aquell anunci. Era com un joc que teníem. Vaig començar a fer cançons molt petita. Jo crec que el primer moment que vaig dir això és el que vull fer tota la meva vida, tenia 9 anys, feia quart de primària, i anava al Pinar amb la senyoreta Pire, que era un amor de professora, que ens va fer gaudir molt de l'experiència musical, i vaig muntar el meu petit grupet de música allà, i vam cantar la Festa Major de Sant Cugat, i era com, uah! I vaig dir, això. Però després ja vaig veure les dificultats, que vol dir dedicar-se a això, i si us dic sincerament, porto temps publicant discos, és la primera vegada que estic enfocada professionalment.
0: Des d'aquests 9 o 10 anys que vas fer el teu primer grup de música, va quedar arraconat, ara ens ho deies, vaig veure les dificultats de què volia dir viure, no?, de la música, fins que el 2010 publiques el teu primer àlbum, Sobre la marxa. Com has evolucionat tu i la teva música des d'aquell moment, no? Perquè d'això ja en fa 16 anys.
1: Sí. Sobre la marxa va ser un disc que va brotar de tenir cançons acumulades, i un dia escoltar el Jordi Bonell presentant el seu disc Àngel, i em vaig enamorar tant del seu so que a l'acabar el concert vaig anar i vaig dir, vull gravar algun tu. I Jordi Bonell no va mirar que jo era absolutament una persona totalment desconeguda per ell, que apareixia de cop. Va ser molt generós i em va dir, mira, gravarem amb el Jordi Gaspar i gravarem amb el Roger Blàvia. I va ser allò impressionant, em va dir que li agradaven els temes, que volia gravar-los. Vam anar al que es deia aleshores Nòmada 57, i per mi va ser molt important aquella experiència. Però jo no em vaig atrevir a dirigir res. No vaig atrevir-me a dir res. Deia, no, el gran Jordi Bonell que decideixi. I va ser un disc de caire jazzístic. I des d'aleshores fins ara he anat trobant la meva faceta més de vull sons naturals, vull anar a la natura, m'agrada el folk. I crec que el que estic oferint ara és una síntesi una mica de l'evolució des d'aleshores fins ara, no exemptes de dificultats, perquè ha hagut molt temps que he trigat en gravar, perquè costa molta inversió econòmica i molta energia, i jo m'he hagut de dedicar un temps a ser mare, i ara és el moment que, sent els fills grans, no només tinc espai per mi, sinó que ells han col·laborat en aquest projecte meu ara, Color, el canto de lo sutil. I per mi l'evolució ha estat musicalment cap a trobar la meva definició estilística, amb una fusió entre jazz, folk i recordar tota la música clàssica que he escoltat a casa. I alhora, a nivell personal, penso que molt més a dir, perquè la vida et curteix i tens les coses a dir d'una manera més profunda, penso jo.
0: Amb aquest àlbum podríem dir que és el moment en què tu t'has prioritzat a tu mateixa com a artista?
1: Home, sí. És el moment que m'he prioritzat com a artista, i és el moment en què també he prioritzat el que sento que el que des de la meva mirada l'ésser humà hauria de recuperar una mica, no? Aquesta falta de connexió amb la natura, aquesta manca de respecte a la vida, als drets bàsics, a la sensació una mica de desempar humanístic, és el que intento recuperar amb Color, el canto de lo sutil.
0: És el teu quart treball, ara ho dèiem, i hem estat com parlant de disc, però no és només un disc, no?
1: Gràcies.
0: Què és exactament?
1: Mira, molt bona pregunta. Jo, a banda de compondre cançons i de cantar, sempre he dibuixat, sempre la meva mare era ceramista, jo he fet ceràmica a casa. Ella hauria estat una il·lustradora meravellosa si no fos perquè en aquella època era com que es castrava molt la dona, no? Com que no, es castrava la dona i segueix passant. Jo he hagut de lluitar molt en aquesta línia. Per mi és necessari, és vital, cada dia escriure una mica. Jo estic escrivint una novel·la ara mateix i, clar, jo em sentia una mica amputada quan presentava un disc i no presentava altres facetes meves. Em sentia de dir, aquesta no és la Núria completa. I amb Color el canto de lo sutil he volgut reunir textos meus que el tenia penjats, per això dic que és un llibre. He volgut convidar artistes plàstics perquè, encara que jo no m'atreveixi a mostrar els intents que faig de dibuix, de pintura i de ceràmica, vibro molt amb les artesanies, amb tot això, i aleshores he convidat a una artesana del teixit, la Dolors Caselles, he convidat a una escultora de Sant Cugatenca, la Rosa Picanyol, he convidat artistes plàstiques com la meva germana, Clara Rossi, com la Laura Cid Segarra, com el Sergi Muñoz Lozano, que també és Sant Cugatenc, i artistes diferents, a més d'arreu del món, també. Hi ha una persona, un pintor meravellós, el José Aragón, que és de Nicaragua, i després una ceramista que he conegut fa poc a Barcelona, de Manu, i tot això estarà integrat en el llibre, però a més, portat a l'escenari, volem que sigui una performance realment, i alguna prova que hem fet ja ha funcionat molt bé, ha estat molt bonic, perquè integrem les pintures plàstiques en l'escenari.
0: Justament, dius,
1: i amb la música i el relat, bueno, la recitat de poesia i de més.
0: Dius, sí. No m'he atrevit a pintar, però sí que et pinten.
1: Exacte, molt bé. És veritat, jo no pinto,
0: ets
1: no he mostrat res del que pinto, però exacte. I mira, i justament en aquest concert així com de preestrena que vam fer per assajar una mica aquestes bogeries, jo, mentre cantava una cançó, em va estar pintant una d'aquestes pintures plàstiques i el resultat va ser que una persona del públic va venir i va dir, escolta'm, ara ja no portes un vestit, portes una obra d'art, jo vull adquirir aquesta obra d'art. I va ser la primera aportació al projecte, que parlant d'aportacions, avui començo la precampanya d'un crowdfunding perquè el disc digital ja existeix i l'estic publicant a poc a poc amb singles cada mes.
0: N'hi ha tres, si no m'equivoco, ara ho dic de memòria.
1: De moment n'hi ha tres, sí. Les cançons que corresponen al capítol del llibre groc, amb la cançó No temes, dedicada a la situació tan tremenda que des de fa dècades es viu a Palestina. La cançó Luz y calor, en el capítol vermell, que és una cançó de denúncia als preus abusius de la llum. I la cançó I tu color, que és una invitació a viure la vida enfocant-nos diferent. Però ara d'aquí dues setmanes ve la cançó La nena de l'arbre, que forma part del capítol verd del llibre, i en el que hi ha la participació de cantants que m'estimo moltíssim i que són increïbles, sí. Com la Marta Roma, la Sandra Bautista, que té una veu espectacular, la Raquel Lua, la Gemma Briller. I sí, venen coses molt boniques, la veritat.
0: És un projecte que has anat cuinant a foc lent, no? Si fem el símil amb la cuina. Passaves per aquest estudi el 2022, que he recuperat una entrevista que feies amb la companya Carme Reverte.
1: Sí.
0: Ja ens parlaves d'aquest disc.
1: Exacte.
0: Com ha sigut tot aquest camí fins tenir el projecte ja a punt de sortir del forn?
1: Un embaràs són 9 mesos, però en el meu cas aquest projecte, si em despisto, quasi se'n va 9 anys, perquè ja va ser l'any 2017, quan vaig publicar Alegria, que vaig dir, em falten els textos. I va ser durant el confinament que vaig començar a mirar quins textos tenia jo, perquè tinc poemes diferents, però també relats i demés. I el 2022, quan vaig venir, ja estava començant a treballar-ho tot això. I la feina des del 22 fins ara ha estat acabar de decidir la forma exacta externa, no? I si et dic la veritat, el contingut ha anat sortint sol a partir de les reflexions que han vingut donades amb tots els esdeveniments dels darrers anys, no?, en el món. I hi ha hagut molta feina també d'anar contactant amb els artistes adequats. Jo volia artistes que fossin, que estiguessin molt en actiu, i volia persones que fossin de per si, diríem, com molt positives, molt lluminoses, amb molta sang calenta el cos i el cor.
0: És un treball, ara ens ho deies, on hi ha moltes col·laboracions, en les metes algunes, hi ha la Marta Roma, el Martí Osta, la Gemma Briel, l'Antonio Mazzella, en Lluc Casares.
1: Sí.
0: què t'aporta compartir projecte amb tantíssims artistes? Perquè, clar, jo me n'he deixat molts.
1: Buah, exacte, t'anava a dir. És que estem més de 20 artistes diferents, eh? Incloquen els artistes els enginyers de so, perquè per mi és un art, també. Llavors, la feina que ha fet el Lluís Moles, de Sentir Estudis, és artística i és plena d'amor. La que ha fet Nel Rossi en les mescles és de dedicació absoluta. La de l'Alberto a l'estudi Sol de Sants, també. Per mi, comptant el meu disc amb el Martí Osta, comptant amb la Marta Roma, és que, bueno, el Bart Barenghi, l'Antoni Massey, el Lluc Casares, que em va fer plorar el dia que va venir a tocar. Tenia tan clar que volia el color de cada un d'ells en aquest color, el Canto de lo Sutil, que de veritat va ser molt, molt emocionant per mi, molt satisfactori, molt, molt gratificant, i els estic infinitament agraïda. Però és que quan la gent escolti color, quan pugueu tenir el llibre a les mans i entengueu l'univers que és, perquè és una mica estrany avui en dia, ensenyem tot a torcets, no?, a bocinets, però quan puguem copsar tot el que és, de veritat que cada artista que ha estat col·laborant, que ha estat participant, és insubstituïble i ha estat meravellós, de veritat.
0: Per què color? Perquè ens pot abocar tantíssimes coses,
1: sí,
0: no?, que no sé si és un títol que tu tens molt clar què vols que signifiqui, o que cada lector, oïdor, cada persona que el rebi pot interpretar el que és el color per ell.
1: Mira, quan jo vaig començar a intentar reunir tot això, la intenció era com junto les meves vessants d'arts plàstiques, d'artesanies, de música, de narrativa. I, de fet, de dansa. La meva parella és ballarí i hi ha coses que les imagino també en moviment, no? Però sí que és veritat que encara que jo anava reunint tot això, tota l'estona ha estat de fons el dir m'agradaria imaginar-me cada un dels lectors, oients, observadors de color, m'agradaria imaginar-los com quan jo era petita, que traiem un disc de vinil amb el seu conte i jo recordo seure a terra, notar el terra fred a l'estiu i dir, què ves estar aquí? I passar pàgines d'aquell llibret mentre anava escoltant les cançons, no?, del conte musicat o el que fos. M'agradaria que passés això, que color es convertís en una trobada de cadascú amb si mateix mentre escolta tot això. Però, sens dubte, sense adonar-me'n, he acabat parlant de dos temes principals, que seria una mica la importància del procés artístic, del procés personal, el sortir ja d'aquesta obsessió pel producte, per només lo material, i després un tema que jo crec que és clau, que és la tornada a la natura. És que se'ns ha desconnectat de la natura. Si no tornem allà, mira com ens va, no? Mm-hmm.
0: En parlàvem just al principi, recuperes unes línies de guitarra del mestre Jordi Bonell,
1: sí,
0: amb qui havies gravat el teu primer disc. Què ha significat per tu poder incloure també aquest material?
1: Mira, ha significat, d'una banda, per mi ha estat molt emocionant i molt emotiu, perquè el Jordi, sense que jo fos una persona molt propera amb ell, ni després de gravar el disc, sempre li vaig sentir molt agraïment, però no vaig ser una persona propera, i en canvi va ser infinitament generós. I per mi recuperar aquelles pistes va ser donar l'oportunitat a poder fer una cosa que jo em sentia que li devia, no? Perquè en el moment que vaig gravar amb ells, jo no sabia massa com cantar. Jo estava en un moment personal molt difícil, tremendament difícil, i vaig haver de gravar amb molta por a pifiar-la, a no estar al nivell d'aquests monstres que eren el Jordi Gaspar, el Jordi Bonell i el Roger Blavallà, i a més amb els meus fills, que eren petitets, corrent per allà per l'estudi. Vull dir, estava en una situació molt difícil, i els hi vaig dir, t'ho juro que algun dia ho tornaré a gravar ben gravat. I aleshores, per mi, gravar la cançó que sona ara de fons, No temes, amb una veu com el Giancarlo Arena, que vingui el Lluc Casares i faci aquelles línies espectaculars, precioses, que van patitzar molt en tot el projecte, i recuperar la pista de Jordi Bonell i fer-lo present altre cop d'una manera que em sembla més digna, diguem-ne. Ah, mira,
0: és un homenatge, també?
1: Sí, per mi, a nivell personal, és el meu personal homenatge, no només el Jordi Bonell, el Roger Blàvia i el Jordi Gaspar, perquè, de veritat, van ser Jo, és el que dic, els hi vaig donar les partitures en aquell moment i ells es van donar a si mateixos. Va ser molt bonic.
0: De fet, els santcoatencs van poder fer un tastet d'aquest projecte gairebé fa un any a la Nou de Cultura.
1: Fa més, no? Ah, no, la Nou de Cultura.
0: A l'abril, diria.
1: Sí, perdó. És la preestrena aquesta que et dic, que vam fer com un assaig de dir a veure com funciona en públic, si és factible o és una bogeria.
0: Uh-huh. I com va anar?
1: Jo penso que molt bé. Va ser una experiència bonica. Em va faltar el tema llums. No, jo tenia un disseny de llums, d'il·luminació. Soc una mica boja, jo, que m'imagino tot el conjunt. I no teníem il·luminació en aquell moment, més que les llums blanques, però l'experiència de dir, ei, integrem, a veure com fem això de ficar la pintura a l'escenari, i tot va ser espectacular. I com sempre m'agrada a mi, m'agrada que el públic acabi cantant amb mi, i això va ser una gran engrescada.
0: Tu parles de l'art compromès, no? Abans deies, no?, el producte pel producte, sinó el que hi ha al darrere. Quin és el paper que creus que ha de tenir l'art avui en dia en una societat que va tan ràpid?
1: Ai, sí. Com historiadora, perquè sóc historiadora de formació, et diria que penso que l'ésser humà no ha estat molt millor en altres èpoques. Sento dir això, però realment no ha estat molt millor. Simplement ara som més capaços de veure el que hi ha. I com que, diguem que la maldat és descaradament oberta, i aleshores les lleis ja no importen i tot és igual. Per mi el compromís de l'artista, jo sí que penso que s'ha de tenir en compte sempre, és ajudar l'ésser humà a mantenir-se com a ésser humà. I un artista que no es compromet en res i que només llença... Jo no penso que estigui la vida mai per parlar només de flors i violes. Aleshores, no cal ser activista, només en ser coherent com a ésser humà. Penso que l'art sí ha d'expressar el que l'ésser humà li està faltant per ser un ésser humà coherent amb el que és la vida, amb el que és la seva essència, no? Aleshores, deia Kandinsky, el pintor, que un artista ha de tenir alguna cosa a dir. Penso que, és veritat, jo estic en un moment de la meva vida, quan ja passes als 50, i pretens encara oferir alguna cosa a la societat, i com a dona de més de 50, ja et miren com dient, aquesta què ve a dir? Doncs sí, vinc a dir moltes coses, perquè quan vius
0: l'experiència,
1: les vas païnt. Però a banda d'això, com a artista, clar que tinc coses a dir, i clar que s'han de dir. No pot ser que normalitzem que es faci servir la paraula democràcia com si res. No pot ser que totes les opinions semblin vàlides, perquè aleshores no hi ha cap veritat, si parlem així. I no pot ser que permetem que l'ésser humà se l'estigui maltractant i massacrant, com està passant al Congo, a Palestina, etc.
0: Mm-hmm. Ho dèiem al principi, ara per ara hi ha 3 cançons publicades. No sé si tens data de quan podrem veure el projecte sencer, i si tens alguna data també per poder-la veure sobre l'escenari, perquè ho dèiem, no és només un disc.
1: Estem tancant dates encara, i el lloc, perquè s'estan barrejant diferents possibilitats. Crec i espero que sigui el juny, abans d'arribar a l'estiu. El meu disc no és un disc de Canción de Verano, mm-hmm. per tant, més bé diria jo que és de tardor, però és igual, és de tota època, en realitat. I jo espero que sigui el juny. El lloc no ho sé, estic esperant respostes.
0: Doncs estarem molt atents a aquests nous passos de Color, el cantó de Lo Sutil, de la Núria Rossi. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i ja dic, avui comencem precampanya de Verkami, i si em seguiu a les xarxes socials, anireu sabent novetats.
0: Prenem nota.
1: Moltes gràcies.

La veu del rellotge va cantar a la sala. Tic, tac, les 7. Hora d'aixecar-se, hora d'aixecar-se, les 7. Com si tingués por que ningú s'aixequés. La casa estava deserta. El rellotge va continuar sonant, repetint i repetint trucades al buit. Les 7:09, hora de l'esmorzar, les 7:09... A la porta del carrer, la caixa del temps va cantar amb veu baixa. Pluja, pluja, allunyat. L'aigua va copejar les finestres de vidre i va baixar per les parets carbonitzades de l'oest, on un foc havia tret la pintura blanca. La façana de l'oest era negra, tret de 5 llocs. Aquí, la silueta en blanc d'un home que regava la gespa. Allà, com en una fotografia, una dona ajupida recollia unes flors.

0: Així obrim aquesta secció de literatura que farem en companyia de Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Benvingut, Pablo.
1: Ben trobada.
0: Ciència-ficció. Aquest és el tema que centrarà avui, els pròxims minuts, de l'espai de literatura. Per cert, un gènere que té molts seguidors o...?
1: La veritat és que sí. Sí? En general, sí. El que passa és que sempre ha sigut un gènere minoritari. Fins als anys 70-80 era un gènere considerat gairebé de nínxol, un gènere de friquis, per entendre'ns, igual que ha passat amb la fantasia. La diferència és que, així com el senyor dels Anells o Juego de Tronos van ajudar a que aquesta visió de gènere de nínxol, de gènere de petit, canviés, afortunadament a la ciència-ficció, autors com Isaac Asimov o Ray Bradbury el van fer créixer fins a que, bueno, pues era literatura. Ja era igual si era de gènere o no.
0: Si haguessis de descriure les característiques, els trets bàsics, essencials, que defineixen la ciència-ficció, quins diries que són?
1: Bàsicament un, i és que hi ha una especulació científica sobre un element que canvia absolutament el món que l'envolta o la vida de les persones que estan dintre d'aquella història. Però sempre és l'element tecnològic. Per això, la primera obra que us recomanaré avui com a imprescindible, igual us sorprèn una miqueta.
0: Vinga.
1: Pues mira, la primera seria Frankenstein, de Mary Shelley. I diràs, però si Frankenstein és una història de terror, no? Ja, però com es crea el monstre? Es crea precisament amb una tecnologia que en aquell moment és una novetat absoluta, que és el galvanisme, el fet de descobrir que les corrents elèctriques poden fer moure parts d'un cos que està mort.
0: Correcte.
1: Llavors, a partir d'aquí, s'elabora tota una història fent servir el galvanisme, l'ús de l'electricitat, és a dir, tenim un ús de la tecnologia o de la ciència per produir un canvi absolutament impensable. Clar, la gent diu, és que és una novel·la de terror, i Alien no és una pel·lícula de terror, però, com passa amb una nau espacial, parlem de que és una pel·lícula i és un extraterrestre. És a dir, a la ciència-ficció desapareix l'element sobrenatural per ser convertit en un element científic o tecnològic.
0: I Frankenstein està considerat l'origen de...
1: Sí, hi havia hagut algunes cosetes anteriors, com, mira, precisament l'obra de Los Imperios del Sol i de la Luna, de Cyrano de Bergerac, però no era ben bé ciència-ficció perquè no tenia intenció de donar una resposta científica, sinó que parlaven de pues, uns personatges que vivien en uns planetes i tal, en canvi de dir que eren follets, pues, eren personatges d'un planeta, no? Però realment aquí Mary Shelley sí que, probablement influïda per aquestes notícies sobre el galvanisme, sí que vol intentar donar una resposta científica a un fet que normalment hauria sigut sobrenatural, normalment hauria sigut pues, això, un gòlem com la càbala jueva o hauria sigut un monstre sorgit d'algun lloc per un encanteri. I aquí no, aquí hi ha una resposta científica. Per això, per mi, personalment, considero que és la primera obra l'obra que fa néixer el gènere de la ciència-ficció.
0: Aquí queda, doncs, aquesta primera recomanació. Anem per una altra, que aquesta és molt, molt, molt popular.
1: 1984, George Orwell. Bueno, el naixement de la distopia com a gènere, juntament amb Un món feliç, d'Aldous Huxley, aquesta previsió de com pot ser el futur si es donen determinades condicions. Tot i que és un gènere que no implica aquesta visió tan científica o tecnològica, sí que hi ha un avenç social i al mateix temps sí que hi ha una presència d'element tecnològic. Recordar, 1984, hi ha càmeres vigilant-nos per tot arreu, hi ha un líder que ignora totes les lleis i drets civils perquè es faci la seva voluntat. Gairebé podríem estar parlant d'avui dia, eh?
0: Sí, sí, ja fa temps que ens hem referit a aquesta obra precisament per situacions i circumstàncies bastant recents, no?
1: Correcte.
0: De 1984 passem a un altre d'un autor que ja has esmentat.
1: Isaac Asimov, La fi de l'eternitat. Sempre que citi una obra en català vol dir que es pot trobar, aquest llibre es pot trobar en català, o hi ha traducció al català. Per sort, últimament hi ha molts llibres de ciència-ficció en català, però durant molt de temps hem tingut aquí un dèficit important. La fi de l'eternitat és l'obra paradigmàtica dels viatges amb el temps, juntament amb La màquina del temps de H.G. Wells, però en aquest cas sí que parlem d'una història ben tramada, amb un rerefons científic molt potent, molt ben treballat, però que no la fa gens avorrida. És a dir, Asimov és un gran narrador d'històries. I La fi de l'eternitat és molt, molt, molt, molt interessant, perquè ja comença a implicar coses com les paradoxes temporals, què passa si... I si vaig al passat i mato el meu pare, però llavors no puc haver viatjat al passat perquè no he pogut néixer...
0: Com modifiquem, no?
1: Correcte. Llavors, molt, molt interessant.
0: També és tan interessant aquesta altra obra de Ray Bradbury.
1: Cròniques marcianes, que hem llegit un fragment just per començar. Aquest és una col·lecció de petits contes curts, tots relacionats amb la colonització, conquesta i canvis que es produeixen quan la humanitat arriba a Mart i es dedica a viure-hi allà. Una obra tremendament poètica, amb un llenguatge absolutament encisador, que és que és importantíssim llegir-la, i si teniu l'oportunitat d'escoltar-la o llegir-la en anglès, vull dir, és una experiència absolutament sublim per qualsevol amant de la literatura, li agradi la ciència-ficció o no.
0: Molt bé. Seguim aquest repàs per a algunes de les propostes que ens fa el Pablo. Aquesta la desconec o... És que no
1: bueno, sé. Igual la coneixes amb el nom en anglès, Dune.
0: No sabria dir-te.
1: Pues recentment han fet dues pel·lícules i ara d'aquí poc esperen la tercera.
0: És veritat.
1: Duna, de Frank Herbert, molt recomanable el primer, recomanables el segon i el tercer. A partir d'aquí, ho podem deixar una miqueta més a banda, però és l'ecologia... No ecologisme, sinó l'ecologia portada cap a la ciència-ficció i, a més, amb una profunditat psicològica i una sèrie d'intrigues dintre de les intrigues, dintre de les intrigues, dintre de les intrigues, que en riu tant de Joc de Trons o aquests, vull dir, afeccionats.
0: Ara anem per un llibre, un títol que jo crec que...
1: Aquí he posat dos.
0: Sí,
1: Carme.
0: Però hi ha un que jo crec que aquest ja l'has recomanat alguna vegada.
1: Sí.
0: Això és que t'agrada molt, aquest.
1: Bueno, és que l'autora per mi és meravellosa, és una de les millors autores de fantasia, la millor autora de fantasia, que dimoni, i probablement una de les millors, si no la millor, de ciència-ficció també. Estem parlant de dos títols d'Úrsula K. Le Guin, com serien Els desposeïts, amb el qual hi ha una anàlisi social i una anàlisi d'ideologies absolutament brutal, i La mà esquerra de la foscor, amb el qual tot el tema del gènere apareix aquí d'una manera molt curiosa, molt important. Qualsevol que tingui preocupacions socials, llegir Els desposeïts o La mà esquerra de la foscor li farà pensar, li farà donar-li voltes, de veritat. I Úrsula K. Le Guin té una prosa absolutament increïble, meravellosa. Tot el que estigui signat per Úrsula K. Le Guin val la pena llegir-ho.
0: Ho recordo perquè ja l'hem esmentat.
1: Sí, és que és una de les meves autores de referència.
0: Anem per un altre títol, El aprendiz de Guerrero.
1: Lois McMaster Buchholz. Aquí canviem completament. Fins ara hem estat parlant d'obres així com amb una literatura molt treballada, amb uns textos, i serà que si mou igual una miqueta menys. Aquí parlem d'una space opera tipus Star Wars, una cosa lleugereta, divertida, de passar-s'ho bé, però... Què té d'interessant l'aprendiz de Guerrero? Que el protagonista no és el típic heroi alt, guapo, ros, fort i que lluita millor que ningú, sinó que és un noi que per un atemptat que es pateixen els seus pares neix amb tota una sèrie de problemes físics. És geperut, li fallen les cames, es trenca els ossos molt fàcilment, però el seu intel·lecte és molt superior a l'habitual. I llavors, a través de l'astúcia, de la intriga, de saber diplomàcia, d'enredar els altres, a poc a poc va sobrevivint a totes les aventures. L'aprendiz de Guerrero seria el llibre amb el que jo recomanaria començar.
0: Justament.
1: I és una saga d'aproximadament uns 17 llibres. O sigui que val molt la pena, perquè si us agrada el primer, teniu per una estoneta d'anar llegint.
0: Justament acabes de dir el que estava pensant, que segurament és una bona recomanació per introduir-se també en el gènere.
1: Molt.
0: Vull dir que si està garantit l'èxit, si entra fàcil i és una lectura que...
1: Fins i tot juvenil.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Molt bé, El aprendiz de Guerrero. I què me'n dius de La vieja guardia?
1: La vieja guardia de John Scalzi, són 5 llibres. El primer funciona independent, qualsevol dels 5 es poden llegir de manera independent, però La vieja guardia té un punt satíric, divertidíssim, amb un humor fi, d'aquells humors esmolats que et va retractant determinades situacions del nostre món d'avui dia. La idea és que pues, quan arribes als 80-85 anys, que la gent ja es veu que diu ui, ja no em queda gaire, tot i els avenços que tenim, doncs t'agafen, et fiquen en un cos creat en laboratori, un cos alt, fort, meravellós, increïble, i a partir d'aquí pues, t'envien a lluitar a la Terra. I es diuen la vella guàrdia, no perquè faci molts anys que existeixi, sinó perquè són precisament els vells i les velles. I, bueno, evidentment, pues, què fan tal com els canvien de cos? Pues el que faria és qualsevol persona. Es lien a menjar, es lien a tenir sexe, es lien a... Vull dir, ja es passen uns dies així. I a partir d'aquí és, bueno, i ara veurem si vaig a lluitar o no.
0: Ja em queda temps, no?
1: Correcte. És molt divertit, és molt divertit.
0: Anem per als tres últims títols així molt ràpidament?
1: Molt ràpidament.
0: Vinga.
1: El problema de los tres cuerpos. Cixin Liu, inici d'una trilogia, un llibre per qui li agradi la ciència-ficció anomenada Dura, amb un component científic molt potent, i que la premissa bàsica és que arriben o hi ha contacte amb uns extraterrestres i cal entendre's amb ells. Ambientat de sortida, comença a la Xina dels anys 60 amb la revolució de Mao i de més, amb la qual cosa el rerefons històric i social molt potent, molt ben treballat, i una història absolutament apassionant. La trilogia no decep en cap moment. Després, ràpidament, La ciutat i la ciutat, de China Miville, un autor absolutament inclassificable, amb un tipus de narrativa molt diferent a tot el que estem acostumats, amb un perfil gairebé oníric, amb situacions molt estranyes, però que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa anar. Ara, aquest ja per a Muy Cafetero, gent que li agradi, lectura aprofundida. I, finalment, es va fer molt famosa aquesta novel·la per la pel·lícula que van fer, una magnífica adaptació, però el llibre encara és millor, com seria El marciano, de Andy Weir. Ara, de fet, d'aquí poc estrenaran Proyecto Hail Mary, que també és el mateix autor, i l'adaptació al cinema és molt bona, però el llibre encara millora. O sigui que molt recomanable El marciano de Andy Weir.
0: Bé, doncs us hem deixat un bon grapat de títols perquè trieu, perquè remeneu i perquè experimenteu si encara no us heu introduït en la ciència-ficció. Ho hem fet de la mà de Pablo Jiménez, el llibreter del Celler de Llibres, a qui li agraïm moltíssim la seva participació en el programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: A reveure.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
2: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
3: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
2: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
3: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
2: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
3: Sí, de fet, el que és interessant de l'exposició dels CCCB és que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tan contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
2: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
3: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest, sobretot, un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i, sobretot, amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
2: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
3: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra

0: valorem prou encara la diversitat o no la valorem prou?
1: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no? aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar com dir, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables. No? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte. No han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
0: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins a 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
1: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veiem l'exposició.
0: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
1: Vinga, moltes gràcies.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profunds del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Fisioteràpia fibromiàlgia.
2: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
0: Salut Activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant.

0: tirant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer, però el cos no respon igual, i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? Pues és recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos, i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor, no me moc, i és tot el contrari. Encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor, i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Rils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 durant l'Avant La Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Arriba l'espai que dediquem habitualment els dijous al món animal i avui ens interessem per l'aplicació de la nova llei que afecta les colònies de gats de carrer. Volem fotografiar la situació actual a través del cas de Sant Cugat del Vallès i de la mà d'una de les entitats que col·laboren en aquesta gestió al municipi, com és el Cau Amic. Saludem la Rosa Maria Marquès, que és responsable precisament del Cau Amic. Rosa Maria,
1: hola.
0: Com estàs?
1: Bé, bé.
0: Escolta una cosa, a Sant Cugat, digues...
1: Estem tots, per això, estem al pas i estem...
0: Sí, però dic que sí, els que avui jo, però, esteu en el programa sou vosaltres.
1: D'acord.
0: Et deia que a Sant Cugat hi ha almenys, i això són dades de l'Ajuntament, diu que hi ha almenys 241 colònies de gats i calcula que com a mínim hi ha 2.350 felins a l'aire lliure. Jo et pregunto, això són molts o són pocs en comparació amb altres municipis?
1: No. Això no ho sé, perquè ja tenim tants problemes. Tenim tants problemes a comptar els nostres.
0: Però tu diries que són molts?
1: Home, és una barbaritat.
0: Sí?
1: Però bueno, a veure si amb aquesta llei, que no estava fa molt poc temps...
0: És una llei del 2023, ara l'explicarem.
1: Sí, però bueno, però no ens la van dir. I fa uns mesos, abans de que entressi el senyor Bruguerola, la persona que és una... Que no,
0: bueno, escoltarem la el tinent comportava... d'alcalde de Benestar Social, sí. De Benestar Animal, perdó, sí. D'aquí una estona.
1: Que a venir. Però aquestes persones, aquesta persona ens va dir que no feia falta i que, a més, que els gats del carrer no els hi donéssim de menjar i que no esterilitzéssim ni res. Això, paraules textuals d'una persona que portava el benestar animal en aquell moment de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ha entrat el senyor Bruguerola i, bueno, de moment només parlem. Però, bueno, per lo menos ens escolta. Però ara ja sí que ja no podem esperar més. És a dir, és urgent que ens faci el benestar animal que havia estat abans... dintre de l'Ajuntament i que es va treure en un moment determinat per poder parlar i dir exactament com està la situació.
0: Val. Des de 2023 hi ha aquesta nova llei que es desenvolupa de mica en mica, és la llei 7/2023, que estableix que els ens locals, és a dir, els ajuntaments, són responsables de les colònies de gats al seu terme municipal. Per tant, tenen l'obligació de gestionar-les amb una programació integral i mètodes que no siguin letals. La normativa estableix l'objectiu de reduir la població progressivament i facilitar una convivència pacífica. Els ajuntaments han de pagar directament o a través d'una subvenció el menjar que distribueixen les persones voluntàries que estan autoritzades. Sí. Ara mateix, en aquest moment, com s'està desenvolupant o com s'està aplicant aquesta llei a Sant Cugat?
1: Ara mateix, ho sento, però està parada. Ho estem fent les associacions. Però jo penso que, clar, el senyor Bruguerola fa molt poc que està, ha vingut la Festa Major, no sé què, no sé quan, i ell espero que sigui molt conscient de que això, abans de final de mes, es té que, per almenys, té que convocar el benestar animal per poder fer les coses ben fetes. Perquè ara el que estem fent és agafar gats, esterilitzar i tornar a posar-los al carrer, que és normal, però això no és suficient, és a dir, perquè els alimentadors estan... també molestos, és a dir, que ens han fet fer que si xaleco, que si no sé què, que si no sé quan, però bueno, ara falta
0: per
1: la
0: part... Per identificar-vos, no?
1: Sí,
0: com a
1: voluntaris,
0: com a alimentadors.
1: Bueno, sí, i ni tenim problemes amb els veïns, perquè no a tothom li agraden els gats. És una pena, però és així. Llavors, clar, no acabes de... Hi ha discussions, llavors, clar, si hi ha uns letreros com que són propietat de l'Ajuntament, automàticament, que si li fan alguna cosa i pot haver una sanció, és una pena, però és així, doncs no acabarem i no es farà en dos dies. Clar, volíem fer nosaltres cartells, però jo vaig dir, no, té que haver un l'anagrama de l'Ajuntament. Mm. Llavors, això, a veure, jo espero que la setmana que ve tinguem ja notícies totalment bones, com que, per almenys, a veure...
0: Que s'hi posa mans a la feina.
1: Ara.
0: Aquest és el tema, no?
1: Això és el tema. I llavors, clar, hi ha la crispació, i llavors això tampoc és bo, perquè estem començant una nova etapa, I clar, si entrem crispats, no hi
0: anem. No s'avançarà, no?
1: No.
0: Abans deies, hi ha més entitats, no només el Cau Amic.
1: Sí.
0: Quines entitats esteu fent aquesta tasca de col·laboració? Qui està implicat en tot
1: això?
0: A veure,
1: nosaltres hem començat, jo vaig reunir les tres associacions que jo sé, la Ciutat dels Gats, el PAS i el Cau. I, de moment, pues, bueno, estan en ello, però tenim que... Si no es fa aquesta taula i estem tots assentats, ja desvios.
0: Perquè com us organitzeu? Cadascú va una mica per la seva banda.
1: Clar, cadascú... Bueno, jo amb el Lluís agafa els gats, ¿vale?, per l'Ajuntament, i llavors automàticament s'esterilitzen. Però nosaltres, com Cau, ara fa poc, vam tindre ràpidament, vam veure que hi havia moltes gates prenyades, llavors vam agafar només que gates, les vam esterilitzar, i per lo menos no hem baixat la natalitat, però hauran nascut de 5 a 6 cada una, pues, bueno, ens va, bueno, va costar bastant fer-ho, perquè tampoc t'agrada, perquè a més algunes estaven molt adelantades. I els veterinaris, jo l'entenc perfectament, tampoc m'agradaria fer-ho. Però clar, era això, i a més és que hi ha moltes epidèmies i de diverses coses que abans no hi havia hagut, i llavors de repente et trobes que els gatets es moren. Llavors això es té que posar les piles ràpid i explicar exactament el que es té que fer entre tots.
0: Quantes persones voluntàries esteu ara participant, aproximadament, amb les diferents entitats?
1: Mira, estem amb 64 persones. Això és difícil, de portar-ho.
0: I són bastants,
1: Mira, i a més, el WhatsApp no para, perquè hem fet un WhatsApp i no para. Que tinc un gat malalt, que tinc no sé què, que acaba de parir l'altre. Però, bueno, és el que hi ha.
0: I m'imagino que rebeu informacions de gent que va contínuament trobant o identificant
1: gats. Sense parar.
0: De les xifres que donàvem al principi, m'imagino
1: que s'han augmentat. Que pot ser molt més.
0: Sí.
1: És a dir, que potser aquestes han posat més, i pot ser segur, perquè hi ha coses... Jo és que nosaltres potser no arribem, i si no hi ha gent, el que jo no sé, els pobres gats, és el que mengen, perquè et diuen, no, pues mengen ratolins. No mengen ratolins. Mengen com... Et porten un ratolí per donar-te les gràcies. Però tenen que menjar. Llavors hi ha gats que estan pues, molt desnutrits. Bueno, però ara resulta que el senyor Brugueola, que serà el amo.
0: Mira, si et sembla, anem a escoltar precisament a Carles Brugueroles, que és tinent d'Alcaldia de Benestar Animal de l'Ajuntament de Sant Cugat, que, entre altres qüestions, argumentava que el consistori s'hi està adaptant. O sigui que està començant a fer passes. Vinga.
2: Tot això és una llei, com deia, relativament recent, i jo diria que la major part dels ens locals estem adaptant-nos, i també ho estem fent nosaltres. I això implica que hem de plantejar un reforç dels recursos destinats a tota aquesta matèria, i que estem en trànsit de fer-ho.
0: Un reforç?
1: Sí.
0: Dels recursos?
1: Bueno, clar. I a més demanem la gatera. Perquè la gatera ja està, i llavors quan supera els gats... per refer-se, encara que sigui dos o tres dies, que estiguin per poder-los donar-hi la medicació i el que sigui, no fotre'l de seguida al carrer, que això és com més o menys m'imagino, m'operen i em foten a fora. Pues això no, ells també tenen la mateixa sensibilitat que nosaltres. Llavors, això costa molt, perquè no hi ha cases d'acollida, que demanem cases d'acollida, però no n'hi ha. Pues, bueno, la gatera ens pot fer això. És a dir, que ens pot servir, hi ha una edificació...
0: Ara parlem de la gatera, anem a escoltar un altre tall de Carles Brugueroles.
2: I tot plegat també ho volem fer de la manera la més coordinada possible amb els col·lectius animalistes que tenim aquí al municipi, que tenim entitats molt potents, molt dinàmiques, molt actives, que cal agrair tota la feina que fan, no? Perquè sumant, segur que arribarem molt més lluny i ho podrem fer millor al final per l'objectiu que ens mou, no? Que no és un altre que el propi nom indica, no? Que és millorar les condicions de benestar animal.
0: O sigui que compta amb les entitats?
1: Sí, estem preparats.
0: Esteu preparats.
1: Sí, sí, falta estem preparats, que... ell ho sap, que estem preparats. Cosa que abans, paia, només fa 3 mesos, la persona que ho portava va dir no doneu de menjar als gats, perquè està prohibit. Llavors vol dir que aquesta llei, curiosament, m'estàs dient que era del 2023, aquí a Sant Cugat no la sabien. Digo. I nosaltres tampoc ningú ens va... Perquè, clar, nosaltres donem de menjar. Hi ha vegades que no saps ben bé les lleis i tot això. L'Ajuntament, si sabia que hi havia des del 2023, hauríem pogut fer molta feina. Jo no acabo d'entendre-ho, es dic.
0: Escolta una cosa, la gatera. Es va fer, es va construir una gatera municipal.
1: Sí.
0: I què passa amb aquesta gatera?
1: Doncs pues mira, va sortir a concurs i bueno, era com si fos un hotel de 7 o 8 estrelles. Llavors demanaven a les associacions molta cosa i ningú es ven presentar. Vale? I allí va quedar. Llavors s'ha omplès de malesa, sembla que s'ha caigut alguna caseta. Això, encara jo no he volgut anar per no agafar un emprenyament, perquè s'ha gastat uns diners que ara ja estan... No és que estiguin ideal on s'ha fet, perquè s'ha fet tocant amb una autovia que hi ha, que si s'escapa un gat, estan tot ben protegit, no? Bueno, si no s'ha trencat. I llavors, però bueno, per almenys que els gats del carrer en un moment determinat, no per anar acumulant gats, això no podem fer-ho. És dir, que no podem, perquè és que la gent, si no, tothom et porta el gos, el gat, totes aquestes coses. És que la gent té que ser conscient de que si agafa un gat és seu i que s'espavili com sigui, si no és una cosa que sigui de malaltia o el que sigui, que llavors per això també estem a les associacions, però el que no és agafar un gatet, que mono, i després me'n vaig, deixo la torre i deixo el gatet, i llavors és quan es multiplica.
0: Ja, o sigui, estem parlant d'una gatera municipal que es va construir i que a l'hora de licitar la seva gestió ningú no es va presentar.
1: I fa 4 anys.
0: I no hi ha ningú
1: no.
0: que s'ofereixi per gestionar-ho?
1: No, perquè demanen molta cosa. Ara, llavors, nosaltres, que ja que estem fent la gestió de donar de menjar als gats del carrer, la demanem per poder posar els gats només mentre estan refent quan estan malalts. Després tornen al carrer. És a dir, que llavors... Bueno, clar, això es té que parlar més. És a dir, que és una cosa que proposem, però que les persones que estan donant de menjar al carrer estan disposades a posar-la bé, però no com... És que demanaven com si... Bueno, era exagerat el que demanaven. I era una cosa de 3x2, eh? Tampoc és molt gran. És a dir, que... Però, bueno, és
0: confieu que es podrà allò arribar a un consens a...
1: Bueno, a veure, a un... ojalà. Però
0: una decisió que afavoreixi doncs, que aquest equipament clar. Es pugui...
1: Però tenen que pensar que jo...
0: I algú jo, pugui assumir-ho.
1: Sí, però no ho sé si... A veure, de la nostra butxaca... És que no en tenim de butxaca nosaltres. Això és el que és... Ara, llavors, clar, no pots dir, mira, ara resulta que la vaig arreglar i la millor costa més que fer un altre en un altre lloc. Però si ja que està fet, per lo menos, que sigui com un petit hospital, en plan hospital. Vale? Mm. I però, bueno, no sé si s'aconseguirà.
0: Això seria una sortida provisional, podríem dir.
1: Ah,
0: no?
1: Això. Però, bueno, a veure, jo no sé, el senyor Burguerola, estic esperant... Que, a veure si ens truca ràpid, perquè el dia 23 fem una assemblea de tota la gent aquesta que estan dels gats del carrer, fem una assemblea per veure què és el que fem. Llavors, a mi m'agradaria abans tindre una contestació de el bienestar animal demà passat, perquè això no és complicat. És reunir a la gent, el bienestar ja havia estat, vale? Llavors, i va ser positiu. El que passa que ara pot ser encara molt més positiu. Llavors és qüestió de treballar-ho, però... I que hi ha gent disposada a treballar, sense cobrar.
0: Doncs ens hem fet una idea de la situació. Esperem que aquesta trucada que esperes, Rosa Maria,
1: ojalà,
0: es produeixi en pocs dies.
1: Espero.
0: Jo diria que sí, eh?
1: Sí?
0: Jo diria que sí, almenys jo vaig veure el senyor Brugueroles molt per la labor.
1: No, jo també. Jo també. El que passa és que, clar, li va passar tantes coses, la festa major, i després les vacances, i bueno...
0: És qüestió de temps, i no crec que triguin gaire.
1: Vale. Ojalà. Gràcies.
0: Rosa Maria, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per donar l'oportunitat de dir el que sentim.
0: Què està passant també a la ciutat, no?
1: Gràcies.
0: Molt bé, gràcies i bona tarda.

0: Sant Cugat Comerç i l'Ajuntament de la ciutat treballen per posar en marxa pròximament una nova campanya per sensibilitzar sobre la importància del comerç local i de proximitat a la nostra ciutat. Al Faves Comptades coneixerem els detalls d'aquesta iniciativa de la mà del president de l'Associació de Comerciants, Jaume Buscallà, i la gerena de la Burgos. Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Comença el nou curs i esteu molt enfeinats o què?
2: Doncs sí, la veritat sí? És que hi ha molta feina a fer al marge d'aquesta campanya que ara en parlarem i que comença a apuntar-se a les línies generals. Ara estàvem dient que, encara que quedi molt, estem ja immersos preparant el Nadal. Això també és una de...
0: Si us sembla, en parlem després.
2: Sí, i tant.
0: Entrem en matèria amb el tema principal, que és aquesta campanya que, d'entrada, us pregunto pel que us empeny a fer aquesta nova campanya just en aquest moment. Per quina raó? Quins són els motius?
2: Bé, hi ha una coincidència amb l'Ajuntament sobre la importància de la sensibilització de la gent de Sant Cugat, del client, de qui ja compra a la ciutat, per posar encara més en valor què vol dir el comerç local i quin impacte té en el seu dia a dia. És a dir, que es valori més del que ja fan, què vol dir que aquest comerç sigui viu i que faci ciutat, en definitiva. Aquest és l'origen, aquest és el punt de coincidència amb l'Ajuntament. L'Ajuntament apunta aquestes línies que nosaltres treballarem amb ells i treballem amb ells, i aquesta és la direcció en general del que es pretén amb aquesta campanya.
0: Però heu detectat alguna qüestió especial en el comportament del ciutadà envers el comerç de proximitat que us faci pensar això ho hem de reforçar, això hi hem de posar més esforç, per aquí hem d'insistir més?
2: Jo crec que no és un comportament que sigui diferent d'altres ciutats, no és un comportament relatiu al consum que només tingui a veure amb Sant Cugat, però sí que és veritat que és oportú ara, perquè estem en un moment en què encara no comença de veritat la campanya de Nadal, és un moment en què el curs ha començat i és força oportú per donar-li més importància i posar encara més valor al que no tant el que vol dir comprar determinats productes, sinó el que vol dir el comerç a la ciutat. La importància que té per fer carrer, pel que és el passeig, fins i tot la il·luminació, la seguretat, estem parlant de coses ja de vegades molt primàries, és a dir, que el comerç no tan sols fa ciutat, sinó que garanteix que coses tan essencials com la via pública tingui una vida i, per tant, fins i tot sigui, anem a algun molt primari, més segur. I aquest és un punt de coincidència també amb la regidoria, que a més és una regidoria que comparteix també el tema de seguretat ciutadana, o sigui que...
0: Si haguéssim de valorar aquesta consciència que té el Sant Cugatenc respecte del comerç de proximitat, del comerç que pot trobar a la seva ciutat, si haguéssim de valorar, de posem-li notes de l'1 al 10, el Sant Cugatenc és conscient del valor que té, precisament, el petit comerç?
1: A veure, jo crec que hem de diferenciar com dos parts. Una, la gent més jove, i una altra, la gent de certa edat. La gent que té certa edat jo crec que valora molt el comerç, que ens hem aixecat amb aquests comerços des de tota la vida i, per tant, som més que comerciants, va més enllà de ser un comerç, són veïns i són amics. En canvi, el que jo veig és que la gent jove està ja més acostumada a fer compres online, té una miqueta més oblidat el comerç de tota la vida. Jo ho dic pels meus fills, o sigui, ho tinc a casa. Llavors, la nostra idea és també, sobretot, això, la gent jove que comenci també a valorar, que comenci a veure i que anem per aquí.
0: O sigui, que un dels objectius seria precisament captar nous públics,
1: sí,
0: com la
1: exacte,
0: gent jove, per exemple?
1: Exacte. Estan una miqueta més en internet que no als carrers a comprar. Llavors aquest seria un dels objectius principals.
2: Sí. Més que no tan sols el tema que és el que diu l'Adela, que efectivament és així, ja tots sabem els hàbits de consum, generacionals, etc. O no generacionals, tots també tendim a de vegades ser pràctics i a fer determinades compres. Això és així, tots ho sabem. Però més que això, que valorin que quan un passeja pel carrer i troba un carrer determinat, i és per alguna cosa. És a dir, no és que hagi de canviar ja els hàbits del seu consum, però sí que se n'adoni que si passeja i es troba algú, i una cosa tan òbvia com aquesta, o amb els seus fills o amb els seus amics, és gràcies a... Aleshores, això ja posa en valor i, per tant, s'ha de girar i veure, no?, què hi troba. Bàsicament, és aquest el tema. Els hàbits, entraríem en un debat que, enorme i general, que s'escapa de vegades, sobre els hàbits, les generacions, el què, el per què, quin tipus de producte. Anem a l'essencial, que és, més enllà del que tu compris i jo no compris, sàpigues que si estàs aquí, en el carrer, amb llum, parlant amb algú, i estàs segur i t'has trobat algú, és perquè al darrere teu o davant hi ha un comerç cobra, que té un aparador, que té la llum encesa i que ha fet que aquest altre company de carrer ha entrat i ha comprat. Aquesta és l'essència.
0: Mm-hmm. Estem parlant d'una campanya pròpia, local, és a dir, una campanya que es fa únicament a Sant Cugat?
2: Sí, l'origen i l'objectiu i l'origen és efectivament local, també amb la regidoria de comerç i nosaltres, i ha de tenir diverses potes, i efectivament és patró i fet a Sant Cugat, al Vallès.
0: I està pensada perquè hi participi tot el comerç local, implicaria també la restauració, a qui implicaria?
2: Sobretot comerç, no tant restauració, perquè és qui... La restauració té terrasses, té una vida i la té a unes hores determinades, moltes vegades, però el que afecta més és el comerç. Treballaríem sobretot d'entrada a centre, que és on hi ha més impacte principal, i el que implica bàsicament és el comerç, efectivament, sí, sí.
0: Podem entrar una miqueta en el detall, amb allò que ja tingueu més o menys idea, per on aniran els trets, en què consistirà aquesta campanya?
2: L'Ajuntament ha engegat ja una comunicació amb els comerciants directe i nosaltres també amb els associats, anem a la vegada, i una de les que es proposa inicialment és el que se li anomena aparadors buits o... més que aparadors buits, que és la frase inicial, aparadors com tancats, és a dir, buscar algú tan impactant com una tarda en concret, els aparadors estiguin embalats, és a dir, la gent no hi vegi llum una estona, un moment concret, una hora, dues hores, un vespre, una tarda, i en què el passejar, per exemple, aquesta és la primera de les idees amb la que ja hem contactat amb els comerciants, es trobi els aparadors tapats, embalats. Per exemple.
0: Tancades les botigues?
2: No, les botigues obertes, però l'aparador tancat, és a dir, no s'hi veu res, tapat, embalat, sense llum, i la gent se n'adona de cop i volta què passa si els locals... La porta està oberta, la gent ha d'entrar, i si vol comprar, no li direm que no, perquè no és l'objectiu.
0: O sigui, voleu impactar directament en el...
2: Sí. Aquesta és la primera idea, que sempre s'ha de valorar. És a dir, si no tenim l'acompanyament i el comerciant no ho veu, nosaltres no farem res, ni hem de fer ni podem fer res, perquè ha de sortir del comerciant. Però aquesta primera sondeig i entrevista l'hem anat fent en paral·lel per veure si efectivament aquest... I la veritat és que d'entrada l'acollida és positiva, és un moment concret, és un tema, una acció d'aquestes de guerrilla, potser no seria la paraula.
0: Va, d'impacte.
2: Però, sí, impacta, perquè realment la gent al passejar de cop i volta vegi algú que no és normal, i que potser no se n'adona que no és normal fins que no li mostres que no ho és de normal. I si fem això dels aparadors, doncs, que queden tapats, bé, la gent pot dir què està passant aquí. Ah, bueno, és una de les primeres accions, però que estem en un moment de sobretot valorar i veure què hi diu el comerciant. Aquestes accions sobretot tenen impacte, però la veritat és que les converses i el que anem dient és que el comerç està amb ganes de fer una acció concreta d'entrada que tingui que veure amb alguna mica diferent i que sacsegi una miqueta. No anem a agafar el client i ni castigar-lo ni esbroncar-lo, senzillament fer-li veure determinades coses. I això realment crec que és la primera vegada que es fa una cosa, hi ha una primera acció d'aquest perfil,
0: Teniu dates per saber quan es posarà en marxa i durant quant de temps?
2: Segurament finals d'octubre, dintre del mes d'octubre, més o menys, Està per definir, perquè ja et dic, és principal poder tenir quall amb els comerciants. Aquestes accions necessites que tinguin volum, si no, no té massa sentit.
0: Les heu de consensuar cadascuna d'aquestes iniciatives que penseu amb els associats.
2: Però, no? Alguna ja surt d'ells, és a dir, sí? Aquestes idees, per exemple, les reculls arrel de les iniciatives i les coses que diuen els comerciants. Quan parlem, la de la sobretot que tot el dia és al carrer, apareixen des de baix, eh? No, malament si inventes alguna cosa que, no, que les idees no venen de qui vol reivindicar, i aleshores recollint aquestes idees apareix això.
0: Sí. Totes les campanyes tenen un lema, en teniu? O encara, o encara li esteu donant voltes?
2: Aquesta en concret dels aparadors, no? Li anomenàvem, o des de l'Ajuntament proposaven a l'aparadors buits com a lema, però això és una acció concreta que ha d'anar sobre un altre lema més gegant, més gran, més amb el temps, que li doni continuïtat i que està... En aquest debat estem ara. Això és una acció molt concreta aquesta, però... El nom general de tot això, perquè no ha de ser d'un dia en concret, acabem de treballar-la, perquè ja et dic, sobretot ens interessa molt què ens diu el comerciant, en aquest cas a l'associat, però sobretot el comerciant, perquè si no, quin sentit té? Si això ho lidera l'administració o fins i tot nosaltres, no.
0: I durant quant de temps penseu que ha de tenir durada aquesta campanya?
2: Això és una acció concreta i jo crec que ara, si ho fem intensament a la prèvia de Nadal, per Nadal, a partir de l'Advent, estem per altres coses i hem d'estar pel que hem d'estar, que és per dinamitzar la ciutat, fer que aquesta ciutat tingui color, tingui llum, la gent hi gaudeixi del carrer, i aleshores si li donem continuïtat i després del Nadal i tornem i ho convertim això en un eslògan clar, és millor, per mi és més interessant, és a dir, que ja quedi permanentment en l'imaginari de client i comerciant.
0: O sigui, que podria ser una campanya dilatada al llarg del curs amb diferents impactes?
2: Potser podríem començar per un, hem de valorar, hem de caminar, amb aquest tema, sobretot la regidoria és molt important, perquè també l'origen de determinades idees ve des d'allà, i de vegades comences alguna cosa i l'impacte és tan positiu i ha resultat tant que dius, doncs, cada vegada una cosa diferent, o vés a saber si potser repetim o no repetim, potser el balanç és, escolta, això no ha tingut transcendència ninguna, ho veurem, els mitjans potser ens direu, bueno, bé, però vols dir? Aleshores, és clar, aquestes coses no les hem de valorar, però sí que és veritat que hi ha un títol general, un motiu general que ha d'anar més enllà d'unes accions concretes.
1: Mm-hmm. El que està clar és que això va adreçat a tots els comerços i, per tant, si realment és una manera de cridar l'atenció del ciutadà d'això, de que estem aquí, que no només som comerços, sinó que anem una miqueta més enllà, fem ciutat, doncs s'haurien d'afegir la gran majoria de comerciants. No té sentit, com diu el Jaume, que facis tot aquest moviment i després te n'adonis que tens un percentatge important que no vol afegir-s'hi. Llavors també s'ha de valorar, depenent de la resposta. Ara hem començat, tenim algunes respostes, però encara no sabem el total dels que volen afegir-s'hi a aquesta reivindicació, o com li vulguem dir.
2: És important que això vingui des de baix. Jo crec que és molt important, això. I després, si hi ha quall, si la cosa va, és quan de vegades els mitjans els hi hem d'acabar demanant sempre allò de... El ressò, ens ajudeu a donar-li quan estigui més tancat. Avui venim a apuntar-te unes idees perquè també ens interessa veure, no?, què passa i què hi diu la gent. Però és molt probable que aquesta primera vagi en aquesta direcció.
0: Home, ja sabeu que aquí teniu els micròfons oberts, El nostre eslògan, som la teva veu, som la veu del comerç de la ciutat també. I per això està molt bé que vingueu a explicar-nos iniciatives que encara s'han de posar en marxa. Quina és l'aportació, quin és el paper que fa l'Ajuntament en aquesta campanya?
2: Bé, jo crec que el seu paper sobretot és el de generar idees al voltant d'això, poder comunicar més directament també amb el comerciant, fer-li saber determinades coses. Crec que també el paper de la regidoria en aquest cas és el de rebre, no? Poder, també és útil que d'aquesta forma contacti i tingui una interlocució directa també amb el comerciant. Per ells jo crec que és important aquesta relació, que de vegades l'administració i el carrer, moltes vegades no aquí, és difícil de vegades que connecti, això és així, sempre ha sigut així. És una oportunitat i el paper que se li demana a la regidoria i en definitiva també a l'origen, la realitat és aquesta, d'aquestes idees, també té molt a veure amb l'interès que hi té. sí, sí.
0: No ens queda gaire temps, però sí que ens agradaria saber, a banda d'això, que és una de les novetats d'aquesta temporada, en què esteu treballant ara, Adela?
1: Doncs, bueno, tenim diverses campanyes abans de que arribi el Nadal, a trobar el tresor, els dies màgics, però sobretot ja estem molt bolcats amb la campanya nadalenca, que aquest any volem que sigui una campanya forta, que sigui maca i que els comerciants estiguin contents de la campanya que farem. El que estem ara és això, treballant moltes coses, moltes idees i a veure al final què queda, perquè no podem concretar res a aquestes alçades, però crec que aquest any lluiran els comerços bastant a Sant Cugat.
2: Ens hem de sobretot coordinar-nos amb l'Ajuntament perquè hi ha moltes potes i realment nosaltres tenim clares que, moltes idees, però si les complementem molt millor. Però sí que és veritat que és el que diu l'Adela, eh? Aquest Nadal volem que hi hagi més dinamització al carrer, més llum, més activitat, perquè quan la gent passegi, vulgui passejar, es trobi davant dels comerços activitats que els hi proposarem, no tant coses estàtiques. Hem de facilitar també, i és un dels objectius, el tema de que la gent pugui aparcar fins i tot en unes condicions encara millors econòmicament, perquè és clau, la gent ens parla molt del transport, són temes recurrents però reals, és a dir, no puc venir a comprar, posa-m'ho fàcil, i això és un dels objectius també, i sobretot que la gent quan passi pel carrer tingui experiències, no tan sols les llums de sempre. I aquesta ciutat, aquesta és una valoració que fem per part dels comerciants, una mica crítica, necessita un Nadal, almenys des del punt de vista de carrer, i ja ens otorguem aquí una mica la responsabilitat, una mica més activa, més Nadal, no? Encara que de vegades quedi una miqueta que són titulars, però també hem de seguir l'estela de moltes altres ciutats. Els Nadals a les ciutats, cada vegada
0: no
2: més...
0: Ui, no entrem en competicions,
2: Sí, però és inevitable.
0: Sí?
2: Clar, de vegades parles amb altres associacions o amb altres persones que es dediquen a això i et diuen, escolta, aquí empenyem, doncs nosaltres també.
0: Bueno, ja sabeu per on va la cosa, no? Bombetes, no sé quantes bombetes, o l'arbre de Nadal
2: no ens interessa,
0: de l'alçada.
2: No podem créixer en alçada perquè, és clar, aquí al final ens faltarà, no? Anar creixent, a veure qui fa l'arbre més gran, no ens perdrem amb això.
1: Que nosaltres volem preparar un Nadal maco, però també hem de ser conscients que nosaltres tenim els associats que tenim i que tenim les limitacions que tenim, o sigui, dintre de les nostres possibilitats intentarem que sigui un Nadal especial i diferent.
2: És clar, com sempre, i no està de més repetir-ho, pensem en ciutat, pensem en comerç, pensem en els carrers de tothom, però nosaltres tenim una associació amb uns associats. El nostre impacte transcendeix, jo crec que és de les poques associacions que va més enllà dels seus associats, però és molt important que el comerç també se n'adoni que l'associacionisme és a l'eix de tot. És a dir, nosaltres no posem color, llum i veu a les portes dels nostres associats. Els que no ho són també se'n beneficien. És un tema recurrent, però que de vegades l'hem de repetir. Si treballéssim només pels nostres associats, però és que acabem treballant per gent que no està associada. I enèsima vegada, convidem a tots els comerciants que se n'adonin del valor que té això, el cost, l'esforç, més i millor si hi ha més comerços associats.
0: Doncs continuarem parlant de la campanya de Nadal, de tantes altres accions que organitza Sant Cugat Comerç, i ja esperem aquest més Nadal a Sant Cugat. Gràcies, Jaume Buscallà, de la Burgos, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Anna.
2: A veure, quin dret descobrirem avui, Jan?
3: Doncs avui parlarem d'honor, intimitat i pròpia imatge, per una banda, i com això a vegades col·lisiona amb el que feu els periodistes d'això d'informar.
2: Mira, és un tema que ens interessa als periodistes aquest, no? Perquè a vegades ens trobem situacions d'aquelles que ens diuen ai, no em gravis, o ai, no, jo no volia sortir. I dius, clar, però què hem de fer, no? Avui ho veurem.
3: Correcte. De fet, quan estàvem preparant, no?, aquest programa, em venia al cap una anècdota que parlàvem plegats un dia, on un company estava gravant a la platja, doncs, bueno, no sé, estava fent un reportatge sobre temes a l'estiu, no?, de turístics, etc. I va haver un senyor que se li va provar i dir, escolti, per què m'està gravant, no? I el periodista va dir, no, jo no estic gravant a vostè, estic gravant, diguem,
2: clar,
3: estic
2: la platja
3: fent una
2: en
3: peça,
2: general, no?
3: Exacte, una peça informativa. I diu, no, escolti'm, no em gravi perquè estic aquí, però és que no estic amb la meva dona. Dius, clar.
2: Una senyora que no és la meva, no?
3: Exacte, una senyora que no és la meva. Aleshores, clar, el periodista va dir, ja, però vostè està en un espai públic i el meu objectiu no és gravar-lo a vostè i la senyora que no és la seva, sinó que el meu objectiu és informar, no, de la temporada turística a la zona. Per tant, bueno, com que aquestes coses, sobretot al món periodístic, passen sovint, bueno, era un tema interessant a poder tractar, perquè al final ens plantegem, però això ho podem fer? Els periodistes ho poden fer o no? Els particulars ho poden fer o no? Tot s'hi val en nom de la llibertat d'informació. Al final, la resposta, malgrat en el cas d'aquest senyor segurament seria diferent, la resposta és que no.
2: No tot s'hi val.
3: No tot s'hi val en la llibertat d'informació i li posarem ara contingut.
2: Doncs som-hi, a veure.
3: Doncs a veure, quan parlem justament de comunicació, de periodisme, de mitjans, sí que tenim quatre drets fonamentals, que els tenim en aquell primer apartat de la Constitució, que poden col·lisionar. Els tres primers que mencionava a l'inici, no? Aquest dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge, que ho regula l'article 18 de la Constitució, i després tenim, evidentment, la llibertat d'informació, també dret fonamental, regulat en l'article 20.
2: Mm-hmm.
3: Això no vol dir que un estigui per sobre dels altres, simplement conviuen, i això implica que s'ha de ponderar en cada moment, doncs, quina situació es dona i quin s'ha de fer prevaldre en qualsevol cas.
2: Això vol dir, per tant, que en alguns casos la llibertat d'expressió i d'informació estarà per sobre d'aquests drets personals i en alguns altres casos no.
3: Dependrà, correcte. Uh-huh. I per això hem de veure, sobretot, què en diu el Tribunal Constitucional, que al final el Tribunal Constitucional és el que ens ajuda a modular i a interpretar la normativa recollida a la Constitució, o també les lleis orgàniques, doncs, que regulin cadascun dels temes. Hi ha una sentència interessant de principis dels anys 90 que, on s'estableix que la llibertat d'informació no és un dret il·limitat. Em sap greu pels periodistes. No és un dret il·limitat. I que aquest dret, diguem, a informar, preval en dues ocasions.
2: Uh-huh.
3: Preval quan la informació és efectivament veraç, verídica, i quan tingui interès públic. Això és important.
2: I aquí també hem de fer la diferència d'interès públic i interès del públic, no?
3: Exacte.
2: Perquè no és el mateix.
3: No, perquè ja sabem que els interessos del públic a vegades disten del que és l'interès general, no? Aleshores, si una informació és certa, però no aporta res a l'interès públic, a l'interès general, pot ser il·legítima, el cas que parlàvem a l'inici.
2: Mm-hmm.
3: Si jo conec, a més, el rerefons que hi ha, i tot i així, diguem, reitero en la cosa, tot i que l'objectiu, evidentment, no era aquest, doncs podríem entrar en un conflicte. Aquest fet de l'interès públic, l'interès general, també el trobem en una altra sentència, en aquest cas una mica més recent, però no tant, té una vintena d'anys, però encara aplicable, on es resol el cas justament d'un reportatge periodístic, no?
2: Mm-hmm.
3: on es donava un crim, s'estava investigant un crim. I en aquest reportatge es van revelar detalls de la vida privada d'una tercera persona que no era la que havia comès el delicte.
2: Mm-hmm.
3: On aquesta tercera persona tenia actituds envers la vida que la gent podria considerar poc lícites. Actituds, diguem, relacionades amb el món de la prostitució.
2: Uh-huh.
3: Que el Tribunal Constitucional Què ens diu amb això? Ens diu que revelar aquest tipus de dades de la vida privada, on estem desmereixent algú per poc ètic que ens pugui semblar als altres, és a dir, no entrem en la moral pròpia, però que no tenen cap transcendència informativa, perquè al final, escolti'm, que vostè es dediqui una cosa o una altra...
2: Exacte, això no...
3: Seria interès del públic, sí, però no, però interès, no interès públic. Exacte. Això podria constituir una intromissió il·legítima en aquest dret que mencionàvem, no? Dret a l'honor, el dret a la intimitat. Encara que aquest reportatge fos d'un tema real, un tema que havia passat, no? Per tant, si traduïm això amb un llenguatge del carrer, que és el que venim a fer aquí, no tot el que és cert es

0: siguin uns o de que siguin uns altres, no? Sabem que el dret a l'honor, doncs, implica informacions o expressions que et desacrediten com a persona, que t'insulten, que et fan quedar malament, diguem, a ulls de la societat, no? També tenim aquesta vulneració de la intimitat, el que dèiem, dades de la teva vida privada, de les teves relacions, de la teva salut, bé, dins de tot l'àmbit de l'esfera més íntima, no? I ús de la pròpia imatge, que dèiem, no? Aquest ús, doncs, de la teva cara, del teu cos, sense un consentiment exprés, fora de context o amb finalitats que no has autoritzat. I dic això de fora de context pel que dèiem. Si tu estàs fent un reportatge informatiu, televisiu, i de fons, i sense que ho sàpigues, apareix alguna cosa, doncs, que després compromet... clar, vull dir, tu també has de saber que estàs a la via pública, per tant, tinguem en compte
1: això,
0: també...
1: Això hem de tenir en compte, no?
0: Si hem de fer coses mal fetes, fem-les en un lloc tancat, eh?
1: Bueno, i que si veiem una càmera i no volem ser gravats, no hi passem per davant,
0: exacte,
1: no?
0: Vull dir... una recomanació altament interessant.
1: Siguem una mica curosos, perquè a vegades ens sembla que això només li pot passar a les persones famoses, no?
0: No, d'això en parlarem.
1: Clar.
0: Hi ha alguna diferència, certament, amb les persones... ordinàries, és a dir, tu i jo, i els que surten a les revistes. Hi ha alguna diferència que ara la veurem. Per tant, primer, identifiquem què s'ha vulnerat. Segon, hem de saber que hi ha dret a la rectificació.
1: És
0: a dir,
1: hi ha
0: una normativa, una llei orgànica, justament, que desenvolupa aquest dret fonamental, que reconeix el dret de rectificació, no? Per tant, si un mitjà publica una informació inexacta o perjudicial, tu pots exigir com a mínim que et publiquin la teva versió. Perquè d'aquesta manera pots contrarrestar allò que t'estava perjudicant, no? Això és gratuït, evidentment pot generar més o menys complicacions burocràtiques, però és un dret que podem exercir. En tercer lloc, deia abans, no? Tenim opcions per la via civil, per exemple. Doncs, en aquest cas, si el dany és més greu que no una petita informació inexacta, podem interposar una demanda civil per intromissió il·legítima, i en aquest cas hi ha una altra llei orgànica, la que s'encarrega de la protecció civil, justament del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que ens permet anar per aquesta via. I, per tant, bueno, entraríem en la via judicial. I, en quart lloc, tenim la via penal, que és la que menys ens agrada, però que, en temes més greus, sobretot vinculats al dret a l'honor, sí que el Codi Penal recull diverses qüestions. Clar, si a tu et calumnien o t'injurien, les penes poden arribar a ser penes de multes i de presó, si això es prova, no? Al final, si et calumnien, què implica? Implica que jo imputo un delicte amb algú sabent que l'acusació és falsa. Per exemple, si els demostrés que el Mundo, quan va publicar el compte fals del Xavier Trias a Suïssa, sabia que allò era fals, això és una calúmnia. Això és un exemple de calúmnia.
1: Clar, perquè has publicat una informació que tu ja sabies que no era real.
0: Correcte. I, a més, sabent del perjudici que li generes a un tercer. Aleshores, aquí tenim derivada penal. Després, les injúries es refereix més aviat a expressions, a manifestacions, que menys tenen la teva dignitat, sense arribar-te a acusar d'un delicte en concret, que t'insultin, que t'humilin públicament i ho publiquin, no? Però en aquest cas, això, perquè sigui un delicte, la llei exigeix que aquesta expressió ha de ser greu. Això també ho hem de calibrar, i pot haver-hi penes de 3 a 7 mesos de presó i multes de fins a 14 en funció de la gravetat. Què dèiem de les persones importants? De les persones
1: famoses. Perquè importants al final ho som tots.
0: Exacte, absolutament d'acord. Clar, una persona famosa, el fet que tu siguis famós, de que la teva vida estigui més o menys exposada, no t'anul·la els drets.
1: No, clar, evidentment.
0: No t'anul·la els drets. Ara bé, el Tribunal Constitucional el que ens ha dit és que la notorietat pública d'una persona el que fa és ampliar una mica el límit del que és publicable.
1: O sigui, que els mitjans poden publicar més coses d'una persona que té una vida més o menys pública que d'una persona que té una vida més privada.
0: Per dir-ho planerament, sí. Però per què? Perquè segurament aquesta persona és la primera en facilitar aquestes informacions.
1: Per tant, a vegades també li interessa una mica, no?
0: Exacte. Aquí ja entraríem també en debats ètico-morals reprobables o no. Però el que no fa en cap cas és eliminar aquesta protecció ni a l'honor, ni a la intimitat, ni a la pròpia imatge, en cap cas. Perquè és que només faltaria que per ser una persona que es dedica, doncs, no ho sé, a la política, que es dedica, que és cantant, etc., doncs se li manllevin drets que són fonamentals.

0: I finalment, jo el que diria és, no? Perquè la gent s'emporti a la butxaca tres consells principals.
1: Mm-hmm. Som-hi.
0: La llibertat d'informació no és carta blanca dels periodistes. No permet fer qualsevol cosa. El que protegeix és informació veraç i realment rellevant per la societat. Que tingui interès públic, mm-hmm. que no pel públic. També, si es cau.
1: A vegades van lligades, les coses. L'interès públic i l'interès del públic a vegades van lligats.
0: Sí, no sé si cada dia una miqueta menys, però sí, certament sí. Una segona derivada, que és que aquests detalls personals que són innecessaris de publicar, encara que el fet principal sigui d'interès públic, potser el detall morbós, si no és rellevant pel tema que anem a ocupar, no l'hauríem de publicar.
1: Aquest detall ens el podem estalviar, no? Això passa sobretot, per exemple, en temes de successos, com, per exemple, si hi ha hagut assassinats o maltractaments, o sí,
0: costa no entrar,
1: accidents, no?
0: Costa no entrar, perquè al final, com que és una cosa que ven...
1: Exacte, sí.
0: Que és una cosa que ven, i això ho veiem, no?, el famós clickbait en titulars de diaris, sobretot digitals, no?, que... titular escandalós, perquè mm-hmm. entro i després veig detalls que potser serien estalviables.
1: A vegades també, perquè si no, a vegades és complicat fer la informació obviant moltes coses. Vull dir, perquè al final moltes coses no les pots dir.
0: És un joc d'equilibris.
1: És complicat.
0: És un joc d'equilibris. I finalment, jo el que els diria a la gent és que no us resigneu mai a la vida, però en això tampoc, perquè existeixen mecanismes. Hi ha el dret a rectificació, quantes vegades no hem vist mitjans de comunicació que han hagut de publicar...
1: Un fe de rates, que li diem.
0: Correcte. Mm-hmm. Han hagut de publicar una notícia, un article, desmentint una notícia que ells mateixos havien publicat. Clar, què passa aquí? L'impacte ja s'ha generat.
1: Home, i tant. Sí, tu el mal de la persona ja l'has fet.
0: Exacte. Aleshores, diguem que això és una rectificació de mínims. És una rectificació de mínims que, si no fos suficient, tenim la via civil i tenim la via penal, que al final és on no volem arribar, però sovint són vies que hem de saber com a ciutadans que les tenim, encara que puguin ser feixugues. I jo, per acabar, què et puc dir? Jo et puc acabar que el dret, els que ens dediquem en part en el dret, no protegeix el morbo. Això és així. El dret no protegeix el morbo. El que protegeix és l'interès general. Mm-hmm. L'interès general és el que ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa. I jo crec que la ciutadania també conegui aquesta diferència, és el que dona aquest dret de butxaca que avui regalem als nostres oients.
1: Exacte. Doncs, per tant, aquest interès general, no? Les informacions sempre que siguin importants i rellevants, i no anem a buscar, no?, aquest detallet morbós o aquella informació que no és tan important pel públic.
0: Exacte.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui aquesta col·lisió, no?, entre aquests drets, el de l'intimitat, el dret a l'honor, el dret a la pròpia imatge, que a vegades es confronten una mica, no?, amb aquest dret a la informació, que últimament també hem de dir que sembla que s'ha liberalitzat molt, no?, aquest dret de la informació.
0: No, s'ha liberalitzat molt perquè els mitjans que hi ha per poder-lo exercir són molt més amplis. Al final, és cert que anys enrere comptàvem amb mitjans tradicionals, la ràdio, aquesta casa, comptàvem amb la televisió, i para de comptar. Clar, aquí ara hem entrat en una mena de xarxa, doncs, que tenim Instagram, tenim Facebook, tenim Twitter, tenim que cadascú té el seu propi podcast...
1: És a dir... I que cadascú s'ha convertit una mica en un periodista, no? Un periodista d'aquests amb el mòbil, que a vegades ho gravem tot el que veiem directament.
0: Sí, això té vessants positives, perquè al final ens permet estar al dia i veure coses que abans potser, doncs, si els amos dels mitjans no els interessava, no els veien. I ara... Jo crec que aquesta és la vessant positiva, no? Aquest fet de fer més accessible en general la informació, però té perills i té riscos, que són els que hem explicat, que és, doncs, guiar-se més, no pas per la bondat de la informació, que per una qüestió, doncs, que no té més interès que aquell que pot tenir en la gent, doncs, que vol mirar un reality.
1: Exacte, que si volem morbo també hi ha programes que sí. Ja hi va gent, no?, que hi va per això.
0: Correcte, i cada dia més, eh? I alguns de dubtosa ètica, últimament.
1: Això en podríem parlar a un altre programa, Jan.
0: Em prenc nota.
1: Doncs gràcies per descobrir-nos aquests tres drets que podem exercir davant de la llibertat d'informació. Ens retrobem a un altre Drets de Butxaca.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Sabies que...
4: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Sigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
2: La ràdio amb samarreta.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall.
8: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
9: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
8: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound, Created in Barcelona.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Dejar disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades volem parlar de gastronomia i de restauració, sectors que a casa nostra tenen molt de pes i que són també una peça clau en la vida social i econòmica de Sant Cugat. Aquest diumenge s'ha tancat una nova edició de l'iniciativa Sant Cugat va de tapes, que ha omplert bars i restaurants de la ciutat durant 10 dies amb propostes gastronòmiques per a tots els gustos. En fem balanç amb el president del Gremi de Restauració de Sant Cugat, Roger Massaguer, i amb el secretari d'aquest organisme, el Toni Soriano, en qui també volem aprofitar per mirar més enllà, per parlar de quin és l'estat de salut de la restauració del municipi i de l'associació que agrupa aquest sector. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Aquest diumenge es posava... Us acosteu una mica els micròfons, així sí, sentirem més bé. Aquest diumenge es posava el punt final a l'edició d'enguany del Sant Cugat va de tapes. Aprofito que ens coincideix que us tenim aquí per si em podeu fer valoració. No sé si ja heu tingut l'oportunitat de tenir xifres.
1: Comencem a tenir-les. Encara no les tenim totes exactes, però comencem a tenir-les. Si mirem la sensació, el primer cap de setmana vam tenir la sensació que havia anat fluix, però va ser una sensació.
0: D'acord.
1: Val? I després, de cara al següent cap de setmana i entre setmana, vam tenir bastanta rotació i ja podem dir que hem venut 6.000 tapes més que l'any anterior.
0: L'any passat van ser 23.000.
1: Doncs 6.000 més.
0: 6.000 més. Ja són dades...
1: Sí,
0: a punt de tancar.
1: Han sigut 28.600 i pico, i escaig. O sigui que està molt bé, sí, sí.
0: Per tant, heu notat un augment respecte a l'any passat. L'any passat, si jo no recordo malament, ja va ser un any a l'alça. Per tant, és una iniciativa que va creixent i es va implantant a la ciutat.
2: Sí, a veure, el que ell ha dit, clar, al dir-te que no tenim números concrets, però dir-te un número concret, respon a una projecció. És a dir, nosaltres hem agafat les dades dels 26 locals que ens les han facilitat, dividit per als 39 locals que o multiplicat per als 39 locals que participàvem, fent la projecció i ens quedem que estem a la banda d'aquesta, vull dir que ens dona aquest número 28.860. A veure, també no era difícil superar l'any passat. Estem encara lluny de el 2018 o 2019...
0: Prepandèmia,
2: Prepandèmia, clar. Hem rescatat les dates, això sí, jo crec que ho hem de parlar amb el Roger i amb la resta de la Junta i tal, però les dates són més acurades, vull dir que agafar la setmana de la Mercè a Barcelona et dona un plus. L'any passat va ser l'octubre i, per tant, també vull dir que el risc del temps sí que sempre estan allà, però vull dir, la projecció és aquesta, és a dir, millor el primer cap de setmana, ja dic, respons a sensacions, és a dir, la sensació teva és potser, no sé, en canvi, hi ha algun lloc que participava per primer cop i que estaven tots molt encongits, parlo del seu nom perquè era el Cheesecake, que feia una tapa que no tenia canya, vull dir que el Cheesecake el que contenia era cervesa negra a Bogdam, i jope, ha fet 450 racions de cheesecake, és un número d'aquells de tenir en compte. O molts locals que participaven per primer cop i han fet 500, 600, no estan al rovellet de l'ou. És a dir, sempre parlem de zones quan fas la ruta de tapes i aquests no estan molt al centre, fer 500, fer 600, vull dir, té força mèrit.
0: De fet, ara ho dèiem, també ha sigut una edició de rècord pel que fa a la participació, amb 42 establiments, i és més que l'edició anterior. Què ens diu això del sector, de la restauració de la ciutat?
1: Home, això ens diu que la gent té ganes, el restaurador té ganes de fer coses per la ciutat, ens diu que el ciutadà reacciona a les coses que fem, per tant, això és molt positiu, i no ens oblidem, sense el ciutadà no hi hauria restauració. Hem de fer una crida al ciutadà de Sant Cugat de que ens consideri una mica la restauració. Que no sigui tan infidel i quan vulgui fer celebracions i vulgui fer, no?, un homenatge a Sant Cugat, tenim des de restaurants molt top fins al Frankfurt, no? Jo crec que tenim tota la gamma de restaurants. No cal anar-se'n a Barcelona a fer celebracions. Que el control de l'alcoholèmia del túnel és complicat.
0: El juliol vau celebrar una primera trobada que va posar això, el Tardeo, amb representants polítics, socials i també amb els associats el vau fer al restaurant Brau. No sé si vau tenir l'oportunitat de treure algunes conclusions d'aquesta primera trobada, que era, si no m'equivoco, per associats i per també la resta de l'hostaleria per fer sinergies.
2: Sí. No,
1: la idea era, era captar, o sigui, anar creixent i anar treballant tots conjuntament. Al final, a Sant Cugat tenim uns 400 restauradors, en tenim 100 agremiats que representen 120, 130 locals, I aleshores una miqueta el que es tracta és d'anar-nos agremiant tots i anar fent coses, anar creixent, anar pensant coses per, bueno, per dinamitzar la restauració, no? Que al final, doncs això que dèiem, no? Que els ciutadans valori, que ja ho fa, però que cada cop ens valori més.
0: Uh-huh. Quines són les principals dificultats que es troba el sector a la ciutat?
1: Home, tenim, actualment tenim un problema de terrasses bastant greu, que s'està treballant. Cal dir que l'Ajuntament ens ha ajudat amb el Sant Cugat va de tapes. Cal dir que l'Ajuntament ens està ajudant molt amb el tema de les terrasses.
0: Quin és el problema, Roger, amb les terrasses?
1: Bueno, el problema és un problema de soroll amb els veïns, que al final, no, es compren un pis que val, no sé, sí, desproporcionat, i aleshores la terrassa em molesta. No? No, la terrassa ja hi era. Quan tu vas comprar el pis, la terrassa ja hi era. I al final hem de trobar el punt mig per entendre'ns entre tots. Al final, el veí sense el bar no seria ningú, i el bar sense el veí, no ens n'oblidem, no seríem ningú. No? Jo crec que aquesta sinergia és important. L'Ajuntament, des d'aquest punt de vista, està treballant amb nosaltres, treballa bé. Amb el Sant Cugat va de tapes, com et deia abans, ens han col·laborat, han estat bastant a sobre. Amb això de les terrasses estan bastant a sobre, i al final podem dir que malgrat ells donguin una aparença de que no volen fer segons què, ens estan ajudant tots els partits, eh? No un en concret, sinó tots en general. O sigui que no...
0: Seria la principal dificultat que us trobeu dels associats, dels agremiats, la problemàtica de les terrasses? No sé si també preus de lloguers de locals...
2: A veure, la primera, la més urgent probablement sigui les terrasses, per el que diu el Roger, i perquè el que està clar és que la pandèmia va crear una mena de barra lliure de terrasses que no es pot mantenir. Llavors, quin és el criteri de l'Ajuntament ara per dir que un senyor que en el seu moment li havien deixat col·locar una tarima a la via pública, al senyor del costat no li deixen? Per tant, tota aquesta regulació és complicada, perquè si li acaben dient el que tenia la tarima i que ha invertit que la retiri, dirà és que em vaig gastar 15.000 euros amb això i em vas donar el permís tu. Vull dir, no ens oblidem que a vegades, tot i que la visió externa és de que, quan llegeixes alguna nota per Instagram, les terrasses il·legals, voy saltando de terraza ilegal a terraza ilegal, terrasses il·legals no hi ha en Sant Cugat. Hi ha terrasses que no tenen el permís perquè l'Ajuntament ha tingut un cert decalatge en tramitar una sèrie de permisos, però no hi ha terrasses il·legals. A Barcelona sí que hi havia 1.200 terrasses il·legals quan es va posar ordre. Representava quasi un 20%. És a dir, a Barcelona era habitual veure la furgoneta passejant per Enrique Granados i emportant-se les cadires i les taules d'una terrassa. Aquí això no passa. Però sí que la regulació serà un punt complicadet, perquè, clar, l'Ajuntament ha de ser restrictiu i nosaltres mirem per al nostre negoci i el dels nostres companys, vull dir, siguin agremiats o no, en aquest cas. Eh? Uh-huh.
0: Treballeu conjuntament, en tot cas, amb aquesta normativa de terrasses per arribar a un acord comú?
2: Sí, ja hem tingut, bueno, portem ja 3 reunions. Primer vam començar amb el Bernat, ara estem parlant amb els tècnics. El tema va per llarg, eh? Vull dir, no... Per exemple, la normativa de terrasses de Cerdanyola està aprovada. La primera pàgina són 9 models de carrers diferents. Segons és peatonal, semipiatonal, amb restricció de pas.
0: És a dir, cal tenir en compte moltes variables.
2: Definir això és complicadet. Eh?
0: La competència és alta a la ciutat. Ara em dèieu que hi havia 400 locals. Això es tradueix en més qualitat, en més dificultats perquè hi ha més competència. És bo, és dolent? No és ni bo ni dolent?
1: Jo crec que no és ni bo ni dolent. Al final és tenir més varietat. O sigui, tenim, avui em ve de gust un Frankfurt i demà em ve de gust una, no? No sé, una paella, o potser avui em ve de gust allò, no? Algú tiquis, o avui em ve de gust carn a la brasa. I tenim una, la veritat és que tenim de tot. I jo penso que és una sort. O sigui, no ve de dir, no? Ostres, vull carn a la brasa, m'he d'anar al Montseny. No. Tenim al centre de Sant Cugat, hi ha un restaurant bastant bo. Jo crec que és bo, és positiu.
0: I heu vist algun canvi en el perfil de client? Sant Cugat és una ciutat que ha crescut a una barbaritat en els últims 25 anys, ha multiplicat per 2 els seus habitants, han crescut els establiments, han crescut els veïns també són més diversos que mai, d'arreu del món. No sé si la demanda també en el món de l'hostaleria està canviant o s'està diversificant.
2: A veure, sí que és veritat que també la pandèmia acaba de canviar les cartes, les canvia totes, no?
0: És a dir, un punt d'inflexió pel sector.
2: Exacte, és a dir, des d'aquests menús típics que canviaves cada dia, ara mantenir menús setmanals o mensuals, perquè saps que la gent no et ve cada dia, aquests plats amb sobrepreu a carta per poder mantenir un menú competitiu, aquests horaris que veus per quan reserves a Google, 9, 9 i quart, 9 i mitja, 9, 45... És a dir, t'ha introduït tota una sèrie de variables que fa uns anys era, vamos, impensable, no? Sí que per al restaurador, la veritat és que el Roger ho ha dit alguna vegada,

0: i març, dimecres, el moviment i el flux ciutadà no és gaire alt. Per tant, l'hostaleria es ressenteix una mica.
1: Hem parlat una mica de l'estat de salut del gremi. Parlem de l'estat de salut de l'associació. Quin és el vostre objectiu, tant a curt com a llarg termini com a associació, i quina radiografia feu?
2: Home, això, la idea és agremiar quanta més gent millor. De fet, seguim creixent. Per això vam fer la festa al Brau i per això... A més, hem de donar suport als nostres associats, tant negociant amb l'Ajuntament i fent convenis i fent coses. De fet, ara està a l'Ajuntament estan fent un curset per fer de cambrer, no? Uh-huh. Això ho sap el Toni, que ho està fent ell. I llavors, aquesta és la nostra idea, anar donant suport als nostres agremiats i anar agremiant cada vegada més. Allò de quan més serem, més riurem, doncs aquesta és una mica la idea. La idea és tornar a fer una festa, potser no al Brau, a algun altre lloc, a final de l'estiu, i, evidentment, l'any que ve, l'any vinent, tornar a fer la ruta a les tapes. I, a més, anar afegint coses per anar dinamitzant. És algo... O sigui, sembla la ruta a l'etapa del no? El Sant Cugat va a etapes, sembla algo molt, molt senzill, però hi ha molta feina darrere. O sigui, és digne de valorar la gent que ho fa.
0: Sí, a més, el salt, pensem que l'any que ve ha de ser un salt qualitatiu, és a dir, la quantitat està molt bé, potser l'objectiu a vegades 50 etapes tenta una mica, no? Vull dir, hem de fer 50... Potser no tant 50, penso jo, però sí que algun lloc d'aquests emblemàtics que notes que et falten, vull dir, doncs hem d'anar a picar pedra i dir-los, escolta, participeu, perquè això dona un plus de qualitat a la ruta, no? El que participin llocs que tothom coneix i que t'estranya a vegades que no participin.
1: El Sant Cugat va d'etapes, diguéssim, és el vostre Sant Jordi per als llibreters. No sé si tindríeu ganes, si teniu temps, perquè tot porta molta feina, ara ho deia el Roger, de tenir alguna altra data al calendari amb alguna proposta per fer alguna festa a la ciutat del gremi.
2: Jo penso que sí, i penso que hauria de ser la primavera, no? Ja que fem ara, però és el que tu molt bé has dit, porta molta, molta feina. I aleshores, entre que la penses, busques els patrocinadors, qui t'ajuda, coordines amb l'Ajuntament, no? Has de fer les coses amb molt de temps. Es va intentar, i tenim allà un esbós d'alguna cosa, però encara no us podem avançar.
1: Esperem ser els primers en què ens ho expliqueu si tot arriba a bon port. Volia aprofitar que us tenia aquí perquè fa un parell de setmanes es va aprovar l'avantprojecte de llei que prohibirà fumar a les terrasses, precisament. Quina és la posició de l'associació del gremi?
2: Mira, encara no la tenim definida. Aquí a nosaltres ens associeixen alguns dubtes, i és a qui sancionarem? A l'hostaler o al que està fumant? Si el deixem fumar a 2 metres, no generarem més soroll, o sigui, no generarem expandir el soroll en els veïns, no generarem més soroll, perquè és clar, a una terrassa la persona del bar se'n cuida, escolta, no cridi, si us plau, no sé què, al mig del carrer, no? No, això serà positiu o serà negatiu? De cara al negoci, bé, abans es fumava a dintre, no? Jo recordo que es fumava a dintre, després es van passar a ets fumador o no fumador, i ara a zero, no? Bueno, jo crec que de cara al negoci no ens afectarà. O sigui, la gent s'acostumarà i ja està.
1: Serà per a tothom igual.
2: Serà per a tothom igual. Però, esclar, el problema serà amb els veïns, no? Crec jo, eh?
1: I per anar acabant, que ens queda un minut i mig, com veieu el futur immediat del sector Sant Cugat? No sé si hi ha marge encara per més creixement o hem arribat ja a l'equilibri, per dir-ho d'alguna manera.
0: A veure, potser la zona centre està saturada, és evident. És a dir, nosaltres vam obrir ara fa 18 anys justos, no? Jo recordo que entre la plaça Octavia i la plaça d'Augusta érem 5 locals, ara són 11. Potser no acaben... Bueno, és que ja no acaben, és que no hi ha més locals lliures. Però, clar, hi ha sectors que tenen marge, és a dir, Buipalleres pot tenir una restauració, costa, eh? Vull dir, s'ha de picar pedra i han fallat un parell. Jo crec que el que ha obert ara va amb el bon camí, però vull dir que els marges existeixen, és a dir, no és només el

0: centre de la ciutat, amb un problema endèmic d'aparcaments, etc, etc.
1: És una qüestió de model de ciutat, no? També, ara parlaves, Toni, de l'aparcament, de tenir vida més enllà d'aquest eix vianantitzat, que és meravellós, però tenim barris, tenim districtes que també poden tenir vida pròpia amb la seva pròpia restauració i hostaleria.
2: I tant.
1: Doncs amb aquestes reflexions, Toni i Roger, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquesta edició, que segur que heu suat de valent per portar-la a terme, del Sant Cugat va de tapes. Seguirem parlant i si teniu novetats, teniu les portes del Faves Comptades obertes, ja ho sabeu. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Gràcies. Que vagi bé.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Flabiol, flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada per l'instrumentista.
4: El flabiol és un dels instruments més característics del conjunt musical que avui ens ocupa, que és la cobla. Parlem d'una formació musical que associem a les sardanes. I si al Termcat hi ha algú que pot parlar de música amb propietat, aquesta és la Cristina Bofill. Cristina, què ens pots explicar d'aquesta orquestra tan catalana, de la cobla?
5: És una agrupació instrumental que inicialment servia per tocar qualsevol tipus de música, bàsicament tradicional, però que actualment la coneixem perquè té com a funció principal la interpretació de sardanes. I destaquem això, que és una formació musical, una agrupació musical autòctona, és a dir, que és pròpia de Catalunya i té uns orígens força antics, ja daten del segle XIV. Tal com la coneixem actualment, la cobla tocadora, diguéssim, de sardanes, és una successora directa de les formacions que es documenten a les comarques gironines en els segles XVIII i XIX. Està composta per 11 músics, però que només són 8 instruments. Per què? Doncs perquè hi ha instruments que estan doblats, diríem, no? És a dir, que són tocats per més d'un músic. Són el fiscorn, la trompeta, la tenora i el tible. I en el cas particular del músic que en toca dos a la vegada, que és el flabiol i el tamborí.
4: Si et sembla, repassem amb calma tots aquests instruments, començant pel que hem destacat a l'inici, el flabiol. Què és i com hem de dir-ne de qui el fa sonar?
5: El flabiol és un instrument de vent. És de la família de les flautes. De fet, és una flauta de bec o flauta dolça, que és aquella que ens feien tocar a l'escola quan érem petits i que més o menys ens en sortíem, oi? Doncs el flabiol és una flauta de bec, però més petita i de sons més aguts. És curiós perquè el músic, com que és petita, toca el flabiol amb una sola mà, perquè és el mateix músic, ja ho hem dit abans, que també toca a la vegada el tamborí. És una mena de composició estranya. Amb una mà toca el flabiol, el mateix braç porta unes corretges i unes brides on s'aguanta el tamborí i amb l'altra mà percudeix el tamborí. I el músic que toca el flabiol és el flabioler, la flabiolera o el flabiolaire. Una cosa curiosa és que, com que és un instrument tan arrelat, tan tradicional a tot el territori de parla catalana, té noms que són variants dialectals. Se'n diu també fabiol, fluviol i fins i tot fubiol, segons el lloc. És un terme tan arrelat, tan conegut, que ha generat frases fetes, molt genuïnes en català, com tocar el flabiol, o sentir tocar el flabiol amb el sentit de que estàs una mica a la teva, no? Fent la teva musiqueta fora de lloc.
4: Cristina, parlaves del tamborí de la cobla, que és important no confondre amb el tamborí de cordes, oi?
5: El tamborí de la cobla és un instrument de percussió, és a dir, es toca percudint-lo amb una baqueta molt petita. En canvi, el tamborí de cordes, que és un altre instrument també tradicional, sobretot a la zona del Pirineu, a banda i banda del Pirineu, alerta perquè no és un instrument de percussió, com el seu nom indica, és un instrument de cordes. És un instrument de corda percudida, és a dir, es percudeix la corda, no una membrana. Per tant, és sensiblement diferent. És un instrument també molt tradicional que es troba a tot l'arc mediterrani i, igual que el tamborí, no s'acostuma a tocar mai sol, sinó que és el mateix músic que en toca dos a la vegada, acompanyat sempre d'algun tipus de flauta.
4: Un home orquestra, vaja.
5: El músic és, sí, és multitasca, ho diríem així, no? Toca dos instruments, sí, a la vegada. Un de vent i un de percussió o un de cordes.
4: Altres clàssics de la cobla són el fiscorn, el tible i un de tan popular com la tenora.
5: Exacte. Tots aquests instruments que has dit són els instruments forts de la cobla, no?
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, el Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475, amb 84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat.
13: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: que el Temerari ha posat en marxa un procés per comprar l'edifici on té la seva seu. Una campanya de finançament popular que vol assegurar el futur del projecte i blindar-lo davant la pressió immobiliària al centre de Sant Cugat. Per explicar en quin punt es troba aquest procés i dibuixar el full de ruta de l'espai, avui en parlem amb l'Àlex Rossell, membre de l'Assemblea. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per acompanyar-nos. Enguany ha sigut un any d'emocions fortes perquè el Temerari, 10 anys de vida, amb un any farcit d'activitats que encara ens queda al Quinto, i arribem a finals de novembre i anuncieu la voluntat de comprar l'edifici. Com valoreu aquesta primera dècada de vida del projecte?
1: Bueno, doncs ha sigut realment tot un projecte apassionant, uns 10 anys molt temeraris, i aquest any que el començàvem amb, volent això, no? Sortir una mica de les quatre parets, fer-nos encara més grans, créixer a través de sortir de les quatre parets, amb la calçotada que vam fer conjuntament amb l'Esbart, amb la festa que vam fer també pels 10 anys, la festassa, li vam dir? Li vam dir la festassa? La festa grossa, perdoneu. Però també amb el sopar de sòcies que vam fer, que aquest sí que vam fer dins del Temerari, i això, ens vam trobar amb la notícia de que la propietat volia vendre l'edifici, i vam fer, diguem, ens vam reunir, vam fer tot un procés de decisió i, bueno, vam tirar endavant tot aquest procés i aquesta decisió que ens servís encara per créixer encara més, no? Per comprar i millorar el Temerari.
0: Com va ser aquesta assemblea, no?, en el moment que la propietat us planteja que vol vendre l'edifici on fa 10 anys que desenvolupeu el vostre projecte? No sé si no vull dir bàndols, no?, però gent que ho tenia molt clar i gent que tenia potser més dubtes, perquè no és un repte menor comprar un edifici com el Temerari.
1: Clar. O sigui, per suposat, aquí no enganyarem a ningú. El primer que surt és una mica de por, no?, d'hòstia, ho podrem fer. Però, bueno, sí que comptem amb gent que en sap de tema financer, de tema captació i una mica de treball comunitari, per tant, en xarxa a tota la gent que tenim al voltant, i vam fer números, vam fer un seguit d'estudis i la cosa sortia, i per tant vam poder tirar endavant la decisió de dir, si aconseguim aquestes quatre coses, això ho podrem fer, anem a ficar-nos a fer-ho i ho fem, i ho tirem endavant, i això és el que una mica hem comunicat i això és el que demanem també al poble.
0: Quin estat de salut diries que té el projecte avui en dia, que té 10 anys, el tenim a primària? quants socis hi ha, quantes entitats alberga, quina és la radiografia, no?, d'aquesta primera dècada de vida?
1: Sí. Pues justament els 10 anys ha servit com per fer com no una passa, sinó tres passes endavant. Començàvem... Digues?
0: Compte amb els cops.
1: Ah, perdó. Sí. Començàvem final de l'any passat, final de 2024, inici de 2025, amb aproximadament 200 socis, ara estem ja 330 socis, vull dir que és un creixement significatiu durant aquests 3 anys, durant aquest any
0: d'aniversari.
1: I acollim a més de 20 col·lectius, a 6 cooperatives, des de la Taverna, la Cibada, la Rural i d'altres, i realment a nivell d'activitats és una barbaritat entre assemblees, xerrades, coses que fem a l'espai públic, més de 600, podem dir, durant l'any, i realment la salut creiem que mai ha estat tan forta gràcies a tot això, a totes aquestes activitats i tots aquests projectes que hem fet, especialment en aquest últim any de 10 anys, i la notícia de la compra, que l'únic que ha fet ha sigut generar curiositat, generar interès i generar en molta gent dir, hòstia, jo si vinc a la Taverna, molt tal, si vaig a xerrades al tema, si quan convoquen i fan una calçotada, vinc, per què no hauria d'ajudar, no? Si m'encanta aquest projecte, doncs, hòstia, vaig a ficar també de la meva part perquè això segueixi, no 10, sinó per sempre, o com a mínim 100 anys més.
0: Hi havia el risc que el projecte no pogués seguir si la propietat es venia a l'edifici i el comprava qualsevol inversor o qualsevol altra persona? Mm. Quina, bueno, era la tessitura, sí, no?, sí, en la que us trobàveu?
1: Aquest va ser, segur, un factor molt decisiu a l'hora de prendre la decisió. Els llocs on desenvolupes un projecte, no? No és tan fàcil ara dir, ah, marxem d'aquí, anem a, jo què sé, a qualsevol polígon de Can Sant Joan o algun lloc on poguéssim pagar-ho molt més barat. Els projectes també s'arrelen als llocs on neixen, i per tant era un risc que segur l'haguéssim solventat, però que haver marxat no hagués sortit gratuït segur per al projecte, perquè el projecte, com dic, s'arrela i es desenvolupa també en un territori en concret.
0: A la roda de premsa vau anunciar la posada en marxa de la campanya per fer viable l'operació. L'objectiu era reunir com a mínim 300.000 euros. Per què aquesta quantitat? M'ho he explicat, no? Heu fet els números, heu posat tot sobre la taula. Per què es necessiten aquests 300.000?
1: Sí, bàsicament perquè el que els bancs amb qui hem estat parlant ens demanen és una part d'aportació pròpia per part de l'associació. I, per tant, en principi no volem entrar a parlar del preu, més o menys qui pugui buscar una mica el preu de mercat, i amb aquests números es pot fer una idea de per on va la cosa, però, bàsicament, el percentatge que ens requerien era aquests com a mínim 300.000, i emetem fins a 400.000 perquè volem això, dur a terme millores d'accessibilitat, de tenir més sales, perquè tenir més sales implica poder fer més coses implica segurament més sòcies i, per tant, fer créixer el projecte que el temerari.
0: Uh-huh. Heu presentat els títols participatius com una peça fonamental per aconseguir aquest import. Per aquella gent que s'hagi despistat i no llegis la notícia de la roda de premsa, explica'ns breument una mica com funcionen, si encara hi poden col·laborar i fins quan s'hi pot participar.
1: Sí, bueno, bàsicament un títol participatiu és un préstec solidari amb cal temerari. Nosaltres fem títols participatius, o li diem els títols participatius de 1.000 euros, de 1.000 euros en 1.000 euros, i és una aportació que tu pots fer de 1.000 euros amb un termini de 5 anys. Quan acabin aquests 5 anys, doncs se retornaran, i els primers de 1.000 a 5.000 euros, de 1 a 5 títols, oferim una retribució de l'1%, i de 6, si en fa 6 o més, és d'un 2%. Sempre ho diem, i ho vam dir també a la roda de premsa, convidem a aquella persona que vulgui a renunciar a l'interès, perquè així ajudarà encara més al projecte, òbviament, però bueno, és també una cosa una mica simbòlica. I m'havies preguntat...
0: Fins quan?
1: Ah, fins quan, sí. La campanya de títols participatius està oberta des de... Vam començar el mateix dia 27 que ho vam anunciar, fins al 31 de gener de l'any que ve.
0: Per tant, encara queda un mes i mig encara,
1: sí,
0: per poder-hi participar.
1: Qui vulgui participar, vam treure un formulari, podeu accedir-hi a les xarxes socials, que anem a l'Instagram, al Facebook, allà anem publicant, actualitzant la campanya, però el formulari, podeu accedir a través de les xarxes socials. I què més has preguntat?
0: Per què vau triar aquesta fórmula?
1: No, perdó, volia dir.
0: Sí,
1: I també a comprem@caltemerari.cat, allà podeu enviar un missatge, ens posarem en contacte amb vosaltres, si teniu dubtes, si voleu fer-ho a través d'allà. Per què vam triar aquesta fórmula? Creiem que era una manera senzilla d'implicar molta gent, que és molt diferent un préstec que una donació. Un préstec és molt més fàcil per una persona aportar un projecte d'aquesta manera, i per tant creiem que necessitàvem aconseguir una sèrie de recursos en un curt termini i que volíem implicar moltíssima gent. Llavors, la fórmula que ens sortia era aquest préstec solidari títol participatiu.
0: I pot participar tothom? Cal ser soci, cal ser sòcia? Està obert a tota la ciutadania?
1: Està obert a tot el poble i a tota Catalunya, a tothom qui vulgui. No cal ser sòcia per participar, però un cop més, si creus que és un projecte que val la pena, fer-li un préstec solidari de 1.000, de 2.000, del que sigui, jo crec que també està bé, no? Que et convidem també a fer-te sòcia i contribuir també d'aquesta altra manera.
0: Clar, i és obligatori que t'ho pregunti. A dia d'avui, dues setmanes d'aquest inici d'aquesta campanya dels títols participatius, encara ens queden un mes i mig. Sí. Quants diners, quants títols participatius teniu fins a dia d'avui?
1: Sí, bueno, jo crec que podem anunciar una mica que avui ja, a 15 dies exactament, ja hem superat el 50%, ja hem arribat a més de 150.000 euros i, per tant, estem super, super contents i contentes de com estarà la campanya, perquè això ens està permetent arribar moltíssima gent, a gent que igual s'havia desconnectat de tornar a enganxar-se i això, que només podem anar cap endavant. Tenim molta, molta confiança en que això anirà molt bé.
0: Per tant, entenc que sou optimistes, eh? Perquè si en dues setmanes he superat aquest llindar dels 150.000, poder arribar als 300.000, o fins i tot, no? 10, 300.000 com a mínim, fins i tot superar-lo. Heu fet 400 bons per arribar a aquests 400.000. Sí. No sé si teniu perspectives o sou prudents.
1: Sí, sí. Bueno, el arribar a aquest 50%, superar-lo en menys de dues setmanes, fa que la nostra expectativa és arribar a aquests 400.000 i poder dur a terme totes les idees que sorgeixin de millora de l'espai, d'això, de guanyar accessibilitat, que tothom pugui entrar a tots els espais de Cal Temerari, de fer més sales i de tenir un millor espai al final.
0: Com pot canviar Cal Temerari un cop si pugueu ser propietaris de l'espai?
1: Bueno, sobretot podrem fer, pues, això, no? Totes aquelles obres que volíem fer i que fins ara la propietat, pues, decidia que no volia fer i tenia el seu dret. Però això, per exemple, fer un ascensor perquè es pugui accedir a l'espai de dalt amb, fins i tot amb mobilitat reduïda, o fer algun tancament d'algun dels espais oberts per tenir més sales, o redissenyar una mica els espais interiors per tenir més sales, per poder tenir alhora una xerrada gran i alhora una reunió gran, que és el que sovint ens passa, que no podem tenir alhora, no? Una assemblea del Quinto i una presentació d'un llibre de més de 25 persones. I això volem poder fer-ho alhora, com un exemple. I això, com he dit, més activitats és més gent, més socis, i per tant creix el projecte.
0: En quin punt concret es troba ara mateix el procés? Vau dir que ja havíeu fet l'assignatura d'arres. No sé si aquests calendaris de hipoteques i de relacions amb bancs i propietats han anat avançant o si teniu dates previstes.
1: Sí, bueno, les converses amb bancs de banca ètica segueixen avançant, en principi tots superpositius, estan super convençudes del projecte. Al final són també gent amb qui ja hem treballat abans, per les reformes, i vull dir, com que un crèdit que ja hem tornat, i per tant una molt bona sintonia, i que creuen en el projecte, i nosaltres creiem en també la feina que fan, i el signatura d'arres i tot plegat segueix avançant, i això, en els propers mesos, diguem, completarem el procés de compra i signatura.
0: Tot i que tot això avança a molt bon ritme, no? Si em permeteu dir-ho, què passaria si no s'arribessin a 300.000? Hi ha un pla B sobre la taula?
1: Sí, el pla B seria donar, però sincerament és que les perspectives són tan positives del que ens està arribant, de gent que encara no ha ingressat però que ja hem parlat i tal, que és molt complicat pensar en que no arribarem als 300.000 euros. Llavors, és una perspectiva poc realista és pensar que no arribarem. Llavors, estem molt, molt contents i molt tranquils.
0: Per tant, guarda't el calaix, ara pararà aquest possible pla B. Més enllà dels diners, quines altres maneres hi ha per poder ajudar a Cal Temerari, no? Perquè potser és possible que hi hagi persones que no poden permetre's, no?, fer una donació de 1.000 euros. Hi ha altres maneres per poder contribuir a la compra de l'edifici i a fer avançar el projecte?
1: Una cosa que sempre diem és, nosaltres anem traient materials per xarxes socials, però, i tot això es pot difondre. Vull dir, tot allò que puguem arribar a més gent, més gent podrà conèixer el projecte, més gent podrà interessar-se al projecte i més gent podrà participar també del projecte. Però només això, òbviament, si jo què sé, jo sóc algú que sóc un manetes i que puc ajudar amb la instal·lació de no sé què, doncs està bé enviar el teu contacte. O jo sóc algú que domino de xarxes socials i sé com fer, millorar una campanya, tal, doncs està bé que ens ho puguis enviar a comprem@caltemerari.cat. O jo sóc algú que tinc no sé quina habilitat, hòstia, entès? O vull organitzar, m'he enterat que compreu i ara vull organitzar un taller de classes de català, doncs envia'ns-ho i fem enriquir el projecte entre tota la gent del poble.
0: Per tant, hi ha moltes maneres de sumar-s'hi, no? Sí. Entenem, ara per ara, la prioritària potser seria per aconseguir aquests diners, però hi ha altres vies per a aquelles persones que no s'ho puguin permetre. Quin paper voleu que tingui Cal Temerari en el mapa cultural, en el mapa social, en el mapa polític de Sant Cugat? Per dir d'alguna manera, aquesta nova etapa, no? Hem passat la primera dècada amb aquesta festa, s'anuncia la compra de l'edifici, i a partir d'ara què, no? Què vol ser i què vol suposar i què vol implicar Cal Temerari?
1: Sí. O sigui, jo crec que una mica el que es vol és consolidar el que ha aconseguit ser Cal Temerari aquests 10 anys, consolidar el creixement de l'últim any i créixer encara més i arribar a tota aquella gent que per temes de mobilitat, per temes de disponibilitat d'espais, no havien pogut arribar, no? Sé que hi ha lloc on la gent quan pensa, hòstia, jo vull muntar una cosa que té un impacte positiu per la comunitat, pel poble, etc, on ho puc fer? Vaig a Galtabarari perquè allà o hi haurà gent que sap muntar una FMA o un quinto, o que està organitzat a l'Horta Temerària, o si tinc un problema amb el meu lloguer, allà el sindicat de llogateres es troba, o la xarxa de recuperació d'aliments. Si vull participar d'aquesta recuperació d'aliments, ja sigui aportant, ja sigui recollint, allà trobaré, no? Sé aquest espai de referència del Sant Cugat que vol transformar una mica les coses, jo crec que és la idea, i ja dic, no només consolidar, sinó créixer, arribar a molt més enllà, arribar a més gent, i jo crec que aquest és l'objectiu que tenim pels propers anys.
0: I molt breument, Àlex, perquè ens queda un minutet i mig perquè ens soni el butlletí de les 11, si tot va bé, que té tota la pintassa que així sigui, no sé si teniu planejat el moment de dir ho hem aconseguit, com us agradaria compartir-ho amb el poble?
1: Segur que, bueno, som gent que tenim facilitat, jo crec, per muntar festes, i segur que s'ho aconseguirem, igual que vam fer el brindis inicial quan vam anunciar la compra. Llavors, bueno, una cosa així jo crec que ens ho podem imaginar, però bueno, com que quan haurem de consolidar probablement s'apropi a l'estiu Sant Joan i tal, és possible que per Sant Joan muntem una festa grossa on, hòstia, puguem celebrar no només el 11è aniversari, perquè cau també per aquelles dates, sinó que hem aconseguit dur a terme el projecte de compra i millora de Galtabarari.
0: Doncs enhorabona per haver moltes aconseguit gràcies. Ja superar aquests 150.000 euros en només dues setmanes d'haver anunciat la compra. Queda encara fins al 31 de gener per totes aquelles persones que hi vulguin participar. Nosaltres us oferim els micròfons d'aquesta casa doncs, per anunciar quan ho hagueu aconseguit i per molts anys més.
1: Moltes gràcies.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: La figura irreverent de les velles de Carnaval torna a Sant Cugat. La comissió anima la ciutadania a sumar-se a aquesta tradició carregada d'humor, crítica i esperit festiu. Amb la mirada posada en les cercaviles d'aquest any, fan una crida oberta a tothom qui vulgui viure el Carnaval d'una manera activa i desinhibida, sense necessitat de tenir experiència prèvia, només ganes de passar-ho bé i fer gresca. I a l'estudi estem avui molt, molt ben acompanyats, perquè aquesta comissió que farà possible les velles de Carnaval ha vingut aquí en cos i ànima, i per això ens acompanya l'estudi de Ramon Barnils. Farem les presentacions així, de forma honorífica, eh? Rosita la Bollera, bon dia.
2: Però això ja va.
1: Això ja va, filla.
2: Ai, amor. Hola, bona tarda. Ui, bon dia.
1: Bon dia.
2: No, estic nerviosa.
1: Sí, no sé com ha passat vostè la nit, sí, però veig que encara
2: malament,
1: li acaba de la vitamina de primera hora, el suplement.
2: No he dormit, carinyo. Estic nerviosa.
1: També ens acompanya la Soledat, la comunicadora.
3: Hola, bon dia.
1: Que hem d'intercanviar papers. Si ets la comunicadora, potser has de fer tu l'entrevista.
3: Sí,
2: va molt
3: sí,
2: bé.
3: Sí, em faria molta il·lusió. A més, avui estreno aquestes ulleres, perquè m'han dit que quedaré més bé a l'Instagram.
2: Estàs molt guapa, Cali.
3: Gràcies.
2: Ho fa molt bé, és la millor.
1: És la millor.
3: Oh, gràcies.
1: No, escolta, però potser la millor, no sé jo.
2: Tot és la millor.
1: Potser és la persona que tenim al telèfon, una altra vella de Carnaval.
2: Oh.
1: Iaia Remei, bon dia.
4: Hola, bon dia, hola, hola. Què tal? Com esteu? Ai, espera, pet. Treu els homes als fogons. Ai, sabeu què em passa? Que la meva bisneta m'ha deixat aquí els seus 8 fills perquè diu que estan malalts. Però jo crec que li feia mandra portar-los a col·le. Tinc un dins del forn, l'altre està aquí corrent. Mare meva, tinc un jaleo aquí muntau. Mare meva, mare meva.
1: De veritat és això, m'ho està dient? Digui la veritat, que potser s'està fent aquí un tros d'esmorzar a la plaça d'Octavià amb el sol i deixant aquí les dues companyes aquí a l'estudi soles.
4: No, perquè mira, Carles, para, deixa el gos que t'està mossegant la cama. Para.
3: Nena, vine!
4: I jo la veritat que no sé què fer, amb els meus bisnets. Avui dia, escolta, no ens deixen viure. Nosaltres
2: volem
4: ser velles, disfrutar de la vida.
2: Enxufa'ls a la pantalla. Carinyo, Remei, enxufa'ls a la pantalla. Iau. I vés-te a fotre tu, i vinen d'altres.
4: Pantalla? És que els gos no en tenim pas, de pantalla. Aquest és el problema, que crec que m'he d'anar a viure a la ciutat i deixar lo boig ja d'una vegada, eh?
1: No, home, no. Fem ciutat, fem arrels i fem velles de Carnaval.
4: Sí, fem velles. Anem... A veure, aquí moltes velles necessitem, eh? Perquè
1: això,
4: aquí Sant Cugat és molt gran.
1: Aquí el tema en qüestió que ens ha portat a fer aquesta entrevista és que necessitem velles. Vull dir, aquí l'experiència és un grau. Oi que sí?
3: Totalment.
1: Que és una ciutat molt jove, Sant Cugat? Sí. Que té moltes criatures rondinant? Tu ho saps perfectament. Ara bé, perquè hi hagi una festa de Carnaval com Déu mana, o hi ha velles aquí, o acabem, o pleguem.
4: Clar.
1: O pleguem totes.
4: A veure... Fem revolució.
1: Primer de tot, fem-ho atractiu, que la gent faci maig.
2: Maig, això volia parlar jo. Mira, t'explico.
4: A veure, comunicadora, explica.
3: No, carinyo, la nena t'ho explica, la
2: és
3: nena.
2: És que ha dit una paraula que a mi m'interessa molt. A veure, carinyo, jo vaig pujar aquí a Sant Cugat, perquè, bueno, jo vinc del Delta, però fa un munt de temps, i a mi, doncs, allà baix me criden, bueno, jo soc Rosita, però allà baix me criden Rosita la Bollera. I, claro, jo he pujat aquí perquè vull conèixer amigues. I penso, una bona oportunitat és que vinguin a l'assaig de velles, que vinguin més velles perquè allí pues, podran conèixer Rosita la Bollera i potser podem fer maig, que és el que se diu ara.
3: I quan ho fem, això? Ho farem aquest dijous. Aquest dijous...
2: Dijous quin?
3: Aquest dijous... 12? 12, 9, 10...
1: 12.
3: Aquest dijous ho farem a la Unió a les 8 del vespre. Però que vingui tothom.
2: Sí, sí, però...
3: Dona igual, d'on vens, què fas?
4: No cal venir vestit, no cal.
1: Perdó. Què vol dir que no cal anar vestit?
2: Pues que ella...
4: Vols venir en pijama, vols venir en faldilla, en faldilla.
2: No cal posar-se les arracaves i tot, no. Només l'essència.
4: No, ni maquillats ni res.
3: Molt bé. I puc dir un secret? Que les velles, som homes i dones. Ah, home!
2: No, jo d'estos no m'interessen, però també me poden caure bé, eh?
1: Molt bé, per tant, que l'audiència prengui nota aquest dijous 12 de febrer a la Unió Sant Cugatenca, a les 20 hores, allà la fareu grossa. No la feu molt grossa perquè després no tindreu energia pel dia.
2: Tu no saps...
4: Ens van servir minutos pel camí i ja ens animem, no pateixis. Però que vingui tothom que vulgui, gent amb ganes de gresca, no cal saber de teatre ni res. Pots ser tu mateix o pots ser qui t'agradaria ser. La qüestió és tirar-la grossa.
1: Iaia, ja sé que estem amb les criatures ara pel mig, però per les persones que no sàpiguen, que és estrany, què són les velles de Carnaval, com ens podries il·lustrar una mica?
4: Pues mira, la vella de Sant Cugat en realitat és una persona que pot tenir qualsevol edat, però s'hi disfressa de vella. S'abasteix de vella i fa de vella divertida, de vella tonta, de lo que vulgui. I va rondant amb les gitanes per tot lo Sant Cugat i fent sarau i fent revolució i fent broma tot lo dia, saps? I és molt divertit. Coneixes molta gent, coneixes les tradicions de Sant Cugat des d'una altra banda. És molt guapo, molt, molt guapo.
2: M'emociono, no t'ho he explicat! És que és veritat!
4: Sí, jo quan vaig mirar la pantalla, us he fet cas, ho sento.
1: Rosita, no es pot començar el dilluns plural.
2: Home, però és que ve molt bonic això que ha dit. Jo quan vaig vindre no coneixia... Bueno, coneixia una, però ja... Bueno, l'Antònia, te'n recordes? Oh, però...
4: La Pepa, la Joana... Ui, sí,
2: que jo vaig vindre i vaig conèixer... Qui hi ha? La Perona, la Maria Cinta...
3: És que som quasi 20, nena.
2: 20, oi, i jo em vull conèixer més. És que és molt xul, és molt divertit.
1: Us trobo i trobo que esteu molt excitades, ja.
2: És que, home... Jo vaig veure l'any passat i vaig dir, oi, jo vull anar a aquestes perquè són moltíssimes. I mira...
1: Però ara, la gent que ens està escoltant, o que després us vegi en el reel que farem, o a Cugat Mèdia, clar, veu aquí tota una performance, aquí unes robes, una gràcia natural. Jo crec que el quid de la qüestió és això, que aquí s'ha de tenir unes dots innates per agradar, per xerrar, per treure el millor de tu mateix. I què passa amb aquells que són més ensupidets?
3: Allò que tens... No, és que anem tots en grup enganxadets.
2: La que no la diu una, la fa l'altra, i l'altra li fa les claques. O sigui, tranquil·la, tu.
3: I a més... Ah, molt important. Les gitanes ens estimen.
2: Oh,
3: les gitanes volen que anem a tota la rua. És que és un xulo dissabte.
1: Sí, iaia.
3: Anem amb elles,
1: sí? Ho confirma vostè, perquè, clar, les gitanes tenen una tradició increïble, no?, amb aquestes rotllanes que veiem al bell mig de la plaça. Però les velles també tenen la seva tirada. Aquí no hi ha rivalitats, eh? Aquí tots...
4: No.
1: Iaia, expliqui vostè la veritat. Vinga, va, com està aquest tema?
2: Remeia, molt bé.
4: A veure, no et passis, eh?
2: Ui, perdona. Deu posar.
1: Iaia, aquí hi ha amor. Entre les gitanes i les velles...
4: Molt
1: aquí...
4: amor.
1: Molt bé.
4: Molt amor. Massa i tot, perquè n'hi ha una que n'hi ha massa i tot, eh?
1: Home, si hi ha gent que ve de l'Ebre perquè vol amor, dic jo...
4: T'ha enganxat.
2: Però és que és molt xulo, això. És que imagina.
3: És que ens estima.
2: I són guapos, les gitanes i les gitanes.
4: I els gitanes.
3: Escolta, a la rua anem amb ells i ballem i tot, i després fem... L'entrada triomfal...
1: Això és el que m'interessa, perquè la gent ho visualitzi, perquè potser hi ha gent que diu, mira, jo no vull vestir-me de vella, però vull anar a mirar. Llavors, què és el que trobaran allà? Expliqueu-me això de les cercaviles i aquella comunió que es fa a la plaça, va.
4: Pues, les primeres que entren, qui són? Les gitanes o nosaltres?
3: Les velles!
2: Les que són, les més guapes. Les gitanes són molt boniques, però ojo. Jo sí, el meu està ple de mocs, però bueno, mira.
4: Deixeu parlar. Deixeu-me.
1: Iaia, vinga, va.
3: Explica.
4: Escolta, a veure, les iaies, per un tema d'edat i de generalositat, o com li diguin ara, saps allò de tots equalits, primer la gent més gran entrem i fem lo nostre sarau, i fem també unes reivindicacions i un petit ball. I després això donem entrada a després a les gitanes i acompanyem tota la cercavila després, sí, per tot el poble.
1: Déu-n'hi-do, perquè realment, ara que tenim tanta gent que ha de marxar de la ciutat, que costa tant arrelar, com veieu aquesta feina? Perquè, noies, jo us veig que esteu al peu del canó, però costa, no?, que la gent digui, a banda de viure a Sant Cugat, soc de Sant Cugat.
4: M'implico.
1: Exacte, sí. Què s'ha de fer? Què és el... Aprofiteu que teniu els micròfons, perquè de veritat la gent es cregui això de ser Sant Cugatenc.
4: Vinga, Sole, que esto es lo tuyo.
1: Comunica.
3: Has de ser-hi, perquè si estàs, tu passes bé. Si estàs en el poble, si estàs a la plaça, si vas quan toquen... Oh, és que jo tinc un nòvio.
2: Ai, carinyo, ja el vaig veure.
3: Que toquen els diables. Pues vés a les festes. És que aquí és tot festa popular. Tot el dia estan de festa.
2: Sí, molt majo.
3: Sí o no? A què t'agraden les festes?
2: No parem. Aquí s'ha cuat jo des que vaig vindre, mare. No he tornat.
4: La millor manera de ser de Sant Cugat és formar part de les festes. Si tu no estàs dins de les festes, t'avorreixes. Està molt bé ser públic. Però poder formar part sense tenir cap experiència, que és el que fem nosaltres, que nos saltamos algun ensayo i tot, ostres, és la bomba, saps?
1: Home, perquè vosaltres sou alumnes avantatjades ja. O sigui,
4: claro,
1: si voleu...
4: Claro.
1: El tema és que a la Rosita li interessa anar molt a l'assaig de la Unió per veure si... No?
2: És excusa, però jo realment, si no conec a la meva xica... Pues n'hauré conegut a moltes, que m'ho passo molt bé. Pues ja està. Tu no vols, carinyo, formar part?
1: Home, ara mateix...
2: Home, però tu podries.
1: No m'hi veig, no m'hi veig. No m'hi veig.
2: Per què no? Per què?
1: Mira, saps allò que...
4: Perquè el veig,
1: Que dius, no, és que nosaltres el que hem de fer és mirar-vos, gravar-vos, parlar de vosaltres, difondre...
2: Però...
3: És molt bona feina.
1: I velles.
2: Però aquells que diuen, ai, jo voldria ballar, però és que no conec a ningú, perquè són 8 persones, lo quadro, me pareix... O jo voldria tocar, però és que no n'he sé.
1: Parlem de...
2: Vella, la vella és la clau.
3: Vella és la clau.
1: Parlem de números. Iaia, quantes persones necessiteu? Vinga, va, aprofita.
4: 4.000.
1: Home.
3: Oh, nena, t'has passat.
1: Hosti.
4: M'acaba de dir el Pau, però 4.000, bueno.
1: 4.000 és mig Valldoreix.
4: És veritat.
1: Que aquesta és una altra. Trobeu que la gent dels barris ve aquí a treure el nas?
2: Ui, sí!
4: Tenim gent de Bontelleres.
2: Però,
3: De Rubí, de Terrassa...
2: I de Sabadell!
3: Oh, és que venim de tot arreu!
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí, sí.
3: Clar... Però hem de dir l'Instagram,
2: Quan ens deixis.
1: Quan tu vulguis.
3: Heu de seguir a l'Instagram, velles, amb guionet baix,
1: sí?
3: Sant Cugat.
4: Molt bé.
3: L'haig de repetir?
2: Sí, bueno, especifica velles amb baixa, perquè nosaltres som molt guapes i se confundiran.
1: És el que anava a dir,
3: O sigui, velles amb
1: que
3: baixa.
1: Jo no sé com anireu, el dia de la qüestió. Recordem-ho, que serà el 14 de febrer. A 3:15 a la plaça d'Octavià, que serà el momentàs. O sigui, si avui heu vingut com si fossin els Premis Gaudí, com vindreu aquell dia?
2: Home, pues, és que tot. Jo m'he fet pujar a una nevodeta, lo traje, mira que bonic.
1: Home, si vens mig...
2: Mira, és que...
1: La Rosita, perquè no la veieu, però està a punt del Chanel.
3: És de
4: Premis.
2: Me vaig fer portar de Tortosa.
3: Mare de Déu.
2: Home,
3: per favor.
2: És que és l'essència.
4: Sobretot molt important, lo de l'Instagram, que no seguiu, que vingueu a l'assaig de la Unió i que us podeu apuntar en qualsevol moment. Ens escriviu a l'Instagram o connecteu amb la ràdio. Si no sabeu res, dieu, escolta, senyora de la ràdio, que jo vull ser de vella. Ell ens avisarà.
1: No, i que a més farem un reel ben maco perquè la gent no perdi detall i així fem els moments més culminants d'aquesta entrevista i difondre això dels balls parlats, perquè potser la gent diu... Ostres, i això és una cosa superarrelada a Catalunya, i aquí, com que la gent de Carnaval són els que tenen les millors idees de la ciutat, doncs van dir, recuperem-ho, no?
3: Sí,
1: ell, iaia, que us vau il·luminar aquell dia, que vau dir, vinga, això de les velles, vinga, fotem-li.
3: I no, oh, no fa vergonya, eh? No fa vergonya, perquè no, no has de fer teatre, no has de fer res, d'estar amb el teu grup de...
2: Ai,
3: amigues velles, i ja allà fer
4: no
3: unes coses.
4: Allà
3: ah, que no fa vergonya.
4: Ja, ja, ja, ja. No, no, no, no. Jo soc molt vergonyosa que dic tot l'any allà al bosc. Només em connecto amb els meus bisnets i tal, i no, no me fa vergonya.
1: Tan
4: no,
1: vergonyosa no, que no has cosa, vingut. Iaia, ara que ja estem acabant, no volia finalitzar l'entrevista sense preguntar. A veure, que el gall de Carnaval ja està vigilant de prop tot el que esteu fent, està amb el compte enrere. Vosaltres, que teniu informació privilegiada, com està el gall d'humor? Com el veieu aquest any?
4: Està més temperamental, eh? Sí. Perquè tanta pluja no l'està sentant gaire bé.
1: Està mullat.
3: Les pluges, sí. I no sé si t'hormones. T'hormones?
4: Necessita humor i escalfor, per això. Velles, velles. Li necessita velles per treure aquest mal humor que té per la pluja.
2: Claro, jo l'únic que sé és que si ha de vindre en tren, ho té fotut, eh?
1: Sí, no. No vindrà...
2: Has ferrocat.
1: Ah, té, clar,
2: sí,
1: home.
2: Claro, los bons. És veritat que aquí teniu de bons.
1: Clar, és que ara jo imagino... I ja acabem i us faig una pregunta a les tres perquè respongueu cadascuna. Imagineu que el gall diu, mira, jo aquest any faig festa, estic ja fins al capdamunt, que agafin les velles al poder. Ara imagineu això. Iaia, breument, si tu agafes el poder... Com serà Sant Cugat els dies de Carnaval? Com te l'imagines? Que es pugui dir, en antena? Perquè ja estic veient la Rosita i em fa por.
2: Ai, és que mira...
1: Iaia, com seria aquest Sant Cugat?
2: Pues li foto. Jo? Mira, jo tinc molts nebodets aquí a Sant Cugat. Sí, jo no vaig tindre fills, carinyo, però... Jo? Que s'ho passin molt bé. És l'únic que vull en estos dies. Que s'ho passin bé. I ja t'ho dic. Jo portaré ous a Santa Clara i no plourà. No plourà este dissabte.
1: I vostè, iaia, imagini's que té la vara del Josep Maria Vallès. Què faria?
4: Revolució! Revolució! Sense les velles no hi ha revolució!
5: Sense les velles no hi ha revolució! Sense les velles no hi ha revolució!
4: Sense les velles no hi ha revolució!
1: Jo m'imagino els nets deuen estar flipant ara, mirant la iaia Remei.
4: Estan cridant amb mi, estan cridant amb mi! Sense les velles no hi ha revolució! Sí, cridant amb mi, cridant amb mi.
1: Soledat, què? Com veus aquest Sant Cugat? Imagina't que manes, filla.
3: Jo faria tot aquells dies de Carnaval que anem a dormir a l'hora que ens dongui la gana, que ballem molt, que posem música pel carrer, i ja de més em demanaré un dia anar totes al karaoke.
2: Ai, sí, per favor.
3: Però ballar, ballar, i música, música, música.
2: Per favor. Perquè saps que m'agrada molt, perquè saps que ja fa dies que jo no dormo. O sigui, no puc dormir.
3: Si balles,
2: i claro, i que faig tantes hores, què faig? Doncs a mi m'agradaria festa al carrer, perquè jo a les 11 encara estic desperta.
3: Música.
2: Ai...
1: Doncs ja les veieu, aquest trio que ja ens ha fet agafar energia de bon matí. És dilluns, sembla que sigui divendres al vespre, però no, és dilluns. I us volem agrair a les tres doncs, que ens hagueu portat doncs, aquest caliu, aquesta gresca, aquesta marxa, i a veure si els santcugatencs, que a vegades no, estan una miqueta adormits, que comencin a mirar per l'armari, a veure què poden trobar.
2: A les seves mares.
1: I sobretot...
2: I
1: el més important, repetim, l'Instagram, velles, amb B baixa, guió baix, Sant Cugat, per seguir absolutament tot del que tiraran aquestes bones dones.
3: I allà que escriguin, que diguin,
1: exacte.
3: Vull venir, vull venir.
1: I que la diguin grossa, com l'alçada d'un campanar, que aquest dijous, 12 de febrer, Unió Sant Cugatenca, un assaig amb possibilitats de maig, ja se sap, a les 20 hores... I per acabar d'adobar-ho, que aquells que no participin, que vinguin a mirar, que aquí es disfruta i que vés a saber si tindrem sort i tindrem més gent que s'apunti. Seduïm els santcugatencs amb aquesta festa el 14 de febrer, 3:15 del migdia, plaça d'Octavià, Vall de Velles. Senyores, gràcies.
6: Ai, aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
7: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Benvinguda, Naila. Naila Martínez, My Nutritionist. Hola.
2: Hola, Pili. Què tal?
1: Què tal?
2: Doncs jo molt bé.
1: Tu també.
2: Aquí sempre estic bé, jo. Després fora d'aquí ja ho veurem, però aquí jo sempre estic bé.
1: Sí, sí, sí. Estem bé. Jo també penso, com estàs? Bé. Si anem al detall ja, doncs els detalls hi ha altres coses que potser ja no tant.
2: Però potser
1: general,
2: als nostres oients no els interessa.
1: No cal tocar en detalls. Avui parlem d'economia, no només de menjar saludable, sinó d'economia. Perquè tenim aquesta imatge col·lectiva, no?, que menjar saludable és car.
2: Doncs
1: home,
2: sí.
1: La cistella de la compra és cara.
2: Sí, cada vegada més. Hem de dir que d'entrada tot està pujant de preu, per tant podem dir que la cistella en general és cara, però doncs hem de... O el que vull avui és posar una mica de llum, no?, amb aquesta frase de menjar saludable és molt car, perquè realment no tindria per què ser així.
1: Doncs com ho fem per tenir una cistella sostenible econòmicament,
2: doncs,
1: i saludable?
2: D'entrada, primer, entendre que és menjar saludable. Val? Perquè sí, clar, si associem menjar saludable a productes ecològics, supermercats healthy, llavors d'aquestes estranyes, no?, que cada vegada n'hi ha més, que no sabem ni com es diuen, snacks que ens venen amb publicitat saludable, productes proteics o receptes d'Instagram amb 50 ingredients, no?, doncs la realitat és que sí, que si fem això, realment podríem dir que l'alimentació, o que menjar saludable és més car, però la realitat és que la base d'una alimentació saludable no té per què ser aquests aliments, que la base és bastant simple. Parlem del mateix de sempre, Pili. Llegums, verdures, fruita, arròs, pasta, pa, ous, fruits secs, oli d'oliva, peix i aliments poc processats en general. Sí, és cert que alguns d'aquests aliments han augmentat el seu preu, però al final, si la base de la nostra alimentació són aquestes legums, aquestes verdures, aquestes fruites de proximitat, de temporada, doncs la cistella de la compra no té per què augmentar més el seu cost. O sigui, de fet, molts dels aliments més interessants nutricionalment, com aquests que he comentat, són els més econòmics.
1: Uh-huh.
2: No? Parlo de les legums. És que
1: per exemple, saps, no?
2: Que
1: sí.
2: Hi ha molts, però les legums, llenties, cigrons, mongetes, són una molt bona font de proteïna, són una molt bona font d'energia, perquè aporten hidrats de carboni, ens aporten ferro també, ens aporten fibra, perquè anem escassejats de fibra a la població en general. Per tant, doncs, a part de vitamines, minerals, i quan les consumim, també ens aporten sacietat. Sí? I no parlo de me menjo els legums per després no menjar. Parlo de si jo menjo els legums em sacien, la quantitat de menjar que jo al final menjo durant el dia serà menor. És a dir, si jo incorporo aliments rics en fibra, aquesta fibra m'ajuda a que la digestió sigui més lenta i que, per tant, estigui saciada durant més estona. No? I per tant, si jo me menjo uns legums i em sacien durant 3 hores, aquelles 3 hores no aniré a buscar una altra cosa, que probablement sigui algo que hagi comprat processat i més car, sí? Perquè no em sacia. Llavors, les legums són una molt bona font per tenir a casa barata, no? I nutricionalment completa. Després també, important, sobretot si ens costa més cuinar, utilitzar verdures congelades, per exemple. Per què? Perquè redueix el malbaratament. Val? Hi ha moltes famílies que em diuen, és que Naila, compro les verdures, però clar, sí, potser les compro de temporada, de proximitat, però és que després se me fan malbé perquè no les acabo utilitzant. Doncs comprem, si us passa això, compreu verdures ultracongelades, que ultracongelades al final és que les han collit i les han congelat directament, i moltes vegades tenen o conserven més les propietats que en algunes verdures refrigerades. Per tant, les comprem congelades i això ens fa que utilitzem la quantitat que necessitem per aquell àpat i la resta se'n torna al congelador i no malbaratem, no? I no llancem aliments i, per tant, perdem, no? Perquè és una pèrdua econòmica.
1: No, sí.
2: Després, aprofitar també, intentar fer cuina d'aprofitament. Clar, fa uns dies, Pili, parlàvem que ens costa cada vegada més cuinar, com
1: sí,
2: per cap...
1: Ai,
2: encara, no? Encara
1: li dono voltes que recupereu el podcast de si ara cuina és el futur o no. Sí. Encara li dono voltes, eh? D'això sí. N'hem de tornar a parlar.
2: N'hem de tornar a parlar. Però clar, si parlem que cada cop cuinem menys, fer cuina de reaprofitament potser ens costa, no? Perquè abans la meva mare feia molta cuina d'aprofitament, perquè al final compreu un pollastre sencer, aquell pollastre se n'aprofita i tot gairebé, no?, d'aquell pollastre. Ara, clar, si algú compra un pollastre...
1: Sí.
2: La feinada és... Què es fa amb tot allò, no? És entendre que... Però bé, la cuina d'aprofitament bàsicament és doncs que si jo estic cuinant verdures perquè no se me facin malbé, en cuino de més i les puc congelar o les puc guardar per després a la nit per fer aquest acompanyament, val? És a dir, que quan cuinem, cuinem una mica de més, aprofitem ja que ens posem a la cuina i això ho podem guardar.
1: O després inventar-te receptes, no?, amb aquells, allò, pues, amb els cigrons, les llenties, amb aquestes coses
2: després,
1: que, has fet de més i ho barreges i ja està.
2: Hi ha bases que ho toleren tot, val? Les llegums,
1: sí.
2: L'arròs i la pasta ho tolera tot. O sigui, tot vull dir... Sobretot, què és el que més ràpid es fa malbé, a part de la carn i el peix? Pues les verdures, no? Si ja estan madurades. És que amb un arròs li pots posar les verdures que vulguis. És que amb una pasta li pots posar les verdures que vulguis. I amb unes legums també.
1: I fins i tot carns i peixos.
2: I carns i peixos. O sigui, que la pasta, l'arròs i els legums són una molt bona base per aprofitar allò que se'ns està, que hi ha a la nevera, ja dius, bueno, és que això ja ho cuino avui o no, no? Llavors, ostres, són tres bases que ens permeten posar-hi aliments i que després també posar verdures a les amb aquestes bases els hi dona sabor. És que les verdures són, quan parlem del xup-xup, no? Que no és necessari que fem un gran xup-xup.

0: que menjar molt car, o sigui, més quin cost té la, o quin cost tindrà la meva salut, no? El no cuidar la meva salut al cap dels anys, no? Després també hi ha una cosa important, que és que moltes vegades ens fixem en que és molt car les menjades principals, però allò que comprem per la perifèria, que jo li dic, no en som conscients, no? Refrescos, galetes, productes industrialitzats, snacks, menjar preparat, el delivery, no? El takeaway, el portar a casa, o sigui, això és molt car.
1: És que realment, si tu vas amb una llista de la coixó, podem comprovar tots i totes. Sí. I segurament ho haurem comprovat totes i tots. Si vas amb una llista ben marcadeta, ben pautada, i et limites a la llista, el carro és molt més barat que si vas un dia a la babalà amb gana i comences a posar allà, venga, no?
0: Sí, sí. Si aneu amb una organització, no? Jo sempre dic que el diumenge, una hora al principi, després en mitja hora ho tindreu, de fer una programació del que voleu menjar durant la setmana, fer-vos la llista de la compra. Si és que ara la intel·ligència artificial us ho fa, la llista de la compra, i poses inclús l'organització de la setmana, no? Fiques l'organització de la setmana, fas la llista de la compra, ja la tens, i allò ho compres per després cuinar. Primer, arribaràs i no hauràs de pensar. Perquè quantes de nosaltres pensem en fer el sopar 5 minuts de començar a preparar-lo?
1: I tant.
0: I llavors entre l'angoixa, entre la culpa, no? Obres la nevera i la tanques 50 vegades a veure si apareix alguna cosa ja cuinada, no? I això no.
1: Ostres, això seria magnífic.
0: Clar, si ho tenim, sí, no sé si algun cop ens passarà això. Però és molt millor quan, després de tot el dia de treballar, si tenim fills, motxilles, deures, dutxes, pijames, si ja tenim pensat el que hem de cuinar, si ja ho tenim apuntat i tenim els ingredients a dins de la nevera, és que anirem amb el pinot automàtic i ja ho cuinarem i ja s'ha acabat. Uh-huh. Però si no ho tenim pensat, ostres, jo a les 8 de la tarda, Piri, ja dies que ja tinc no un pots. Mono amb un platillo dins que em diu salveu com puguis i vés-te'n a dormir.
1: També el compartim, aquest mono.
0: Per tant, salveu com puguis és, mira, què tocava avui? Ah, mira, que tinc
1: truita.
0: Truita, vale, doncs truita, perfecte. Truita, 4 fulles d'enciam i una patata al microones. Ja ho tinc salvat, vull dir. I no és car, això, no és car, val? O sigui, que hem de marxar de menjar saludable és car, no és necessari anar a comprar productes ecològics, productes superhealthy i tot això de bio, no? I tot el màrqueting que ens posen als productes del supermercat, que al final és utilitzar aquesta base que hem dit, llegums, verdures, fruites, car, peix, que podem anar a comprar car i peix d'oferta, no? I que, a més, si augmentem el consum de llegums i ous, no n'haurem de comprar tanta, no? I, per tant, també això equilibrarà el cost de la cistella. Cuinar plats senzills, receptes ràpides, utilitzar congelats, com hem dit, repetir menús. No passa res si avui mengem pasta i demà també mengem pasta. A la setmana hi ha 14 oportunitats d'àpats entre dinar i sopar, perquè dos dies mengis seguits pasta, no explota ningú, val? No ve un policia a dir-nos, t'has equivocat, ja no estàs fent equilibrat i saludable, això no passa, val? Per tant, aprofitem, ja que estem cuinant avui, escolta, pues si avui estàs inspirada, cuina per dos, i, no? O si dineu a casa, doncs cuineu una mica més i ja teniu la base per sopar, no? O sigui, intentem agilitzar-nos, que menjar saludable ni és car ni ha de ser complicat, perquè si no ens paralitza i al final no fem res.
1: Naila, gràcies, gràcies, gràcies per ser-hi.
0: A vosaltres per escoltar-me.
1: Petons.
0: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes: vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una faula. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on està la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important: la persistència. I això no surt als Reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però amb direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Latina Forés. Fem un repàs de les notícies més destacades.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa, l'alcalde respon a Cugat Mèdia. Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins a Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins de TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte a l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Teià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876,56 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça en les dues últimes dècades. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. La investigació dels fets a Sant Cugat anava a càrrec de la unitat d'investigació dels Mossos de Rubí, que seguia la pista dels dos sospitosos per quatre robatoris comesos a la ciutat. La seva identificació va ser possible gràcies a la coordinació amb la unitat d'investigació de Gavà i la policia local de Castelldefels, que els investigaven per fets similars. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres robatoris violents comesos arreu de Catalunya amb el mateix patró d'actuació. Tots dos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà. En clau cultural us presentem el cor Cara B, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat, amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chappell Roan, Maroon 5, Megan Trainor, entre d'altres. Fa dos anys que es van formar com a grup i els seus integrants són amics que anteriorment havien cantat plegats en d'altres formacions corals. Ara busquen l'excel·lència amb un repertori modern, però sense oblidar-se de passar-s'ho bé envoltats d'amics. Podeu llegir-ne més a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà al grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Infopodcast Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en qui li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. Sí, també ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès també ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Tot i això, ha lamentat que a dia d'avui encara no s'hagi concretat cap mesura. Ha dit ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar a la xifra rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. Segons els Mossos, els detinguts actuaven de manera coordinada i seleccionaven principalment persones d'edat avançada que portaven joies visibles, especialment en zones comercials concorregudes. Després de seguir les víctimes durant uns minuts, un dels homes executava l'estrabada mentre circulava en patinet elèctric, mentre que l'altre vigilava l'entorn, escollia les víctimes i facilitava la fugida. I acabem amb un apunt d'esports de futbol. El primer equip de la penya blaugrana de Sant Cugat, masculí, debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior Ver, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar!
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
12: Salutacions, us parla Latina Forés. Fem un repàs de les notícies més destacades.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa, l'alcalde respon a Cugat Mèdia. Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins de TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte a l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Mata de Pera i Teià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876,56 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça en les dues últimes dècades. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. La investigació dels fets a Sant Cugat anava a càrrec de la unitat d'investigació dels Mossos de Rubí, que seguia la pista dels dos sospitosos per quatre robatoris comesos a la ciutat. La seva identificació va ser possible gràcies a la coordinació amb la unitat d'investigació de Gavà i la policia local de Castelldefels, que els investigaven per fets similars. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres robatoris violents comesos arreu de Catalunya amb el mateix patró d'actuació. Tots dos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà. En clau cultural us presentem el cor Cara B, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat, amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chappell Roan, Maroon 5, Omega Trainor, entre d'altres. Fa dos anys que es van formar com a grup i els seus integrants són amics que anteriorment havien cantat plegats en d'altres formacions corals. Ara busquen l'excel·lència amb un repertori modern, però sense oblidar-se de passar-s'ho bé envoltats d'amics. Podeu llegir-ne més a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: Infopodcast Sant Cugat.
13: Salutacions, us parla Martí González. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès també ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Tot i això, ha lamentat que a dia d'avui encara no s'hagi concretat cap mesura. Ha dit ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar a la xifra rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. Segons els Mossos, els detinguts actuaven de manera coordinada i seleccionaven principalment persones d'edat avançada que portaven joies visibles, especialment en zones comercials concorregudes. Després de seguir les víctimes durant uns minuts, un dels homes executava l'estrabada mentre circulava en patinet elèctric, mentre que l'altre vigilava vigilava l'entorn, escollia les víctimes i facilitava la fugida. I acabem amb un apunt d'esports de futbol. El primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat, masculí, debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior Ver, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Latina Forés. Fem un repàs de les notícies més destacades.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa, l'alcalde respon a Cugat Mèdia. Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins de TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte a l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Teià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876,56 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça en les dues últimes dècades. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de 4 robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. La investigació dels fets a Sant Cugat anava a càrrec de la unitat d'investigació dels Mossos de Rubí, que seguia la pista dels dos sospitosos per 4 robatoris comesos a la ciutat. La seva identificació va ser possible gràcies a la coordinació amb la unitat d'investigació de Gavà i la policia local de Castelldefels, que els investigaven per fets similars. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres robatoris violents comesos arreu de Catalunya amb el mateix patró d'actuació. Tots dos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà. En clau cultural us presentem el Cor Cara B, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat, amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chapel Round, Maroon 5, Megan Trainor, entre d'altres. Fa 2 anys que es van formar com a grup i els seus integrants són amics que anteriorment havien cantat plegats en d'altres formacions corals. Ara busquen l'excel·lència amb un repertori modern, però sense oblidar-se de passar-s'ho bé envoltats d'amics. Podeu llegir-ne més a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports: el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Infopodcast Sant Cugat.
4: Salutacions, us parla Martí González. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès també ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Tot i això, ha lamentat que a dia d'avui encara no s'hagi concretat cap mesura. Ha dit ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar a la xifra rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per d'Alella, Sant Vicenç de Montal, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. Segons els Mossos, els detinguts actuaven de manera coordinada i seleccionaven principalment persones d'edat avançada que portaven joies visibles, especialment en zones comercials concorregudes. Després de seguir les víctimes durant uns minuts, un dels homes executava l'estrabada mentre circulava en patinet elèctric, mentre que l'altre vigilava l'entorn, escollia les víctimes i facilitava la fugida. I acabem amb un apunt d'esports de futbol. El primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat, masculí, debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior Ver, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
7: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla la Tina Forés. Fem un repàs de les notícies més destacades.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa, l'alcalde respon a Cugat Mèdia. Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins de TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte a l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Teià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876,56 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça en les dues últimes dècades. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrebades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. La investigació dels fets a Sant Cugat anava a càrrec de la unitat d'investigació dels Mossos de Rubí, que seguia la pista dels dos sospitosos per quatre robatoris comesos a la ciutat. La seva identificació va ser possible gràcies a la coordinació amb la unitat d'investigació de Gavà i la policia local de Castelldefels, que els investigaven per fets similars. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres robatoris violents comesos arreu de Catalunya amb el mateix patró d'actuació. Tots dos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà. En clau cultural us presentem el cor Cara B, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat, amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chappell Roan, Maroon 5, Megan Trainor, entre d'altres. Fa dos anys que es van formar com a grup i els seus integrants són amics que anteriorment havien cantat plegats en d'altres formacions corals. Ara busquen l'excel·lència amb un repertori modern, però sense oblidar-se de passar-s'ho bé envoltats d'amics. Podeu llegir-ne més a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà al grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
10: Infopodcast Sant Cugat.
11: Salutacions, us parla Martí González. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès també ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Tot i això, ha lamentat que a dia d'avui encara no s'hagi concretat cap mesura. Ha dit ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar a la xifra rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrebades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. Segons els Mossos, els detinguts actuaven de manera coordinada i seleccionaven principalment persones d'edat avançada que portaven joies visibles, especialment en zones comercials concorregudes. Després de seguir les víctimes durant uns minuts, un dels homes executava l'estrebada mentre circulava en patinet elèctric, mentre que l'altre vigilava l'entorn, escollia les víctimes i facilitava la fugida. I acabem amb un apunt d'esports de futbol. El primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat, masculí, debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Sempre.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 7.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Latina Forés. Fem un repàs de les notícies més destacades.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa, l'alcalde respon a Cugat Mèdia. Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins de TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte a l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Teià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876,56 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça en les dues últimes dècades. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. La investigació dels fets a Sant Cugat anava a càrrec de la unitat d'investigació dels Mossos de Rubí, que seguia la pista dels dos sospitosos per quatre robatoris comesos a la ciutat. La seva identificació va ser possible gràcies a la coordinació amb la unitat d'investigació de Gavà i la policia local de Castelldefels, que els investigaven per fets similars. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres robatoris violents comesos arreu de Catalunya amb el mateix patró d'actuació. Tots dos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà. En clau cultural us presentem el cor Cara B, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat, amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chappell Roan, Maroon 5, Omegan Trainor, entre d'altres. Fa dos anys que es van formar com a grup i els seus integrants són amics que anteriorment havien cantat plegats en d'altres formacions corals. Ara busquen l'excel·lència amb un repertori modern, però sense oblidar-se de passar-s'ho bé envoltats d'amics. Podeu llegir-ne més a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast Sant Cugat. Salutacions, us parla Martí González. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès també ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Tot i això, ha lamentat que a dia d'avui encara no s'hagi concretat cap mesura. Ha dit ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar a la xifra rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per a l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. Segons els Mossos, els detinguts actuaven de manera coordinada i seleccionaven principalment persones d'edat avançada que portaven joies visibles, especialment en zones comercials concorregudes. Després de seguir les víctimes durant uns minuts, un dels homes executava l'estrabada mentre circulava en patinet elèctric, mentre que l'altre vigilava l'entorn, escollia les víctimes i facilitava la fugida. I acabem amb un apunt d'esports de futbol. El primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat, masculí, debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior Ver, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa és així. Verà,
4: és impressionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: ¡Qué bonito!
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
0: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
11: Salutacions, us parla la Tina Forés. Fem un repàs de les notícies més destacades.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa, l'alcalde respon a Cugat Mèdia. Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins de TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte a l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Teià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876,56 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça en les dues últimes dècades. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. La investigació dels fets a Sant Cugat anava a càrrec de la unitat d'investigació dels Mossos de Rubí, que seguia la pista dels dos sospitosos per quatre robatoris comesos a la ciutat. La seva identificació va ser possible gràcies a la coordinació amb la unitat d'investigació de Gavà i la policia local de Castelldefels, que els investigaven per fets similars. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres robatoris violents comesos arreu de Catalunya amb el mateix patró d'actuació. Tots dos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà. En clau cultural us presentem el cor Cara B, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat, amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chappell Roan, Maroon 5, Omega Trainor, entre d'altres. Fa 2 anys que es van formar com a grup i els seus integrants són amics que anteriorment havien cantat plegats en d'altres formacions corals. Ara busquen l'excel·lència amb un repertori modern, però sense oblidar-se de passar-s'ho bé envoltats d'amics. Podeu llegir-ne més a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana de Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
9: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
6: Infopodcast Sant Cugat.
8: Salutacions, us parla Martí González. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès també ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Tot i això, ha lamentat que a dia d'avui encara no s'hagi concretat cap mesura. Ha dit ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar a la xifra rècord de 1.528 euros. És el 7è municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasol, només per a l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a 2 homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de 4 robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. Segons els Mossos, els detinguts actuaven de manera coordinada i seleccionaven principalment persones d'edat avançada que portaven joies visibles, especialment en zones comercials concorregudes. Després de seguir les víctimes durant uns minuts, un dels homes executava l'estrabada mentre circulava en patinet elèctric, mentre que l'altre vigilava l'entorn, escollia les víctimes i facilitava la fugida. I acabem amb un apunt d'esports de futbol. El primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat, masculí, debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior Ver, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
9: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 8:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Latina Forés. Fem un repàs de les notícies més destacades.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa, l'alcalde respon a Cugat Mèdia. Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins de TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte a l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Teià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876,56 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça en les dues últimes dècades. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de 4 robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. La investigació dels fets a Sant Cugat anava a càrrec de la unitat d'investigació dels Mossos de Rubí, que seguia la pista dels dos sospitosos per 4 robatoris comesos a la ciutat. La seva identificació va ser possible gràcies a la coordinació amb la unitat d'investigació de Gavà i la policia local de Castelldefels, que els investigaven per fets similars. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres robatoris violents comesos arreu de Catalunya amb el mateix patró d'actuació. Tots dos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà. En clau cultural us presentem el cor Cara B, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat, amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chappell Roan, Maroon 5, Omega Trainor, entre d'altres. Fa 2 anys que es van formar com a grup i els seus integrants són amics que anteriorment havien cantat plegats en d'altres formacions corals. Ara busquen l'excel·lència amb un repertori modern, però sense oblidar-se de passar-s'ho bé envoltats d'amics. Podeu llegir-ne més a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Infopodcast Sant Cugat. Salutacions, us parla Martí González. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès també ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Tot i això, ha lamentat que a dia d'avui encara no s'hagi concretat cap mesura. Ha dit ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar a la xifra rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per a l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. Segons els Mossos, els detinguts actuaven de manera coordinada i seleccionaven principalment persones d'edat avançada que portaven joies visibles, especialment en zones comercials concorregudes. Després de seguir les víctimes durant uns minuts, un dels homes executava l'estrabada mentre circulava en patinet elèctric, mentre que l'altre vigilava l'entorn, escollia les víctimes i facilitava la fugida. I acabem amb un apunt d'esports de futbol. El primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat, masculí, debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior Ver, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla la Tina Forés. Fem un repàs de les notícies més destacades.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa, l'alcalde respon a Cugat Mèdia. Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins de TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte a l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Teià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876,56 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça en les dues últimes dècades. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. La investigació dels fets a Sant Cugat anava a càrrec de la unitat d'investigació dels Mossos de Rubí, que seguia la pista dels dos sospitosos per quatre robatoris comesos a la ciutat. La seva identificació va ser possible gràcies a la coordinació amb la Unitat d'Investigació de Gavà i la policia local de Castelldefels, que els investigaven per fets similars. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres robatoris violents comesos arreu de Catalunya amb el mateix patró d'actuació. Tots dos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà. En clau cultural us presentem el cor Cara B, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat, amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chappell Roan, Maroon 5, Omegan Trainor, entre d'altres. Fa 2 anys que es van formar com a grup i els seus integrants són amics que anteriorment havien cantat plegats en d'altres formacions corals. Ara busquen l'excel·lència amb un repertori modern, però sense oblidar-se de passar-s'ho bé envoltats d'amics. Podeu llegir-ne més a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirasol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast Sant Cugat.
10: Salutacions, us parla Martí González. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès també ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Tot i això, ha lamentat que a dia d'avui encara no s'hagi concretat cap mesura. Ha dit ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar a la xifra rècord de 1.528 euros. És el 7è municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a 2 homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de 4 robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. Segons els Mossos, els detinguts actuaven de manera coordinada i seleccionaven principalment persones d'edat avançada que portaven joies visibles, especialment en zones comercials concorregudes. Després de seguir les víctimes durant uns minuts, un dels homes executava l'estrabada mentre circulava en patinet elèctric, mentre que l'altre vigilava l'entorn, escollia les víctimes i facilitava la fugida. I acabem amb un apunt d'esports de futbol. El primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat, masculí, debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirasol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Latina Forés. Fem un repàs de les notícies més destacades.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa, l'alcalde respon a Cugat Mèdia. Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins a Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins de TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte a l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Teià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876,56 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça en les dues últimes dècades. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de 4 robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. La investigació dels fets a Sant Cugat anava a càrrec de la unitat d'investigació dels Mossos de Rubí, que seguia la pista dels dos sospitosos per 4 robatoris comesos a la ciutat. La seva identificació va ser possible gràcies a la coordinació amb la unitat d'investigació de Gavà i la policia local de Castelldefels, que els investigaven per fets similars. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres robatoris violents comesos arreu de Catalunya amb el mateix patró d'actuació. Tots dos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà. En clau cultural us presentem el cor Cara B, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat, amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chappell Roan, Maroon 5, Omegan Trainor, entre d'altres. Fa 2 anys que es van formar com a grup i els seus integrants són amics que anteriorment havien cantat plegats en d'altres formacions corals. Ara busquen l'excel·lència amb un repertori modern, però sense oblidar-se de passar-s'ho bé envoltats d'amics. Podeu llegir-ne més a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà al grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior B, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Infopodcast Sant Cugat.
4: Salutacions, us parla Martí González. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'alcalde respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. I també ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès també ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Tot i això, ha lamentat que a dia d'avui encara no s'hagi concretat cap mesura. Ha dit ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar a la xifra rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de quatre robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat. Els arrestats també estarien relacionats amb altres estrabades perpetrades a Castelldefels i Viladecans amb el mateix mètode. Segons els Mossos, els detinguts actuaven de manera coordinada i seleccionaven principalment persones d'edat avançada que portaven joies visibles, especialment en zones comercials concorregudes. Després de seguir les víctimes durant uns minuts, un dels homes executava l'estrabada mentre circulava en patinet elèctric, mentre que l'altre vigilava l'entorn, escollia les víctimes i facilitava la fugida. I acabem amb un apunt d'esports de futbol. El primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat, masculí, debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el Júnior Ver, recent ascendit, estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Bon dia, un nou capítol de l'Alcalde Respon. Avui ens acompanya l'alcalde Josep Maria Vallès. Gràcies per estar aquí avui.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Si li sembla, comencem amb totes les preguntes que ens han fet arribar durant aquests dies als ciutadans i ciutadanes perquè li poguessin traslladar a vostè, i comencem parlant d'equipaments. La Manuela, del barri de Volpelleres, ens pregunta per la masia de Can Canyameres, que és un equipament molt necessari pel barri. De fet, és una reivindicació que s'ha fet darrerament sovint. Diuen que es cau a trossos i que si creuen o si pensen arreglar-la en algun moment des de l'Ajuntament.
1: La voluntat, evidentment, és d'arreglar-la. Som conscients de la situació d'aquesta masia. De fet, a l'àrea metropolitana de Barcelona, que diguéssim que és una institució, una administració pública que ajuda als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i, per tant, també a Sant Cugat, està redactant el projecte d'arranjament de la masia. I suposo que potser la propera pregunta és i quan estarà això, no? Jo, per ser sincers, això no es visualitzarà fins en el proper mandat, perquè primer hem de tenir el projecte va acompanyat també d'un pressupost, i per tant jo vull pensar que el proper mandat, el 27-31, doncs això estarà, ho veurem fet.
0: Fa pocs dies es coneixia que hi hauria la construcció, que es faria la construcció d'un nou centre comercial al final de la carretera Cerdanyola. El Joaquim, un veí del barri, comenta que estan preocupats els veïns de la zona per la mobilitat, perquè si ara mateix ja pateixen els embusos de tota la gent que baixa com si haguessin cap a la Rambla del Celler, si aquesta zona de la Rotonda ara serà peatonal, no tenen clara, no, que la circulació no empitjori, i com penseu fer-ho?
1: D'entrada, jo crec que una bona notícia d'aquesta zona comercial, que jo crec que anirà molt bé per l'avinguda de Cerdanyola, perquè allà hi ha molts comerços, però de menjar, de gastronomia no n'hi ha, no? I per tant, jo crec que també, això també pot ajudar molt els veïns, i a part ho tindran molt a prop. Però aquest espai comercial vindrà acompanyat d'un aparcament d'unes 200 places, amb la qual també jo crec que també va bé amb una entrada de Sant Cugat per l'avinguda de Cerdanyola, que la gent també pugui aparcar i pugui accedir a caminar pel centre. Jo sé que tot això va acompanyat d'un estudi de mobilitat, i per tant, tot això està contemplat. Tampoc això ho veurem ara mateix, ni molt menys, vull dir, això trigarà, perquè tots els processos, vull dir, s'ha fet una primera aprovació inicial, s'han de fer la sèrie d'aprovacions continuades, i de fet, al final, també la Generalitat té que donar el vistiplau. Per tant, no ho veurem avui mateix, ni molt menys, ni en aquest mandat, és impossible, però sí que està contemplat.
0: Una pregunta que en gairebé tots els alcaldes respon apareix, és l'escola La Mirada. La Neus pregunta si deixaran morir l'escola amb el projecte educatiu que és tan preciós i un equip de mestres increïble.
1: No es deixarà morir en absolut. I, de fet, continuem treballant amb l'actual escola. Amb l'actual escola, com el tema de la cuina, que ja està en marxa, i millores que hem anat fent durant aquest mandat, totes les millores que es poden fer amb una escola que no és una escola. Amb el tema del pati, una sèrie de... Totes les demandes que la comunitat educativa de La Mirada actual, que ens han fet, i això ho sap molt bé la directora de l'escola, ho hem dut a terme. I no deixem morir res, vull dir, estem amb els processos urbanístics per requalificar els terrenys de la Guinardera, perquè no estaven qualificats per acollir un equipament d'una escola, i ara, diguéssim que la pilota, per dir-ho col·loquialment, està a la Generalitat, que segurament aviat ens donarà el vistiplau una sèrie d'informes que són preceptius i que ens han donat el vistiplau per un tema de talussos, de tema de... Bueno, uns talussos per evitar una mica el possible so pròxim a l'autopista, etc. Vull dir, a la que la Generalitat ens doni el vistiplau amb aquests informes que són preceptius, doncs continuarà el procés. Per tant, en cap moment ningú s'ha plantejat deixar morir aquest projecte. No.
0: En els darrers dies ens n'hem fet ressò als mitjans de que els treballadors de les biblioteques municipals estaven de vaga perquè reivindicaven diverses coses. Ens arriben dos o tres preguntes relacionades amb biblioteques. A veure què ens pots respondre. La Lourdes pregunta que per què no s'asseu ningú de l'Ajuntament per donar propostes concretes als problemes que s'estan denunciant des de fa temps des de les biblioteques.
1: Bueno, això ja la pregunta no és correcta, em sap greu. perquè el mateix tinent d'alcalde d'Economia i el seu equip de recursos humans ja han mantingut, com a mínim, que jo sàpiga, com a mínim, dues reunions amb l'equip de les biblioteques per entomar totes les problemàtiques i totes les reivindicacions, que entenc que són més que justes, per treballar-hi. Per tant, d'entrada, aquest diàleg existeix, existeix. De fet, una cosa que vam fer en aquest mandat doncs, va ser, que jo crec que també era de justícia, doncs, era incorporar els treballadors de les biblioteques a l'Ajuntament. I, per tant, això també vol dir que més tard o més d'hora també s'hauran d'equiparar a la resta de funcionaris de l'Ajuntament.
0: La Lourdes també. Després preguntarem... La Rosa Maria fa preguntes que estan una mica relacionades amb el que tu deies, però per acabar amb les preguntes de la Lourdes. Quan resulta l'Ajuntament els greus problemes estructurals i les mancances dels equipaments bibliotecaris?
1: Bé, els problemes no són només dels equipaments bibliotecaris. Sabeu, saps quants equipaments públics té l'Ajuntament o la ciutat de Sant Cugat? Més de 90. Més de 90. Clar, què passa? Que els equipaments, els edificis públics, passen els anys i si no es fa un manteniment, això passa com a casa teva i meva, no? Vull dir, si no arregles les coses, al final la despesa encara és més grossa perquè es trenquen les coses, no? I això és el que està passant en alguns equipaments de la nostra ciutat, fruit de que, bueno, doncs que hi ha uns equipaments que tenen molts anys, no? I que s'ha anat fent un manteniment, doncs, d'aquella manera. Nosaltres ho tenim clar, això, i estem treballant doncs, per solucionar tots aquests problemes que ens van sortint. L'ideal seria tenir un pla pels 90 equipaments, dotar-lo de pressupost, cosa que també és molt complicat perquè el pressupost de l'Ajuntament tampoc dona per tant, perquè són molts els edificis, molts els equipaments, i per tant hi estem treballant també per donar la màxima solució possible.
0: Com dèiem la Rosa Maria, comenta que des de l'Ajuntament s'ha reconegut un error administratiu en les nòmines dels auxiliars de biblioteca de 115 euros menys mensuals, que quan es corregirà l'error i ho pagaran?
1: Si s'ha corregit, si s'ha reconegut l'error, com comentes, que desconeixia aquest tema concret, doncs entenc que en breu, amb la màxima brevetat possible. Imagino que amb la propera nòmina no crec que això sigui tan complicat de solucionar.
0: Hi ha 3 places d'auxiliar de biblioteca que s'han d'estabilitzar. Com es farà i quan sortirà la nova convocatòria?
1: Ostres, no sé tant, de veritat. Sé moltíssimes coses de Sant Cugat, moltes, Però tant al detall d'aquest tema ho preguntaria al departament corresponent i us donaré resposta, perquè no ho sé, sincerament, no ho sé.
0: Parlem d'un altre equipament que ha omplert molts titulars i que a més sabem que a vostè li dona importància. Al Mario li pregunta, quan s'obrirà la Unió?
1: Quan s'obrirà la Unió? Doncs, si vols miro el telèfon i et dic el dia exacte. A l'octubre. A l'octubre està previst un acte inaugural de la Unió Centre Cultural, perquè, de fet, ho comentàvem amb el president i amb la Junta, amb el David Pujol, no? Diu, és que tampoc vam fer nosaltres cap acte, sí que es va obrir i s'utilitza per les diferents seccions de la Unió, però mai s'ha fet un acte, no? Per tant, farem un acte conjunt d'obertura, d'inauguració, del que és la Unió Centre Cultural i del Teatre de la Unió. I això serà a l'octubre.
0: I ja veurem que està en marxa del tot, començarà a rodar...
1: Sí, farem aquest acte i crec que al cap de 10 dies o 15 dies es farà algo semblant a el que es va fer en el Teatre Auditori, ara, Emma Vilarassau de Sant Cugat, doncs a l'any 93, si no m'equivoco, no? Que es va fer un espectacle, Històries de Sant Cugat, dirigit per la Dolors Vilarassau, amb més de 200 actors i actrius de Sant Cugat, i que es va fer, jo diria, no em voldria equivocar, fins a 5 representacions, perquè eren gratuïtes, perquè tothom pogués anar al teatre, algú el pogués conèixer. Doncs una cosa semblant farem amb el Teatre de la Unió. Estem treballant una obra. De fet, és mira, no ho diré, a veure si algú pot buscar-ho i farem una mica com un petit concurs. Representarem el càsting per fer la primera obra que es va representar al Teatre de la Unió. Per què un càsting? Perquè el que volem és que participin el màxim d'actors i d'actrius de les diferents companyies del municipi de Sant Cugat, no? I aleshores farem, el director està treballant com una mena de càsting, o sigui, l'obra serà un càsting per fer possible l'obra. Per tant, mai es veurà l'obra completa, es veuran trossos, però així el que farem és que puguin participar, insisteixo, doncs a Teatre de Mirasol, de Valldoreix, de totes les companyies que en tenim moltes, de Sant Cugat puguin participar. I això serà No sé si serà cap a finals d'octubre o primers de novembre, però també està, ja està agendat.
0: Estarem atents perquè sona molt interessant. Un altre tema també d'equipaments. La Maria li pregunta si creu que l'oferta sanitària actual de la ciutat dona servei als habitants actuals i als que s'afegiran a la ciutat durant els propers anys amb el nou barri, i des de Sant Cugat què s'està fent això, perquè evidentment sabem que les competències en salut, en aquest cas de construir més CAPs o el que sigui, són de la Generalitat, del Departament de Salut, però com ho treballa això, l'Ajuntament?
1: A veure, teòricament, actualment, diguéssim que està bastant coberta les necessitats sanitàries a la nostra ciutat, però sí que és cert que, com bé deies, doncs, la ciutat no és que hagi de créixer exponencialment, perquè la majoria de persones que viuran en el barri de Can Ametller serà mobilitat interna. Perquè allà, si voleu, ho explico en dos minuts, allà estava previst doncs, poder fer 10.000 pisos, cosa que no passarà. Se'n faran 5.500 per mantenir el model, el tipus de població que tenim a la nostra ciutat, però d'aquests 5.500, 3.200 seran de protecció oficial per la gent de Sant Cugat. Per tant, s'entén que aquests 3.200 pisos seran mobilitat interna, per tant, no creixerà tant. Avui, jo sempre dic, avui Sant Cugat, o quan es tanqués aquest barri, Sant Cugat podria tenir uns 230.000 habitants, com preveia el PGM del 76, no? Però quan acabi aquest barri, no arribarem ni a la meitat d'aquests 230.000 habitants. Però clar, ens hem de preparar en tema sanitari, en tema de tema esportiu, tot allò, les necessitats, equipaments i serveis, no? Això ho hem treballat, la veritat és que jo estic content perquè es van posar d'acord tres poblacions i a més de color diferent, Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat, van fer tres reunions, ens van posar d'acord, la Generalitat, vam anar a parlar amb la Generalitat per plantejar la necessitat de fer aquest hospital i perquè no la gent hagi d'anar doncs, cap a la Mutua Terrassa, i per també doncs, que no quedi tan saturat l'hospital de Terrassa. No? I ens vam posar d'acord, vam trobar que el millor terreny era un de Rubí, les coses com siguin. Està molt a prop de Sant Cugat, i això tampoc em preocupa, perquè també posarem llançaderes, autobusos, el que faci falta per facilitar. Però des de... I això crec que portàvem mig any de mandat o 8 mesos que ens vam posar d'acord i vam anar a la Generalitat, però a dia d'avui doncs no s'ha mogut res. Ens van dir que primer farien el pla funcional, és a dir, tots aquells serveis que ha de donar aquest hospital, que segurament, pel que ens van dir, així de paraula, però no ho tenim per escrit, doncs seran pràcticament el 100% dels serveis que mèdics que tu tens quan vas a la Mutua Terrassa, excepte la hospitalització, no? Per tant, per allò del dia a dia, donarà el servei que necessitem els santcugatencs. El que passa que és difícil de concretar una data, perquè ara s'han aprovat uns pressupostos de la Generalitat, i que les vam revisar, nosaltres vam fer totes les demandes necessàries per Sant Cugat i cap de les demandes de Sant Cugat s'han recollit. En aquest cas, no només afecta Sant Cugat, sinó també a Rubí, que s'ha visat. Per tant, a dia d'avui, malauradament, malgrat els tres ajuntaments hem fet la feina, doncs no puc donar una resposta concreta. Ens la té que donar la Conselleria de Salut de la Generalitat.
0: La Sandra, davant la demanda i necessitat per al volum de ciutadans al poble, seria possible tenir una oficina de la Generalitat pels afers socials? Els dimecres a l'Ajuntament es queda curt i és molt difícil tenir cita.
1: Puc contestar exactament el mateix que acabo de contestar. És una de les demandes que me la sé de memòria, L'hospital, l'oficina, que ara tenim un dia i unes horetes, és, bueno, el mateix que fa molts anys a Sant Cugat, quan tenim una població de pràcticament 100.000 habitants. I jo crec que era la demanda més senzilla, més viable, perquè ens augmentessin. No ens n'hem sortit. De moment, la Generalitat no ens atorga... Vull dir, la voluntat del govern de la ciutat, i ho estem lluitant, però clar, quan et topes amb una porta que et va dient que no, és que tampoc ho pots... O sigui, l'Ajuntament, jo sempre ho dic, pot arribar fins a un cert punt, i a partir d'aquí lluitar, i reunions amb consellers i amb conselleres i amb directors generals, que ens fem un fars per aconseguir, perquè al final el que volem donar és el millor servei per a la ciutadania de Sant Cugat, però quan una cosa no depèn al final de tu, hi arriba un punt que poc pots fer. Però aquesta demanda està més que recollida. Mira, de fet, si mireu la revista municipal, el darrer número, van fer una plana justament perquè la ciutadania veiés aquells temes de Sant Cugat que estaven encallats perquè la Generalitat doncs, no dona resposta. I aquest és un d'ells.
0: Seguirem a veure com es desenvolupen. Canviem, deixem els equipaments a banda, parlem de l'estat de la ciutat. Segurament una de les queixes o de les, no, de les demandes que sentim més dels ciutadans, els hem recollit el José Luis, l'Anna, la Yasmina, entre d'altres, parlen de l'estat de les calçades, les voreres, que són un autèntic desastre, que són un perill pels vianants, per les bicicletes, per les motos també, tot i que sabem que hi ha el pla de voreres, eh? Diuen que no es mereixen aquesta deixadesa i manca de manteniment i que quan ho veurem resolt.
1: Jo, si estigués en el lloc d'aquests ciutadans, també diria exactament el mateix. Mira, hi vaig estar al carrer del Carme, i eren, potser eren una vintena de veïns, parlant amb ells, amb tots, eh? Primer escoltant, evidentment, però és que no... A veure, no cal dir que m'ho expliquin, perquè també passo pel carrer del Carme i veig com està el carrer del Carme. Però jo els hi deia, tant de bo el problema el tinguéssim només al carrer del Carme, perquè ja estaria solucionat. Jo també ho he dit moltes vegades... Quan vam entrar vam fer com una auditoria de tot l'espai públic de la ciutat, i quan dic de la ciutat vull dir de tot el municipi de Sant Cugat, i vam sortir amb números rodons més de 30.000 incidències a la via pública. Són moltes, moltes. Això vol dir molts panots, moltes arrels que surten, que aixequen la vorera, que aixequen la calçada, que forats aquí, forats allà. Són moltíssims. I per això de seguida vam fer aquest pla de voreres, que vam dir 2015-2030, que això no vol dir que el 2030 s'acabi tot, no. Això vol dir que el 2030 o el 28 hi ha d'haver-hi un pla que digui 2030, 2035 o 40. Perquè és el que dèiem també abans, no? El que fas a casa. Aquest de fer un manteniment, doncs, a la via pública, que és l'espai de tots, també. Ens hi hem posat des del primer dia. El que passa que costa de veure. Costa. Anem asfaltant, estem asfaltant també aquest estiu, anem arreglant voreres, ja no sé el llistat de totes les voreres que hem arreglat, però costa de veure perquè hi ha molt per arreglar. Jo és que el que voldria que això arribés a la gent, no? A mi, jo seria el primer que m'agradaria apretar un botó i que en 24 hores totes les voreres estiguin... No, clar, jo no vull tenir una ciutat com està, jo el que vull solucionar-ho. I per això m'he posat, i per això vam fer un pla i l'estem executant amb una inversió de 3 milions i mig d'euros anuals. Que pot semblar molt? Pues potser són molts diners. Molts dels que fins ara s'havien destinat a arranjar l'espai públic. I estem treballant. I quin criteri seguim? Doncs actuem sobre aquells vials, aquells carrers o aquelles voreres, doncs, que estan més deteriorades i alhora més utilitzades. Al carrer del Carme, aquest agost, doncs ens hi posarem. Ja els hi vaig comentar als veïns, vull dir... A més, va ser curiós perquè jo anava caminant per allà, va sortir un veí, van començar a sortir tots i van fer com una reunió de veïns, però va anar molt bé. Dic, i tinc ganes de passar després per comentar amb vosaltres, perquè al final els mateixos veïns, els que viuen en un carrer... Bueno, cada veí té una solució diferent, això també, no? Vull dir, jo, que és com la mobilitat. Jo crec que cada veí de Sant Cugat porta un tècnic de mobilitat dintre i tothom té solucions. A mi m'agrada molt escoltar la gent perquè de vegades sí que l'encerta, m'ha dit, home, aquesta persona... ho pateix cada dia i et dona una solució, però al final també hi ha uns tècnics de mobilitat o de serveis urbans de l'Ajuntament que també han de considerar totes les propostes, no? Sí, m'agrada perquè hi ha un tema... Jo quan vaig començar, a mi la gent només em parlava d'un tema, d'un. Bueno, me'n parlaven de molts, però el tema era la neteja, que la meitat dels contenidors d'aquesta ciutat estaven trencats, no funcionaven. Què passava? Tothom deixava les bosses a l'entorn de amb tot allò que creava. No? Això s'ha acabat. S'ha acabat, ja no ha passat. Sant Cugat torna a estar net, hem doblat la maquinària de neteja, etc. I ara la gent en parla d'això. Que això també ens hi hem posat des del primer dia, però no és tan fàcil de solucionar com l'altre. Malgrat l'altre, el tema de la neteja, s'havia de convocar un concurs, s'havien de presentar empreses, tot això ja està superat i ja està. Ara estem executant aquest pla, ja anem fent, i la bona notícia, si hi ha una bona notícia, és que no té aturador. Vull dir, l'any que ve hi ha eleccions. Qui guanyi les eleccions es trobarà el pla en marxa, amb els diferents concursos ja convocats. Vull dir que això ja no té aturador. Anirem arreglant voreres i calçades fins que... Bueno, jo crec que no acabarem mai, perquè quan acaba segurament has de tornar a començar.
0: No sé si amb un dels veïns que es va reunir ahir, precisament al carrer del Carme, era un senyor que es deia Pedro. El Pedro ens va fer arribar a una consulta aquesta setmana parlant exactament d'això, del carrer del Carme, de que les baldoses es movien. De fet, aquesta setmana els veïns van enganxar també al terra, no?, uns cartells com a protesta, ja no només pel perill, sinó pel soroll que ocasiona cada vegada que passa
1: un cotxe.
0: Les dues coses. Exacte. Entenc, doncs, fem la pregunta perquè consti, la resposta és que a l'agost us posareu a treballar amb el carrer del Carme per solucionar-ho.
1: De fet, els veïns, si no l'han rebut, la rebran avui o demà una carta per dir-los justament els dies, perquè sàpiguen doncs, que al final, quan fas obres, també molesten, però jo crec que les obres són benvingudes perquè al final són per solucionar coses. Sí, sí, aquest agost, no sé exactament quins dies, però hi ha l'actuació en tot el carrer del Carme. Doncs el que deies, a més, a l'estiu encara és més emprenyador, perquè jo, com molts de vosaltres o molts dels televidents, quan dormim a la nit, obrim la finestra. Perquè corri, bueno, que corri, que entri algú d'aire, no?, i poder dormir una miqueta millor. Però clar, ja costa per la calor, i si a sobre, home, jo, per la nit potser tampoc passen tants cotxes, però només que en passi un, ja està. Perquè allò realment és com un piano desafinat, vull dir que...
0: Vostè mateix també introduïa el tema fa un moment. La neteja ha estat fins estiu passat, que va començar el nou sistema de recollida, o el nou contracte, com si diguéssim, ha estat el tema estrella de la ciutat. Primer de tot, quin és el balanç que fa? És una pregunta que fa la Lara. Com creuen que està funcionant el nou sistema?
1: Jo crec que està funcionant molt bé i també estem en període encara de fer adaptacions, perquè vulguis o no, és el que dèiem abans, no? Segurament el que fas en un carrer o un barri no funciona igual en un que en un altre, perquè més enllà de canviar i augmentar tots els contenidors de superfície, també vam retirar els soterrats, que, bueno, que provocaven pudors, eren difícils de netejar, etc. Per tant, la via pública també ha guanyat nous espais, especialment doncs, en llocs emblemàtics, com pot ser la mateixa plaça d'Octavià, que tota aquella filera de contenidors ha desaparegut, o al carrer Santia Orsinyol, o Avinguda Senyola, o molts altres indrets que ja s'han retirat, o alguns s'han tapat i estan pendents de retirar, però que hi ha contenidors de superfície. I aleshores, com bé saps, en llocs emblemàtics com la plaça d'Octavià, no posem els contenidors de superfície durant tot el dia, sinó que posem unes plataformes que estan unes hores determinades, que hem anat adaptant tots els horaris que hem pogut per no tenir-los tot el dia, i jo crec que a grans trets podem estar contents, primer, perquè veiem la ciutat molt més neta. O sigui, la recollida està funcionant. Després estem fent el porta a porta amb comerços i restauració, que jo crec que també ajuda a que els contenidors tradicionals, que n'hi ha més que abans, doncs estiguin menys plens, no? Per tant, facilitem la feina també en els restauradors o a les botigues, que de vegades doncs, també llançaven algun material que no hauria d'haver-se llançat en aquest contenidor, no? Per tant, jo en línia general estic content, vull dir, que no té res a veure el Sant Cuet que teníem abans, però ja no és només la recollida dels contenidors, sinó que es nota, jo ho veig, jo crec que, jo espero que la majoria de la gent ho vegi també, no?, que s'ha duplicat la maquinària de neteja. Vull dir, ara no et diré que veig masses, però veig molts tipus de camions, de camionetes, de camions grossos, d'operaris, doncs, que estan treballant i que estan netejant la ciutat. Per tant, jo crec que ha fet un canvi substancial en positiu.
0: La Lara mateixa comenta que en el barri de Sant Francesc, a l'Avinguda Cerdanyola, que igual que a la plaça Octavià, que es posa aquest contenidor gran en funció de les hores, de fet, aquesta suggerència ja ens havia arribat per altres bandes, també en altres situacions, que els veïns creuen que el fet de que no estigui els diumenges, que és quan la gent acostuma a fer el dissabte, no?, com si diguéssim la neteja, posar ordre i tal, els limita molt i que tampoc està totes les hores que ells necessitarien. No sé si creieu que es podrà augmentar l'estada d'aquest contenidor a l'Avinguda Cerdanyola o de moment considereu que està bé?
1: Jo ho vaig traslladar, perquè això va sortir, jo crec que va sortir aquí, ho vaig traslladar, i la resposta que em van donar és que, a veure, abans d'implantar aquest sistema també has de fer un estudi de l'ús dels contenidors, de quan la gent doncs, realment va a dipositar les deixalles, en quin moment, en quines hores, en quins dies, i es va optar doncs, per aquest dia, que el diumenge doncs, no hi ha, diguéssim, una gran demanda de persones que diguin que necessiten doncs, que el diumenge, i per ara, de moment, això està així.
0: Comentava també ara el porta a porta que s'ha passat a fer amb la restauració, precisament perquè deixessin d'abocar les seves brosses als contenidors originals, o vull dir, els que hi ha a la ciutat. El balanç, pel que diu vostè, és correcte, però hi ha veïns i veïnes que no els hi acaba de semblar tot bé, no? Posem, per exemple, aquí darrere el carrer Indústria, tenim la part de darrere de dos restaurants, a més, dos restaurants que estan a la plaça Octavià, amb el que vol dir que tenen un gruix de feina important i dipositen moltíssimes escombraries al llarg del dia. Comentaven que ara a l'estiu, per exemple, hi ha fins a 5 contenidors on durant el dia es va posant la brossa. I clar, a part de que fa lleig, les olors d'ara a l'estiu, si el sistema creieu que continua funcionant, si potser s'ha d'augmentar la freqüència de pas i de recollida ara a l'estiu, sobretot en aquesta zona més cèntrica, de plaça Octavià.
1: No, jo agraeixo aquesta aportació perquè, com et deia, estem en fase d'adaptació i hem anat adaptant moltíssimes coses, especialment en restauració. Hi ha comerços d'horaris, de freqüències i sé que han millorat alguns restaurants que ens havien plantejat problemes com el que ens comentes, i doncs prenc nota d'això, perquè anirem a parlar amb aquests restauradors a veure si podem trobar la manera de recollir-ho d'una altra manera o amb un altre horari, o a veure com ho podem fer per afavorir la recollida i per no fastiguejar parlant malament als veïns, no? A veure, implantar això tampoc ha sigut fàcil. Es va fer unes moltes reunions amb els comerços, amb els restauradors. Cada cop que es fa un canvi, jo ho entenc, tots els canvis costen moltíssim. Però jo crec que, mica en mica, doncs, si fas una anàlisi del que... De fet, ara es recull més, es fa més recollida selectiva ara que no pas abans. I això que no portem ni un any sencer de la implantació, no? Per tant, insisteixo, a línies generals estem contents, però prenc nota d'això que em comentes del carrer Indústria. I anirem a parlar, doncs, amb dos restaurants, no?
0: Sí.
1: A veure si parlem amb ells i amb els veïns de l'entorn i a veure si podem trobar una millor solució.
0: Perfecte, doncs estarem atents. Deixem el servei de d'escombraries, però no la neteja, de la ciutat. L'Adri demana si és possible posar tanques al parc de Sant Francesc per evitar que els gossos es facin caques. Es veu que està ple i és escarós. És evident que això és un tema dels propietaris, no?, dels amos dels gossos, però sí que ho veuen una problemàtica al parc de Sant Francesc.
1: Doncs ho mirem i prenc nota. Si ho podem fer, ho farem. Vull dir, tampoc és una actuació, jo crec, molt, molt complicada. Sí que és cert que, com el que deies, no?, jo sempre faig una crida al civisme, no? No només als propietaris de gossos, que la immensa majoria, vull dir, fan el que han de fer, doncs recollir les caques amb la bossa corresponent, etcètera, no? Però això és com la neteja. Jo a vegades encara veig alguna paperera amb una bossa d'escombraries, allò de deixalles enorme, i dic, per favor, tant costa anar fins al contenidor. Això és difícil, per molta pedagogia que facis, per moltes sancions que vulguis aplicar, al final sempre hi ha algú que es vol saltar la norma, no? Per tant, primer demano civisme a tothom, però prenc nota d'això per habilitar aquest espai al barri de Sant Francesc, als Jardins de Francesc.
0: Tenim dues preguntes relacionades amb la seguretat. Per una banda, l'Albert comenta que es veu molt poca policia municipal, que si pensen fer alguna cosa en relació a això.
1: Bueno, si contesto la pregunta directament, ja ho hem fet i continuarem fent. Hem augmentat un 25% la plantilla de la policia local. De fet, ha disminuït el nombre de delictes. 25 respecte a 24, van haver-hi 400 delictes menys a la nostra ciutat. Hi ha una gran col·laboració, estreta col·laboració, entre la policia local de Sant Quai i els Mossos d'Esquadra. Hem anat augmentant les càmeres, que tenim prop de 500, i ara estem demanant que això ajuda a que es redueixi la delinqüència. Vull dir que no veiem potser la patrulla, perquè no la pots veure constantment, entre altres coses perquè tenim un municipi molt ampli. Saps bé, no? Vull dir que Mirassol, la Floresta, Valldoreix, les Planes, són 48 quilòmetres quadrats, vull dir, és difícil trobar-te una patrulla, però això no vol dir que no s'estigui vigilant, no s'estigui patrullant d'una altra manera. I ara aquesta setmana, si no m'equivoco, també hem incorporat doncs, que els mateixos agents de la policia, que en tenim ara un centenar, doncs portin aquí al pit una càmera. Que això es fa a moltes ciutats, però que també és una manera també de vigilar i de protegir el ciutadà. Vull dir que, insisteixo, tenim una ciutat que cada vegada l'índex de delinqüència és més baix. Evidentment, el meu objectiu seria arribar a zero, i jo entenc perfectament que a la família que li han entrat a casa a robar no li puc explicar que tenim un baix índex de delinqüència, però per la tranquil·litat de la població puc dir que tenim una ciutat molt segura comparada amb ciutats de l'entorn on passen autèntiques barbaritats. Això aquí a Sant Quat no passa.
0: La Roser pregunta quines accions està impulsant l'Ajuntament per prevenir els robatoris a domicilis.
1: Doncs això, estem incrementant la policia, la col·laboració màxima amb Mossos d'Esquadra. També és bo que els ciutadans, a la mínima que vegin qualsevol moviment, doncs, sospitós, doncs, trucar a la policia, trucar als Mossos, trucar, que això també ens ajuda a actuar ràpidament. I el tema de les pantalles també s'està, les càmeres també està ajudant moltíssim. Ara fins i tot vam demanar, doncs, poder tenir imatges de les pantalles de les diferents estacions dels ferrocarrils, per ser més àgils i més ràpids i localitzar també algun possible delinqüent, perquè vulguis o no, ja molts ja estan una mica com identificats, no? I així com també de les autopistes pròximes a... Tota aquesta informació és vital per prevenir i per ser més àgils a l'hora d'actuar per detenir a qualsevol delinqüent.
0: Uh-huh. El Salvador pregunta per les reivindicacions de tot el personal de la 03, de les llars d'infants, i la precarització que tenen i que, a més, estan contractades per Fundesplai, i pregunten quan passaran a ser contractades per l'Ajuntament perquè se'ls millorin una mica les condicions. L'Ajuntament, tenint en compte que les escoles bressol municipals depenen de l'Ajuntament, quin és l'objectiu que té amb el personal?
1: Doncs mira, prenc nota també d'aquesta pregunta, perquè aquesta no desconec la resposta. Sí que estem treballant, això sí, amb les escoles bressol per fer una sèrie de manteniment també i millores, però aquesta me l'apunto també, aquesta tercera pregunta.
0: Molt bé, al Joan ara li fem una pregunta que, coneixent-lo, segur que sé que li agradarà. Tenint en compte que Sant Cugat és el poble dels nens, com és que aquests últims hiverns hi ha hagut tan poques activitats orientades a la canalla i si recuperarem l'embalat?
1: Sí, són dues preguntes. La primera, no hem reduït, hi ha més activitats, malgrat no tenir l'embalat de Nadal, hi ha més activitats ara que mai, tant al Nadal com a la Festa Major. Aquesta Festa Major, jo no sé si va arribar a tu. Jo ho vaig anar a mirar perquè volia veure, doncs, el resultat. Hem recuperat i hem creat noves activitats, fruit justament de l'estat en què estem, del canvi climàtic, de la calor. Jo no sé si vau poder anar al Parc Central, però... Sí? Sí, no, no, sí. Sí, a més m'ho van dir, que vas anar, sí. Què va passar? Va ser tan bona iniciativa que hi havia unes cues d'una hora.
0: Vaig ser una de les víctimes.
1: Jo vaig veure, vaig estar allà, vaig estar dues hores veient com la gent gaudia.
0: El vaig veure des de la cua. Sí.
1: Però el primer que vaig pensar, dic, bueno, això vol dir que la iniciativa és bona. Per tant, l'any que ve millor, més activitat. Potser hi ha activitats que s'han de deixar de fer, però aquesta era una activitat per crius, familiar, tot de crius allà amb el banyador, amb unes ganes de pujar i baixar. Per tant, i com aquestes altres, hem recuperat, que fa molts anys que s'havia perdut, hem recuperat la iniciativa dels petits grans llibres, el claustre del monestir, amb l'equip de la Verònica Bronstein, que dona gust veure la quantitat de famílies, de nens petits que s'inicien amb la lectura, etc. Hi ha moltíssimes activitats de Festa Major i també de Nadal que hem fet, perquè justament no hem pogut fer fins ara, no hem pogut recuperar el Nadal embalat. Jo sempre dic que la voluntat és recuperar-lo, però el Nadal embalat és una activitat que requereix un pressupost molt, molt elevat i que actualment, doncs, no el podem dotar. I, per tant, imaginació i crear activitats paral·leles, però n'hi ha moltes d'activitats pels infants i pels joves.
0: Mm-hmm. Dues persones, l'Ona i el Gaetan, pregunten... quan podrem entrar a Collserola, a tots els boscos que tenim? Com està aquest tema?
1: Conseller, quina és la meva càmera? Aquesta? Conseller Ordeig, el 20 de maig li vaig enviar una carta dient-li que ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou i que hem de ser imaginatius. Jo poso el mal exemple de la pandèmia. És que al final van dir, mira, ens posem una màscara i ens posem gel hidroalcohòlic i comencem a fer activitats amb prudència. Doncs, a veure, jo crec que és el que li vaig dir al conseller, Hem de buscar un espai segur, delimitar-lo, a Collserola, que tenim el 40% d'aquest espai és del terme municipal de Sant Cugat, i per tant, és que al final també és un tema, ja no de rutina, sinó de salut. Estem acostumats a poder anar a caminar, a fer exercici, etc., a passejar, i li vaig plantejar, obrim, delimitem un espai segur, i també, jo crec que encara és més fàcil, el bosc de Volpelleres, que és un bosc urbà que no té cap mena de connexió amb Collserola, que està molt ben delimitat. Al cap de 8 dies em va trucar. Sí, ho hem de mirar, hem de trobar la solució, hem de veure... A més, li vaig dir una altra cosa, a veure, si heu sigut capaços, la Generalitat, amb els vostres terrenys, que estan a Sant Cugat, d'Incasol, perquè el senyor actor Russell Crowe, doncs, i tot l'equip de gent que va portar, entri per fer una pel·lícula. Jo no estic en contra que es faci una pel·lícula, al final és cultura, també és activitat econòmica, no per l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó per la Generalitat. L'Ajuntament no cobra cap mena d'impost per això. Però si som capaços de buscar una solució per això, ostres, sisplau, jo continuï reivindicant, vull dir, i saps què passa? Que la gent ja està entrant, que també li vaig dir al conseller, dic, és que la gent està entrant, però no podem posar cintes cada dia cap aquí, cap allà, a part que Collserola és molt gran, tancar-ho. Continuo demanant i espero que el conseller Ordeig ens estigui veient, perquè em poso evidentment al costat dels veïns. Soc el primer que també vull entrar. Jo sí que no entro perquè no puc entrar, però puc entendre que al final la gent digui, mira tu, jo entro, escolta'm.
0: La Noemí pregunta sobre la casa, la Generalife, que segons han, bueno, ells han preguntat als veïns de la zona i han preguntat a l'Ajuntament sobre la llicència i els permisos per fer esdeveniments, que teòricament s'està tramitant. La Noemí vol saber com és que l'estiu passat es van celebrar esdeveniments en el Generalife, quan encara no hi havia aquesta llicència, i volen expressar la seva preocupació per quin tipus d'actes es podran dur a terme i com això els podrà molestar als veïns de la zona, que sabem que és una zona, que és una zona tranquil·la.
1: Doncs ho preguntaré. També conec aquesta casa perquè a mi em van convidar. Em van convidar doncs, a la presentació d'un número de la revista Mont Sant Cugat, que va ser un acte a la tarda. I poc més puc dir. Miraré a veure si realment tenen o no tenen, si l'han sol·licitat o no l'han sol·licitat. Jo crec que tens més informació tu que jo.
0: Bueno, aquí tinc una mica explicat, també una de les preocupacions que tenen és de a qui es poden adreçar aquests veïns i amb qui poden contactar per estar informats del tipus de llicència, dels permisos que té la gent o l'empresa que gestiona aquesta casa i per garantir que es compleix la normativa.
1: Bueno, per part de l'Ajuntament, qualsevol funcionari de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà poden venir i preguntar, cap mena de problema. Per això estem, per informar i donar resposta de tot. I una altra cosa és parlar doncs, amb aquesta casa, amb aquesta activitat, a veure doncs, què tenen planificat. Jo crec que fins ara tampoc han fet massa res, no n'han fet massa ús, però clar, sí que es vol saber doncs, quins són els seus objectius, però sí que és cert que per tirar endavant uns objectius han de tenir una llicència, que crec que a dia d'avui no tenen ni molt menys.
0: La Marta pregunta per les zones escolars. Aquí a Sant Cugat vam passar no? de les dues zones a les cinc d'ara i moltíssimes famílies a l'hora d'inscriure els infants se n'adonen que no totes les zones tenen la mateixa oferta, no? Per exemple, hi ha dues escoles concertades laiques al municipi, per tant, hi ha tres zones que no tenen aquesta opció i si tu vols una escola concertada, l'única que tens és religiosa, no? Yeah. Llavors, no sé si l'Ajuntament o la Carme Ardit, la regidora, està en converses amb el departament o es plantegen l'opció de tornar a aquelles dues zones o a una, que inclús quan hi havia l'Ester Salat de regidora s'havia comentat com a opció.
1: Clar, jo recordo que es va fer un canvi i de la zonificació escolar de Sant Cugat, però clar, tots aquests canvis es fan d'una manera consensuada amb la comunitat educativa, en el si del Consell Municipal Escolar. Qui hi participa? A banda de la regidora d'Educació i de tot l'equip tècnic d'Educació, doncs les AFAS, la representació de les famílies, també les direccions de les escoles, vull dir que s'intenta consensuar i sempre amb el vistiplau, evidentment, del Departament d'Educació de la Generalitat. Parlaré amb la regidora a veure si hi ha alguna possible alternativa a això que ens comenta aquesta persona.
0: La Núria pregunta que per què ve tot el Vallès a aparcar a Valldoreix gratis i que els d'aquí no tenim aparcament per agafar el tren.
1: Mira, un dels acords que hem arribat amb l'MD de Valldoreix, que sabeu que són dues administracions diferents però que ens reunim sovint per trobar solucions, és col·laborar amb el projecte de fer el nou aparcament, perquè ara és com un descampat, és una mica, bueno, està fet d'aquella manera i, per tant, acaba aparcant una mica qui vol, no? I un dels objectius, més enllà de fer una millora, una actuació urbanística que quedi allò bé i a veure si surten més places de

0: A més, gaudir els residents d'una tarifa plis-plas ni que fos de 30 minuts.
1: Mira, amb 3 anys i un mes d'alcalde m'han plantejat moltíssimes coses, no t'ho pots arribar a imaginar, de tota mena. Aquesta és la primera que algú em diu al respecte. I no acabo d'entendre el fet de que pagui aquesta persona 20 cèntims, perquè a veure, jo sóc usuari de la zona verda, jo aparco al carrer, i pago 40 euros l'any. Vull dir, no entenc per què acaba pagant 20 cèntims, vull dir, no acabo d'entendre quin sistema utilitza aquesta persona. En qualsevol cas, recullo la proposta i mirem a veure quina mena de solució se li pot donar.
0: Perfecte. L'Anna Expósito parla de els gats i el compliment de la llei referent als gats comunitaris i li pregunta si sap que si no s'esterilitza el 80% de la població felina no serveix absolutament de res i per tant és tirar els diners any rere any.
1: Doncs aquesta dada concreta la desconeixia, la veritat. No ho comentaria amb el Carles Brugroles, que porta la, entre altres, l'àrea de benestar animal, i ho mirarem. El que sí que és que s'està en procés de licitació de la gatera i que això comporta una sèrie de millores i de serveis que s'han de donar, doncs, pels... Crec que tenim més de 3.000 gats a Sant Cugat.
0: Alcalde, per acabar, l'Ester, de veïna de Mirassol, ens comenta que el passat 1 d'octubre es va reunir amb vostè al casal de Mirassol. Els 2-3 mesos li van escriure des de l'Ajuntament dient que s'estava mirant el que ella demanava. És una persona que viu a Can Cabassa, que des d'allà fa molt temps, al barri de Magener, i concretament al carrer Lanzarote. Diu, la seva casa està a tocar de la riera de Can Cabassa i fa uns quants anys, per uns aiguats, se'ls va destruir el mur. A més, explica que a la zona hi ha 2 o 3 arbres que estan en molt mal estat, que amb les ventades perillen, i un dels arbres sembla que apunta cap a casa seva i està preocupada per dir si això cau algun dia, tenint en compte que el mur encara està com està, l'arbre, no? Com acabarà o qui se'n farà càrrec d'aquestes despeses. Una veïna que estava força preocupada, de fet, nosaltres hem parlat amb ella, també ens hem interessat pel seu cas i realment té una situació complexa i bueno, ens ha explicat que vostè ha parlat amb ella.
1: Ara que ho explicaves, recordo perfectament aquesta conversa i les imatges i la situació de la riera complicada. Bueno, tens més informació també en aquest cas que no pas jo, no? Que hi ha hagut una primera resposta de l'Ajuntament i entenc que ho estan treballant, però igualment jo també em preocuparé per saber, perquè realment és una situació complicada. Hi ha problemes i problemes, i aquest és un d'aquells que és complicat. Per tant, prenc nota també d'aquest altre tema, del carrer Lanzarote. Gràcies.
0: Molt bé, doncs, alcalde Josep Maria Vallès, moltíssimes gràcies per haver vingut una vegada més als estudis de Cugat Mèdia per atendre les preguntes dels ciutadans i ciutadanes. Li desitgem un bon estiu i trobar-nos a la tornada a partir del setembre.
1: Molt bé, jo també molt content d'estar una vegada més aquí a Cugat Mèdia amb vosaltres, agrair-vos la feina que feu i també desitjar-vos a tu, Mireia, i a tot l'equip, doncs, que passeu molt bon estiu.
0: Moltes gràcies. Doncs res, la informació continua constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan a nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i contingut d'aigua del sol, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. En mobilitat, trànsit complicat aquest matí, sobretot a la AP7 i a l'àrea de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. Més al sud també hi ha cues entre l'Ametlla de Mar i el Perelló per un accident. A la B10, la ronda litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de retenció en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. A Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hores punta, de 6 del matí a 9:45 del matí i de les 5 del matí de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, el 33% la resta del dia. I a Rodalies també la R13, la R14 i la RT1 registren retards que poden superar la mitja hora per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. Les mateixes línies ja van tenir retards aquest dimarts per un mateix problema en el mateix punt. A més, la R4 acumula uns 8 minuts de demora per un accident a Castellbisbal. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tota la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia, no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontanietat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebaqueta, perquè no saps mai on aniràs a parar, i esperar a veure en quin vol hi caps, a veure on et porta el viatge. De fons, aquest tema, Welcome to my life, del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Avui parlem de plans.
1: Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps o voluntat, també al llarg de fer al llarg de les estacions.
0: Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja et faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer doncs, abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
1: sí.
0: No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que, per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico.
0: Sí.
1: De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20, a Catalunya hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia. Clar. I les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que de fet eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, el teniu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara sí, sembla molt a prop, però abans era tot un viatge,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. De fet, va ser en aquest indret i degut a l'activa vida social que hi desenvolupaven allunyats de la realitat que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs
0: xulo.
1: Això sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat teníem la pagesia que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de secar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plats preferits per l'estiu, qui no recorda m'enyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de la infància esperen algun concert de festa major.
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no?
1: Ni
0: massa planer. Deixar-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record. No?
1: Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Sempre les...
0: Anava
1: a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
0: Sí, sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre
1: I
0: està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla
1: que
0: ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries, i en el Reel comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances, i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
0: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
0: Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria, us expliquem el sumari de continguts d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran, vaja, un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo, i avui en parlarem. Un altre podcast que estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer bé, monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa, i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època, és el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que... Ja veurem com queda. Converses de cuina. Així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I des l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, continua el colabrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error, perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre el govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
0: Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
1: No us arriba.
0: No ens arriba, tal qual. Tal
1: vaja
0: qual.
1: Per Déu.
0: No passa bueno. Res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
1: En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Cartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, ho dic bé, això? De Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Sí, Truffaut, què li passa?
1: Que Truffaut, que si ens posem molt d'allò. Però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis de comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: projecte
0: eh?
1: Únic.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre,
0: ostres,
1: en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una 20ena de dotacions amb més d'un 100 d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar en 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mestreder de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
0: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
2: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Tera Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els dos cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la una del migdia i al voltant de les dues es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
3: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
4: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a redés de campanya o a l'últim tras de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant, que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, al final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
3: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
0: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues. Explica'ns, Judit.
3: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclouen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
0: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
3: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal, la Confederació. Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
0: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
3: Lleida. Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista, però de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Parlem de Rodalies.
5: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, nou dia de retards de Rodalies. L'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
0: I tanquem això amb la informativa parlant de Cultura Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
5: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet, format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics, presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima't, ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
6: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt propostes que són poc conegudes probablement, però que són superinteressants totes.
5: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 9:45 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
0: Gràcies, Marina. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja el sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això, avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya de UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta. Temperatura? Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada de calor. Al final els estem acostumant a una situació
1: sí, malauradament, que no és massa... malauradament sí. Ja hem acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, a tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, aquestes organitzacions i també doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat de com adaptar-se a, doncs, a aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'una calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació de les activitats que gestionen persones vulnerables. Ens refereixo doncs, des de residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessem en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en... una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs... Això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema. Llavors, aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació i també vinculat al risc d'incendi forestal, hi ha la indicació de no fer rutes pel medi natural, pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer, eh?
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant, és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol. Ens queda molt episodi doncs, per endavant i això vol dir doncs, que encara no podem fer un balanç. Sí, global sí que podem dir doncs, que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures doncs, en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dota són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toquen alerta, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que... En termes purament tècnico-científics es denomina onada de calor, perquè onada de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia doncs, aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu. És a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat doncs, mitjana-baixa. En aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, doncs, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia doncs, especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem i també... Com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent doncs, s'estan registrant ja temperatures elevades i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència doncs, en tots els riscos i també a la salut de les persones perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això doncs, es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques a les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des d'UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Avui estrenem un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres i que hem anomenat simplement Social i Solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives això de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui és la porta, no la primera proposta, des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Claver de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Maria José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hakendeya i a quines persones us ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Jatakendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i les bases establertes va ser Jatakendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades, moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Jatakendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misericords Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència, on es fa tota una formació professional i d'autonomia per les persones, on aprenen a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos i, a més, els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament, no? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misericords Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats i ser autònoms. I llavors, ara mateix, estem fent campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
4: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
5: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni, a la Fundació Clavé, com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. Llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altra Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors, diguem que és una campanya que hem aconseguit que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
4: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
5: I animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Merci.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carré. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carré, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
7: Molt bon dia.
6: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
7: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
6: Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
7: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Perquè aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidència, sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs, l'Observatori i altres agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tractament adequat a un centre d'atenció primària, una denegació d'un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
6: Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
7: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència. No? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i, per tant, la persona, si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateixa pateix una demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser, doncs, una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjana de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la ETI-fòbia ens necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un altre dels serveis que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
6: L'informe on apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI? Perquè al final, segurament, anys enrere el que passava a les xarxes doncs, era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
7: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que n'hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBIQ+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem que aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etc, malauradament hi haurà persones que emparades en aquests discursos d'odi senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etc. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-se que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre una pràctica discriminatòria, segur.
6: Clar. Però, Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors, aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
7: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió. Estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser altres col·lectius, això ho podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte, el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui una força política o una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? Aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta i també, de dir-ho, d'algunes forces progressistes en determinats llocs, què és el que passa? Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera patriarcal.

0: el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
1: Tenim el marc legal, tenim les eines legals i el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat. No? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBI+. Que sempre queden coses fora. Està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però, clar, el que posa el marc normatiu després... Una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat de les diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això necessitem més recursos econòmics, socials, humans i materials. I això és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenim el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
0: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Perquè a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i que caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
1: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquest discurs d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja és el que deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant de dir no, pues yo no te trato como mujer porque tú no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no?, determinades forces que es diuen feministes. Per posar-te un exemple, aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
0: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
1: I és totalment heterogènia. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Ja. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions, la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve d'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en el seu lloc de feina i, o per sorpresa, ha començat a veure com l'equip en el que estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió, amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Per exemple, no està tenint en compte la llista familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest passe per fer dany a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la diversitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat doncs en el masclisme, en el racisme, en la heterofòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquells contextos on encara es veu doncs, aquest reflex de la societat. No?
0: Molt bé. Per acabar, Christian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
1: Importantíssim, està bé, que no és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs, què va ser el Stonewall el 28 de juny del 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil i no. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors, hem de continuar sortint als carrers, reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió ha d'estar, sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, si us plau, comunitària, col·lectiva.

0: col·lectiva, no només de temes individuals. Si hem parlat al principi que l'heterofòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
1: Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Cristian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Una barbacoa. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: obert per vacances.
1: Cau la calor a la Safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.

0: Que sap com a greu trepitjar aquest tema tan xulo del zoo. Ens estem fent fans del zoo i tot és gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu i a l'Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Bon dia, no, com en coneixes, Maria.
0: Que xula aquesta cançó. No l'havia sentit mai, eh? Ja m'agradava en el zoo, però és que m'agrada molt aquest tema.
1: Doncs mira,
0: és com aquestes... molt estiuenc, no? Recull molt el rotllet d'estiu. Digues, digues.
1: Absolutament. Amb aquesta cançó, Pancho va... podríem dir que va arribar als primers oients fans i fanàtics, entre els quals m'incloc de zoo. Va ser el tema amb el que molta gent els va conèixer i segueix sent un mite, un referent d'aquest grup que malauradament ens ha deixat, però bé, els integrants segueixen fent coses.
0: Ai, que xulo. Doncs vinga, anirem descobrint-los al llarg de l'estiu, ells i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
1: Doncs sí, tenim àudios i tenim comentaris al Reel i per missatge també privat a l'Instagram. Aquí us recomanem que ho feu al Reel, així ho podem anar veient tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi, i ens diu una caleta des del mar, i jo crec que conec aquesta persona, i si diu una caleta des del mar és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina o algun veler, per tant jo crec que això és un planàs.
0: Sí, sí, sí. El problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut, al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de som massa gent a les cales i arribant en valer, no?
1: Correcte, correcte. Això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida, no, i tant que
0: clar,
1: sí.
0: Clar, clar. No ho diguis molt alt, Susi, no ho diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
1: Exacte. I d'esquí, deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
0: Ah, no. Mira, jo sabia que avui m'ho preguntaries, justament avui no ho sé, però jo per mi, lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
1: Em sembla
0: sí,
1: fantàstic.
0: Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
1: Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol a casa, tenim una basseta i veig l'interpàs entre que se'n van les oranetes i venen els ratpenats i comencen a veure, és un moment fantàstic.
0: Tens ratpenats a la bassa, va bé?
1: Sí, sí,
0: això
1: tant.
0: És bueno, un moment molt Disney,
1: de tant,
0: eh?
1: Tant. Sí. És fantàstic, és fantàstic.
0: Que xulo.
1: Sí, sí. Mira, i ens han arribat alguns àudios, te'n poso un que és bastant original perquè ens fa tot al llarg d'un dia què seria per ell el millor pla. Ens parla en Jordi. Escoltem.
2: Bon dia, Obert, per vacances.
0: Bon
2: He
0: dia.
2: De dir que el millor pla d'estiu sempre és i serà el fet de fer platja, dinar, migdia de la platja, sí. Banyar-se... a casa dutxar-se i sopar. I això en repetir durant 3 setmanes seguides. Se't passa tot.
1: No està malament, eh?
0: M'ha agradat això de... Jo, i repetir.
1: I repetir. I un dia rere l'altre.
0: Però fixa't que no. Ni tan sols ha dit que menjaria ni res. Vull dir, ell té clar que ha de menjar, però, bueno, el que no, suposo que el que li cau a les mans i ja està. No ho sé.
1: Exacte. I a la platja.
0: I a la platja.
1: Tenim més senzills, que també segueixen amb la platja, eh? La gent tira molt per aquí, eh, Goita? Aquesta és l'Aina Barbany. Escoltem-la.
3: Per mi el millor plan d'estiu és agafar unes pizzas, una ampolla de vi i anar a veure la posta de sol a la platja i sopar allà.
1: Ja ho veus, o sigui, la platja se'n repeteix.
0: Petits plaers de la vida.
1: I tant que sí. Després hi ha petits plaers i hi ha gent que apunta molt alt i tenim la Pilar, que ens diu viatjar a Groenlàndia, pim-pam.
0: No està mal, Pilar, també. Bé.
1: Sí.
0: I amb pizza...
1: ens agradaria a tots. Absolutament. Sí, llavors la gent està molt engrescada. La veritat és que el que veiem un fet recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, connectar-se, i tothom acaba apostant per la platgeta i algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
0: La pregunta és, per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta,
1: exacte.
0: No cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè, a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
1: Sí. I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i tot, i estàs sol, absolutament sol.
0: Sí.
1: Així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
0: Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar abans que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre
1: Fantàstic.
0: Nota.
1: Fins allà estarà, que tenim un àudio, ja veureu.
0: Ai, que bé, fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Eric Rosique, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
4: L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora, i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les dones de sol més matineres auguren un gran inici de dia i, com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running i, per tant, ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a regular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física no només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Eina Mallol, que ella és comunicadora.
5: Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i, per tant, em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes. I l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8:30, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així, com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
4: I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites cales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el Padelsurf, com explica l'Àlex Rodríguez, que hi és guàrdia civil.
6: A mi a l'estiu el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer Padelsurf i caiac. Aquests són les dues activitats preferides de l'estiu.
4: El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plans que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. Al poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària, especialista en atenció a la diversitat i psicopedagoga.
7: El que més m'agrada fer a l'estiu és anar a la platja, tornar ràpid i fer-me una dutxa per refrescar-me i quedar amb amics i amb família per anar a mirar paradetes, perdre'm entre collarets, arracades i altres coses artesanals i anar-me a sopar amb ells. Així, parlant, jugant i no mirar el rellotge perquè el dia següent no es treballa, que és una de les coses superguais de l'estiu. Les paradetes les visito cada dia. M'encanta mirar, parlar, xerrar.
4: Una pràctica perfecta per fer a l'estiu és marxar de vacances per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeleologia. L'espeleologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
8: Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però l'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra, no?
4: I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent, viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori?
9: Ens ho explica l'Ester, de Viatges Mestres.
10: Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant, doncs, que depèn de les destinacions, lògicament, algú pot trobar que hi ha, doncs, una certa por o quimeres, no?, d'anar més cap a un lloc o cap a un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar, doncs, destinacions, sobretot asiàtiques, o potser, doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-Amèrica, que sempre era un lloc que s'estirava bastant, sobretot a Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
4: Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre, a la nostra manera.
0: Doncs sí, Erika, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament, per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora, des d'un lloc molt, molt, molt, molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que Altafulla hi ha un local mític i especial, va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors, allí s'hi podia parlar de tot i estem parlant de finals del franquisme. Per tant, hi havia com una eclosió cultural, en fi, que feia que fos en vol especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui s'ha publicat un llibre que, de fet, es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: Presentació llarga, però és que el Faristol és mític. És que és mític.
11: Home, i tant. I tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions, tant del Camp de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda, no demà. Aquesta tarda, a partir de 7:45, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. No és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
12: Bon dia i molt, molt, molt agraït a vosaltres de tindrem aquí.
11: Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
12: Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè el Faristol sigui un local, perquè va ser una època. Va ser una època molt especial que com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds. I jo pensava que la gent més jove, que no ha viscut aquesta època, havia de saber, també, no? Però, clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia i estava aquí tancat a aquestes parets i vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa. I després, bueno, va vindre tot el que més.
11: Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
12: Bueno, això és una història de... com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït algun llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona. Estava a Barcelona. I tenia un amic, el Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz, i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, això, no, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, vaig vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot. Vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, que és on vinc ara jo, no?, la casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell, tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc que quedar jo.
11: De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat, deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva, que hi poses, i així ho expliques i em deixes constància també en el pròleg. Parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
12: Jo crec... Els que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que està aquí també, que li agrada molt Itàlia. Jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys. Vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests... I vaig descobrir això que diu, que les cases, la història té vida, està present. I quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, a Altafulla en general... És un poble molt especial. Jo crec que aquesta fulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla, Altafulla no era turística. No hi havia pràcticament turisme perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquestes estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren tots sempre gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
11: Ara hi anirem. Ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit... Ens acompanya també l'Òscar, és l'Òscar Ramírez Dulcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que, a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
12: Xavi Chic, sí. Això, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
11: És una filosofia.
12: Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, no només aquí. Si mires per internet Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Una gastada, que pot ser negatiu, en certa part. Però Chic que vol dir que és de moda, no? que és xulo, li donen la volta i una cosa que és antiga li pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial, no?
11: I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
12: Perquè és un sentiment, això és un sentiment, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí, de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma, i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra. Perquè té les coses tenen vida pròpia, no?
0: Però Eduard, una cosa que té molt bon el faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses estades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, sí. Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
12: De fet, jo quan vaig fer... I primer la vaig llogar a la casa, no? I al cap de... Jo ho explico també al llibre. Al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor de la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que deia fer el projecte, no? I quan m'aporta el projecte, resulta que no és per criticar, però és, bueno, no dir el nom, però altres llocs aquí, que tot és vidre, alumini, i em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern s'ha de veure, no? I em va dir, mira, no, jo vull la casa com és i fer el mínim possible per respectar l'estil original.
11: El Faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel Faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
12: Sí.
11: Explica'ns aquesta aventura.
12: Bueno, un dia estàvem... Els primers anys jo volia fer jazz, no? Però ja vam donar compte de que era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants perquè no ho podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona i es muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha d'anar sortit, i seu a la barra, esperen un seu gin tònic, el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava amb una banda, era el baixista, dic, com se deia la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor resulta... Bueno, això ho explico al llibre, però bueno, ho explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat. Vivia a Salou, tenia una casa a Salou. Es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final me diu, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no tinc... I es va quedar i va estar mesos. Fins que li vaig tindre que dir, escolta... Però mentrestant, actuava aquí, es va córrer la veu, i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
11: Déu-n'hi-do.
12: I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
11: Sí.
12: El Segarra i el David Nelo, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a Torredembarra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar, me'l trobo aquí, dic, escolta, que no has anat? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I, bueno, després... Clar, quan va sortir, això era abans d'internet, quan no existia internet. Quan va sortir internet vaig investigar, no?, pensar aquest Mal, i resulta que no surt cap Mal baixista dels Black Sabbath. Llavors... No.
11: et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència d'aquest fet fortuit...
12: No, va tindre cua perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no? Me van dir, escolta, i el mal aquest? Perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular. En 2 o 3 mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, de menjar i...
11: Déu-n'hi-do. Sí. Intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas, deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat. I l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el reconeixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies Eduard Virgili i Agustí Martí per totes aquestes històries i que, de fet, la recomanació avui que es fa la presentació del llibre o quan sigui, si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
11: I tant, avui a 8:15, una abraçada.
0: Una abraçada.
13: Obert per vacances.
0: Ai, toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens en triïn un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al pont de Barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa.

0: Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el cap de pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el cap de pont, una construcció que tenia una funció molt clara, protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de Turisme de Tortosa.
1: Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors s'ha conegut ja a l'edat mitjana com deia el pont, l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa, el control, ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles, per exemple. Aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, què dius, aquí estava una de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre el mar i Saragossa és el pont de barques de Tortosa. Per tant, era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la Corona d'Aragó entre Barcelona i València especialment. Llavors, la zona està del pont de barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. Al segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, comencem per la Guerra de les Successions, se construeix una primera fortificació, que ja serà el cap de pont. Aquesta fortificació en la Guerra de Successió s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El cap de pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de barques. El cap de pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queda poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del cap de pont i es podia veure com esta construcció era monumental.
0: El cap de pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies. Hi transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble: facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
1: Sí, aquesta part visitable, és a dir, el cap de pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluard, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies. I hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i per a que pogués passar correctament el tramvia van arribar a tombar part d'esta muralla del cap de pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
0: Amb el pas dels segles, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. El cap de pont també va patir aquesta transformació, va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present, perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del cap de pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
2: Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Camp de Pont i el barri de la Creu, fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és un tot, és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest granet de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'aquesta trajectòria, d'aquesta tradició, d'aquesta experiència.
0: Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre millor el passat de la ciutat. Conservar aquests vestigis significa mantenir viva part de la memòria col·lectiva i també donar valor a un barri que, històricament, sempre ha estat la porta d'entrada de Tortosa. Ens ho explica Emili Lehmann.
2: Precisament això em va acabar de fer-nos decidir a mantindre les instal·lacions d'aquí, no? És un plus més que afegir a tota la nostra expertesa que es pot veure quan se passeja per la destileria, no? I si a més te trobes una muralla de finals del segle XVI, pues encara més, no? Veus la tradició i tota la vida que portem aquí i el que ens estimem al barri i la ciutat.
0: El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. Va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat.

0: avui ja no protegeix Tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat de barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que, malgrat que eren amagades durant anys, continuen explicant qui som i d'on venim.
1: El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que ens posin a cuinar a la cuina amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.

0: L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna al retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, l'Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenien d'especial les seves receptes?
1: Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'ajudava, perquè l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però com ella li agradava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar, me deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. A llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així, i la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així, vale. Ah, llavors vaig aprendre a fer molt de plats, moltes coses, que la meva abuela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no es sobraven, hi havia lo just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien feu esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calculat, però llavors no. Llavors era un plat de supervivència com qui menja un plat de verdura.
0: Com diríem ara, un de reaprofitament.
1: Sí, aprofitàvem, compràvem les esbergènies, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà i anàvem a comprar pues esbergènies, pebrots, el que fos cebes, tot això. I ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa, perquè tenien uns pagesos coneguts, i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic, que mos omplís la panxa, que mos ben atipàs, i que no mos costàs gaires quartos. Pues, després de les esbergènies, i fèiem greixonera.
0: I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
1: La greixonera és el pa que mos sobrava, que no mos sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si mos tocaven dos llesques per migdia, mos menjaven tot. Però sempre hi havia algun rasonet de pa i la meva àvia anava guardant aquests rasonets que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer la greixonera, avui es diu menja. Farem una greixonereta. I anava i feia. Posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava al foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors posava el pa dur aquell a estovar, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. A llavors es posaven ous. Com nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, els proves amb la llet calenteta, traies la pela de llimona, traies la canyella, i llavors anaves, també proven sucre, per exemple, tantes cuillerades de sucre, i llavors tastaves.
0: Perquè això és dolç.
1: Sí, és un pastís.
0: Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
1: Pues l'he feta de totes les maneres, tenint quartos per anar buscant enciamades, perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
0: Perquè també es pot fer amb enciamades.
1: Amb els croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
0: Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
1: Això mateix.
0: I que ho puguis ràpid.
1: I res de passar-ho per minipiri ni res. Han de quedar bocins, esminiculats.
0: Que es vegi el tros.
1: Com si fossin menjar per les gallines.
0: Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina.
2: Ai, que bonic! La Neus Bou, des de la companya Baja de Premià del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina, les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda.

0: I com sempre, en el tram final de programa, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
1: No passa res.
0: Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, correcte. Festa del Renaixement.
1: Correctíssim. A partir de demà, dia 16, i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants a l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que requeria l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I, bueno, en declaracions de Ràdio Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
2: Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament, no?, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
1: I, bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
0: A Guissona, terra lleidatana.
1: Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de capvespres a la romana i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, sí, però del 2024.
0: No és l'actual, eh? No és la de Nolan, que ningú se'ns despisti.
1: Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet de el trailer.
3: ¿Por qué no eliges esposo?
4: ¿A qué salvaje quieres por padre?
3: Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
4: Soy la esposa.
0: Bueno, és Ulisses, no?
1: Sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
0: Molt bé, això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els capvespres de la romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
1: Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
0: Genial, doncs més enllà d'això, segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també hi han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem, Lídia, amb un documental amb regustet brasiler.
1: Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per a l'amants del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé, com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I, bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler. Sí.
5: Si existe a Elu, a minha música.
1: És precisament música bastant experimental, amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció, també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria

0: a l'Empordà, o si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
1: Sí, sí, són les tres propostes. Perfecte. Simplement dir això, que les de, en plan, el preu per només el documental són 10 euros, mm-hmm, mentre que si el paquet amb l'activitat prèvia en són 20.
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Radio Ciutat de Tarragona. Fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Són els Manel, és el Marc, perquè jo diria que sí, que d'aquests plans d'estiu que hem preguntat a l'audiència i que porteu contestant a l'Instagram tot el matí, el que més triomfa és anar a la platja, d'una manera o altra, bé sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
0: No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
1: a mitges,
0: molt bé.
1: Ho fem tot a mitges.
0: Ara, jo sóc més de Zoo que de Manel, també t'ho dic, eh? I són estils molt diferents.
1: Absolutament, però bé, és igual, qualsevol dels dos que em diguis, fantàstic.
0: Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i va, us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs, a les 8 de vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
0: Torna a sortir la platja, eh? I això de quan tothom ha marxat, difícil, però has d'esperar molt.
1: Has de trobar una bona platja.
0: No, vagin passant, adéu, adéu, anar-los fora, no?
1: I no sé si tenim temps per un últim àudio, sí? Va, doncs posem una que no és de platja.
2: Tu és un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos si és per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria. Què més podem demanar? A la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
0: Amb els mojitos...
2: Bon estiu.
0: Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És que
1: tenint
0: la Montse
1: demanar?
0: I la Maria, què més vols?
1: És que és impossible. Pla, amb amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoi i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
0: Sí. Sí, les anem anant apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò amb vespres, perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric,
1: Aquí tothom a la ràdio, i tant que
0: fitxar.
1: Obert per vacances.
0: Molt bé.
1: Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
0: Ai, sí, mira, ja me n'oblidava tu.
1: Molt ràpid, però sí. Sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, Un bon llibre per l'estiu.
0: Oh, que bé! Que bé. Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
1: Correcte.
0: Això amb els llibres, com més títols tinguis, molt millor, perquè així n'hi ha per triar i remenar. Doncs pues aniré pensant en el meu.
1: Vinga.
0: Mira, ja el tinc.
1: Demà te'l dic. Doncs va.
0: Demà te'l dic. Enric Rubio, companys de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Fins demà i a llegir.

Sense temps de dir-vos gairebé res més, eh? Simplement que tornarem demà a les 9 del matí amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida, que doncs avui comencem la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raïmat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi, i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els Dog Tips. Fins demà.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins a TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. En clau cultural us presentem el Cor Carabé, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chapel Roan, Maroon 5 o Meghan Trainor, entre d'altres. Podeu llegir-ne més i conèixer la formació a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports. El primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el júnior B recent ascendit estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i el Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades a Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jaume Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Un espai on les nostres veus compten i les vostres també. Avui us hem preparat una edició variada amb molts temes interessants, com sempre, amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim...
1: La COP30 a Brasil, un esdeveniment internacional de gran importància que esperem de la cumbre i com influirà en les polítiques mediambientals globals, ho analitzarem. El tramvia per la Diagonal fa un any que va començar a funcionar aquest projecte i avui farem una valoració. Què en pensen els usuaris i els veïns? Us donarem una visió de l'impacte real de la línia. L'escàndol de la Dana a València, quins són les darreres novetats sobre les crisis provocades perquè aquest fenomen meteorològic? Continuarem seguint de prop els esdeveniments que encara estan marcant la ciutat. Aquesta història... actuació històrica dels Minyons de Terrassa. Els esports també seran protagonistes. Parlarem sobre la tornada al Camp Nou del Barça. Oques Gràcies, una banda que ha deixat empremta profunda als escenaris. Parlarem de la seva retirada i del seu llegat que han deixat als escenaris.
0: Aquesta és la nostra proposta d'avui, un programa ple de continguts interessants i variats, amb temes que ens connecten a la realitat social, política, esportiva i cultural. Estem aquí per compartir, per reflexionar i sobretot per escoltar-vos. Recordeu que tot el que fem és per tu. Lalo, comencem.
2: COP30, la cimera del clima de la ONU. Belém es converteix en el epicentre de la lluita climàtica global. La COP tornarà al país on tot contenia el repte de recuperar la confiança, ja que el clima està en un moment crític de 15 graus. La COP30 es celebrarà a Belém, en l'estat de Pará, Brasil. Les dates principals de la COP30 seran del 10 al 21 de novembre de 2025. La cimera de caps d'estat s'anuncia per als dies 17 i 18 de novembre de 2025. Brasil és el país anfitrió i assumirà la presidència de la COP30. Objectius i enfocament. Brasil descriu la COP30 com la COP de la inclusió en un enfocament centrat en transformar els compromisos climàtics en accions concretes, en especial atenció a la transició energètica i justa social i la preservació de boscos. Entre els seus prioritaris destaquen la restauració de boscos. Brasil també buscarà aconseguir compromisos decidits a nivell nacional, més ambiciosos i vincular l'agenda climàtica amb els objectius de desenvolupament sostenible. Per això es va fer a Belém. La lesió de Belém busca posar al centre dels debats globals les accions de la regió amazònica, una zona clau per als desitjos climàtics mundials. Els països anfitriós volien donar una mostra de lideratge climàtic i de lluita contra la desforestació. És la primera vegada que la COP es realitza a l'Amazònia.
0: Moltes gràcies, Lalo. Ara en Roger ens explicarà com ha anat aquest primer any del nou tram del tramvia per la Diagonal. Vinga, Roger, tot teu.
3: Un any de tramvia per la Diagonal, 35% més de passagers amb balanç desigual a metro i a bus. Les parades de metro de Balaguer i Groies resisten a un augment de valoracions mentre que altres estacions perden usuaris i els busos de la Diagonal en guanyen. Aquest dilluns fa un any que es va posar en marxa l'ampliació del tramvia per la Diagonal de Barcelona, un traçat de gairebé 2 quilòmetres entre Groies i Balaguer, que ha canviat la manera de moure's en transport públic a la zona. Les dades Les dades mostren la bona acollida del Tranvia. Entre gener i setembre d'aquest any, les tres línies del Tren Besòs, T4, T5 i T6, han portat un 35% més de passatgers que en el mateix període de l'any passat, segons els registres de l'actualitat del transport metropolità. Des que es va estrenar el nou traçat de les tres línies del Tren Besòs, un conjunt no han baixat un milió de validacions cada mes, xifra rècord amb incrementats que les superen el 40% en alguns mesos si es comparen amb l'any anterior.
0: Gràcies, Roger. Ara passem amb el Xavi, que ens explicarà les últimes novetats de la polèmica d'Amazon i la Dana. Xavi, què ens expliques?
4: Tren Besòs, la Riada de València i les col·laboracions en les seves dedicacions. El 12 de novembre de 2024, una riada devastadora va afectar la província de València, deixant centenars de morts i milers de verificats. La resposta de Carlos Mason, president de la Generalitat Valenciana, va generar una gran controvèrsia. Incidentalment, Mason va expressar el seu compromís amb les víctimes i va activar mesures d'emergències per ajudar a les famílies afectades, incloent la creació d'un fons d'ajudes i la mobilització de serveis de rescat. Però les seves declaracions posteriors van aixecar moltes crítiques. Mason va intentar minimitzar l'abast del desastre apuntant les condicions meteorològiques excepcionals com a causa principal de la tragèdia. En canvi, experts i altres polítics van assenyalar que la manca d'infraestructures d'aquestes dècades de drenatge va agravar la situació. Amb això va generar contradiccions en el discurs de Mason, que en algun moment va defensar-se que es van fer tots els esforços possibles per prevenir la catàstrofe, mentre que els altres moments van admetre que no s'havia pogut evitar. Les crítiques es van identificar especialment entre les famílies de les víctimes i la pressió social i política, creixent fins a obligar Mason a presentar la seva renúncia com a president de la Generalitat Valenciana. La seva sortida va ser visita com un coneixement de la definició en la seva gestió i la marca de preparació davant l'emergència. Les investigacions judicials continuen per determinar les responsabilitats penals de responsables de la tragèdia en la societat valenciana, el segueix su justícia i que els dirigents que no van garantir la seguretat siguin justats per la seva mala gestió.
0: Gràcies, Xavi. Ara en Joel ens farà un repàs de la jornada castellera. Joel.
5: El millor brilla la casa d'una diada històrica. Diada de gran fita a la plaça Vella de Terrassa. El passat mes de César, el Minyón va presentar en una sola jornada dos castellers, un que feia 5 anys que no aconseguien i un altre el mes 20. Els malvers tornen a ser colla de Déu i han carregat el seu primer 4 de 9 de 2001, tota l'amenaça de pluja. La plaça Vella em va tornar a omplir per veure l'actuació dels Millons de Terrassa i el Casteller de Sants i els Cardosos de Matador. Els vallesans em van haver de sobreposar a un inici complicat, perquè el primer intent de 3 de 10 amb Fode i Manille van caure abans que sonessin de gralle. A segona ronda, amb Morà tocada els Minyons en van sobreposar amb un gran èxit. A segona ronda, el Minyón va proposar de 4 de 9 nets. El tercer intent va ser el bo el va carregar, però tan bon punt Inxaneta va fer alerta, l'estructura va caure.
0: Gràcies, Joel. Donem veu al Xavi, que ens explicarà el retorn del Barça al Camp Nou. Xavi.
6: El retorn del Barça al Camp Nou, una nova etapa, després d'anys d'espera, el Barça ha tornat al Camp Nou, la inauguració de la nova etapa al seu històric estadi. Suposa una gran alegria per als aficionats i una fita important per al club. Després de les obres de renovació, l'estadi s'ha modernitzat per oferir una millor experiència als espectadors sense perdre la ciència que el fa únic. La tornada marca un nou capítol per l'equip amb l'objectiu de recuperar el millor nivell de joc i tornar a aconseguir els grans èxits a casa seva. Un moment esperat que genera il·lusió i emoció.
0: Gràcies, Xavi. Ara passem amb l'Alba, que ens farà 5 cèntims del concert cinc cèntims del comiat d'Oques Grasses. Alba, què ens expliques?
7: Oques Grasses diu adeu després d'una trajectòria inolvidable. Després de 15 èxits, Oques Grasses, una de les bandes més representatives del panorama musical català, ha anunciat la seva fi com a grup musical. Aquesta notícia ha estat un cop dur pels seus seguidors, que han crescut amb les seves cançons plenes de positivisme, ritmes festius i lletres enganxoses. Formada a l'Escala el 2006, la banda va començar a guanyar popularitat gràcies a la seva funció de pop, reggae i rock, tot amb una sonoritat fresca i innovadora. El seu àlbum de 2013, Un dia o un altre, va marcar un abans i un després, convertint-se en un autèntic èxit i consolidar-los com a referents de l'escena musical. Temes com Cos i Ànima o La gent es van convertir en himnes generacionals i van catapultar el grup a les llistes de producció. Oques grasses ha estat sinònim de festa, alegria i comunió a través de la música, amb una gran base de fans no només a Catalunya, sinó també fora del país. La seva música ha estat una manera de reivindicar l'optimisme i l'esperança en moments difícils. Convertir-se en una banda que ha sabut connectar amb la gent. Amb el comiat deixen una empremta profunda en el cor dels seus seguidors i una discografia que continuarà sonant durant molts anys. La fi d'una era musical que, sens dubte, serà recordada amb molt d'afecte. Oques Grasses s'acomiadarà definitivament dels escenaris del 5, 7, 9 i 10 d'octubre amb 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Català, Companys de Barcelona, davant de 200.000 persones. El grup osonenc ha batut tots els rècords, venent totes les localitats en pocs minuts i convertint la seva última gira en un fenomen musical sense precedents.

0: Ens endinsem en el món cultural i ho fem de la mà de l'Eduard Gené, el nostre prescriptor de capçalera, que ens acompanyarà amb els imperdibles culturals dels pròxims 15 dies. Eduard, benvingut.
1: Moltes gràcies, Carme. M'agrada això del prescriptor. M'agrada molt perquè no m'ho he vist ni mai a la vida.
0: Ets el metge de la cultura.
1: Bé, sí, sí. Jo diria que m'agradaria ser el metge de segons qui, que surt molt... molt sovint per la televisió.
0: També.
1: Però bueno, anem a lo nostre. Escolta,
0: anem al que ens interessa, que és saber el que no ens podem perdre.
1: Exactament. Estem dient que des del dia 17, des d'avui, fins al dia 14 d'octubre, parlarem de tot el que va sortint que es fa a Sant Cugat. I comencem, que demà dia 18 comencen els concerts del Bar Bogamoll de Torreblanca, que ja sabem que es fan, com sempre, a les 20 hores, a cada dijous, que està organitzat per Sota Sons, i són gratuïts. A veure, si un espera una cervesa, evidentment la paga.
0: Home, clar.
1: La paga. Però el que és el concert és gratuït.
0: Gaudiràs doblement.
1: Exactament.
0: De la cervesa i del concert.
1: Exactament. Llavors tenim el primer concert, aquest de demà, que és un trio femení, que es diu Mabeles, que és música sud-americana, i són bastant, jo, pel que he vist, potents en el sentit d'un contingut, les cançons que fan, fan un contingut que pot ser les clàssiques, però en un sentit diferent.
0: Val, però ho dius per les lletres?
1: Per les lletres. Uh-huh. O sigui que són tres donasses, diria jo. Llavors, el dia 25, la setmana següent, hi ha el duet Joan Rubau i Lluís Figueres, que es presenten com música funk. Bé, doncs, molt bé, ja està. I el dia 2 d'octubre, el cantant White, és a dir, que deu ser blanc, aquest noi, perquè es diu White, no?, amb funk també...
0: Tant se va el color.
1: Bueno,
0: no fa res, això.
1: Jo dic, el millor es diu... White. Exacte, ara tu m'acabes de dir, el millor resulta que no és blanc.
0: Per
1: White. I el dijous dia 9, una cosa que em fa molta gràcia, es diu Tuquemute.
0: I què és això?
1: Que Tuquemute, jo diria, en principi, que podria ser xinès. Tuquemute.
0: No, o música tribal.
1: No, perquè és coral amb ukeleles. O sigui que, escolta'm, més varietat. Ja veus tu, amb quatre concerts... més varietat i que no pot haver-hi, eh?
0: Tot això al Bocamoll.
1: Sí, i segueix, perquè ja va començar primers de setembre, el 7è Festival d'Ensemble de Contratemps, que està tenint, jo penso, uns concerts molt, molt interessants, i el dissabte dia 20, al claustre del monestir, hi haurà Cristina Lis, Organeto. Organeto és un orgue petit, el tema ja és...
0: Portable,
1: es nota,
0: diríem.
1: Molt portable, que a més està basat... O sigui, s'ha fet de nou, per l'Albert Blancafort, que és un gran constructor, sobretot d'orgues. I és un instrument que s'ha fet a partir d'una de les pintures que hi ha a l'església del monestir. O sigui, al monestir hi ha un mural de Joan Serra i aleshores ja hi ha diversos instruments. Allò típic que feien, que posaven uns angelets, que tocaven instruments.
0: És la referència.
1: I un és aquest organeto. I després, el dissabte següent, el dissabte 27, a la cafeteria del TABSC, Teatre Auditori M. Virasau Sant Cugat.
0: Sí, ja en parlarem, d'això.
1: Doncs resulta que fan una presentació de Cagliostro, que va ser un personatge també històric molt vinculat a tot. Diuen que va màgia, però sobretot el que feia era robar amb màgia.
0: Ara li diuen màgia. Hi ha molts mags, eh?
1: Era un mag.
0: Sí, sí,
1: era un
0: mag. Sí, sí.
1: Bueno, segons les coses que es fan a la borsa, és mica màgia, eh?
0: Per això dic que hi ha molts mags.
1: O sigui que està bé. I ves amb música del barroc i aquí estava previst la maga Melanie, però no farà la maga Melanie, farà un altre mag perquè la maga Melanie no pot fer-ho. Però és igual. És una combinació, és molt, molt poc habitual, però que pot, penso, ser molt sorprenent. Música i màgia.
0: Ok. Anem a l'Ateneu?
1: Anem a l'Ateneu.
0: Vinga.
1: Perquè l'Ateneu s'ha convertit en aquest moment, bueno, ja fa un parell o tres d'anys, que va fent espectacles vinculats a les arts escèniques, ben petits, però jo penso que, per exemple, aquest any ha començat ja. Comença amb música, el dijous 25, una cantant, la Marta Mena, guitarra i acompanyada d'un noi que es diu Javier Versolibre, que jo no sé si es diu Bersolibre com nom de veritat o... perquè
0: és artístic.
1: És curiós, no? Sí. O és artístic. Però és que després, i el divendres 26, és una cosa que jo la recomano molt, com pot ser molt sorpresiva. És el Grooving Cat. Diu, la revolució del ball folk català amb sintetitzadors, baix elèctric, acordió diatònic i un taller de danses de Jordi Codina. O sigui que és partint de música popular, suposo, interpretada, tocada amb instruments no habituals, però a més hi col·laboraran el cor Jabato de la Floresta, o sigui que la cosa pot ser bastant potent, eh? Bastant potent.
0: Promet.
1: Promet, exactament.
0: I ens n'anem ara al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, que comença temporada, també.
1: Comença temporada, i comença temporada, com sempre, en principi partida, perquè jo sempre dic per què de setembre a gener, i si no de setembre ja a juny directament, o a maig, però no, diuen que no pot ser, doncs què hi farem? És de setembre a gener, i comença amb Mort d'un comediant, de Guillem Clua, un autor que a mi em sembla dels últims molt jove i molt bo, amb un Jordi Bosch, que interpreta aquesta obra el diumenge 28, i és una obra que pot ser molt interessant, molt interessant. El dijous dia 2 comença un concert dedicat a mares i pares de les nenes i nens que aniran el dissabte 4 i el diumenge 5 al Festival Petits Camaleons, amb un duet molt interessant format per Salvador Sobral, que va guanyar una Eurovisió, que és portuguès, i va guanyar una Eurovisió amb una cançó que era poc habitual en una Eurovision, que ara avui en dia són aquestes cançons amb molta gent, molt moviment, bum. I després la acompanyada, en aquest cas, de la Lucía Fomero. I cal dir que Petits Camaleons té pràcticament tot venut, cantants, grups i actors i actes paral·lels, rodes de premsa, llistes, Niu Moliner, Ditiets, Els Catars, Lidami, Su... No segueixo perquè...
0: No te l'acabaries.
1: No se me l'acabaria, i jo penso que doncs, és molt interessant perquè hi ha una gran categoria des del punt de vista musical.
0: Sí, sí, sí. I de casa, eh?
1: Sí, sí, sí. A més poden fer... O sigui, poden estar mitja horeta, i aquesta mitja horeta, en molts casos, ja n'hi ha més que suficient.
0: Et sembla que continuem amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat?
1: Sí, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat comença també la seva temporada, el divendres 10, i ho fa amb un concert, el Gran Romanticisme, com concert número 2 de piano i orquestra de Rachmaninov, boníssim, una cosa extraordinària, amb el solista Luis Rodríguez, Salvà, i la Simfonia número 8 d'Anton Borjak, i, a més, aquí, deixem fer un anunci, que el presentaré jo.
0: Ah, mira.
1: O sigui, que una hora abans del concert, una hora i mitja abans del
0: Joan
1: concert...
0: Joan Palom.
1: Jo faré la presentació del concert. I el dissabte 11 es torna a fer una altra vegada Un Déu Salvatge de Yasmina Reza, una obra molt interessant sobre el problema que es produeix amb, no amb els nens de l'escola, sinó amb els pares dels nens de l'escola, i pot ser molt interessant, dirigida pel Pere Quilloé, amb Lalo Codejero, Ivan Benet i Blau Obert. I el dimarts 14, l'espectacle inaugural del 25è Festival Nacional de Poesia, L'Humor i la Festa, que està dirigit pel Jordi Bosch, amb poesia Jaume Roig, Pitarra, Joan Oliver Pere IV, en Josep Pedrals i la Dolors Miquel, que reciten, imagina't. Emma Vilarassau, Jordi Boixaderes, Júlia Bonjoc i el fill de l'Emma Vilarassau, el Jordi Bosch, en Marc Bosch.
0: Mira que bé, tot queda a casa.
1: Tot queda a la família.
0: I ara nosaltres hi ha un tema que et volia comentar. Tu vas estar en la cerimònia, en aquest acte en què es va concedir el nom d'Emma Vilarassau al Teatre Auditori.
1: Sí.
0: Abans de vacances, sí. Ja va tenir lloc a aquest acte, amb la protagonista, amb l'alcalde. Com va ser aquell acte?
1: Bueno, va ser un acte que estava bastant previst, perquè jo haig de dir que a l'entrevista que li vaig fer a Emma Vilarassau ja li vaig dir que teníem un conservatori amb nom de Victòria dels Àngels i que no teníem un teatre en cap nom i que si podia ser el seu. I llavors ella em va dir que li agradaria molt el Teatre de la Unió, perquè havia començat fent teatre allà. Però això ja més o menys feia molt temps que s'havia parlat, el fet de que tingués el teatre al seu nom. I jo penso que va ser un acte que estava molt ple, evidentment, hi havia moltíssima gent, moltíssima gent aficionada al teatre i moltíssima gent vinculada, suposo, també familiarment, i la resposta va ser, en aquest cas, clamorosa, no? O sigui, la gent va molt contenta, i per part d'ella també, molt contenta del nom, tot i que m'havia comentat d'una forma personal, diu, quan jo sigui gran, diu, passarà que si posen el meu nom a un parc o a una plaça determinada, al cap de molts anys la gent passarà a dir, qui era aquesta?
0: Clar, però això és normal.
1: Però en canvi, si està el nom en un teatre, és obvi que la gent sabrà que està en
0: la vinculació ja és persona, més directa. Sí.
1: Una persona teatre, que s'ha vinculat al teatre.
0: Però igualment, algú pot preguntar.
1: Qui era?
0: D'aquí uns anys, perquè no sabran si era actriu, si era directora, si era dramaturga, si era... Vés a saber què.
1: És veritat, és veritat.
0: Els anys passen, això doncs quedarà, i com a mínim...
1: Hem d'esperar que sí que quedi, eh?
0: Home, esperem que sí. I les ments curioses, doncs, si desconeixen en el seu dia qui va ser Emma Vilarsau, doncs segurament doncs, hi haurà testimonis de tot això.
1: Sí, jo el fet de posar nom en un teatre hi ha gent que no li convenç, no li agrada.
0: I a tu?
1: I jo trobo que està bé. Jo trobo que està bé. A veure, sempre i quan el nom del teatre estigui vinculat, com és aquest cas, no únicament al fet que ell és actriu, sinó que és...
0: De la casa.
1: És nascut aquí. I tota la família, no només ella, sinó dues o tres generacions enrere, doncs també... Jo sent cuetengues d'arrel, no? Que diuen, sent cuetengues d'arrel. No com jo, que soc un nouvingut, que...
0: Sí, home, però vens de la Floresta, tampoc no vens de tan lluny.
1: No, però sóc un nouvingut perquè porto només 60 anys aquí a la Floresta i a Sant Cugat.
0: Com jo. Uns quants menys.
1: Uns quants menys, calma.
0: Sí, no t'atraparé per molt que corri. Però vaja. Per tant, a partir d'aquesta temporada, Teatre Emma Vilarsau...
1: De... Teatre Auditori Emma Vilarsau.
0: Sí, el Teatre Auditori no ens el traiem.
1: Sí.
0: Què hi farem? Teatre Auditori Emma Vilarsau.
1: Tinguis en compte una cosa. Que l'exalcalde Joan Mèric va dir que sobretot no se limita al Sant Cugat. Que el nom...
0: Sí, perquè si no, potser és difícil d'identificar Emma Vilarsau amb Sant Cugat, depèn d'on siguis, saps?
1: Que no t'ho diré, ni té per què saber-ho.
0: Exacte. Però vaja, que aquí queda la cosa. Deixem la informació dita, perquè la gent a partir d'ara doncs ja s'hi acostumi. Teatre Auditori Emma Vilarsau, Sant Cugat. Sant Cugat.
1: I aquí s'acaba la cosa.
0: Molt bé, Eduard. Doncs escolta, ens tornarem a trobar en una altra ocasió i continuarem parlant de cultura, d'arts escèniques i d'aquests imperdibles que ens portes de tant en tant.
1: Quan tu vulguis.
0: Molt bé, senyor. Gràcies.
1: A tu.
0: Adéu-siau.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva en marxa cap a Riudecanyes a conèixer els capgrossos, el Manotes i els recents estrenats gegants de la mà de la seva presidenta, i és la Núria. Hola, Núria, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les Manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
4: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments,
3: sí.
4: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de cultura. I amb altra gent i jo mateixa, doncs, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per capgrossos, t'explico. Uh-huh. Perquè any ja, al poble, hi havia capgrossos. I llavors sí. Hi van desaparèixer. No sabem on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí, perquè era també seguir el que teníem. I era anar per fàcil, perquè els gegants, en aquell moment, encara ens quedaven molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un capgross així més gran i dos de petitets.
3: Com són aquests capgrossos? Perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea com són. Són nens, són nenes, són pagesos? Què són?
4: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa. Uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas. I llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. La condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes els carrers del nucli antic són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous, d'acord? El dilluns... Lluç porta un lluç al cap, el dimarts naps, porten naps, dimecres nespres, porten els nespres també. Aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres faves tendres, porten les faves al cap, molt xules. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen al cap també. I el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la diguéssim, la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
3: Quant pesa, més o menys?
4: Pesen molt poquet. Sí. Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla... Els grossos... perquè poden portar canalla d'uns 12 anys, uh-huh. O fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canalleta. Uh-huh. De 7, 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen. No, però tampoc sé quan pesen, eh? Sí, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
3: No. Aproximadament, ens fem una idea. En dir-nos les edats dels petits que la porten, ens podem fer una idea de que no són molts quilos el que correspon a cada capgross. Clar, primer van sortir el Pep i la Canya i després la Masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no, Núria?
4: Sí.
3: Va ser així?
4: Ho vam fer de miqueta en miqueta.
3: No,
4: perquè els fons són els que són.
3: Són els que són.
4: Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres, perquè s'hi devia juntar la Masovera, però si no dos. Uh-huh. O sigui, tres, quatre, cinc... L'any 2006 ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale? I acabat anys després ens vam animar amb una Manotes. Que ja va... Sí, o sigui, ara teníem tots els caps grossos, i llavors l'any després una manota, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar, has de ser gran, però més que res que necessites no molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale? I aquest és una manota que es diu la Canyes, i és del mateix artista, per cert, no t'ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i en aquest cas la manota, és el Joan Miró Uro de la Serra d'Almos. Uh-huh. I són molt simpàtics. I diria que vosaltres aquí a Hospitalet ne teniu un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
3: Els doncs... capgrossos, no? Pot ser?
4: No, un jovento. Tenim un jovento.
3: El Fraile Celestí.
4: Ah, aquest.
3: El Fraile Celestí, llavors, sí. Que parlaves del Fraile Celestí, sí, és veritat, està fet per Gamiro, sí.
4: Exacte, doncs són d'aquest estil, són així simpàtics.
3: Sí, sí que ho són, sí?
4: Sí, no, és cert. Ho són.
3: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
4: Doncs vam considerar que hi ha... que més aviat els cas grossos eren així per personetes més petites. I llavors, clar, si se'ns feien grans, ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar al següent pas, de que amb una manota, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno, de moment, doncs, bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és... El tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
3: Això també volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
4: Doncs, sincerament, és fluctuació, però quan és sortides fora, som... Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40. Sí, uns 40.
3: Bueno, els colors, porteu vosaltres... aneu vestit d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
4: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la Canyes. Uh-huh. Portem un mocador blau al coll. I en principi la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
3: Molt bé. A més d'aquests capgrossos i manotes, s'incorporen nous elements?
4: Doncs sí. La Festa Major de Setembre, per Sant Mateu, hem estrenat el Mateu, mai millor dit, i la Bàrbara. I amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer i la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó i la barmadora porta un cistell de barmar i les estisores de barmar. I a veure, si l'any que ve m'entornes a entrevistar, t'he de dir com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
3: Segur que genial, sí. Segur que genial. Ha anat, doncs, segur, perquè vulguis o no, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats, no sé que és veritat que potser necessito més gent, pot ser?
4: Sí, bueno, diferent tipus de gent, perquè, clar, els que t'aporten els gegants són, clar, són més grans, perquè tenen més força. De totes maneres, són uns gegants que pesen i fan una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen encara com uns 30 quilos, entre 30 i 40 quilos. Uh-huh. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, doncs, bueno... és un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que és que s'agraeix molt que hi siguin.
3: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
4: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senent, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan venen a visitar colles intentem que sigui a tornar. Entens? Llavors, si jo convido el poble del costat, Montbrió o Dues Aigües a l'Argentera, doncs bueno, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans. O que ens faran després, saps? Vull dir que sí. Ho fem així. Intentem, i no anem gaire lluny, però bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades doncs, bueno, dius amb els caps grossos, però bueno, amb els gegants doncs, ja serà diferent.
3: Sí, ja és un altre tarannà, no?
4: Exacte.
3: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de capgrossos, i de tots, i de manotes.
4: Què m'aporta? Home, personalment a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... Són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de grallers. I bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar i la festa i... Tot això que envolta el folclore nostre, a mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que diguis, bueno, mira, he passat l'estona. No, t'ha d'agradar.
3: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels que

0: que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: La ràdio amb samarreta. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez. Avui va de la vaixella de guardar. Tens alguna vaixella guardada? D'aquelles que només surten per Nadal o quan ve alguna visita important a casa. Jo en tinc una. És una de molt especial. La vaixella de la Cartuja de Sevilla, amb aquells dibuixets delicats de color bordeus. Molt bonica. Me la va regalar la meva mare fa un piló d'anys. I recordo que l'anava comprant de mica en mica fins a arribar a completar una vaixella que no li falta cap detall. La vaig posar a la vitrina del menjador, com si fos una vitrina d'un museu. No es podia tocar. No volia ni tocar-la, no sigui cas que es trenqués algun plat. I allà es va quedar durant un bon temps, fent bonic, fins que un dia vaig pensar: la vida passa com un estel fugaç i no saps mai què pot passar. Així que ha arribat el moment de fer servir la vaixella. I va ser com un ritual. La vaig netejar i la vaig passar directament a l'armari de la cuina, on hi ha els plats de diari. Era el moment de renovar. I així va ser com vaig decidir que res a guardar, que hem de gaudir el moment del que ens agrada. I vaig barrejar-la amb els plats de cada dia, amb gots diferents, amb coberts de tot i colori, i ara cada àpat és una petita festa. I sí, potser es trenca alguna peça, però mira tu, qui no en remena no en trenca. I parlant de trencar, et proposo una cosa. Aquesta setmana, trenca la rutina. Decora la taula amb flors o una fulla d'olivera, per exemple, o alguna cosa diferent del que facis habitualment. Compra un pa diferent i treu la vaixella de guardar. Fes-ho per tu, sense excuses, perquè les coses boniques no són per guardar, són per viure-les.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
4: Hola, sóc l'Ainhoa Núñez Sabariego. Vaig a tercer B de primària, de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que he escollit es diu Croquetes. I ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes, ben grosses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
2: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: persona.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'alcalde respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins a TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. En clau cultural us presentem el Cor Carabé, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chapel Roan, Maroon 5 o Meghan Trainor, entre d'altres. Podeu llegir-ne més i conèixer la formació a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el júnior B recent ascendit estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i el Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Hem escoltat de la veu de Pablo Jiménez, el llibreter del celler de llibres, un fragment d'una història de terror. Pablo, benvingut.
1: Què tal?
0: Què has llegit?
1: Bueno, he llegit l'inici d'un relat molt breu, però amb un punt molt, molt tens, d'Edgar Allan Poe, el gran pare de la narrativa de terror, tal com l'entenem avui dia. I bueno, a mi és un dels meus autors de referència i qualsevol dels seus relats m'apassiona.
0: De fet, és que venim de celebrar la castanyada i Halloween.
1: Aquí estem. No? Dia que, d'amors. Dia d'amors.
0: Que ens ha servit d'excusa per parlar d'aquest gènere, la literatura de terror, que quan neix?
1: Aviam, la literatura de terror és consustancial a l'ésser humà. Vull dir, ja els nostres més antics avantpassats, jo puc imaginar-me aquella gent al voltant, a la caverna, al voltant del foc, narrant-se històries d'esperits, de monstres desconeguts, d'éssers fantàstics que els atemorien. De fet, gran part dels ensenyaments que es fa a la mainada tradicionalment són històries de terror. L'home del sac, la bruixa del Raval, qualsevol d'aquestes històries. I hi ha altres parts del món igual, que si el sac a mantecas, que si... Bueno, vull dir, sempre hem explicat històries de terror. Com a històries pròpiament dites, neixen a partir del romanticisme. És a dir, publicades en llibre, quan agafen força, és amb el romanticisme, amb el que anomenem la literatura gòtica. I aquí és on podríem parlar, doncs, del Dràcula, de Bram Stoker, del Frankenstein, de Mary Wollstonecraft Shelley. És a dir, aquelles històries que ja s'han convertit en clàssics, que en el seu moment feien molta por, molta por, molta por a la gent d'aquella època, però que avui nosaltres mirem més des d'un punt de vista artístic i fins i tot amb algun somriure per la seva innocència, de vegades.
0: Que s'han quedat en els clàssics,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, s'han convertit en clàssics.
0: Quines diries que són les principals característiques d'aquest gènere literari? Què han de tenir per ser literatura de terror?
1: Mira, quan parlem de literatura de terror, no estem parlant de que tu llegissis un relat i facis salts, com si estiguessis veient una pel·lícula de por. Vull dir, no estan tan basades amb l'ensurt, sinó més aviat amb la inquietud, la intranquil·litat, i varia molt depenent de l'època. El que sí que es dona sempre és un llenguatge normalment elaborat, amb molts adjectius que li permetin descriure aquell element desconegut o sorpresiu i que, per tant, és inquietant perquè no l'entenem. Sobretot es basa en jugar amb coses que no entenem, que no som capaços de copsar. Per això, una narrativa que ens parla, com aquesta que llegíem ara, El corazón de la Tor, des de l'òptica d'un assassí que, a més, mata sense motiu, senzillament perquè no li agrada a l'ull de la persona que l'està jutjant. No podem entendre això des d'una mentalitat humana, irracional, normal. Llavors, clar, per això ens espanta, perquè és una cosa a la qual la por la tenim a allò que no entenem, a allò que no coneixem. Llavors sempre es basa en això. El terror sempre es basa en allò que no entenem, que no coneixem, que no controlem d'alguna manera. Evidentment, amb la literatura gòtica apareixeran les històries de fantasmes, apareixeran els vampirs, apareixeran tots aquests éssers que són molt superiors a nosaltres, que no ens podem enfrontar amb ells per mitjans normals i que al mateix temps tenim aquesta sensació d'indefensió, de manca de control i de desconeixement absolut.
0: Per tant, quan parles de són subgèneres dins de...
1: Dins del terror hi hauria diferents subgèneres.
0: La gòtica seria una?
1: La gòtica seria una. El tema de la sang i fetge, del gore, seria un altre. Aquí destacaríem un Cliff Barker, per exemple, que amb la seva sèrie, que després van fer pel·lícula de Hellraiser i els Cenobites i tal, era un autor molt cruent amb les seves descripcions. Hi hauria històries de cases encantades, hi hauria històries de misteris més enllà de l'espai, com podria ser Lovecraft. És a dir, tenim molta varietat, però el que varien principalment són les temàtiques. L'estil d'escriptura sempre és aquest estil de donar-li tensió, de donar-li aquesta sensació de no entendre el que està passant, d'aquest descens a la bogeria que alguns autors han sabut treballar també.
0: Hi ha temàtiques, històries que són estàndards, podríem dir, no? Pròpies, característiques de la literatura de terror?
1: Sí, sí, sí, evidentment. Vull dir, tot el tema de la monstruositat és un tema que és absolutament recurrent. És a dir, ja sigui perquè sigui el zombi, que sigui el vampir, que sigui l'home llop, que sigui el fantasma o que sigui la presència sobrenatural en plan poltergeist que no podem controlar, que no sabem d'on surt, i que va més enllà d'allò que podem percebre normalment. Però l'element sobrenatural gairebé sempre està present. Després tindríem una altra subsecció, que seria la part d'assassins en sèrie, vale, que també pot generar una narrativa de terror molt pròpia, com és el cas de la novel·la de Stephen King, Misery, que el terror no és res sobrenatural, senzillament és una fan que segresta el seu escriptor favorit perquè escrigui més. I bueno, ja es produeix una relació odi-dependència continuada allà, vull dir, perquè més ella diu que l'estima morir, i en canvi el que està fent és, vull dir, li trenca els turmells, vull dir...
0: Perquè continua escrivint.
1: Sí, sí, sí, sí, perquè no se li pugui escapar.
0: Ja, ja. Hem parlat d'Edgar Allan Poe, hem parlat d'aquest Corazón de la Torre amb què hem començat a la secció d'avui, però si parlem de lectures imprescindibles i d'autors tòtem en aquest gènere...
1: Mira, et dono 5 llibres que per mi són imprescindibles i l'alternativa per qui ja els hagi llegit. I si algú ha llegit els 10, doncs, escolta, felicitats. Vull dir, ets un gran afeccionat.
0: I tant.
1: Jo començaria precisament amb Edgar Allan Poe, que podreu trobar els seus relats extraordinaris tant en català com en castellà a tot arreu. A més, són... Com vaig cronològicament, eh? Vull dir, és un autor que està ja en domini públic, en una qual cosa. Qualsevol editorial pot agafar, fer una traducció i publicar la seva obra. I el mateix passa amb l'alternativa Edgar Allan Poe, que és un dels grans influenciats per aquest autor americà, que seria Howard Phillips Lovecraft, amb tota la sèrie de la narrativa. I aquí ja ell se'n va a un misteri més, així com Edgar Allan Poe és molt sobrenatural, històric, vull dir, molt mundà, moltes coses, amb algun element sobrenatural. Lovecraft se'n va al terror còsmic i són entitats de més enllà de l'espai que venen a destruir la humanitat. Això per una banda. Si avancem una miqueta més, jo m'aniria a la narrativa de Cases Encantades, que això toca fer-ho. Sí. Llavors recomanaria o La maledicció de Hill House, de Shirley Jackson, que és un relat dels anys finals dels 50, si no recordo malament, que és el relat fundacional de lo que és les històries de Cases Encantades, com a literatura, no parlo com a literatura oral anterior, eh? Com a alternativa a aquest seria La casa infernal, que és dels 70, que escriu Richard Matheson, el mateix autor de Soy Leyenda. Vale? Si ja ens apropem més a una cosa més contemporània, anys 80-90, dos llibres imprescindibles, Cementiri d'animals, de Stephen King, absolutament aterrador, jo crec que la millor obra de Stephen King, i It, que a més han fet diverses versions en pel·lícula, en sèrie i de més, i que és una de les grans obres de Stephen King. Stephen King és un pilar de la literatura de terror. Després, ja anant-nos més cap als 2000, Deja'm entrar, de Jonathan Lindquist, que és una narrativa de vampirs. Ara estic parlant de vampirs, que es van posar molt de moda als 90, però molt inquietant perquè estem parlant des de l'òptica d'un nen, i això fa encara més dur. O bé, La guia del club de lectura per a matar vampiros, de Grady Hendrix, que no saps ben bé si et dona por o et fa riure o és un somriure de tensió, no saps ben bé el que està passant allà, però genera un puntet molt, molt, molt xulo. I ja amb l'actualitat més absoluta, La casa de les ombres d'Adam Neville o Filla de la venjança de Michael McDowell. Aquests són dos llibres relativament recents. El de La casa de les ombres m'ha agradat especialment, és un grup de cineastes que volen fer alguna cosa, busquen inspiració per la propera pel·li de terror i se'n van a una mansió abandonada tot i perduda, que dius, ja que quan comences a llegir, dius, això no pot acabar bé. I ja no explico més.
0: Escolta, abans de marxar, Pablo, sí que m'agradaria preguntar-te per si hi ha autors catalans que es dediquen a aquest gènere?
1: Hi ha poquets, però jo voldria destacar un llibre particularment, perquè ja està fa bastants anys, però penso que la gent s'ha oblidat una miqueta d'aquest llibre i és important recuperar-ho, que és La pell freda, d'Albert Sánchez Piñol, que recupera aquest toc de Lovecraft, d'aquella cosa misteriosa, inabastable, que està amagada en un lloc, en un racó perdut, molt, molt potent i magnífic.
0: Bé, doncs amb aquesta última recomanació tanquem la paradeta per avui. mantenim encara aquella sensació de neguit de que ens ha deixat Halloween amb la celebració d'aquesta nit de morts o el dia Tots Sants. Hem aprofitat precisament per parlar de literatura de terror, que té els seus adeptes, eh? Això està claríssim.
1: I tant, moltíssims.
0: Gràcies, Pablo.
1: Moltes gràcies, Carla. A rebre.

0: Avui ens visita una santcugatenca que ha fet de la cultura, l'educació i el compromís social una manera d'entendre la vida. Pedagoga, llibretera, activista i veu incansable en defensa dels drets civils. Diana Riba ha convertit les seves experiències personals en motor col·lectiu. Amb ella repassarem un camí que va dels llibres i els castellers a Europa, sempre amb la mirada posada en les persones. Diana, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, molt bé. Millor aquí.
0: Millor a casa.
1: Millor a casa sempre.
0: Sí, no? Tu vas néixer a Barcelona.
1: Jo vaig néixer a Barcelona.
0: I et vas formar en pedagogia a la Universitat de Barcelona. Què és el que et va portar a escollir aquesta disciplina?
1: Doncs la veritat és que, com quasi tot a la meva vida, per moltes casualitats, entre elles perquè jo no vaig aprovar la selectivitat, jo anava encaminada a fer farmàcia, i no vaig aprovar la selectivitat i vaig tenir un any per tornar-me a preparar, i aquell any, realment, la meva mare sempre diu que és l'any que em va anar millor a nivell personal, i em vaig llegir tots els plans d'estudis que es podien fer en aquell moment amb el batxillerat, bueno, en aquell moment el COU, que havia fet. I quan vaig llegir el pla d'estudis de pedagogia vaig dir, això és el que he de fer jo. I per tant vaig canviar de farmàcia a pedagogia en un moment de reflexió de tot un any, i sí, també em tirava molt el tema de l'educació especial, i vaig anar a fer pedagogia. Mm.
0: Com recordes la teva infantesa, la teva adolescència? En aquella època ja mostraves el teu activisme?
1: Es pot dir que sempre hi ha un motor intern, i sí que és veritat que jo vaig passar una infantesa i adolescència a les muntanyes, fent molt esport. Dedicava... Els meus pares són gent de muntanya, els meus avis ja esquiaven en aquell moment i feien muntanya, i sí que tot al voltant de tot aquest món, d'excursionisme, clubs d'esquí, doncs ella era una persona bastant activa. Sempre tornàvem a Catalunya, a Barcelona, a estudiar, on anava a l'escola, al Congrés, a les vivendes del Congrés, per allà a Maragall, on jo vaig créixer. Però sí, ja era una persona molt activa, sobretot en el món de l'esport, en aquell moment.
0: Practicaves algun altre esport, a part de l'esquí, muntanya?
1: Sí, quan ja vaig començar a relar més a Barcelona, feia voleibol. Oh. Ara, per exemple, aquesta ciutat és un gran referent. Sí. En aquell moment hi havia dos o tres clubs de vòlei femenins. Jo estava a l'Espanyol i a la selecció catalana. I en el moment d'haver de triar si entrava al centre del rendiment, en aquell moment la Blume, o anava a estudiar el meu bupicou en aquell moment, vaig decidir deixar la carrera esportiva i centrar-me més en els estudis.
0: El Sadan tens.
1: Alçada en tinc, sí. Sí, la veritat
0: per
1: és que
0: fer volei.
1: M'era molt fàcil bloquejar en aquell moment a volei.
0: Escolta, quan arribes a Sant Cugat? I amb quines perspectives?
1: Bueno, jo a Sant Cugat hi arribo des de que neixo, perquè el meu avi i la meva àvia tenien una torre a Mejaner.
0: A Mirassol.
1: A Mirassol. Uh-huh. En aquell moment estava molt lluny, Mejaner, del centre.
0: Sí.
1: Hi havia molts camps entremig, i jo vaig créixer els caps de setmana, els estius, amb els meus avis a Mejaner, i per tant ja tinc aquest arrelament. Però en el moment en què a Barcelona nosaltres vivíem a la plaça Reial, amb el Raül, ja vam tenir amb la nostra filla, l'Elda, i es va convertir en un espai doncs molt poc amigable per el centre de Barcelona, sobretot a la zona de la Rambla. Vam deixar de tenir referents on sempre coneixíem els veïns, tot allò va canviar molt i vam decidir venir a viure a Sant Cugat.
0: Mm. Un bon canvi?
1: Un bon canvi, molt bon canvi. No m'ho esperava, sóc una persona molt de ciutat, em va costar molt prendre aquesta decisió, però un cop vaig estar aquí, la veritat és que el que vaig trobar a Sant Cugat no ho havia viscut mai a Barcelona, un lloc on passeges i coneixes a tothom, on professionalment també establir-me, a través de la llibreria, el pati de llibres, que suposo que ara en parlarem,
0: sí.
1: I per tant, a través de doncs, les diferents entitats de cultura popular, jo em vaig sentir no només acollida, sinó molt arrelada i molt ràpidament fent feina per aquest bé comú
0: a
1: Sant
0: Cugat,
1: per aquesta ciutat.
0: Si parlem de les teves primeres passes professionals, tu vas coordinar activitats culturals a la Fundació de la Caixa, també vas treballar al Fòrum de les Cultures de Barcelona el 2004. Quins records tens d'aquesta etapa i què és el que et va ensenyar a nivell de gestió cultural.
1: Jo venia d'una etapa, no?, que al principi sembla molt llargues, però ara, després dels anys, va ser molt curta, on em vaig especialitzar molt en formació d'empreses, abans del que ha repassat, que era la Fundació Cirem, i d'allà vaig saltar ràpidament a tot el que és la gestió cultural. Per tant, allà vaig aprendre a sortir, no?, de tota la meva experiència de formació i entrar a la de la gestió cultural, on vaig trobar-hi un món meravellós. En el Fòrum de les Cultures, per exemple, estava responsable o formava part d'un equip que gestionàvem, no sé si algú se'n recorda, l'Speaker Corner, que era on totes les entitats i associacions de Catalunya participaven en aquest Fòrum de les Cultures, i per tant em va donar entrada a conèixer moltíssima gent que treballava amb drets humans, amb cultura, no?, i que els donàvem un micro dintre d'aquest Fòrum de les Cultures, i va ser on vaig permeabilitzar, no?, en tot aquest món de més local de la lluita pels drets humans i per la cultura del nostre país. I allà vaig aprendre molt a la gestió, també, que a mi m'agrada molt, allò de fer que les coses passin, que et donin un objectiu i gestionar, no?, entorn, per exemple, en el Caixa Fòrum, entorn tot una exposició, programar totes les activitats paral·leles, conèixer la gent experta en aquells temes, fer fòrums, i, per tant, va ser una època, recordo, bueno, com totes, les èpoques, però
0: xula,
1: aquesta...
0: És una època xula.
1: Sí, d'aquelles que no tens fills, no tens límits d'horaris i tot és... Estàs molt permeable, no?, a tot el que et dona el món, i va ser un espai de formació molt gran. Vaig tenir grans responsables per sobre meu, que em van ensenyar moltíssim, a gestió d'equips, també, a treballar bé, a treballar a gust i a treballar tranquil.
0: Segur que una altra etapa que no sé si enyores o no, però que també la vas gaudir, entre el 2007 i el 2017 va regentar la llibreria El Pati de Llibres, que abans feies referència aquí a Sant Cugat. Quina importància té per tu la literatura, la lectura?
1: La veritat és que molta. Quan ja tens uns anys i mires enrere, jo vaig néixer en una família molt catalanista, on en l'any 75, podeu imaginar, no cal que repassem avis i tiets avis, però exili, presons, no? Van ser recurrents per la lluita de la llengua catalana. La meva mare va decidir no estudiar a la universitat fins que no hi hagués filologia catalana. Per tant, ella va començar a estudiar cap als 78, 79, ara potser m'enganya la memòria, i a mi importava les classes de filologia catalana a la Universitat de Barcelona, perquè no tenien recursos per deixar-me en lloc més. Per tant, jo vaig créixer en aquest entorn de literatura catalana, tots els llibres que es publicaven en català, a casa meva hi havia una biblioteca en aquell moment. Si ara la recordo, era petita, però en aquell moment era molt gran. Clar. I per tant, sempre al voltant de llibres i al voltant de la lluita per la nostra llengua, també en tots els àmbits de la cultura, en aquest aspecte, la literatura. I, per tant, sempre he llegit molt. És veritat, i no ens enganyarem, que hi ha una etapa de l'adolescència que tens altres interessos, que no són dintre dels llibres, però sempre he sigut una persona molt i molt lectora, i quan se'm va posar al davant muntar un projecte com la llibreria Pati de Llibres, doncs m'hi vaig tirar de cap. Vaig pensar que era una bona manera d'arrelar-me també en un poble, d'ajudar a tot l'àmbit de la literatura catalana, en un moment en què ja tenia fills, que també tot et canvia, i sí, m'agrada moltíssim formar part també del món empresarial de Sant Cugat, no?, del comerç de Sant Cugat. Sí. Aquest també és un altre món que vaig descobrir, com funciona el comerç de Sant Cugat, totes les seves necessitats que tenen, no?, i com el podem impulsar, perquè al final no volem una ciutat buida.
0: Exacte. Parlant d'arrelament, parlant de catalanitat, tu vas ser vicepresidenta dels Gausacs?
1: Sí.
0: Encara continues vinculada a Castellers?
1: Podríem dir que sempre, no?
0: Sí?
1: Sí, tinc la camisa ben posada en l'armari, sempre a punt per posar-me-la. És veritat que el dia a dia, en aquests moments, amb la meva agenda no em permet d'assajos, però sempre que hi ha una actuació en la qual hi podem participar, hi anem.
0: Sí. La família...
1: La família.
0: Això es comparteix, no?
1: Sí. Va ser la família. En realitat, arribem a Gausacs perquè la nena, quan arribem a Sant Cugat, un dia en una de les actuacions castelleres, doncs la nena va dir: jo vull pujar allà dalt. No? Aquesta frase ens acompanya sempre. Ella va veure allò i va dir: jo vull estar allà dalt. I aquell dia vam entrar a la colla.
0: Que bé, els camises verdes. coneguts també com els Gausacs. Hi veus algun paral·lelisme amb la teva feina com eurodiputada i els castells?
1: Bé, jo crec que els castells et donen tota una perspectiva i tota una estructura de vida que la pots replicar a qualsevol lloc. Sí. Muntar un castell, un 4 de 8, que va ser el meu primer gran castell que feia en aquell moment, quan jo entro a la colla, doncs té molt paral·lelisme amb el monstre que és el Parlament Europeu, amb les diferències que hi ha dins del Parlament Europeu d'estructura, de persones, de no tothom pot fer la mateixa, no tothom ha de fer la mateixa feina per tirar endavant una estructura com aquest Parlament, i fins i tot dins del mateix equip. Clarament, doncs tothom ha d'estar posat en un lloc concret per poder arribar a uns objectius. Tothom ha de trobar, no?, amb els seus talents, amb les seves capacitats, doncs on pot posar totes les seves fortaleses per fer un objectiu tan gran com un 4 de 8.
0: Ho has hagut d'explicar alguna vegada, Diana? Això dels castells, o és que els catalans som una mica neures i tenim unes idees així una mica esbojarrades?
1: No, home, al Parlament Europeu sempre hem d'explicar d'on venim i què fem i quines... podríem dir així, quines són les nostres característiques que més ens diferencien. I els castells arriben a tot arreu, a Europa. I tenen moltes preguntes. La veritat és que no s'entén massa bé des de fora com funcionen, no? O com la realitzem. Què vol dir? Perquè no és només fer un castell, no? Una colla castellera va molt més enllà, té un arrelament social molt important i de convivència també amb gent doncs, molt diferent. Per tant, sí, ho hem hagut d'explicar. Recordo quan era castell de Sant Cugat que hi havien anat al Parlament Europeu a fer alguna actuació.
0: Sí. El 2017, dius, tot va canviar. La teva vida va canviar, la vida de la vostra família... quins canvis importants es produeixen i què és el que ha estat més difícil de gestionar?
1: És que van venir moltes coses aquell any, eh? Entenc que des de fora es vegi doncs, empresonament del Raül, no? Que canvia absolutament el nostre dia a dia, però abans d'això jo vaig tenir una operació que va anar tot molt bé, però que em va fer també repensar què volia fer. Va ser quan vaig decidir que era moment de traspassar la llibreria. Vull dir, van haver moltes coses abans d'aquell empresonament que van fer que tot canviés i que facin un canvi de rumb laboral, personal i a tots nivells, no? Va haver això, l'operació, el traspàs de la llibreria, l'empresonament del Raül, que va ser un repte personal, familiar i fins i tot col·lectiu. Jo només puc agrair a la comunitat de Sant Cugat, des dels veïns del carrer fins a la colla castellera, fins al club al Club Muntanyenc de Sant Cugat, on la meva filla en aquell moment, no? Era el seu club, als Mediterrània, on el meu fill havia ballat. Per tant, la gent que vam fer, la comunitat que vam fer al voltant de l'AMPAS de Sant Cugat i la coordinadora d'AMPAS, que amb la Carme doncs jo també vaig ser impulsora d'aquesta coordinadora d'AMPAS. Tota aquesta gent es va volcar en aquest canvi de l'empresonament del Raül a ajudar aquesta família nova a sobreviure. Sempre hi van ser molt presents, per tant, va haver com un intercanvi, no? Una època jo vaig donar molt, després ells van donar molt a que nosaltres ens en sortíssim. Perdó. No només políticament, sinó a nivell personal. Per tant, jo sempre explico una anècdota que crec que és molt visible, que estava a casa amb una situació entre l'advocat, el fill petit, la nena havia d'anar a la Guinardera. Vaig enviar un WhatsApp perquè algú m'ajudés a portar l'Elda a la Guinardera i van aparèixer, no sé, 5, 6, 10 cotxes i jo tenia una nena i allà hi havia 10 veïns disposats, veïns, veïnes, gent de la colla castellera, gent del club, doncs ajudant i... Això, bueno, ja portàvem uns quants anys a Sant Cugat, però això et fa formar molt part d'una comunitat que es mou, no?, quan algú té algun problema, i realment molt orgullosa.
0: I és a partir d'aquest moment que et planteges donar el salt a la política? És això el que t'acaba impulsant? O t'ho havies plantejat mai?
1: Jo no m'ho havia plantejat mai a nivell europeu. Aquí he de ser molt sincera. És veritat que sempre m'ha agradat molt això, estar dintre del motor de qualsevol associació i entitat, com pot ser l'AMPA de l'Escola Catalunya, muntant la coordinadora d'AMPAs de Sant Cugat o amb la colla castellera. Sempre he sigut una persona molt activa amb aquest sentit de comunitat. el salt no és una cosa molt reflexionada. El salt a la política té un procés, és veritat. El Raül entra a la presó, muntem l'Associació Catalana dels Drets Civils per ajudar tota la gestió de familiars de presos i exiliats a Catalunya. Ens van ajudar molt també les famílies del País Basc, que portaven molts anys, no?, gestionant tot el que hi ha al voltant d'un empresonament. Uh-huh. I vam muntar una associació on, per una banda, ajudàvem a les famílies i als fills dels presos i exiliats, i per altra banda teníem un micro important per denunciar la situació política que estàvem vivint. I a mi aquest pas el vaig fer d'una forma molt natural, agafar micros, a participar en actes, no? I el salt a la política suposo que ve donat per això, però ve d'una trucada de l'Oriol Junqueras de la presó directament, a través del Raül, perquè l'Oriol no em podia trucar. A la presó no pots trucar a una tercera persona, has de trucar només als familiars, i per tant, on em diuen volem que et presentis a la llista de les europees. Tenia un sentit, jo en aquell moment no el veia, eh? Me'l van haver de convèncer. Un cop arribo al Parlament tenia tot un sentit, perquè havíem de internacionalitzar i portar a Europa la veu directa dels presos i els exiliats, que en aquell moment no en tenien, i per tant érem els familiars. I va venir d'una forma com natural, però evidentment fent un salt mortal en la meva vida professional.
2: Sí. I un cop a dins, amb el temps, ara que ja portes uns anys, la política i les institucions són com esperaves?
1: Sí. Sí, sí.
2: Sí? No t'ha decepcionat? No t'ha sorprès res?
1: Aviam, no m'ha decepcionat ni m'ha sorprès. Sí que és veritat que és un altre entorn, per tant, és un altre llenguatge, unes altres formes de treballar, i hi ha un esforç. Jo vaig haver de fer un esforç molt gran d'aprenentatge. Jo venia de la llibreria i no havia fet política internacional en aquest sentit. Però el meu objectiu primer en aquella arribada al Parlament Europeu era obrir moltes portes per explicar la situació a Catalunya, per explicar la situació, en aquest cas, del Raül Romeva i l'Oriol Junqueras, que havien sigut eurodiputats, per tant, molta gent de la casa els coneixia. Per tant, la primera feina era una feina molt natural, però sí que és veritat que entendre com funciona un Parlament Europeu, quan no has vingut de cap altre Parlament, doncs requereix un esforç molt i molt gran. Jo estudiava, llegia, estudiava el funcionament, ja no et dic les lleis. Després ja ve tota la feina i com aprendre a negociar amb diferents grups polítics, a negociar amb diferents persones de diferents estats membres de la Unió Europea, que veiem el món d'una manera molt diferent. I aquí hi ha tot un aprenentatge que jo faig d'una manera molt agraïda al partit perquè em dona aquesta opció, i alhora és molt entusiasta. O sigui, el Parlament Europeu és un lloc font de riquesa. El teu cervell està sempre molt content perquè li estàs donant molta... l'estàs alimentant moltíssim. Per tant, si a tu t'agrada el coneixement, t'agrada aprendre, és un espai molt interessant.
2: I t'has plantejat, Diana, si li poses data de caducitat a la carrera política?
1: Doncs la veritat és que no.
2: De moment no.
1: No, una cosa que aprens en política és que no pots posar-te... No en política, a la vida. És que a vegades la vida et porta a llocs que tu no hi has pensat, per tant, aprens amb un micro que tinc ara a no posar-te línies vermelles ni de sí ni de no, si no ho veurem. Sí que és veritat que 10 anys al Parlament Europeu són molts anys, o sigui, les legislatures al Parlament Europeu són de 5 anys, i a mi també m'agrada molt estar al Parlament Europeu, però també m'agrada molt estar a casa, tots ho sabeu, i formar part d'aquesta comunitat de Sant Cugat. Per tant, veurem, queden molts anys perquè acabi aquesta legislatura, i ara estem totalment endinsats en veure el màxim profit que li podem treure.
2: Quin és el principal repte que tens per endavant?
1: Políticament? Sempre n'has de tenir més d'un, eh? Però potser el primer és veure com acabem aconseguint que el català sigui idioma oficial a la Unió Europea, perquè ja és un idioma oficial al nostre territori. El nostre territori és Europa, i per tant és de rebut que així sigui. I després tenim, en el meu cas, jo estic molt, molt endinsada en totes les directives al voltant de mitjans de comunicació, cultura, tot el món de protecció de periodistes, intel·ligència artificial en el món cultural...
2: Una feinada.
1: I que aquesta legislatura hi haurà legislació en aquest sentit. Per tant, nosaltres molt focalitzats en aquest camp.
2: Mare meva.
1: Sempre des de la perspectiva cultural, eh?
2: En ja, el meu ja. Cas. jo m'imagino que hi ha moments que trobes a faltar Sant Cugat, no?
1: Bueno, moltíssim, moltíssim. Tinc una amiga, que no diré el nom, aquí a Sant Cugatenca, que sempre diu que a mi m'agrada molt la vida petita, no? I la vida avui, per exemple, a les cercatasques, que no sé si es podrà realitzar o no, per malauradament me n'he d'anar al Canà a fer un acte sobre Mercosur, que és molt important, i com afecta la nostra pagesia. I, per tant, aquest dia a dia que la política no et porta a tenir un ritme, jo el trobo molt a faltar. Una altra cosa que té, que posats a estar oberts, quan estàs arrelat en un lloc com Sant Cugat, per exemple, les estacions es vius, no? Els ritmes anuals, a través de les festes populars, a través de les estacions, es pots viure. Quan tu agafes un vol cada dilluns i cada dijous i va a una destinació diferent...
2: Ja no saps on pares.
1: Aquest ritme, no? Aquest tempo de vida el perds bastant, i és una cosa que jo enyoro molt el dia a dia. A casa meva tenim gallines, tenim hort, i per tant aquests tempos, no? Petits, els perds molt sovint.
2: Mira, acabarem, et demanaré per si vols llançar o deixar algun missatge a les persones que ens estiguin escoltant. Per aquelles que es vulguin implicar en la societat i no saben com fer-ho, i també per a la ciutadania en general, que sent aquesta desafecció per la política, perquè no veuen resultats, no?
1: Bueno, la política està tot arreu de les nostres vides. Quan portem els nens a l'escola, et pots activar en la mateixa AMPA, no? O agafar del teu propi escola, està quan vas a comprar, on vas a comprar i on no, la política està dintre del nostre dia a dia. No crec que la política sigui només de la classe política, això és el primer. Després també aquesta idea de que la política és una professió, no és veritat. En el meu cas, jo faig política temporalment, la meva professió és ser llibretera i pedagoga, i aquí pot arribar tothom. Per tant, animar també a tothom a activar-se políticament, i més davant d'un món canviant com el que tenim, on, si deixem-ho dir així de bèstia, no? Però si no tornem a les trinxeres, ens canviarà moltíssim el món on estem, i ho veiem en aquells llocs on, per exemple, l'extrema dreta o partits antieuropeus estan arribant a governs i s'estan acabant drets tan assolits a la nostra vida, com pot ser el dret a l'avortament, el dret a les persones LGTBI a casar-se, a tenir igualtat de drets entre nosaltres. I per tant, això també es fa des de les entitats, les associacions, des de la política local. La política és permeable, no podem entrar en aquesta divisió entre ciutadans i política. Els polítics som ciutadans, i l'hem de permeabilitzar molt més. Uh-huh. I per tant animaria tothom a activar-se en aquest sentit, i entenem les dificultats en un moment que la gent li costa omplir la nevera de casa, o que a vegades tenen dues o tres feines per arribar a final de mes, el que els hi estic dient, eh? Però sí que és veritat que no tota la societat ha de fer de tot, però quan hi ha temps ens hem d'activar en comunitat. I la comunitat pot dir moltes coses. Pot ser un partit polític, pot ser l'associació de veïns, o pot ser la comissió de festes al Carnaval en aquests moments a Sant Cugat.
2: Diana Riba, moltíssimes gràcies per la visita. Ens ha encantat fer aquest tomb per la teva vida. Sabem que estàs molt enfeinada, i t'agraïm especialment que ens hagis deixat un foradet per mirar a veure què fas.
1: Encantada.
2: Que vagi molt bé, Diana.
1: Moltes gràcies a tots.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la 15a edició del projecte d'art i salut mental Natura és Cultura. Està organitzat per la Fundació SETBA i ofereix a persones que conviuen amb problemes de salut mental la possibilitat de participar en tallers artístics i també en activitats de consciència mediambiental, tot plegat en un entorn natural durant una setmana. Les inscripcions estan obertes ara mateix, de fet acaben d'aquí uns dies, el 23 de febrer, i hi ha diferents modalitats on apuntar-se. Avui, per saber-ne més, ens acompanya Cristina Sampere, que és la directora de la Fundació. Cristina, benvinguda, com està?
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies per acceptar la invitació. D'on neix la idea de crear aquest projecte ara fa 15 anys?
3: Pues la idea creix amb l'objectiu d'aconseguir el benestar emocional i físic de les persones que conviuen amb trastorns mentals. És algo sabut per tothom, no?, que la natura ajuda, ara estan molt de moda com els banys verds, els banys en la natura, però la nostra entitat és una entitat cultural, amb valor social, que reivindiquem sempre projectes artístics. Considerem que la cultura i l'art són eines molt poderoses. I barrejant tot això, natura, art, cultura i salut mental, pues neix el projecte Natura és Cultura.
2: Com es pot ajudar la natura, d'una banda, i de l'altra la cultura o l'art com a tal a conviure amb aquests problemes de salut mental?
3: L'art, creiem a vegades, el tenim com molt una mica mitificat, no? Se'ls serveix per aconseguir una estabilitat emocional, perquè no els hi ha de servir a la resta de la gent, i en especial a la gent amb problemes de salut mental. Considerem que l'art és un llenguatge com un altre qualsevol, i és això, aquesta és l'oportunitat que volem donar a la gent que estigui en una estada. Les fem, a més, amb residències artístiques, residències que ja estan preparades per acollir projectes culturals, projectes d'art.
2: Ara parlaves de l'art com una cosa que a vegades tenim mitificada, inclús a vegades sembla elitista, no?, o que no està a l'abast de tothom. En canvi, és molt interessant com tothom pot crear.
3: Tothom pot crear, potser no tothom pot ser artista, però sí que tothom pot crear. Llavors, nosaltres el que treballem és amb artistes professionals. Nosaltres, la Fundació, no treballa amb arteterapeutes, només treballem amb artistes professionals que estan al mercat, que treballen com a artistes, i ells són els mediadors, són els que ajuden els participants, no?, a expressar-se amb un llenguatge diferent del que fan servir habitualment.
2: Anem a les inscripcions i a les estades, perquè, com dèiem, falten pocs dies perquè es tanquin aquestes inscripcions el dia 23 de febrer, però les activitats comencen a l'abril, oi que sí, Cristina?
3: Les activitats, bueno, ara, precisament avui, en concret, tenim una jornada de trobada i de formació dels diferents equips. Aquest any estem a tres províncies, a Lleida, Barcelona i a Girona, i avui ens trobem amb els equips artístics de les tres províncies per una mica anar tots alineats, intercanviar experiències i tenir molt clar els objectius que tenim per aquest projecte, no?, que són pues, millorar el benestar emocional i físic de les persones que hi participen, i també visibilitzar la problemàtica d'aquestes persones i sensibilitzar la població. No sé, hem de buscar aquesta empatia, no? Diuen els estudis que una de cada quatre persones poden tenir o poden patir un trastorn mental al llarg de la seva vida. O sigui, que ningú s'escapa, no?
2: Exacte. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes estades que fareu a Girona, Barcelona, Lleida, aquestes residències que ens explicaves. Què és el que hi passa durant aquells dies?
3: Són unes experiències de 360, no? Fem activitats a la natura, per tant, el primer La primera activitat és una activitat de conscienciació mediambiental. Treballem amb enginyers agrònoms o amb el Consorci de les Gavarres, en el cas de Girona, o amb biòlegs, que s'expliquen primer on estem, no? Quin és el territori que trepitgem, quina és la natura que ens envolta, quina és la gestió forestal que es fa en aquell lloc, no? Vull dir que també com una activitat també serà la de l'ANTAR, la de fer una instal·lació amb les peces naturals que es trobin, quina importància de què pots agafar i què no. Hi ha coses, no?, que potser sí que pots agafar una branca que està morta, però no una branca verda. Tot això, d'entrada, és una conscienciació mediambiental. I després venen les activitats artístiques. Una activitat d'expressió corporal per entrar en harmonia amb el teu cos i la natura. Generalment les persones que conviuen amb trastorns mentals tenen els moviments com limitats, potser per la medicació, van una mica encarcarats, no? Pues, ajudem a aquesta harmonia del cos i natura. I després les activitats artístiques de l'Antart, i també una activitat pedagògica que fem amb instituts del territori, una activitat que porta per títol correspondència artística. Llavors, escriuran cartes i pintaran sobre unes llesques de fusta i les enviaran a alumnes de quart d'ESO d'un institut del territori i s'intercanviaran aquesta correspondència artística. Creiem molt en aquesta activitat, creiem que és una manera de que la persona que ja està diagnosticada pugui ser prescriptor de la seva pròpia malaltia i pugui una mica advertir els joves. Malauradament, cada vegada hi ha més problemes de salut mental entre els joves, no? I que puguin servir d'ajuda i que els joves també puguin, a lo millor, si tenen un problema, ho puguin visibilitzar.
2: Des d'aquí fem una crida a aquelles entitats de salut mental de les províncies de Barcelona, Girona i enguany per primera vegada de Lleida. Exacte. Perquè s'apuntin a aquest projecte, aquesta 15a edició de Natura i Cultura. De fet, al web fundació7va.org hi trobaran tota la informació necessària. Però abans d'acabar, Cristina, et volíem demanar quins són els reptes de futur que té un projecte com aquest, tenint en compte doncs, la xifra que tu, per exemple, ens donaves, no? Que una de cada quatre persones haurà de conviure en algun moment amb un problema de salut mental. Quins són els principals reptes que teniu entre mans?
3: A nivell d'abast territorial, arriba a Tarragona, falta la província de Tarragona, som conscients, i després

0: El mateix. Ens agradaria que el nostre projecte fos una prescripció, o sigui, que fos com un recurs de salut, no? I que, sí, no sé si en forma d'estada o en forma d'aquesta càpsula pedagògica, però poder arribar a tenir un conveni amb el Departament de Salut per, en aquest camp, no? En aquest camp de la salut mental.
1: Avui hem parlat del projecte Natura és Cultura de la Fundació CEPBA amb la seva directora, amb la Cristina Sampere, un projecte que arriba a la 15a edició i que de moment s'estén per 3 províncies, Barcelona, Girona i Lleida. Cristina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la iniciativa.
0: Moltes gràcies.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
3: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
3: Qui no coneix el Cluedo, el famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici, creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb 2 de Manuel Garant, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina, Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats, trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal: crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. 4 jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran, que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elisabet, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
5: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em fa...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'alcalde Josep Maria Vallès ha tornat a reclamar a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'accés a Collserola derivades de les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. Durant el programa L'alcalde respon de Cugat Mèdia, Vallès ha explicat que el passat 20 de maig va enviar una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què li demanava trobar alternatives que permetessin compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'ús ciutadà del parc. Segons l'alcalde, la proposta passa per delimitar espais segurs dins de Collserola perquè els veïns puguin passejar o fer exercici. També ha plantejat obrir el bosc de Volpelleres, que ha definit com un bosc urbà sense connexió directa amb la serra i, per tant, amb menys risc. Vallès ha explicat que el conseller el va trucar pocs dies després de rebre la carta i li va traslladar que estudiarien possibles solucions. Aquest dimarts, en una entrevista als matins a TV3, Ordeig ha assegurat que el govern està parlant amb els alcaldes afectats per intentar generar el mínim perjudici possible, però ha admès que encara no pot concretar quan es podrà reobrir Collserola. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en els 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern. En clau cultural us presentem el Cor Carabé, una coral santcugatenca que acaba de fer el seu tercer concert gran al Conservatori de Sant Cugat amb un repertori que inclou cançons d'artistes contemporanis com Billie Eilish, One Republic, Coldplay, Chappell Roan, Maroon 5 o Meghan Trainor, entre d'altres. Podeu llegir-ne més i conèixer la formació a www.cugat.cat. I un últim apunt d'esports, el primer equip de la penya blaugrana Sant Cugat debutarà a tercera catalana després de l'ascens i ho farà el grup 7 amb un rival mediàtic, el Ronin d'Ibai Llanos. Els blaugranes s'enfrontaran amb equips del Vallès Occidental. Per contra, el júnior B recent ascendit estarà al grup 8 amb conjunts del Bages i del Berguedà. Finalment, el Mirassol competirà al grup 12 amb conjunts del Vallès Occidental i el Baix Llobregat. L'agrupació és provisional i encara podria haver-hi algun canvi de grup. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles, tot un plaer estar amb tots vosaltres. I benvinguts, com us deia, a la Maroteca de la Ràdio. Com ja sabeu, el programa on ens agrada repassar altres emissions de ràdio, altres programes de ràdio i comentar-los. I per això necessitem a l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
3: Hola, Jordi, molt bé. Doncs encantat d'estar un dia més amb tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat i, evidentment, amb tu, perquè si no el programa no seria possible. Perquè l'altre dia estava pensant, escoltant algun dels nostres programes de fa temps, que fem una mica uns rols ben diferenciats, Jordi, tu i jo. Perquè jo crec que tu, com vas dir un dia oportunament, fas una mica de comentarista polític. És a dir, que en qualsevol moment tenim la crossa que es diu Jordi Caselles, que sempre té aquell moment adequat per fer el comentari i fer un contrapunt diferent al programa, no?
2: Sí, sí, sí, és així. Jo crec que està bé, aquests dos rols, no? Ara podríem dir que tu ets la part sèria i jo la part no sèria, no, que no és això ni molt menys, però evidentment, doncs, el teu bagatge també ajuda moltíssim i jo, doncs, dono aquest aire més espontani, més potser no tan... com t'ho dic, no tan correcte. Sí.
3: Ai, formal.
2: Formal, sí, diguem-ho així, no? Formal, no? I tot així m'haig de controlar, per no acabar fent un programa humorístic, que tampoc es tracta d'això, bàsicament. Però, vaja, jo crec que aquest tàndem fa que, doncs, tingui aquesta frescor, diguem-ho així, no? I aquesta naturalitat del programa.
3: Va, doncs, què et sembla avui començar una mica diferent? Anem a fer un programa on no escoltarem pràcticament cap tall. Anem a escoltar sintonies. No sé si te'n recordes un dia que vam dir de fer un concurs de sintonies.
2: Sí, sí, sí.
3: Doncs va, vinga, que et poso a prova. Va.
2: Anem a provar.
3: Vinga, la primera, molt fàcil, eh?
2: La nit dels ignorants.
3: Oh, mira que ràpid, eh? Hem de comptar el temps, eh? Com es deia el programa aquell de la PlayStation que et permetia competir per veure qui trigava menys en dir quina era la cançó?
2: Doncs no ho sé, aquest no l'he jugat jo.
3: No ho recordo ara, però amb un amic hi jugàvem molt allà a Talamanca i la veritat és que era molt divertit perquè tant ell com jo estem més orientats cap a la música alternativa, heavy metal, sí. I quan apareixia una cançó espanyola, llatina, etc., doncs nosaltres anàvem molt peixos i algú altre que jugava l'encertava sempre, no?
2: Però l'encertava, eh?
3: Al final nosaltres sí, sí. Acabem guanyant.
2: Amb la nit dels ignorants ara podia haver anat més ràpid, eh? Provem un altre?
3: Va, vinga. Següent.
2: Això és el vol de tarda.
3: No, veus, aquí t'has equivocat.
2: No, això no és el vol de tarda.
3: No.
2: Amb Esteve Llop, això és el... No. Bueno, a veure, això també és una de les nostres sintonies de Black Knight.
3: Bé, és un separador del Black Knight, però originalment va ser la sintonia del magazín de nit a Mata de Pere Ràdio. Bé, per cert, després escoltarem aquestes cançons amb més calma, però la primera que hem escoltat era el Good Night dels Beatles i aquest és el Well You Needn't de Miles Davis.
2: La tercera per desempatar.
3: La tercera, doncs... Home, aquesta és molt fàcil, però, clar, ja fa molts anys que no sona a l'antena aquesta sintonia. Som-hi.
2: Això era el matí de Catalunya Ràdio abans del Dalbasses, amb el Josep Cuní.
3: Molt bé.
4: El matí de Josep Cuní.
3: Aquí ens ho diuen de boia, ens informen.
4: 1985-1995.
3: 10 anys amb Josep Cuní despertant-nos cada dia en un programa que no començava tant d'hora com el que després va presentar l'Antoni Bassas, eh? Això és una cosa que ha anat canviant. També, si escoltem, per exemple, el protagonista de Luis del Olmo de fa unes quantes dècades, no començava a les 6 del matí, ni a les 7, ni crec que a les 8. Jo diria que començaven a les 9, aquests programes.
2: Sí, suposo que s'han anat adaptant, no ho sé, si amb els horaris a la gent o no, perquè, a veure, de llevar-se a les 6 del matí també fa molts anys que molta gent s'hi lleva i a les 5, no?, i moltes jornades que comencen a aquesta hora. No ho sé, suposo que igual tenen comptabilitzat l'audiència que es mou en cotxe en aquelles hores, no?, perquè segurament sigui la major part de l'audiència en aquell moment, i busquen la franja més adequada. Però sí que hi ha hagut una certa competència, a veure qui comença abans també això. No, jo començo a les 7, no?, doncs jo començaré a les 6, no?, més d'hora.
3: Bé, doncs seguim amb una altra sintonia, aquesta també prou coneguda, en aquest cas nocturna. Va, dono aquesta pista.
2: Sí, home, Jordi Basté.
3: Molt bé.
2: No ho diguis a ningú.
3: Fantàstic. Això sí que és rapidesa.
5: No ho diguis a ningú. Jordi Basté.
2: Senyores i senyores, són les 12.
3: I avui tenim en directe Johan Cruyff, per exemple. Això són coses que abans es podien fer a la ràdio esportiva i que ara cada vegada costen més perquè això s'ha professionalitzat molt i és difícil entrar a les cases com feia, per exemple, José María García i José Ramón de la Morena, no?
2: José Ramón de la Morena. Sí, sí. Qui competia... Oh, quina competència, això. Quina competència. Qui estigui interessat en la història, hi ha un parell de documentals, en aquest cas Movistar TV, que parlen d'aquest duel, diguem, radiofònic entre José María García i Juan Ramón... No, perdó, José María
3: José García Ramón de la Morena.
2: José Ramón de la Morena. Es diu un quilòmetre, 1,3, 1,7, una cosa així, no recordo exactament el títol, però és que és el títol és la distància real física que hi havia entre els dos estudis de ràdio, entre la cadena SER i la cadena COPE.
3: Molt bé, seguim amb una altra sintonia, també de matí. Tornem a la franja matinal amb programes d'informació.
2: Sí, l'Antoni Bassas.
3: Hauríeu de veure la cara del Jordi, perquè va fent cares així, a veure què és, i de seguida ja... O sigui, tens la idea molts cops al cap, però la paraula va més lenta que no pas al cap reconeixent la cançó.
4: Amb Antoni Bassas.
3: Gràcies, de bo, ara queda molt clar.
4: 1995-2008.
3: Les trompetes que desperten a qualsevol a aquestes hores del matí. Vaja, un programa... Hi ha alguns espais amb els que disfrutes més que altres i que deixen més petjada, i jo crec que aquest és un d'ells.
2: Sí, totalment, i crec que tu i jo estarem d'acord que la tertúlia dels dimarts era brutal. I dic la dels dimarts perquè era el Pere Portavella, el Lluís Foix i el Josep Sanuí, que eren increïbles, els tres tenors els havien arribat a batejar, unes tertúlies per tenir-les enregistrades totes, la veritat. Crec que és un dels programes matinals que més anys he escoltat seguit.
3: Vinga, una sintonia més abans d'anar cap a la publicitat. Què?
2: Informació?
3: No.
2: No.
3: No et ve el cap, eh? Va, et dic una cosa. Diguem que va ser successora de l'Antoni Bassas. Amb alguns altres personatges entremig, eh? Mira.
4: Mònica Terribas.
3: Ja ens ho diu el de bo.
2: Clar. Sí, sí. El matí de Catalunya Ràdio amb la Mònica.
3: Que, de fet, a l'actual, amb Laura Rossell, la sintonia és exactament la mateixa. Bé, la sintonia, la melodia, millor dit, és la mateixa.
2: La melodia és la mateixa.
3: No s'ha canviat, sí. Bé, doncs anem a una mica de publicitat, a veure si reconeixes aquesta veu.
6: Cocodril Club és el punt de trobada dels oients d'aquest programa. Els diumenges, en sessió de tarda, i les nits de dijous, divendres i dissabtes, vine a ballar amb els grans èxits dels anys 60, 70 i 80. Música de l'època en directe i bon ambient. Recordaràs tantes coses. Cocodril Club, Disco Revival. Gran Via, Carles III, 97, davant del Corte Inglés, Diagonal.
7: Direcció musical, Albert Malla.
6: Cocodril Club, per molts, la millor sala de Barcelona.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Recordem que el Cocodrilo tenia una seu estable, tenia una discoteca que va anar canviant d'emplaçament, que ara ja no existeix. Ara es segueix fent la festa del Cocodrilo, però amb altres sales polivalents, diguem-ne, que no són seves. Però en aquells moments sí, jo no hi vaig arribar a anar mai. Però la veritat és que, recordant aquelles èpoques, penses que havia de ser una cosa molt, molt xula, tenir una sala on poder escoltar música de fa una colla d'anys, la música dels nostres pares, de fet, i de més cap aquí també, perquè qualsevol jove també segur que va allà i la meitat o més de les cançons que s'hi punxen, que escull l'Albert Malla amb molta cura, les coneixes i les balles, no? N'hi ha altres que no. Però vaja, que és música, podríem dir, immortal, intergeneracional, i que ben bé cobreix tres generacions diferents i segueix fent ballar tothom.
2: Sí, tres generacions i les que vinguin. Hi ha tot un ventall de música que jo crec que, bueno, allò que es diu, no, que és immortal. És immortal. I no és que estigui de moda el revival, no? És que és permanent, és permanent. Jo crec que la música va en dues direccions. O sigui, la música actual, que va constantment renovant-se, i després tots els clàssics que també continuen sonant, no desapareixen.
3: Clàssics com, per exemple, aquesta altra sintonia, a veure si saps de quin programa és.
2: la cançó és Barry White. No recordo el programa, però gairebé no. Però sí, però no el recordo.
3: Bé, doncs ja que parlàvem de l'Albert Malla, és la sintonia original del Cocodril, del programa d'Albert Malla, que va començar a la cadena COPE i que posteriorment va anar canviant d'emissores fins al punt que ara el podem escoltar a la nostra emissora, a Ràdio Sant Cugat. També el teniu aquí per poder-lo disfrutar en diferents franges horàries segons la temporada. Però un clàssic d'aquesta cançó dels anys 70, que jo crec que devia ser de les primeres de, sí, de Barry White, perquè ell no hi canta, a més, és una cançó instrumental.
2: Instrumental que es diu Love Them, per cert.
3: Aquesta cançó d'amor fantàstica que ens porta aquests bons records i que ara mateix no és la sintonia del Cocodril, però que sí que ho va ser en la seva etapa inicial. I ja que parlem del Malla, va, a veure si te'n recordes d'aquesta altra sintonia que ja m'han punxat aquí en el programa, però ara poso prova, som-hi. La cançó et sona, no?
2: La cançó em sona. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts. Però no sé.
3: Bueno, lo hacía en castellano, ¿eh?
2: Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Me ha quedado un poco eso de... Ahora me ha quedado un poco latino.
3: Bé, és música d'un programa de l'Albert Malla, Radio Club 25, del qual, mira, ara mateix no tinc aquí el nom, i com que jo no el vaig arribar a escoltar aquest programa, no te'l puc dir. És a dir que, va, posem també a l'audiència aquest repte que ens enviï per missatge a hemeroteca@radiosantcugat.com el nom d'aquest programa que presentava l'Albert Malla amb aquesta sintonia. A veure si algú se'n recorda.
1: La hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Home, em sona antiga, però no ho recordo, eh?
3: Bé, de fet, és més antiga que el programa. És una cançó dels Shadows, però que es va fer molt coneguda al nostre país perquè era la sintonia del programa amb més audiència durant molts anys a Espanya. Protagonistes de Luis del Olmo. Sí, un programa que aquest jo sí que recordo haver-lo escoltat alguna vegada, tot i que poc, perquè no és un programa que acostumés a sonar a casa meva i també perquè al matí, òbviament, en aquells anys jo anava a l'escola. De més cap aquí, sí, sí que el recordo haver escoltat alguna vegada amb la seva inconfusible veu i una manera de fer el programa també única, de presentar, diguem, amb molta calma i no pas amb el nervi que hi ha avui dia a la ràdio, els protagonistes, precisament, i parlar amb tots ells. És a dir, que sí, sembla també interessant recordar quan es feien aquests programes que, tot i que, evidentment, tenien moltíssima publicitat i que anaven constantment recordant l'hora que era, al final potser et donaven, potser també pel tarannà i per la manera de parlar del locutor, molta tranquil·litat.
2: Sí, ell parlava a poc a poc, eh? Algunes imitacions que havia sentit d'ell el feien parlar, doncs, així, no? Hola, què tal? Bienvenidos a Protagonistas. La veu, òbviament, no és la mateixa, ni ho pretenc, però sí que era molt més pausat.
3: Bé, doncs, seguim amb més històries, a veure si tots parem bé l'orella per anar ara cap als programes nocturns de nou i recordar una cançó que... jo puc assegurar que des de la primera vegada que la vaig escoltar em va sorprendre i va resultar ser un segell d'identitat pel locutor del seu programa, pel locutor, conductor i diguem, inventor d'aquest programa. Sí, sí, diu, sí, sí, però...
2: Sí, sí, sí, no, espera, Catalunya Ràdio.
3: Això sí. A la nit, a les 9.
2: En Barril.
3: Molt bé, Joan Barril.
2: Joan Barril.
3: Que, de fet, això ho estem investigant, estem preparant alguns àudios que ben aviat us podrem posar de La República, que no era un programa nocturn, sinó que era un programa matinal que sonava com ràdio, en el qual es va donar a conèixer a la ràdio de forma massiva Joan Barril, amb molt d'èxit, també. Jo sí que no l'havia escoltat, aquell programa, al matí, però tenim aquí alguns fragments, alguns exemples de com sonava La República com ràdio amb el Pere Mas, també. Que el Pere Mas, de fet, s'hi va anar, jo crec, vaja, a Catalunya Ràdio va ser perquè estava l'equip del Joan Barril i quan el Joan Barril se'n va anar cap allà se'l van dur. És a dir, que normalment passa això, que els equips es van movent també quan hi ha tan bona professionalitat i simbiosi entre els components de l'equip, es van movent també d'emissores. Això ho hem vist moltes vegades. Potser amb una emissora pública és una mica més complicat, perquè aquí doncs, hi ha convocades places via oposició, i per tant això ja és més complexa, però sobretot entre emissores privades és molt habitual veure això.
2: Sí, també moviments entre públiques cap a privada, que aquí n'hem vist uns quants.
3: Sí, senyor. Trasbassament d'un costat a l'altre de la Diagonal. Això ja ho hem comentat
2: just
3: aquí
2: això.
3: Diverses ocasions.
2: Sí.
3: Molt bé, una altra sintonia. Aquesta també molt coneguda de programes musicals.
2: Jordi Tardà.
3: Molt
2: Tardà,
3: bé.
2: Tardà.
3: Sí, senyor. Efectivament. Aquesta mítica cançó dels Stones que es deia Satisfaction, de mitjans dels 60, que escoltàvem cada dissabte a la tarda. Vinga, ja per acabar aquest concurs, Jordi, a veure si recordes aquesta cançó que l'havíem escoltat aquí, l'hem escoltat, vaja, i encara la seguirem escoltant aquí al nostre programa La Maroteca de la Ràdio.
2: Això és el Peques Únic.
3: Molt bé. De quina emissora?
2: De Ràdio Joventut.
3: Molt bé.
2: I on vam descobrir unes veus de dos locutors periodistes molt famosos avui en dia, i en aquella època doncs eren uns autèntics xavals, no? Diguem-ho així.
3: Sí, sí, així van començar. Va fer una funció que és la que actualment i des de fa molts anys estan fent les emissores locals de pedrera de futurs professionals, tant periodistes com DJs, com tècnics de so, etcètera, etcètera. Però, clar, en aquest cas, l'avantatge que tenia aquesta emissora és que generava molts ingressos perquè hi havia molta publicitat i que era molt popular perquè molta gent a Barcelona i Rodalies l'escoltava. Cosa que ara, amb una emissora local, si tu la vols escoltar per la freqüència modulada, ho tens molt complicat perquè, òbviament, el seu àmbit geogràfic de cobertura és molt limitat. Però des de ja fa anys tenim les emissores locals a internet, per tant, des de qualsevol punt del món les pots escoltar. És a dir, que hi ha aquesta dicotomia interessant que fa que avui dia no hi hagi fronteres, pràcticament.
2: Sí, i gràcies a Déu d'això, de la tecnologia, no?, per poder gaudir d'aquestes emissores locals que són una autèntica meravella i, com dius, és la cantera de, també de molts professionals que avui en dia estan treballant doncs, a grans emissores. Però la local sempre serà la local, i ho dic en el sentit més positiu, que serà la local amb tota la seva essència i amb el seu equip, diguem que forma, al final acaba sent la teva família, gran defensor de les vocals.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Estava pensant ara, Jordi, que hi ha una de les coses per mi amb més plaer de fer aquest programa, que és escollir el menú del dia. Tenim aquí amb tota la quantitat de documents que hem anat rebent, que hem anat escollint i que hem anat editant, una colla de documents impressionants. I es tracta de poder repartir aquests documents en diferents edicions del nostre programa. I això és molt divertit perquè es tracta de poder combinar una mica de tot perquè no hi hagi un programa massa monogràfic, que no sigui massa pesat, i tenir temes que siguin interessants d'escoltar i de tocar. Aleshores, jo t'anava a dir, si volies, algun menú en concret, però, de fet, és que tinc aquí tants documents xulos que, si et sembla, anem a començar. Per exemple, recentment, el novembre del 2021, es va donar un premi Ondas al millor programa de ràdio d'Espanya a un programa fet en català a casa nostra que segur recordareu per la seva sintonia. If you are the dealer, I'm out of the game. Va, a veure si saps de qui és aquesta cançó, Jordi.
2: La veu Leonard Cohen.
3: Inconfusible, If thine is the glory, then... I el tema You Want It Darker, que és el que donava títol al seu llarga durada, publicat pòstumament, de fet, just després de morir, es va publicar aquest disc que ja tenia enllestit, i després encara el seu fill es va dedicar a compilar algunes de les gravacions que va deixar a mitges per formar part d'un nou treball, i les va acabar publicant. Uns discos molt, molt interessants i molt recomanables, i aquesta cançó que diries, home, doncs, és com una cançó molt fosca, de fet, el títol ja ho indica, You Want It Darker, doncs dona un aire diferent amb un programa que precisament parla de foscor. Wow.
2: Carles Porta, posarem llum a la foscor. I'm ready, my
3: lord. Doncs parlem de crims, perquè el novembre del 2021 es va donar el Premi Ondas, el millor programa de ràdio de tot Espanya, a un programa fet en català, cosa que, a més, crec que encara té més mèrit. I així parlaven Saúl Gordillo, director de Catalunya Ràdio, i Carles Porta, director del Crims, a la cerimònia d'entrega dels Ondas.
8: Bona nit, buenas noches. Hacía 11 años que Catalunya Ràdio no recibía un Ondas, y comprenderéis que nos hace mucha ilusión poder recibir un Ondas, recibirlo en Barcelona y recibirlo por un producto, por un contenido que es innovador, que es, creemos, valiente para ser una radio pública y que nos ha permitido triunfar en la red, en el consumo digital, funcionar muy bien como programa de FM. Hago todos estos elogios porque los que tienen el mérito son ellos. Y conquistar al público joven. Se dice que la radio no tiene público joven, que cuesta tener oyentes jóvenes, y creo que Crims, uno de los aciertos que tiene es que la gente joven vuelve a escuchar la radio a través de historias como las que hace Carles Porta y todo el equipo. Moltes gràcies, visca la ràdio pública, visca Catalunya Ràdio.
9: Un Ondas y después de Gabilondo. Toma. Iñaki. Bueno, aviso. Voy a hablar en catalán. Un poquito. Va a ser rápido e indoloro. Moltes gràcies al jurat. Heu sigut molt valents de premiar un programa de ràdio en català. Moltes gràcies als organitzadors. Moltes gràcies a Catalunya Ràdio, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Gràcies a Josep Maria Rossinyol i al Carles Rossinyol. Ells van crear True Crime Factory. Moltes gràcies a la família i, sobretot, moltes gràcies a l'equip de Crims, als que han pujat i als que estem a baix. Sense un equip magnífic com són ells, no som res. I ho sabeu tots, que sou creadors. La importància dels equips és enorme. Moltes gràcies a la gent que ens mira, perquè també estem a TV3, que ens llegeix, també hem fet un llibre, i que ens escolta en català, una llengua preciosa i mil·lenària. Els idiomes serveixen per comunicar-nos i per entendre'ns. El periodisme, quan és honest, té un paper molt important en la millora de la societat. En Crims, intentamos ser honestos y respetuosos al trasladar los hechos a nuestro público, y eso nos ha generado credibilidad, grandes audiencias y lo que para mí es muy importante, el respeto de las víctimas. Por favor, periodistas, cuando hablen de Cataluña, sean honestos. Y como decimos en nuestro programa, pongan luz en la oscuridad y no al revés. Posem llum a la foscor. Moltes gràcies i visca la ràdio.
10: Bon dia, són les 7 del matí.
11: Bon dia, són les 8.
12: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
13: No toquis el dial, que et pico els dits.
14: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
15: Swing Flash.
1: La Maroteca de la ràdio.
3: Un premi més que merescut. I, a més, un discurs molt sentit i molt enfocat amb la qüestió del català i, d'altra banda, també amb el rigor de com presentar aquests casos de crims reals, no?
2: Sí, un programa, com diu, atrevit i la veritat és que amb força èxit. Doncs, Esteve, ja que estem parlant de Premis Ondas i ja que estem parlant d'aquesta reivindicació del català, recuperem el tall del 2013, l'entrega dels Premis Ondas a la Competència. El seu discurs no té pèrdua. Sentim-ho.
16: Bona nit.
11: Buenas noches.
15: I moltes gràcies.
11: I muchas gracias.
15: Moltes gràcies a les nostres famílies.
11: Gracias a nuestras familias.
15: A les parelles.
11: A nuestras parejas.
15: Als nostres professors.
11: A nuestros profesores.
15: A la gent que ens escolta.
11: A la peña sin general.
15: I a RAC 1.
11: Ara està haciendo la pelota a la casa que nos da de comer.
15: Vamos a intentar expresarnos en lengua castellana, pero después de toda una vida escolar de inmersión lingüística en catalán, comprenderán que no nos será fácil.
11: Sí, no. De hecho, todo esto lo estamos leyendo. Es una... ¿cómo se llama esto?
15: Transcripción fonética.
11: Eso, transcripción. No sabemos muy bien lo que estamos diciendo.
15: Bien.
11: Pero vamos.
15: Bien. Damos las gracias a los Ondas por premiar a la radio. A aquellos que no sepan qué es la radio, les diremos que es como la televisión, pero sin cámaras y sin tanta cocaína.
11: Efectivamente. Gracias también a las radios de barrio, a las radios libres, que es donde empezamos nosotros, en Ona Popular de Sants y Radio Caos.
15: Y gracias también a nuestros referentes radiofónicos, Goma Espuma, Altarrat, Força Barça y Pasta Gansa, entre otros.
11: Gracias también a este equipo increíble, que son Natza Farré, Oriol de Balanzó, Tomás Fuentes, Guillem Dols, y sin que sirva de precedente, también al técnico Víctor Uller.
15: Sin estas personas sería prácticamente imposible realizar la competencia, aunque también seríamos menos a repartir y nosotros dos ganaríamos más pasta. Estáis despedidos.
11: Fuera. Gracias. No, era broma. Luego cuando salgamos ya verás. En fin, por cierto, ya para acabar, en un gesto sin precedentes, hemos decidido la dirección de este programa, que somos este señor y yo, hemos decidido que vamos a repartir la dotación económica del premio entre todos ustedes.
15: Sí, señor. A la salida habrá un señor repartiendo billetes de 50 y de 100 euros.
11: Va por ustedes.
15: Moltes gràcies.
11: Bona nit.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
2: Doncs ja ho heu pogut sentir, eh? Después de una dècada d'inversió lingüística, no sabemos muy bien lo que estamos diciendo, ¿eh? Vamos a intentar, porque esto lo estamos leyendo. Bueno, fascinant el discurs i davant de tota la classe política també, doncs, espanyola, defensant la llengua catalana. I la veritat és que tenen molta raó, eh? Tant que es queixen de que, no?, que inversió lingüística i tal, doncs mira, ara farem veure que no sabem parlar castellà i que ho estem llegint.
3: Podríem parlar llargament d'aquesta qüestió, però jo faria un exercici a tots els que diuen que el castellà està perseguit a Catalunya, a banda d'anar, com diu tothom sempre, i és veritat, és així, anar a les escoles, als patis, a veure què s'hi parla, a qualsevol lloc de Catalunya, més igual, a la ciutat o al poble, que hi vagin. Després d'això, l'altra qüestió és remenar el dial de la FM i veure quantes emissores parlen català i que es comptin i es contrarrestin després amb el castellà. I crec que amb això està tot dit. No cal dir res més. Un silenci dramàtic, però és així de clar. Doncs seguim parlant de premis, i en aquest cas anem als Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya de l'any 2021, perquè també ens toca a nosaltres, però aquests premis també van anar a parar a l'equip de Carles Porta. És a dir, que els bons professionals acaben sent reconeguts en algun moment. I aquest era el seu discurs en aquests Premis Nacionals que es van entregar a la mateixa Generalitat de Catalunya.
16: Per morbo no et donen premis. Per curiositat, per acompanyar, per informar, jo crec que sí.
17: El 2008 ens van donar el Premi Nacional de Comunicació en ràdio. Llavors hi havia el tripartit, ara hi ha, bueno, no ho definiré, i una coalició, això.
3: Aquí teníem en Queco Novell, també per la productora Minoria Absoluta, que és qui fa el programa Polònia des de fa una colla d'anys de TV3, que tant èxit està tenint i que sigui per molts anys.
2: Crec que és una fàbrica d'èxit, també, la Minoria Absoluta, la seva producció, amb el Polònia, per descomptat, ho va ser també amb el Cracòvia, ho està sent amb el programa que fa el Toni Clapés, just abans del Telenotícies, no?, com es diu? El programa? El del Toni Clapés abans del Tot Notícies? L'està passant, perdó. L'està passant.
3: No, el Toni Clapés no, eh? El Toni,
2: no, el Toni Soler.
3: Soler.
2: Ai. Ai. No, això dels Toni Solers i Clapés passa, aquestes confusions.
3: Molt bé, seguim amb més premis nacionals de comunicació, en aquest cas el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. Aquest premi es va entregar ni més ni menys que a la nostra emissora, de fet a Cugat Mèdia, que és l'empresa que entre altres té l'emissora de ràdio i que és multimèdia precisament perquè també des de fa molts anys ha sigut pionera en utilitzar mitjans digitals, entre els quals també una cadena de televisió que abans era convencional i que ara mateix està a internet i que complementa molt bé el mitjà radiofònic. Havia sigut interessant pensar, quan tenies una ràdio i no una tele, com podries arribar millor als oients. Doncs què millor que tenir alguns petits vídeos que puguis utilitzar en xarxes socials per a mostrar en imatges allò que estàs explicant a la ràdio. Doncs això és el que tenim aquí a Cugat Mèdia des de ja fa molts anys. Doncs anem a escoltar aquesta entrega del Premi Nacional de Comunicació de Proximitat amb la veu de Sergio Morales, de Cugat Mèdia, que en un vídeo resumia l'entrega d'aquest guardó de la mà de Gemma Nierga, que conduïa un programa de ràdio fet expressament en aquest acte, a Mònica LaBlanca, la directora de Cugat Mèdia, i Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya.
18: Doncs anem amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat per Cugat Mèdia, el mitjà de comunicació públic de Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat es va fundar fa 40
19: anys. Cugat Mèdia, el mitjà de comunicació públic de Sant Cugat, ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat 2021 al Palau de la Generalitat en un acte solemne que s'ha disfressat de programa de ràdio presentat per la periodista Gemma Nierga. El jurat dels 20ens Premis Nacionals de Comunicació justifica en el guardó perquè el mitjà municipal s'ha convertit en un model exemplar de comunicació multimèdia des del sector dels mitjans públics i de proximitat, i alhora per ser un exemple de bona gestió d'un mitjà públic.
20: És un premi col·lectiu per moltíssimes persones que al llarg d'aquests 40 anys han cregut en el mitjà, han cregut en la comunicació pública, han cregut també en la ciutat. Hem de portar valor a la ciutadania, hem de fer continguts de valor i també ser útils per a la ciutadania. I això, doncs, des de Cugat Mèdia treballem sobretot amb la complicitat de la innovació, amb les tecnologies, sobretot també intentant conèixer els usos i costums, no?, que fa la nostra ciutadania, els nostres usuaris, no?, de la comunicació, però també posant al centre els sancugatencs i les sancugatenques, les persones.
19: Altres premiats han estat el programa Crims de Catalunya Ràdio, el Polònia de TV3, la revista Sapiens i Filmin. El jurat també ha atorgat dues mencions honorífiques a la periodista Júlia Otero i a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
21: És un reconeixement del país a uns bons professionals de la comunicació que són imprescindibles per tenir un país viu, per tenir una democràcia forta i per tenir una ciutadania empoderada.
19: El jurat dels premis ha decidit premiar la trajectòria de Cugat Mèdia per ser pionera en molts àmbits, des de la creació de Ràdio Sant Cugat fa gairebé 40 anys, que costa a la ciutadania del municipi la seva realitat més propera, i amb els anys també ha anat aprofitant les diverses possibilitats de les noves tecnologies per ampliar els seus canals de comunicació i oferta informativa a través d'un diari digital i un canal de televisió en línia.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Doncs així és com s'explicava la notícia d'aquesta entrega del Premi Nacional de Comunicació de Proximitat amb la veu de Sergio Morales a Cugat Mèdia i amb aquest acte, Jordi, que va presentar com si fos un programa de ràdio d'una manera molt encertada la nostra estimada Gemma Nierga.
2: Sí, sí, sí. Saps que tinc un llibre signat per ella?
3: Ens ho vas explicar. Sí, sí, aquí en el programa sí, sí, ens ho vas explicar. Molt curiós la quantitat de persones, Jordi, amb les quals tu has pogut arribar a estar un moment, exacte. Molt,
2: sí,
3: molt interessant.
2: Sí, no? Interessant. Sí, un dia també ho pensava, de fer una recopilació de amb qui m'he trobat en algun moment, entenem de personatge famós, diguem-ho així, en la vida, no? Home, potser amb algun dels més rocambolesc o complex és amb Bertín Osborne.
3: Això sí que no ho havies explicat. Digues, digues.
2: Sí, sí. No, Bertín Osborne... Bueno, Bertín Osborne va aparèixer pel centre comercial Sant Cugat.
3: I no es va muntar allà un sarau?
2: Bueno, sí, va aparèixer, vull dir que estava previst. Era un acte, que no recordo exactament el detall de què anava, però la qüestió és que vaig aconseguir que em signés un autògraf. A veure, no és que m'apassionés el Bertín Osborne, simplement em feia gràcia com a personatge, no?
3: Està bé, està bé.
2: Mira, diré una altra. Vaig preferir tenir la sort de fer-li dos petons a la Maribel Verdú.
3: Bé.
2: Actriu, que puc assegurar que en aquella època, home, doncs, més jove i tal, estava de molt bon veure. Maribel Verdú, Sí, sí, que va aparèixer en la discoteca ja desapareguda Xic Sant Cugat.
3: Molt bé, doncs ja que parlem de dones guapes, en parlem d'una altra, i a més, gran professional i amb una veu molt suggerent, molt bonica i molt agradable d'escoltar. Parlem de Júlia Otero, que precisament, com hem pogut escoltar en aquesta notícia de Cugat Mèdia, va rebre el Premi Honorífic de Comunicació de la mà de la Generalitat de Catalunya, i no va aparèixer a l'acte perquè s'està encara recuperant del seu càncer, que fa doncs, pràcticament un any que ja està lluitant, però anem a escoltar el dia 22 de novembre del 2021 com sonava el seu agraïment enregistrat prèviament per aquest Premi Nacional de Comunicació. Júlia Otero.
0: Us confesso una cosa. El primer que vaig pensar quan la consellera de Presidència em va comunicar que rebria aquest Premi Nacional és que potser pensaven que m'estava morint. I no, eh? No. Aquesta vegada no. No m'anava bé de morir-me aquesta vegada. He demanat pròrroga de, no sé, un parell de dècades, o tres, o quatre, o cinc, i potser també m'han donat aquest premi. El segon que vaig pensar és que m'ho mereixo, tu. Sí, com veieu, això del càncer ha acabat amb la falsa modèstia, que sempre m'ha semblat un artefacte dubtós, diguéssim, èticament, no? Per què? Doncs perquè fa 35 anys que treballo a la ràdio o a la tele i sempre ho he fet a Catalunya o des de Catalunya. Desenes de companys han hagut de claudicar i marxar a buscar-se la vida a Madrid. Crec que sóc de les poquetes supervivents que, potser per tossuderia, molta tossuderia, ha mantingut sempre Barcelona com a centre de producció. Això implica moltes coses, implica feina aquí, a casa, per molta gent, per molts companys. I, sobretot, implica una mirada diferent sobre la realitat. Una mirada sovint incòmoda, perquè clar, aquí sóc espanyolista, però és que ja sóc una perillosa independentista, sabeu? Els ponts, ja se sap, són els primers que reben en tots els conflictes, no? Però assumeixo aquesta complexitat i assumeixo les seves conseqüències. La comunicació requereix un exercici de responsabilitat social que sempre he procurat tenir molt present. Per una nena gallega que quan va arribar a Catalunya només sabia parlar gallec, aquest guardó és un orgull, és un tresor. Per una persona que acaba de travessar el desert d'aquesta malaltia tan cruel, és com una llum que il·lumina el tros de camí que encara falta. O sigui, gràcies, senyors del jurat. Moltes gràcies de tot cor.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Emotives les paraules de Júlia Otero. Jo sempre ho he pensat, una gran professional a qui, de fet, no hem pogut escoltar en acció a la ràdio aquí en el nostre programa per falta de permisos, perquè els senyors d'Onda Cero no han respost encara a les nostres sol·licituds. Esperem que ho puguin fer algun dia i la puguem escoltar, perquè és d'aquelles professionals que sempre hi és i que s'ha sabut adaptar molt bé de la televisió a la ràdio, i que ho fa molt bé, ho fa molt bé. I la veritat és que posen una mica els pèls de punta a escoltar-la quan es parla, per exemple, de això que ens deia, que aquí sembla com si fos de dretes i, en canvi, a les Espanyes sembla sí, independentista radical, no? I una reflexió molt, molt encertada, trobo.
2: Sí, sí, sí, m'he quedat també sorprès de no, quan ho he sentit, no? Perquè al final és així, és allò del políticament correcte, o com ni vulguis dir, però sí, al final s'ha que intentar quedar bé amb tothom. I no vol dir que hagis de renunciar ni a res, ni tampoc fer un paper que no toca, però aquí està la gràcia. Aquí està la gràcia i la professionalitat de periodistes com aquests que ho poden fer amb una naturalitat doncs, que fa que ningú entri en conflicte en aquest sentit.
3: Molt bé, aquest sembla anar amb una mica de publicitat històrica. Una publicitat d'aquelles que dèiem que són cantades, eh? Publicitat de ja fa anys, on sempre es cantava una cançó. A veure si la recordes.
22: Aquí, Ràdio Intercontinental, Madrid.
4: Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.

0: pista y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
1: La cançó del Colacao que hem escoltat tots a través dels nostres pares, perquè jo sí que no tinc el record, suposo que tu tampoc, Jordi, d'escoltar aquesta cançó a la ràdio, perquè això és dels anys 50, la falca del Colacao, però jo la tinc molt present perquè me la cantaven.
2: Doncs jo la tinc molt present perquè el meu avi tenia un disc de vinil que me la posava quan jo era més petit i me l'havia pres a memòria, la lletra. I ara l'estava sentint i quasi era capaç de recordar-la tota.
1: Doncs molt xulo, moments entranyables. I el que dèiem sempre, la ràdio cantada, amb sintonies, amb jingles, tot cantat. Això s'ha anat perdent, ha anat a menys, però aquí teníem aquest exponent màxim, que és aquesta cançó tan enganxosa, que d'aquí es tracta, que sigui una cançó molt enganxosa i que quedi a la memòria, perquè de seguida que vagis a comprar un batut, sàpigues que has de comprar aquell, el de la cançó del Colacao. I és a dir que una tècnica enginyosa, fer una cançó enganxosa que tothom recordi i que li suggereixi alguna cosa, no? Seguim amb més concurs, Jordi, a recuperar per aquí una sintonia de la qual ja vam parlar programes enrere i que no teníem a mà. Ara sí, a veure si saps quina és.

0: su alimento.
1: De fet, vam escoltar també en un tros de reportatge que les persones que formaven part de l'equip d'aquest programa, quan el seu director va decidir escollir aquesta cançó, i a més va ser, ha de ser aquesta o aquesta, es van quedar com molt sorpresos perquè no ho veien, no? I efectivament, com a sintonia és estranya, no?
2: Estem parlant d'un programa de futbol?
1: Sí, senyor.
2: Ah, ja començo, ja començo.
1: Hi ha lligues caps, eh?
2: No és el del José María García, perquè no.
1: És el de José Ramón de la Morena.
2: De la Morena, clar.
1: Aquest ra-ra-ra cançó de Benito Moreno, que va formar part del Transistor, d'aquest programa esportiu, bàsicament de futbol, però també d'altres esports, que es feia a la mitjanit a Cadena SER durant molts anys i després a Onda Cero, on ja fa temps es va jubilar José Ramón de la Morena, donant pas a les noves generacions. Una cançó, sí que és veritat, que és d'aquelles que dius, a veure, per seleccionar-la en una sintonia és peculiar, si més no.
2: Ho és. Compte que també és peculiar, diguem-ho, la de José María García, perquè semblava una sintonia feta expressament pel programa, i resulta que no, que és un tema d'un mític grup.
1: Sí, sí. Jo suposo que els hi devien pagar a Simple Minds o als seus representants o als propietaris dels seus drets musicals una bona colla de royalties, perquè és una cançó que en aquest cas sí que em sembla molt, molt encertada, perquè té molt de ganxo, té marxa, i a més en aquells moments doncs era molt moderna, no?
2: Sí, sí, totalment, totalment. I a més començava d'una manera i tenia aquest... ja una mica, vinga, som-hi, eh?
1: Exacte.
2: Ja tenia una arrencada d'aquestes.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, escolta'm, ja que estàvem escoltant publicitat, què et sembla escoltar una mica més de publicitat de ja fa una colla d'anys? Aquestes són falques de publicitat recuperades d'emissores del sud d'Espanya a principis i mitjans dels anys 80. Sorprèn molt, amb el pas dels anys, veure com, per exemple, apareixen veus femenines quan es parlen de productes, doncs, de neteja, de cuidats personals, etcètera, etcètera, de cures personals. És a dir, que la publicitat és tendenciosa fins i tot en aquest extrem, diguem, de masclisme que hi havia en aquella època, no? Escoltem-ho.
3: Pepe, ¿sabes que necesitamos una cristalería nueva?
4: El Banco Meridional le regala una vajilla y cristalería o una batería Brauer para cocinar sin agua ni grasas. Por una imposición a un año de 150.000 pesetas, le ofrecemos un 6% de interés, más la vajilla y la cristalería o la batería. Es una oferta del Banco Meridional para que estrene hoy mismo algo importante para su hogar.
3: Pepe, ahora que tenemos la cristalería, ¿sabes que no vendría mal una batería?
5: No pierda esta oportunidad.
6: Entre Puerta de Granada y el Sanatorio de la Salud,
5: adquiera ahora su piso en Inmobiliaria Nueva Granada Sociedad Anónima a precios de 1981.
6: No pierda esta oportunidad. Son pisos de protección oficial a pagar en 14 años, gracias a la hipoteca de la Caja Postal de Ahorros y construidos con la garantía de Chinchilla Navarro.
5: Venga a verlo. Nos vamos a entender en la forma de pago, seguro. Le esperamos en la oficina de la misma obra. Entre Puerta de Granada y Sanatorio de la Salud está Inmobiliaria Nueva Granada Sociedad Anónima.
7: Peugeot Talbo en Vaquero Motor. Amplia gama de calidad internacional. Peugeot 505, gasolina y diésel. Talbo Samba, Talbo Horizonte, gasolina y diésel. Véalos Peugeot Talbo en Vaquero Motor Cisne 5 en Loja, Avenida de Los Ángeles. Asimismo, no lo dude, si busca la moda masculina para esta temporada, debe acudir a Paño Ramos, porque Paño Ramos en Plaza del Carmen 27 tiene sastrería, camisería, géneros de punto, confección y pañería, prendas deportivas, vea escaparates, primeras marcas a su justo precio, garantizadas por Paños Ramos. Ramos. Paño Ramos, Plaza del Carmen 27.
8: ¿Dormitorios baratos, baratos y con muchas facilidades? Pues como no sean muebles Molina.
9: ¡Hombre! Pero, ¿cómo es que lo dices tú?
8: Porque dormitorios de matrimonio por 37.800 pesetas y juveniles por 22.800, la verdad. Solo los encuentro en muebles Molina.
9: ¡Hombre! Tardío, pero seguro. Se ha vuelto inteligente.
8: Muebles Molina, en Ancha de Capuchino, 11 y 15.
9: Y Avenida de América, 68.
1: Déu-n'hi-do, eh? Quines falques de publicitat més diferents. No estem acostumats a escoltar actualment aquest tipus de publicitat.
2: No, no, no gens, no gens. Aquesta de que estava parlant de cotxes i de cop i volta està parlant de roba, eh? Sí. Un gir dramàtic de la falca, que dius, caram, de què estem parlant?
1: Bé, potser devíem fer un pack de publicitat de... Escolta'm, te'n faig dues al preu d'una.
2: Dues al preu d'una, t'anuncio cotxe, roba i el que faci falta. Ara també sentint els preus en pessetes... És inevitable, quan diuen 37.000, i dius, hòstia, sí que era car, això. No, no, no, clar, eren pessetes, no? Perquè, clar, si ara diguessis 37.000 euros, dius, carai, doncs, per uns mobles, déu-n'hi-do. No? Però sí, bueno, nostàlgia. I que no falti la guitarra.
1: Això sí, signe identitari del sud d'Espanya. Doncs, escolta'm, estem ja acabant el programa d'avui, perquè ara anem a escoltar un especial dels 10 anys de Com Ràdio que presentava Anna Pérez Pagès, i on hi participaven professionals de Com Ràdio, com per exemple Silvio Coppolo, Josep Cuní i Joan Barril. Això es va emetre el dia 29 de setembre del 2005 a Com Ràdio. Anem a escoltar un dels fragments d'aquest programa especial que hem seleccionat. En altres programes escoltarem més, perquè realment val molt la pena de recordar aquesta emissora pública depenent de la Diputació de Barcelona i que durant molts anys ens va portar molts bons programes i molts bons moments. I marxem també recordant el nostre email, Jordi.
2: Sí, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Com ja sabeu, ens podeu enviar tot el que pugueu trobar amb cintes velles per casa, ens ho envieu cap aquí, nosaltres ho digitalitzem i ho posarem en antena i ho comentarem.
1: Molt bé, doncs, a tota l'audiència, us deixem amb aquest especial 10 anys de Com Ràdio i ens escoltem en el proper programa. Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.
0: Com Ràdio.
10: I així de pas també sentim, Sílvia, promocions i impressions acústiques d'altres èpoques,
11: d'altres
10: no?
11: Èpoques.
10: Que ens remuntem a molts anys.
11: Molt bé, aquí teníem ja, d'en Sàdriam, de finals dels anys 70, Arenys de Mar va ser la primera emissora municipal en el 79, no teníem una xarxa d'emissores municipals. Aquesta xarxa que llavors conformava l'EMUC tenia problemes de tot tipus, tenia problemes bàsicament econòmics. La Diputació de Barcelona sempre havia donat suport a les emissores municipals, però va haver-hi un moment en què realment tot això no acabava d'anar. Sempre es diu la crisi de l'aniversari de l'EMUC, aquell dia que es va celebrar doncs, en el Teatre Monumental una festa. Això era un problema. Per una altra banda, s'havia acabat a Ràdio 4 als Jocs Olímpics el 1992. En aquell moment les ràdios 4 de Ràdio Nacional d'Espanya, a tota Espanya, estaven desapareguent, no? I no se sabia exactament què és el que havia de passar amb Ràdio 4. De manera que en un primer instant es va pensar fins i tot que Ràdio 4 pogués acabar sent l'emissora capçalera de les emissores municipals. Fins i tot que la Diputació pogués acabar comprant Ràdio 4. Això com si diguéssim quan arribes a Madrid, que però usted sabe con quién está hablando, i s'acaba com si diguéssim la conversa, no? Perquè, és clar, al darrere hi ha administracions que, malgrat que puguin tenir una relació per al signe polític que sigui el mateix, en aquest cas, no tenen res a veure pel que fa al pes. Tot això em salto les qüestions legals, jurídiques,
10: sí, clar,
11: que són molt, molt pesades, no? Fins que al final es troba com si diguéssim una sortida. Va, doncs intentarem promoure alguna cosa nova que a la vegada ajudi a Ràdio 4, li farem una injecció econòmica tot alhora. I hi ha una freqüència, que és la d'una mitjana, que era de Ràdio Sabadell, el 882.
10: El 882.

0: generalista. Llavors, aquí el que es fa a final del 94 és comprar la ona mitjana i a partir de la ona mitjana ja tens un eix per començar a treballar amb les emissores municipals i dir, miri, jo els dono aquesta programació, vostè agafi la que vulgui. Ara bé, això, a banda del servei, diríem, que realment estàs oferint a les emissores municipals, jo crec que s'ha d'entendre també com a estratègia política.
1: Com Ràdio.
0: Avui jo li demanava al director general d'aquesta casa per quan tindrem una cobertura total del territori. Això continua no sent a hores d'ara, encara no. És a dir, es pot parlar d'un alt percentatge que s'arribi a la població, jo entenc que les empreses tècniques que subministren aquests instruments ho diguin, però després quan vas amb el cotxe t'adones que realment no s'arriba a tot arreu. És a dir, Com Ràdio, amb la model que té, ha de cobrir bé Catalunya o no?
2: I si realment,
0: clar, aquesta és la qüestió, no? És a dir, si ha d'arribar a través dels moments en què les emissores locals connecten o, a més, necessita tenir prou entitat com per estar present en l'espai radioelèctric. Jo crec que sí.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Formula, right? One.

0: Bon dia, us parla Martí González i comencem aquest espai informatiu amb el repàs amb el de més destacat de la jornada d'aquest dimarts 14 de juliol del 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: En les darreres setmanes, arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia n'hem acompanyat durant un dia els responsables de Protecció Civil en l'execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus: les tasques de sensibilització i de vigilància sobre el terreny. Al web www.cugat.cat podeu veure el vídeo i el reportatge sencer. Canviem de qüestió. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar al rècord de 1.528 euros mensuals. És el setè municipi a Sant Cugat amb la xifra més alta tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern, que té un preixifre, un preu de 1.438 euros mensuals. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça a les dues últimes dècades. Pel que fa al nombre de contractes signats en aquest període, el primer trimestre del 2026, la xifra a Sant Cugat és de 334, el 21 més que en el mateix període de l'any passat, però 14 menys que en els últims 3 mesos del 2025. La tendència continua també sent a la baixa. I encara pel que fa a la informació destacada, Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor va acabar fa uns dies, a partir de divendres, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge, de fet, podria ja començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara, sobretot a partir d'aquest dimarts. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat i arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda i 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23,1 graus, fet que ha provocat una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació, que és de 40,9 graus, assolit als anys 2019 i 2023. Més coses, l'European International School de Barcelona, a l'Europa, ubicat a Sant Cugat, ha apartat un monitor de natació de les seves funcions arran d'una investigació per presumptes abusos a menors. El centre ha explicat la situació a les famílies en un comunicat i en una reunió, el contingut dels quals ja ha tingut accés a Cugat Mèdia. L'home hauria fet un petó a la boca a un alumne i li hauria demanat que guardés el secret. A més, en un segon episodi, hauria acompanyat un altre menor al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador. Aquesta és una situació prohibida, segons els protocols del centre. La família ha manifestat que això va incomodar a la menor. Segons ha explicat l'escola a les famílies, els primers fets s'haurien de produir entre el 14 i el 15 d'abril. La primera família va informar immediatament al centre, però que va activar el protocol de supervisió reforçada perquè el monitor estigués acompanyat en tot moment per un altre treballador durant la jornada laboral. Des del centre han confirmat a Cugat Mèdia la situació i han assegurat que des del primer moment han estat al costat de les famílies afectades, oferint-los el suport necessari. Així mateix expliquen que es van posar immediatament en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que els han anat orientant durant tot el procés. En aquest sentit, fons del centre han matisat que no s'ha informat dels fets fins ara perquè les famílies presumptament afectades no havien volgut compartir la situació amb la resta de famílies de l'escola.

I els expliquem més informacions en format breu. El bus de la línia Valldoreix 2 de Valldoreix ha patit una topada amb un senyal de trànsit a la cruïlla del camí de Mas Roig amb el camí de Mas Fuster i el camí de la Colònia Montserrat d'aquest dilluns a la tarda. L'accident ha provocat el trencament de dos vidres al vehicle, els quals han caigut sobre alguns passatgers. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una patrulla de la policia local i dues ambulàncies del SEM. Els serveis d'emergència han atès els usuaris afectats per ferides superficials i han traslladat dos passatgers al CUAP de la mina perquè fossin sotmesos a més exploracions després de patir marejos i un cop al peu. El vehicle ha estat substituït per un altre per tal de reprendre el servei amb normalitat. I una furgoneta s'ha incendiat també aquest dilluns a la tarda a l'altura del carrer Sant Llorenç a causa d'una avaria mecànica. Segons han explicat des del cos de bombers, han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 de la tarda i han enviat dues dotacions. Fins a lloc també s'hi han desplaçat agents de la policia local. I acabem amb esports.

Perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant ni més ni menys que a la Roca, el 19 de setembre, un dels cridats està a la part alta. El conjunt entrenat pel nou tècnic Salva Puig s'enfrontarà amb un equip que lluitarà, com dèiem, per jugar la fase d'ascens. Els vermellinegres tancaran la competició a la pista dels Sant Esteves de Sarrovires el cap de setmana de l'1-2 de maig del 2027.

0: I també en esports, les jugadores del club de golf Sant Cugat, Nagore Martínez i Adriana García Terol, s'han proclamat campiones d'Europa sub-18 per equips amb la selecció espanyola després de superar Anglaterra per un ajustat 4-3 en la final disputada aquest cap de setmana passat a Suïssa. Les dues golfistes santcugatenques han tingut un paper determinant en la consecució de l'11è títol continental d'Espanya, que amplia així el seu domini històric en aquesta competició.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, a les butlletins informatius i constantment a les nostres xarxes socials, @CugatMedia, a Facebook, a Twitter i Instagram, i també al web, al nostre portal www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Bon dia, us parla Martí González i comencem aquest espai informatiu amb el repàs amb el de més destacat de la jornada d'aquest dimarts 14 de juliol del 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: En les darreres setmanes, arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de la Protecció Civil en l'execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus: les tasques de sensibilització i de vigilància sobre el terreny. Al web www.cugat.cat podeu veure el vídeo i el reportatge sencer. Canviem de qüestió. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar al rècord de 1.528 euros mensuals. És el setè municipi a Sant Cugat amb la xifra més alta tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern, que té un preixifre, un preu de 1.438 euros mensuals. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça a les dues últimes dècades. Pel que fa al nombre de contractes signats en aquest període, el primer trimestre del 2026, la xifra a Sant Cugat és de 334, el 21 més que en el mateix període de l'any passat, però 14 menys que en els últims 3 mesos del 2025. La tendència continua també sent a la baixa. I encara pel que fa a la informació destacada, Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor va acabar fa uns dies, a partir de divendres, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge, de fet, podria ja començar una tercera, que segons les previsions seria més intensa que les viscudes fins ara, sobretot a partir d'aquest dimarts. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat i arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda i 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23,1 graus, fet que ha provocat una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació, que és de 40,9 graus, assolit als anys 2019 i 2023. Més coses. L'European International School de Barcelona, a l'Europa, ubicat a Sant Cugat, ha apartat un monitor de natació de les seves funcions arran d'una investigació per presumptes abusos a menors. El centre ha explicat la situació a les famílies en un comunicat i en una reunió, el contingut dels quals ja ha tingut accés a Cugat Mèdia. L'home hauria fet un petó a la boca a un alumne i li hauria demanat que guardés el secret. A més, en un segon episodi, hauria acompanyat un altre menor al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador. Aquesta és una situació prohibida, segons els protocols protocols del centre. La família ha manifestat que això va incomodar a la menor. Segons ha explicat l'escola a les famílies, els primers fets s'haurien de produir entre el 14 i el 15 d'abril. La primera família va informar immediatament al centre, però que va activar el protocol de supervisió reforçada perquè el monitor estigués acompanyat en tot moment per un altre treballador durant la jornada laboral. Des del centre han confirmat a Cugat Mèdia la situació i han assegurat que des del primer moment han estat al costat de les famílies afectades, oferint-los el suport necessari. Així mateix expliquen que es van posar immediatament en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que els han anat orientant durant tot el procés. En aquest sentit, fonts del centre han matisat que no s'ha informat dels fets fins ara perquè les famílies presumptament afectades no havien volgut compartir la situació amb la resta de famílies de l'escola.

I els expliquem més informacions en format breu. El bus de la línia Valldoreix 2 de Valldoreix ha patit una topada amb un senyal de trànsit a la cruïlla del camí de Mas Roig amb el camí de Mas Fuster i el camí de la Colònia Montserrat d'aquest dilluns a la tarda. L'accident ha provocat el trencament de dos vidres del vehicle, els quals han caigut sobre alguns passatgers. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una patrulla de la policia local i dues ambulàncies del SEM. Els serveis d'emergència han atès els usuaris afectats per ferides superficials i han traslladat dos passatgers al CUAP de la mina perquè fossin sotmesos a més exploracions després de patir marejos i un cop al peu. El vehicle ha estat substituït per un altre per tal de reprendre el servei amb normalitat. I una furgoneta s'ha incendiat també aquest dilluns a la tarda a l'altura del carrer Sant Llorenç a causa d'una avaria mecànica. Segons han explicat des del cos de bombers, han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 de la tarda i han enviat dues dotacions. Fins a lloc també s'hi han desplaçat agents de la policia local. I acabem amb esports.

Perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant ni més ni menys que a la Roca, el 19 de setembre, un dels cridats està a la part alta. El conjunt entrenat pel nou tècnic Salva Puig s'enfrontarà amb un equip que lluitarà, com dèiem, per jugar la fase d'ascens. Els vermellinegres tancaran la competició a la pista dels Sant Esteves de Sarrovires el cap de setmana de l'1-2 de maig del 2027.

0: I també en esports, les jugadores del club de golf Sant Cugat, Nagore Martínez i Adriana García Terol, s'han proclamat campiones d'Europa sub-18 per equips amb la selecció espanyola després de superar Anglaterra per un ajustat 4-3 en la final disputada aquest cap de setmana passat a Suïssa. Les dues golfistes santcugatenques han tingut un paper determinant en la consecució de l'11è títol continental d'Espanya, que amplia així el seu domini històric en aquesta competició.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, a les butlletins informatius i constantment a les nostres xarxes socials, @CugatMedia, a Facebook, a Twitter i Instagram, i també al web, al nostre portal www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Bon dia, us parla Martí González i comencem aquest espai informatiu amb el repàs amb el més destacat de la jornada d'aquest dimarts 14 de juliol del 2026.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: En les darreres setmanes, arreu del territori s'han donat a diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de la Protecció Civil en l'execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus: les tasques de sensibilització i de vigilància sobre el terreny. Al web www.cugat.cat podeu veure el vídeo i el reportatge sencer. Canviem de qüestió. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar al rècord de 1.528 euros mensuals. És el setè municipi a Sant Cugat amb la xifra més alta tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern, que té un preixifre, un preu de 1.438 euros mensuals. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça a les dues últimes dècades. Pel que fa al nombre de contractes signats en aquest període, el primer trimestre del 2026, la xifra a Sant Cugat és de 334, el 21 més que en el mateix període de l'any passat, però 14 menys que en els últims 3 mesos del 2025. La tendència continua també sent a la baixa. I encara pel que fa a la informació destacada, Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor va acabar fa uns dies, a partir de divendres, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge, de fet, podria ja començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara, sobretot a partir d'aquest dimarts. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat i arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda i 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23,1 graus, fet que ha provocat una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació, que és de 40,9 graus, assolit als anys 2019 i 2023. <totipos-> Més coses, l'European International School de Barcelona, a l'Europa, ubicat a Sant Cugat, ha apartat un monitor de natació de les seves funcions arran d'una investigació per presumptes abusos a menors. El centre ha explicat la situació a les famílies en un comunicat i en una reunió, el contingut dels quals ja ha tingut accés a Cugat Mèdia. L'home hauria fet un petó a la boca a un alumne i li hauria demanat que guardés el secret. A més, en un segon episodi, hauria acompanyat un altre menor al vestidor i l'hauria ajudat a treure's del banyador. Aquesta és una situació prohibida, segons els protocols del centre. La família ha manifestat que això va incomodar a la menor. Segons ha explicat l'escola a les famílies, els primers fets s'haurien de produir entre el 14 i el 15 d'abril. La primera família va informar immediatament al centre, però que va activar el protocol de supervisió reforçada perquè el monitor estigués acompanyat en tot moment per un altre treballador durant la jornada laboral. Des del centre han confirmat a Cugat Mèdia la situació i han assegurat que des del primer moment han estat al costat de les famílies afectades, oferint-los el suport necessari. Així mateix expliquen que es van posar immediatament en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que els han anat orientant durant tot el procés. En aquest sentit, fons del centre han matisat que no s'ha informat dels fets fins ara perquè les famílies presumptament afectades no havien volgut compartir la situació amb la resta de famílies de l'escola.

I els expliquem més informacions en format breu. El bus de la línia Valldoreix 2 de Valldoreix ha patit una topada amb un senyal de trànsit a la cruïlla del camí de Mas Roig amb el camí de Mas Fuster i el camí de la Colònia Montserrat d'aquest dilluns a la tarda. L'accident ha provocat el trencament de dos vidres al vehicle, els quals han caigut sobre alguns passatgers. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una patrulla de la policia local i dues ambulàncies del SEM. Els serveis d'emergència han atès els usuaris afectats per ferides superficials i han traslladat dos passatgers al CUAP de la mina perquè fossin sotmesos a més exploracions després de patir marejos i un cop al peu. El vehicle ha estat substituït per un altre per tal de reprendre el servei amb normalitat. I una furgoneta s'ha incendiat també aquest dilluns a la tarda a l'altura del carrer Sant Llorenç a causa d'una avaria mecànica. Segons han explicat des del cos de bombers, han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 de la tarda i han enviat dues dotacions. Fins a lloc també s'hi han desplaçat agents de la policia local. I acabem amb esports.

Perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant ni més ni menys que la Roca. El 19 de setembre, un dels cridats està a la part alta. El conjunt entrenat pel nou tècnic Salva Puig s'enfrontarà amb un equip que lluitarà, com dèiem, per jugar la fase d'ascens. Els vermellinegres tancaran la competició a la pista del Sant Esteves de Sarrovires el cap de setmana de l'1-2 de maig del 2027.

0: I també en esports, les jugadores del club de golf Sant Cugat, Nagorio Martínez i Adriana García Terol, s'han proclamat campiones d'Europa sub-18 per equips amb la selecció espanyola després de superar Anglaterra per un ajustat 4-3 en la final disputada aquest cap de setmana passat a Suïssa. Les dues golfistes santcugatenques han tingut un paper determinant en la consecució de l'11è títol continental d'Espanya, que amplia així el seu domini històric en aquesta competició.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de l'FM, a les butlletins informatius i constantment a les nostres xarxes socials, @CugatMèdia, a Facebook, a Twitter i Instagram, i també al web, al nostre portal www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Quan el sol...

0: dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas. Hi ha un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
2: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
6: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
7: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
6: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
0: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc Valles i Vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de la Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
8: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
9: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
8: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
0: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
10: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
1: Notícies en xarxa.
0: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
4: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
11: Ell ha dit que la integració és positiva.
4: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
11: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
12: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
13: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
12: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
15: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
14: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
16: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
17: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
16: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
18: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
19: Es tracta de dues línies. La primera, per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia, que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
18: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
0: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
3: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
3: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
3: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
20: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
3: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
22: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
21: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població, diana, i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de tres blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar a mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
2: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer a no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
5: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins a on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
2: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
23: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
7: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
24: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
25: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
24: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
0: I arriben els esports. Amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
26: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal en els primers compassos de partida el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York.

0: Anthony Gordon i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar al Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
1: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
2: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i, sobretot, de poder competir sanament.
1: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
0: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecni hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
3: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a lloms d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
12: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
13: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, us parla Martí González i comencem aquest espai informatiu amb el repàs amb el de més destacat de la jornada d'aquest dimarts 14 de juliol del 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: En les darreres setmanes, arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia anem acompanyant durant un dia els responsables de la Protecció Civil en l'execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus: les tasques de sensibilització i de vigilància sobre el terreny. Al web www.cugat.cat podeu veure el vídeo i el reportatge sencer. Canviem de qüestió. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre de 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar al rècord de 1.528 euros mensuals. És el setè municipi a Sant Cugat amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern, que té un preixifre, un preu de 1.438 euros mensuals. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça a les dues últimes dècades. Pel que fa al nombre de contractes signats en aquest període, el primer trimestre del 2026, la xifra a Sant Cugat és de 334, el 21 més que en el mateix període de l'any passat, però 14 menys que en els últims 3 mesos del 2025. La tendència continua també sent a la baixa. I encara pel que fa a la informació destacada, Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor va acabar fa uns dies, a partir de divendres, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge, de fet, podria ja començar una tercera, que segons les previsions seria més intensa que les viscudes fins ara, sobretot a partir d'aquest dimarts. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat i arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda i 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23,1 graus, fet que ha provocat una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació, que és de 40,9 graus, assolit als anys 2019 i 2023. Més coses. L'European International School de Barcelona, a l'Europa, ubicat a Sant Cugat, ha apartat un monitor de natació de les seves funcions arran d'una investigació per presumptes abusos a menors. El centre ha explicat la situació a les famílies en un comunicat i en una reunió, el contingut dels quals ja ha tingut accés a Cugat Mèdia. L'home hauria fet un petó a la boca a un alumne i li hauria demanat que guardés el secret. A més, en un segon episodi, hauria acompanyat un altre menor al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador. Aquesta és una situació prohibida, segons els protocols del centre. La família ha manifestat que això va incomodar a la menor. Segons ha explicat l'escola a les famílies, els primers fets s'haurien de produir entre el 14 i el 15 d'abril. La primera família va informar immediatament al centre, però que va activar el protocol de supervisió reforçada perquè el monitor estigués acompanyat en tot moment per un altre treballador durant la jornada laboral. Des del centre han confirmat a Cugat Mèdia la situació i han assegurat que des del primer moment han estat al costat de les famílies afectades, oferint-los el suport necessari. Així mateix expliquen que es van posar immediatament en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que els han anat orientant durant tot el procés. En aquest sentit, fons del centre han matisat que no s'ha informat dels fets fins ara perquè les famílies presumptament afectades no havien volgut compartir la situació amb la resta de famílies de l'escola.

I els expliquem més informacions en format breu. El bus de la línia Valldoreix 2 de Valldoreix ha patit una topada amb un senyal de trànsit a la cruïlla del camí de Mas Roig amb el camí de Mas Fuster i el camí de la Colònia Montserrat d'aquest dilluns a la tarda. L'accident ha provocat el trencament de dos vidres al vehicle, els quals han caigut sobre alguns passatgers. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una patrulla de la policia local i dues ambulàncies del SEM. Els serveis d'emergència han atès els usuaris afectats per ferides superficials i han traslladat dos passatgers al CUAP de la mina perquè fossin sotmesos a més exploracions després de patir marejos i un cop al peu. El vehicle ha estat substituït per un altre per tal de reprendre el servei amb normalitat. I una furgoneta s'ha incendiat també aquest dilluns a la tarda a l'altura del carrer Sant Llorenç a causa d'una avaria mecànica. Segons han explicat des del cos de bombers, han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 de la tarda i han enviat dues dotacions. Fins a lloc també s'hi han desfasat agents de la policia local. I acabem amb esports.

Perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant ni més ni menys que la Roca. El 19 de setembre, un dels cridats està a la part alta. El conjunt entrenat pel nou tècnic Salva Puig s'enfrontarà amb un equip que lluitarà, com dèiem, per jugar la fase d'ascens. Els vermellinegres tancaran la competició a la pista del Sant Esteves de Sarrovires el cap de setmana de l'1-2 de maig del 2027.

0: I també en esports, les jugadores del club de golf Sant Cugat, Nagorio Martínez i Adriana García Terol, s'han proclamat campiones d'Europa sub-18 per equips amb la selecció espanyola després de superar Anglaterra per un ajustat 4-3 en la final disputada aquest cap de setmana passat a Suïssa. Les dues golfistes santcugatenques han tingut un paper determinant en la consecució de l'11è títol continental d'Espanya, que amplia així el seu domini històric en aquesta competició.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de l'FM, a les butlletins informatius i constantment a les nostres xarxes socials, @CugatMèdia, a Facebook, a Twitter i Instagram, i també al web, al nostre portal www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: És probable que més d'un cop us hagueu trobat amb un document oficial que no enteneu, o bé heu de fer una gestió a través d'internet i no sabeu. La sensació d'incapacitat per desenvolupar la nostra vida diària en l'àmbit digital es converteix en un camp de mines i una cursa d'obstacles insalvables fins ara. Però sembla que hi ha qui ha trobat una solució. Es tracta d'un assistent digital que adapta els continguts fent-los més accessibles a tothom. I avui en parlarem amb els seus creadors, alguns dels seus creadors, la Laura Martín, cofundadora i CEO d'Accessibles. Laura, benvinguda.
7: Encantada.
6: I el Lluís Mallades, soci fundador del projecte Melving i responsable de tecnologia. Lluís, benvingut. Encantada. Expliqueu-me aquesta nova criatura que l'heu batejat com a Melving. Què és exactament?
7: Diguem que la podem definir com una navalla suïssa virtual perquè té moltíssimes funcions per ajudar-nos en l'accessibilitat, no? I el que fa és facilitar que totes les persones puguem tenir accés a la tecnologia i podem comprendre la informació, no? Llavors ens fa aquesta comprensió, aquest acompanyament i aquesta ajuda en la navegació en la tecnologia, en qualsevol entorn, podríem dir en una web, en una plataforma, per exemple, d'aprenentatge. Llavors ens facilita que puguem, per exemple, en una pàgina tan complexa com l'administració, accedir a ella, trobar el que necessitem fer i fer aquell tràmit, i si aquest tràmit tenim dubtes per fer-lo, ens va donant informació per procedir a fer-lo correctament.
6: Però com accedim a Melving perquè ens doni aquest cop de mà?
7: Melvin està instal·lat dintre de, per exemple, d'un web, imaginem, no? En aquest cas, com deia, de l'administració, doncs a la seva pàgina web té a Melvin, llavors a l'usuari, el que està utilitzant la pàgina web, ja se'l trobaria instal·lat. En el moment que ell diu, ostres, aquesta paraula no l'entenc, o això que m'estan demanant no ho sé fer, o no comprenc aquesta frase, podria simplement amb el ratolí subratllar aquesta paraula o aquest text i li donaria la resposta, li donaria l'explicació d'aquest paràgraf que, per exemple, no entén, o en el cas també podria ser una imatge, que dius, ostres, no acabo d'entendre aquesta imatge, la clico i em dona una descripció de la imatge.
6: Perquè aquestes transcripcions a un llenguatge més entenedor es fan en forma de text, en forma d'imatges i què més?
7: Diguem que Melvin està preparat per treballar amb diferents accessibilitats. Llavors, una d'elles, per exemple, és la lectura fàcil, no? Llavors, la lectura fàcil el que fa és facilitar aquest contingut, aquesta informació, perquè totes les persones puguem tenir pues, la comprensió del text, no? Llavors, la lectura fàcil en concret té una forma d'escrita que està normatitzada, té una normativa i té una forma molt concreta en frases curtes, utilitzant, no?, un vocabulari més simple i després, per exemple, tindríem el llenguatge clar, que és una forma d'apropar a les persones a la informació, però sense entrar en aquesta normativa, diguem que compliria una altra. Nosaltres el que hem fet és seguir aquestes normatives perquè la gent pugui tenir l'accés en aquell nivell cognitiu que necessita.
6: Mm-hmm. Per tant, la idea que hi ha al darrere d'aquest naixement, d'aquest Melvin, és fer-nos més accessible tot aquest món?
7: Sí, totalment. De fet, és fer accessible les tecnologies, no?, d'entrada, perquè ja són complexes en si mateixes i molta gent no està habituat a lo que és a fer servir l'entorn digital, i després a poder fer més comprensible tota la informació, no? I ho podríem fer, en aquest cas, per exemple, nosaltres diem que és per totes les persones. Hi ha persones que tenen més necessitats. Una persona que és invident té una necessitat de veure un vídeo amb l'audiodescripció perquè li expliqui tota aquella part visual, no? Llavors, aquesta persona directament el que tindria és aquest vídeo amb aquesta audiodescripció. Una persona sorda tindria el subtítol, no? Llavors tindria l'accés a aquesta informació, amb la qual cosa, si facilitem a les persones que més ho necessiten, però en el conjunt de la societat el que fem és apropar temes com, per exemple, temes jurídics, temes, per exemple, administratius, que són difícils a vegades o farragosos, sí, no?, d'entendre. Llavors el que fem és aquest vocabulari, no?, que a vegades és tan complex, apropar-lo a les persones perquè el puguin fer seu i diguin, vale, ja sé què he de fer, he de pagar una multa, no? I fer-ho tan fàcil com dir, això és el que he de fer, i apropar a la persona, pues, a saber què està llegint, comprendre-ho i poder actuar, no? Poder participar en la societat.
6: Què us va fer pensar... Vols afegir alguna cosa, Luis?
8: No, estic bé.
6: Volia preguntar-vos què és el que a vosaltres us fa pensar que hi ha la necessitat de crear aquesta eina, a Melvin.
8: Vale, yo creo que a Laura, que ya es experta en la área, tiene mucha experiencia profesional dentro de esto, ya se había enterado de que hay una necesidad. Y al principio, en realidad, lo buscaba dentro de plataformas como Moodle y de aprendizaje. Estas plataformas ya tienen un cuidado muy alto con la accesibilidad. Hay, en realidad, algunas empresas que se dedican a hacer las cosas que no se pueden automatizar. O sea, manualmente. Nosotros, como ya nos conocíamos y discutimos estos temas bastante, él me ha pedido auxilio en determinar a ver qué plataforma sería necesario y qué cosas podríamos hacer. Y como he dicho, ya estaba bastante... Estas plataformas ya se preocupan mucho. Al momento yo estaba trabajando en una empresa que trabajábamos con inteligencia artificial y era algo que estaba muy de moda. Intenté sugerirle que si hiciera, por ejemplo, un resumen de la información de cualquier web, si esto sería algo que ayudaría a esta gente. Y la idea, a partir de esa cosa muy simple, es que es algo que en realidad estas plataformas no estaban haciendo, porque la tecnología es muy, muy reciente, y entonces nosotros podemos ir desarrollando la idea más y más, y agregando todos estos formatos, y también testeando, pues, con institutos y otras entidades que ya tienen bastante experiencia con esto. También ellos, observando su feedback, también entendíamos lo que faltaba y lo que podríamos hacer más.
6: I quan comença tot aquest procés? Estem parlant, per posar dates...
7: El desembre del 2023 és quan ella explica, vam començar aquest tema de la investigació sobre l'accessibilitat en els entorns digitals, no? Llavors, aquí és on detectem que la gent realment té dificultats per lo que seria accedir, entendre, no?, i utilitzar la informació. Sobretot nosaltres aquesta investigació partia de l'àmbit educatiu, però després ja vam veure, no?, i teníem clar que l'accés a la informació tenia que anar, pues, a tots els sectors, no?, a corporatiu. Llavors, a partir del 2023 comencem a crear el prototip i comencem a testejar-lo. Nosaltres el que hem fet des del principi és treballar amb entitats socials que ens ajudessin, no?, ens donessin tot el seu expertís en quant a l'accessibilitat. Des de treballar amb els professionals fins amb les persones que requereixen, no?, més d'aquestes accessibilitats, com dèiem, la lectura fàcil, per exemple. Treballem amb equips d'experts en lectura fàcil, que ells el que fan és validar-nos. Validar-nos la part més d'usabilitat de l'eina i, sobretot, la part més important, que és les dades que hi ha dintre la IA, no? Llavors, comencem a fer tots aquests testejos fins que el 2025 fem la primera venda, diguem, vam fer la primera comercialització amb la Universitat del País Basc, concretament amb un projecte que es diu Nomaplastes, que volen fer la ciència inclusiva. Llavors, diguem que hem estat un temps de fer el prototip, treballar-lo, no?, amb aquesta forma co-creada i fins a arribar ara i seguim, eh? Vull dir, aquest procés, diguem que no para d'iterar i sempre estem com millorant el producte. Sí que és veritat que vam començar a fer una interfàs, no?, una idea que era vinculada amb l'usuari final i hem anat també portant a Melvin cap a ajudar també a professionals, no?, i cap a una manera de dir, vale, anem a facilitar que es puguin crear també tots els continguts des de l'editorial, no?, o, per exemple, que els professionals que tenen dificultats en conèixer els col·lectius tinguin un xat especialitzat en accessibilitat per preguntar-li, ostres, tinc dubtes en com escriuria aquest correu en aquesta persona, no?, que em comenta que té una dificultat perquè té dislèxia, no? Llavors, hem anat com fent diferents casos d'ús, no?, per aplicar-los a diferents sectors i de diferent manera.
6: Escoltant el que ens explicaves, Laura, algú es podria preguntar, a veure, sabem que la IA encara avui dia té escletxes en la seva aplicació. En el cas de Melvin, quina fiabilitat diries tu que té?
7: Clar, nosaltres això sí que ho treballem moltíssim. O sigui, treballem per defecte el que seria tota la part de ciberseguretat. Nosaltres pensem que, per exemple, treballem amb universitats, amb entitats que tenen un control i ho han de tenir, també una seguretat en les seves dades molt important. Llavors, tota la part de ciberseguretat, diguem, del software, aquí el tenim des de defecte, que això el Lluís ho podria explicar perfectament, que és el que s'ha preocupat perquè des de l'inici poguéssim tenir un tractament de les dades super rigorós, per tal de que nosaltres no tenim accés a les dades, són les entitats que incorporen el software, el plugin, perquè siguin ells també qui diguem, el gestionin i no passi les dades fora. Per exemple, una escola que té dades, no?, d'alumnes, es quedaria dintre la mateixa escola. Nosaltres no rebem. I després, tot el que és la creació de la IA en si, nosaltres treballem per cada funcionalitat, la lectura fàcil, el llenguatge planer, la subtitulació, la descripció, per cada una tenim una IA, no? I el que hem fet és, per dir-ho d'una manera, que s'especialitzi en aquella funció que li estem demanant. Llavors, el que creiem superimportant és que es treballi unes dades en aquesta IA superben acurades, no? Com, per exemple, estava dient abans, aquests validadors de la lectura fàcil són experts, no? Tenen la part que han sapigut fer la part d'adaptació del text i després validar que realment és un text comprensible per persones, per exemple, amb discapacitat intel·lectual, no? Llavors, aquest procés de tenir unes dades ben acurades és el que fa que puguem dir que després les respostes de la IA són realment sense el que li venim dint sesgos o desbiaixos, no?, de resposta. Llavors, crec que aquí és un tema que hem d'anar potser més a poquet perquè no existeix aquest contingut, però el anem treballant per tal manera que tinguem una seguretat total que està sent realment una dada incorporada en la IA ferma en la resposta que serà realment, en aquest cas de la lectura fàcil, per exemple, entesa per persones amb discapacitat intel·lectual.
8: Sí, i per agregar un poquito más, diria que també el problema que solucionem és el de la transformació de la informació d'un format a l'altre. Per lo que la informació es la que le pasamos, ¿vale? Todo lo que ello genera es basado en este contenido que está muy encapsulado, ¿vale? No es una respuesta abierta que me puede salir lo que sea. La tarea es muy compleja, es verdad, pero muy restricta. Al mismo tiempo es muy limitada. Por lo que alucinaciones y cosas de estas en realidad no es un problema en estos casos específicos. Claro que el chatbot, por ejemplo, este que habla para ayudar a la gente a hacer, eso ya tiene más posibilidad de que haya algún tipo de alucinación o error. Uh-huh. Y entonces, claro, es diferente. Pero la herramienta, el propósito principal de Melvin no tiene propiamente el mismo problema, porque no se tiene que inventar nada.
6: I estem parlant d'un món que està en constant evolució, però a més molt ràpidament. Aquesta criatura anirà creixent, sí. M'imagino, no? Quin és el marge de creixement que té?
8: No sé, en realitat és...
6: Complicat,
8: la imaginació,
6: no?
8: És muy, muy... El problema de l'accés a la informació és algo muy laxo, muy diverso, que té muchas perspectives per la qual se pode solucionar, así que creo que la imaginació en este cas va ser el límit.
7: Jo podria dir que, clar, jo sóc, diguem, tota la part de l'accessibilitat, no?, del disseny tecnopedagògic és la meva base, la part més tecnològica, no?, de la IA, per exemple, la meva visió de quan em va dir i si fem un resum, no?, i d'allà poder-li afegir a facilitar totes aquestes accessibilitats a la IA i veure-la com va millorant i l'introducció de dades va millorant la seva resposta, dius, ostres, realment està ajudant a comprendre un text, no?, o hem pogut facilitar-lo a una persona que és cega aquesta imatge. Crec que m'ha anat sorprenent moltíssim i en aquest cas, clar, molt en positiu, de dir, ostres, com és capaç d'ensenyar-li una cosa i ajudar nos a complir l'objectiu que ens hem marcat. Jo crec que, per exemple, a nivell d'escalabilitat, jo crec que l'eina és molt escalable en el fet de que, clar, ella escala a nivell de que pot fer tot el contingut que li demanem, no? Perquè, com ell deia abans, l'eina, quan s'introdueix una web, agafa la informació que està dintre d'aquesta web i es va nutrint, no? Si entrem, per exemple, a posar-la en un banc, entendrà el funcionament o la manera que té aquest banc, llavors es va nutrint d'aquesta mateixa informació. I això seria un contingut. Pot créixer a nivell de contingut, però també a nivell de persones, perquè el que fa és que dona més facilitat a molts tipus de persones. I aquestes persones poden ser, per exemple, aquí catalanes, però podríem dir que aquesta eina la podrien utilitzar a qualsevol punt geogràfic, perquè no té una limitació en aprenentatge.
6: No hi ha una barrera lingüística, no?
7: No. No hi ha una barrera lingüística perquè nosaltres, per exemple, és veritat que hem treballat el que és el conjunt de dades, el que diuen dataset. Ara, per exemple, fèiem amb primer començar el castellà, també el català també el tenim bastant. Potser hi ha llengües com a l'euskera que ens costarà una mica més arribar, però sí que és veritat que ell ho va fent i com més dades l'introduïm i sobretot es valida aquestes dades que dèiem a partir de persones a nivell de supervisió humana, va fent que sigui realment possible transportar-la a diferents indrets. Sí que és veritat que nosaltres ens acomplim molt també les normatives, llavors sí que hem d'anar mirant a cada lloc on estan. Amb les que tenim europees, doncs no hi ha problema, no? Vull dir, ara ja amb el que hem aplicat ja ho podríem portar a molts llocs, amb la qual geogràficament podem arribar a escalar moltíssim. A nivell de persones, totes podríem realment ser en un moment o altre usuaris, no? Perquè jo quan he entrat a voler entendre un contracte dic, ostres, espera't, primera vegada que me'n vaig a viure sola i ara em volen posar un contracte de lloguer. Què és el que posa aquí, no? Llavors, aquella primera vegada, doncs m'hagués anat molt bé, no?, que em descriguessin aquest contracte, quines parts i què m'implicava i quines coses eren bones o no. Ara potser ja he fet més passant per més lloguers i llavors ja no tinc tanta necessitat.
6: I en una situació com aquesta que descrius, com l'usuari fa servir Melvin?
7: Clar, aquí és com deia, si ens imaginem la pàgina web que podés tenir, no?, i li comparteixen, per exemple, aquest contracte, ell el té, no?, l'obre, i diguem que hi ha una part d'aquest test que diu, ostres, aquesta paraula, el rendador, de què estem parlant, no? Tots aquí és l'arrendatari, totes aquestes paraules no les coneixes, perquè al final, vull dir, és tan fàcil com dir qui està llogant la casa, no?, i qui està qui és el que lloga i qui és el
6: llogater.
7: Exacte, aquí el lío m'he fet jo. Llavors, la qüestió és, aquesta paraula, doncs, ell la subratlla i li donaria descripció de què és això. Per exemple, no?, l'arrendatari, l'arrendador, i li descriu. I diu, ostres, vale, ara ja m'ha quedat aquest petit text i el sé, no?, i el comprenc. Però si fos un tros més llarg, on hi ha una normativa que parla... està subjecte a la normativa tal, no? Ara no sabria dir exactament una de lloguers, però sí que està subjecte, doncs li pot donar la informació. De què està dient aquesta normativa? Tindràs 3 anys, et poden deixar 3 anys, 5 anys, i pot explicar-li, no?, i entrar a conèixer una mica més totes aquelles parts que a vegades firmem sense saber, o teníem lletres molt petites que, com que no sabem de què va, doncs, bueno, mira, ho firmo i ja passant-ho, no? I després potser ens donem compte que allò ens ha afectat, perquè no coneixíem bé, no?, la informació.
6: I escolteu, qui l'està fent servir ara mateix, Melvin?
7: Clar, nosaltres ara, quan accedeixen a la web, no podem saber, per exemple, amb la que dèiem del País Basc, d'aquest projecte, no sabem les persones que accedeixen a la web i l'estan utilitzant. Això ho sap la universitat, que és qui té l'equip de creació, no?, de la web, és ells qui tenen les dades. Nosaltres no accedim a aquestes, a no ser que la mateixa entitat ens digui, ostres, anem a treballar conjuntament les dades per millorar, llavors sí que podríem entrar, però en el nostre cas, com és allò que et deia de les dades, que tenim molt de control per no posar-nos...
6: Però ja no, sense pensar en persones, administracions, clar, empreses, centres, sí, educatius...
7: El que és l'àmbit educatiu, diguem que per aplicar el disseny universal de l'aprenentatge és perfecte per tot l'alumnat, perquè el que fa és personalitzar realment. Fa personalitzar el contingut educatiu, el personalitza perquè cada persona pugui tenir el contingut a la manera que el necessiti. Llavors fa que també aquesta persona potser creia que no tenia cap necessitat i diu, ostres, però això m'ajuda a poder comprendre, no? Em facilita que si vaig pel carrer estic escoltant la lliçó, no? Llavors, aquest fet fa que tot l'àmbit educatiu ajudi a l'alumne, ajuda el professor, perquè, clar, al final està creant-li contingut adaptat a cada persona, no?, que és una de les coses més dificultoses per ells, perquè 30 alumnes a classe i que cada un té unes necessitats concretes, no? Posem en cas que pugui tenir una persona que té una necessitat de trastorn de l'aprenentatge, no? I diu, ostres, com ho faig, com l'ajudo? Pues en aquest cas, li facilitaria al professor tenir aquest contingut. A les famílies també, perquè moltes vegades ens hem donat compte que els alumnes portaven, no?, aquests continguts a casa i el pare vol ajudar o la mare...
6: Necessitaves un traductor simultani.
7: Exacte, i no sabia com donar l'ajut directe i sobretot també a persones, per exemple, nouvingudes que no tenen la mateixa llengua, encara més, perquè li facilita portar-li pues, a la seva llengua i dir, ostres, ara puc ajudar el meu fill, no? Aquest és el que seria l'àmbit educatiu. Clar, si ens anem, per exemple, al corporatiu, pues, ajudaria des de fer una experiència al client, no?, una experiència d'usuari, una experiència digital al client molt més fàcil i eficient, per exemple, ajudant-lo a fer formularis, a crear una compte bancària, fins a el que és el professional, diguem, d'atenció al client, que també li dona moltíssima informació per saber tractar amb les diferents persones i amb quines necessitats, diguem, cognitives, comunicatives o sensorials comunicar-se, no? Això a nivell més general, i podríem dir que totes les persones que fem ús, que crec que som totes, de la informació i que en algun moment pues, tenim una dificultat per comprendre un text o per entendre una imatge, que a vegades també sí. Ens posen unes imatges.
6: Sí, sí. Lluís, ens hem deixat alguna cosa important?
8: No. Lo ha dicho todo, en realidad.
6: Sí? A mi m'agradaria saber, accessibles, no sé si és la vostra primera criatura o ja... Heu tingut altres?
8: No, és nostra primera criatura.
6: És la primera criatura?
8: Sí. Hemos intentado, en realidad, hace unos años, hacer un pequeño proyecto de un aparato que ayudaba a la gente invidente a pedir en un restaurante, a leer el menú,
6: a la carta
8: sí, y a pedir. Pero, en realidad, no, la tecnología con que habíamos implementado eso se ha hecho... viajem ràpid amb les noves intel·ligències artificials.
6: Això va molt ràpid.
7: Sí.
6: Sí. No?
7: Sí. Sí. De fet, aquest va ser un projecte que jo també li vaig portar a dir anem a tractar l'accessibilitat de les persones en el que és la part de la restauració, perquè si una cosa havia detectat és que es fa molt dificultós, que l'oci el necessitem tots o el fem servir tots, i moltes persones, per exemple, persones amb autisme, per exemple, tenen una dificultat, no?, per anar a la carta i entendre aquella carta si no la tenim feta amb pictogrames. O una persona cega, com deia, pues, si la té en braille, això li ajudarà moltíssim. Mm. I el fet és només tenir aquella carta, no? Un altre és que li pugui cantar tota la carta al cambrer, però clar, això es torna una dificultat. Espera, que no me'n recordo de l'altre, no? I el que vam acabar pensant és, i si fem un parlador, no? Que el que feia és que la persona...
8: Sí. Sí, era una
7: sí, li parlava i llavors li consultava la carta i aquesta demanda, no?, d'aquest pedido que feia la persona arribava directament, diguem, a cuina per dir, vale, ha demanat el plat de tal, no?, de primer, segon, i així, diguem, que facilitàvem l'accés a aquestes persones que ho tenen bastant complicat. Ja no només amb moure's, perquè a vegades les taules i tot estan complicades, sinó en accedir a la informació de la carta mateix.
6: Bé, doncs avui heu vingut a presentar-nos la vostra primera criatura. Segurament que augmentarà la família més endavant i ens torneu a visitar per parlar-nos d'altres projectes. Laura, Lluís, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a tu.
9: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
10: www.cugat.cat

0: Nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys, la Cristina ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Advocada de formació i vinculada des de fa dues dècades a Avant, Cristina Urriza comparteix en aquesta entrevista que li farem les experiències personals i professionals que més l'han transformada. Cristina, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu vas arribar de Barcelona amb 6 anys. Què va portar la teva família a venir a Sant Cugat?
1: Bueno, els meus pares buscaven pis a Barcelona, no van acabar de trobar el que els encaixava, on hi van aparèixer aquí a Sant Cugat, els hi va agradar i van trobar un pis que s'adaptava a les nostres necessitats i ens van venir a viure aquí a Sant Cugat.
0: Quins records d'aquell Sant Cugat, de la teva infantesa, tens?
1: Ui, pues que era un poble. Era un poble i davant de casa meva pastaven les ovelles. Me'n recordo que de casa meva jo vivia amb la Riba Tallada, amb el que era abans Cànovas del Castillo, que ara sí. És l'Avinguda de Gràcia. I quan anava a l'estació, pues, anaves a l'estació a les 6 de la tarda i no trobaves a ningú pel camí. Clar, era com les afores, allò ja, de Sant Cugat. Sí, sí, era un poble, sí, sí.
0: I l'escola, els amics, sí. Com era aquella...
1: Sí. Jo vaig començar anant a l'escola Santa Isabel, que eren llavors les franciscanes, i que estava molt a prop, al costat de casa meva, i després ja el sisè de primària, bueno, el sisè de GB, que era llavors vaig anar a Pureza de Maria, que feia molt poquet que l'havien obert, i llavors ja fins al final del BUP el vaig fer al Pureza de Maria, perquè, a més, llavors allà no feien cou, i després ja el cou ja el vaig fer a Barcelona. Però, bueno, clar, jo considero Sant Cugatenca, perquè des dels 6 anys no he deixat de viure mai aquí a Sant Cugat, i l'he vist evolucionar, clar.
0: Què és el que més et feia sentir vinculada a Sant Cugat, al llarg de tots aquests anys?
1: Bueno, perquè al final les meves amistats i tot les vaig fer, les inicials les vaig fer també aquí a Sant Cugat, i la veritat és que em vaig involucrar, tot i que sí que és veritat que avui a mi m'encanta viure a Sant Cugat i no canviaria per res, però també m'agrada molt Barcelona, també sóc molt urbanita.
0: Com descriuries l'ambient familiar en el que vas créixer i després en la família que tu has construït després?
1: Molt bé. Bueno, jo vivia, a més, amb els meus avis. Tinc una germana més jove, molt més jove que jo. I, bueno, doncs, bueno, era, jo que sé, la clàssica família dels anys 70, no? Que el pare treballava, la mare estava a casa cuidant-nos a nosaltres. I, bueno, una família normal i corrent d'aquella època.
0: I la que construeixes després?
1: Després jo em vaig casar l'any 91, que llavors el que era llavors el meu marit es va incorporar també aquí a Sant Cugat, que ell venia de Barcelona, i bueno, tinc dos fills, ja de 32 i de 30 anys, i ara fa dos mesos que he sigut àvia.
0: Ostres, sí, aquesta sí que és una bona notícia.
1: Sí.
0: Dos mesos, i com estàs vivint aquesta nova etapa, tu?
1: Pues molt contenta. Molt, molt contenta. Home, penso que per edat ja em tocava, tot i que avui en dia sabem que les maternitats i ser àvio cada vegada és més tard, perquè la gent jove, la veritat, ho té més complicat potser que ara que ho teníem nosaltres. I, bueno, doncs em considero, tot i ja tenint una edat, doncs una àvia jove. Hi ha moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Tens clar una mica quin és el paper de les àvies d'avui dia? Ho dic perquè les parelles joves d'ara doncs tenen molt clar quins són els límits, quin paper ha de fer cadascú, no?
1: Sí. La veritat és que ha canviat molt, el tema de la criança i tot. Bueno, ara per començar, clar, els pares també fan la baixa maternal igual que les mares, s'involucra molt més potser a la creixença i a la criança de les criatures a el que era abans. Vull dir, això no vol dir que els pares d'abans també s'involucran, però de diferent manera. I no, això de que, bueno, jo encara no hi he arribat a aquest punt, no? Perquè diuen que no poden veure ni una pantalla, que no poden menjar ni un caramel, bueno, aquestes coses que dius, bueno, però bueno, em toca també fer el paper d'àvia, ja he fet el paper de mare, no? De senyorita Rottenmeier, d'educar. Jo penso que als avis ja no ens toca educar, que eduquin els pares. Nosaltres...
0: És el que jo t'anava a preguntar. En quin paper et veuràs més fent d'àvia? Com a l'àvia aquella que, ostres, que no deixaràs passar ni una, o com aquella àvia que consentirà?
1: Home, jo penso que consentiré, tot i que per la meva manera de ser jo sóc molt, molt disciplinada i em costa a vegades ser flexible pel meu tarannà, perquè jo sóc així a mi mateixa també, però no, jo penso consentir al màxim. Tot i que, clar, estan a Barcelona i bueno, també per la meva situació tampoc no és tan fàcil poder gaudir tant com voldria del meu net, no? Però bueno, quan sigui més gran llavors sí que me'l podré emportar a casa i llavors ja faré de les meves.
0: a tu, tu reconeixes que a tu t'ha agradat estudiar sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Et vas llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona,
1: sí,
0: amb un postgrau que vas fer en estudis fiscals i financers per la Universitat de Barcelona, en
1: sí,
0: aquest cas.
1: Sí.
0: Per què vas triar aquest carrer i aquest camí acadèmic? Tenies una idea clara de què et volies dedicar?
1: Sí, a veure, tenia molt clar que m'agradava molt, vull dir, m'agradava tot el tema del dret, també m'ha agradat molt sempre el món econòmic i de l'empresa, de fet, llavors no existia el doble grau que existeix ara de dret i econòmiques, que si hagués existit en aquella època jo crec que l'hagués fet, perquè sempre m'ha agradat el dret, el món del dret, però molt vinculat a el que és el món de l'empresa. Vull dir, tot que fa referència al dret fiscal, al dret mercantil, jo, per exemple, tot el que és el dret penal, aquest altre tipus de dret, el dret civil, ja no m'agrada, no m'agrada tant. Llavors, bueno, doncs, ja de ser... Bueno, va ser així sobre la marxa, però jo ho tenia bastant clar, eh? No vaig dubtar, eh? No vaig dubtar, tenia molt clar que... I m'agrada moltíssim el dret, eh? Tot i és ara, que bueno, fa molts anys que no exerceixo per un tema que em vaig posar malalta molt jove, però m'agrada molt.
0: A casa hi havia algun antecedent familiar, és a dir, en el teu entorn, algú que influís en aquesta decisió,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, meu pare era economista. Meu pare era economista, i bueno, però no necessàriament va ser per influència, sinó simplement pues, és un tema que m'agradava.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. M'han agradat les lletres, però m'agradava, per exemple, també molt les matemàtiques, i bueno, m'agradava.
0: Quines eren les teves habilitats de petita? O sigui, a classe, quina és la teva assignatura aquella que se't donava... Superbé.
1: A veure, era bona estudiant, era treballadora i bueno, era bona estudiant, em anava molt bé doncs, la història, la literatura, però per exemple les matemàtiques també se'm donaven molt bé. De fet, jo vaig fer matemàtiques, les matemàtiques que feien els que anaven a Ciències o Enginyeria les vaig fer fins al final i m'agradaven molt. I una de les coses que em va fer potser una mica de pena fer dret és que vaig haver de deixar les matemàtiques. Tot i que després dedicar-me sobretot al tema del dret fiscal ja vaig poder també tenir vinculació amb les mates, perquè a més jo quan vaig acabar la carrera vaig estar 2 anys preparant oposicions per inspectora de finances de l'Estat, llavors vaig continuar també fent matemàtiques i bueno, sempre vinculada una mica al món, però és a dir, el dret i el dret fiscal i dels impostos en general.
0: Quan t'arriba la primera feina?
1: La primera feina, bueno, quan vaig acabar la carrera, això vaig estar 2 anys preparant aquestes oposicions, que llavors tenia una beca de la Caixa, i vaig començar doncs, els 2 anys de la carrera. Vaig acabar la carrera als 88, als 90, al 90. Al 90 vaig començar a treballar, que vaig començar a treballar a Arthur Andersen, en el Departament Legal i Tributari, també aportant temes de dret fiscal, i després ja vaig passar a un grup d'empreses del món editorial i del món de l'educació, i bueno, fins que llavors em vaig posar malalta i va canviar la meva vida totalment.
0: Mm-hmm. Anem a aquest episodi de la teva vida. Aquesta malaltia que et va obligar a deixar la teva carrera quan tenies només 33 anys.
1: Sí, tenia 33 anys i tenia el meu fill amb 4 anys i la meva filla amb 2 anys i em vaig posar malalta de cop. Vaig tenir un infart medular, va provocar una lesió medular incompleta i clar, estem pensant ara la gent potser se li faria, diria no, com és que no pot treballar, però que llavors no hi havia teletreball, tot just quan això, l'any 98, tot just començàvem a enviar correus electrònics o començàvem a utilitzar internet, però clar, tot el tema, vull dir, totes les feines es feien en paper, vull dir, tot era físic. I bueno, era impossible compaginar, vull dir, per la meva situació, a més, bueno, després jo he anat evolucionant, però vaig haver de deixar de treballar, vull dir, vaig passar de ser una supermami d'aquestes, no?, que treballava, que tenia nens petits, perquè a més tenia una professió intensa i una vida laboral intensa, a, bueno, a quedar-me sense... No.
0: O sigui, era un canvi molt bèstia.
1: Sí, vaig estar un any ingressada en un centre per fer rehabilitació, molt que em portava el meu marit el dilluns al dematí i estava fins al divendres a la tarda. Va ser, clar, durillo, perquè deixava aquí els meus fills, el meu marit amb els nanos, i bueno, per recuperar-me el màxim possible, i llavors ja vaig tornar cap a casa. I, clar, però llavors no... Bueno, encara l'empresa on treballava em passaven coses però una mica doncs, perquè estigués vinculada, però bueno, era una cosa molt, molt, molt light. Sí, va ser un canvi brutal.
0: I com ho vas afrontar?
1: Pues, bueno, sobre la marxa. Sempre he tingut una actitud positiva i, bueno, i sempre he intentat adaptar-me a les circumstàncies. Vull dir, jo crec que és una de les meves... de les coses que se'm dona bé, adaptar-me sempre a les situacions que venen. I llavors, bueno, vaig començar... Sí que és veritat que sempre s'ha de mirar per positiva, em vaig poder dedicar més als meus fills, que amb la vida professional que portava pues, no hagués pogut dedicar tant, I, bueno, doncs mira, virar la part positiva. Llavors, bueno, ja és quan vaig, al poc temps ja vaig començar a conèixer l'Avant i llavors vaig involucrar i vaig, bueno, vaig anar trobant el camí, no? Vaig apuntar-me, doncs, a fer el nivell C de català, a fer més anglès, bueno, el que podia, el que podia fer.
0: És difícil afrontar una situació com aquesta, no? Dura, necessites temps, necessites, doncs, pair, com et canvia la vida. Què és el que a tu et va ajudar més a tirar endavant?
1: Bueno, evidentment, la meva família. I la meva família em va ajudar moltíssim, els meus fills, tirar endavant, perquè, clar, tenia els fills petits i ells, bueno, no tenia cap culpa, bueno, jo tampoc no tenia cap culpa del que m'havia passat, però clar. Vull dir que, bueno, que ells tenien que ser uns nens normals, no perquè la seva mare estigués així en aquesta situació, havien de deixar de fer coses. I sempre és el que vaig intentar. I bueno, home, evidentment va haver-hi una època, un dol, com tot, sí. No? Però, bueno, jo crec que el vaig fer el dol i, bueno, em vaig anar adaptant a les circumstàncies i si tocava anar-se a esquiar, doncs ens n'anàvem a esquiar. Jo em quedava al bar i això, vull dir, jo sempre he intentat normalitzar al màxim la meva vida i focalitzar-me molt en el que puc fer, no en el que no puc fer, que hi ha moltes coses que no puc fer, però, bueno, jo sempre intento pensar en el que puc fer. Els amics també m'han ajudat moltíssim. Pues intentar, bueno, pues quan es feien sortides, pues mirar que pogués també anar jo, que això també ha evolucionat molt, perquè clar, estem parlant de fa 27 anys, hi ha unes barreres arquitectòniques brutals, i això cada vegada també ha millorat més, i bueno, pues això adaptar-se a les circumstàncies, bueno, i poc a poc, perquè a més, clar, dintre d'aquests anys que m'ha passat, m'han passat més coses, vull dir, tinc més problemes de salut, em vaig trencar la cadera, vull dir que he tingut entrebancs forts. Però bueno, és això, intentant entomar-ho i virar la part positiva de les coses i tenir un suport, això està clar, de la família, no?
0: Aquesta és una de les etapes dures de la teva vida, però també has explicat que la maternitat també t'ha marcat allò molt profundament, no?
1: Bueno, jo penso que en tota dona i en tot pare, bueno, no, en tota persona, la maternitat o la paternitat és una fita fonamental a la seva vida. I això ho va fer, vull dir, per mi els meus fills ho són tot. Però bueno, penso que tampoc no és diferent que les altres persones, no? Tot i que no sóc tampoc una marassa d'aquestes, no ho sóc, tampoc, però bueno, els meus fills són el més important.
0: Què t'han ensenyat?
1: Què m'han ensenyat? Doncs pues molta cosa. És també pues saber s'adaptar a les circumstàncies que hi havia a casa. La meva filla, de molt petita, s'havia d'escalfar el biberó al microones. I que els nens diuen que són esponges, i és veritat, són esponges, i s'han sabut adaptar també sempre a les situacions que hi ha hagut a casa.
0: Parlem d'Avant. Quan coneixes a l'entitat?
1: Doncs pues mira, va ser, bueno, pues fa això, 20 anys, 20 anys, sí, no, uns anys abans, 22 o 23, de la mà del meu neuròleg, del Miquel Aguilar, em va explicar el que era l'Avant. Llavors jo, en un principi, tampoc no vaig fer gaire cas, però llavors em va dir, bueno, per què no poses a la Junta i tal? Llavors vaig pensar, dic, carai, dic, ja que tinc uns coneixements, pues, que es pugui retornar, no, a la societat. Vull dir, també és una cosa que es pot aprofitar a la societat dels meus coneixements i per mi també és enriquidor perquè em servirà per mantenir-me activa i després per ajudar també els altres, no? Perquè d'alguna manera pues, també la meva experiència pues, també em serveix per entendre molt bé la situació de totes aquestes persones també que tenen malalties neurològiques, no? I bueno, vaig començar pues, com es comença tot, no? Una miqueta poquet a poquet, i cada vegada em vaig involucrar més, i bueno, pues, ara, clar, ara ja fa pues, 10 anys pues, que sóc també ja, que sóc la presidenta, i bueno, clar, la veritat també s'ha crescut molt, i per mi ha sigut un creixement professional, perquè he après molt, sí, perquè tot i que sí que miro les coses de els temes legals i tot això, doncs jo me'ls miro, però clar, tot també ha evolucionat, jo fa molts anys també que no exerceixo, però clar, he après molt també en temes de gestió, en temes això de neurorehabilitació, tot i que evidentment no sóc especialista, però bueno, al final també t'empapes,
0: no? Acabes, clar.
1: T'empapes de tot. Bueno, a més, clar, són 20 i pico d'anys que faig també fisioteràpia i rehabilitació. Jo els dic en broma al cap de Vall d'Oreig, que a mi només em falta el títol, perquè ja sé la gent, clar, de tants anys també vas aprenent. I després m'ha fet créixer també molt personalment, perquè realment te n'adones de que... És a dir, que tu tens un problema, però al final ets una privilegiada enfront de les situacions que hi ha al voltant teu.
0: Com ha crescut, Avant? En tot aquest temps, des que vas entrar fins ara?
1: A l'Avant?
0: Sí.
1: Una barbaritat. Vull dir, va passar primer que érem una associació, vull dir, era un grup de famílies que van veure que, clar, que els serveis públics no tenien les seves necessitats, es van unir doncs, per fer coses junts, per fer sortides de cap de setmana, per donar-se suport emocional entre ells. Després es va començar a fer teràpies de neurorehabilitació, però clar, era una cosa molt petitona, i bueno, hem arribat ara que sí, que estem atenent a més de 1.300 persones cada any. L'any passat vam atendre 1.300 persones. I clar, amb molta més especialització, amb molta més professionalització, bueno, una mica hem fet el recorregut propi de les entitats, no? Que primer doncs, són tot voluntaris, tot com es pot, no? I a poc ens hem anat professionalitzant i ara, bueno, són més de 60 treballadors i penso que és una entitat que està molt professionalitzada però sense perdre mai l'horitzó de que és una entitat social i que està per ajudar a la gent.
0: Enguany sou l'entitat beneficiària de la venda de llibre als relats,
1: sí, relats solidaris
0: de l'esport.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com va néixer aquesta relació, aquesta vinculació?
1: Bueno, a vegades el que són casualitats. Una persona que formava part d'una entitat que li havien donat l'any anterior o feia 2 anys havien sigut l'entitat beneficiària de relats solidaris, va venir al nostre sopar solidari, i ens van dir, per què no us presenteu? I bueno, van començar a presentar totes les coses que feien falta i ens van escollir, i bueno, supercontentíssims, perquè bueno, això ens permetrà, amb l'obtenció del que es digui d'aquell llibre, volem comprar un exoesquelet. Que això doncs, permetrà a molta gent doncs, que no pot caminar absolutament res, doncs, que pugui caminar, no? I amb això estem, no. A més, ja, a part del que et suposa amb el tema, evidentment, de l'exoesquelet, és la projecció que et dona, no?, de visibilitat. Però l'altre dia, inclús, jo vaig dir, mira, hem tornat a sortir el Telenotícies, no? Vull dir que, clar, i això és molt important, perquè sembla mentida que al final, vull dir, que penso que són bastant grans, però la gent a vegades diu, és que no us coneixia, no us sabia. Clar, per exemple, a Barcelona que no es conegui, doncs, pot ser lògic, no?, perquè és molt gran i estem allunyats, però que la zona del Vallès cada vegada passa menys, no? I clar, doncs això ens ha donat una projecció molt, molt, molt gran, molt gran.
0: Mm. En el teu dia a dia, quin paper tenen aficions com la lectura o el teatre? Et serveixen per desconnectar-te i connectar amb altres mons?
1: Sí, a veure, la lectura m'agrada molt, tot i que a vegades he passat èpoques, eh? Vull dir, he passat èpoques que he llegit molt i de sobte m'he quedat com una mica empatxada i he hagut de descansar. Però m'agrada molt la lectura, m'agrada molt també llegir la premsa, no m'agrada quedar-me només amb un diari, sempre que tinc l'oportunitat miro més coses, m'agrada molt mirar, cada dia miro Cugat.cat, a veure què passa a Sant Cugat, a la meva ciutat, i després el teatre també m'agrada molt.
0: Alguna recomanació que volguessis fer? Un llibre? Una obra? No sé, d'alguna lectura recent?
1: Mira, ara
0: o alguna...
1: l'última, vaig llegir el llibre d'Uramburu, el Maite, que em va agradar força.

0: la meva professió, no? Vull dir que no faig volar gaires coloms, no.
1: I un viatge com al Japó, creus que és factible, és realista?
0: M'agradaria, però se'm fa... Tot i que al Japó, jo crec que en tema de barreres arquitectòniques està bastant bé, però bueno, hem de reconèixer que viatjar amb problemes de mobilitat no és fàcil, eh? Tot, a part del tema econòmic, et costa tot molt més, que bueno, pues això, pues, bueno, t'organitzes i ja està, és una gincama, és una odissea, eh? Viatjar amb avió, amb cadira de rodes. Bueno, us ho podeu imaginar. L'estiu passat vaig estar a Viena amb la meva filla i, bueno, per la bateria de la cadira de rodes, bueno, no sabeu el que vam haver de fer. I és complicat, eh? No és fàcil. I sempre, bueno, sempre hi ha sorpreses, però bueno, també forma part del viatge. Però no em faria molta il·lusió anar a Japó, eh? Tot i
1: per què?
0: Perquè m'agrada, no sé, m'atrau aquella cultura. M'agrada. El que se'm fa una mica enrere són tantes hores d'avió, però bueno, a veure si encara em mentalitzo i vaig.
1: Sí, dona. La salut, la família, els amics, el compromís social són molt importants per tu, però quines diries que són les coses que més et preocupen en la societat actual?
0: En la societat actual? Bueno, sobretot el benestar de la gent, però vincular precisament al canvi climàtic, al tema de les guerres, vull dir que et dona la sensació de que en comptes de que cada vegada la gent visqui més tranquil·la i millor, cada vegada s'estan complicant més les coses. Això em preocupa força. Vull dir, quan obres la tele, la veritat és que és depriment. Quan mires les telenotícies, és molt, molt, molt depriment, perquè veig que no aprenem dels nostres errors.
1: I davant d'aquest panorama, com veus l'ampolla? Mig plena o mig buida?
0: Jo sempre miro, soc positiva i la veig mig plena, però haig de reconèixer que a vegades em costa veure-la mig plena.
1: T'agradaria deixar algun missatge per la societat?
0: Jo el que deixaria que la gent s'involucri amb les entitats socials, que penso que et fan créixer molt i, bueno, i penso que és important, perquè, a veure, tampoc no podem deixar-ho tot a l'administració pública, és impossible, no es pot fer. I llavors us animo això, que la gent faci de voluntària, perquè el que reps, ja ho sé que és com una mica eslògan, però el que reps és més que el que tu dones. I és necessari.
1: Cristina, un plaer. Gràcies per deixar-nos descobrir-te, no? De conèixer la Cristina que hi ha darrere de la presidenta de BAM. I moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Guaita, podríem dir un xic especial, perquè estem en setmana especial.
1: Estem en setmana especial, sí.
2: Estem en setmana de molta ràdio, de commemorar el Dia Mundial de la Ràdio, que serà aquest proper divendres, dia 13 de febrer, però fem una mica, us posem en terreny i ho portem a l'àmbit més científic, podríem dir, de la ràdio, no? Anem a parlar concretament de què són o com s'aconsegueix que ara mateix estiguem fent ràdio, que estiguem parlant a través de lo que abans en deien les ones hertzianes.
1: O sigui, com arriba la ràdio a casa de la gent, no?
2: Exacte,
1: més o menys.
2: Com arriba la ràdio a casa de la gent. I per això hem de recuperar un tema que ja havíem tractat en algun guaita anterior, quan vam parlar de tots els...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Abrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir tenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Tota la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia, no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontanietat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebaqueta, perquè no saps mai on aniràs a parar, i esperar a veure en quin vol hi caps, a veure on et porta el viatge. De fons, aquest tema, Welcome to my life, del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Avui parlem de plans.
1: Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps o voluntat, també al llarg de fer al llarg de les estacions.
0: Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja et faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer doncs, abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
1: sí.
0: No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que, per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico. Sí. De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20, a Catalunya, hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia. Clar. I les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que, de fet, eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau, o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, el teníeu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara sembla molt a prop, però abans era tot un viatge,
0: Sí.
1: De fet, va ser en aquest indret, i degut a l'activa vida social que hi desenvolupaven allunyats de la realitat, que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs
0: xulo!
1: Sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat teníem la pagesia, que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de secar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plats preferits per l'estiu, qui no recorda manyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de l'infància esperen algun concert de festa major.
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no?
1: Ni
0: massa
1: planer.
0: Deixar-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record. No?
1: Sí. Sempre les... Bé, anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
0: Sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries i en el Reel, comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances. I ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
0: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
0: Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria, us expliquem el sumari de continguts d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran vaja un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo, i avui en parlarem. Un altre podcast que estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer bé, monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa, i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època, és el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que... ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I dins l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïtes Bai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, continua el colabrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error, perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre del govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
0: Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
1: No us arriba.
0: No ens arriba, tal qual. Tal
1: qual. Vaja, per Déu.
0: No passa res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
1: En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Cartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, ho dic bé, això? De Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Sí, Truffaut, què li passa?
1: Que Truffaut, que si ens posem molt d'allò.
0: Ens hi posem,
1: però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei, perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis de comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: un projecte únic.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre,
0: ostres,
1: en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïtes Bai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una vintena de dotacions amb més d'un centenar d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar en 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mestreder de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
0: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
2: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els dos cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la 1 del migdia i al voltant de les 2 es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
3: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu d'Afrucat a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
4: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a redés de campanya o a l'últim tras de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant. Però això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, al final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
3: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
0: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues. Explica'ns, Judit.
3: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclouen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen a tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
0: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
3: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal. La Confederació Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
0: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
3: Lleida.
0: Gràcies
3: a vosaltres.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista. Però, de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Parlem de Rodalies.
5: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, nou dia de retards de Rodalies, l'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
0: I tanquem això amb la informativa parlant de Cultura Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
5: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima, t'ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
6: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt cap un... propostes que són poc conegudes, probablement, però que són superinteressants.
5: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 9:45 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
0: Gràcies, Marina. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja el sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això, avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya de UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta. Temperatura? Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada, quan al final els estem acostumant a una situació...
1: Sí, malauradament sí. Ja m'he acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és, entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, a tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, aquestes organitzacions i també doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat de com adaptar-se a doncs, aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu, que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'onada de calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació a les activitats que gestionen persones vulnerables, ens refereixo doncs, des de residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessem en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en... una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs... Això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema. Llavors, aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació, i també vinculat al risc d'incendi forestal, hi ha la indicació de no fer rutes pel medi natural, pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer,
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant, és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol. Ens queda molt episodi per endavant i això vol dir que encara no podem fer un balanç. Sí, global sí que podem dir que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dota són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toquen alerta, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que en termes purament tècnico-científics es denomina una de calor, perquè una de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu. És a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat mitjana-baixa. En aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem i també, com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent s'estan registrant ja temperatures elevades i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència en tots els riscos i també a la salut de les persones perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques en les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des d'UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Avui estrenem podcast, un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres i que hem anomenat simplement social i solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui és la porta, no la primera proposta, des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Claver de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Maria José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hackendeia i a quines persones ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Jataquendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i les bases establertes va ser Jataquendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades, moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Jataquendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misericords Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència, on es fa tota una formació professional i d'autonomia per a les persones, on aprenen a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos i, a més, els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament, no? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misericords Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats i ser autònoms. I llavors ara mateix estem fent campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
4: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
5: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni a la Fundació Clavé, com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. Llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altre Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí i Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors, diguem que és una campanya que hem aconseguit que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
4: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
5: I animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Merci.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carrer. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carrer, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
7: Molt bon dia.
6: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
7: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
6: Mm-hmm. Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
7: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Per què aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidències? Sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs l'Observatori i altres, hi ha agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que això no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tracte inadequat a un centre d'atenció primària, una denegació d'un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
6: Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les anúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
7: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència. No? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i, per tant, la persona, si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateixa mateix ho demanda, doncs té un servei jurídic per alguna banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser, doncs, una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjà de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la ETI-fòbia ens necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un altre servei que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
8: L'informe on apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI? Perquè al final, segurament, anys enrere el que passava a les xarxes doncs, era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
7: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBIQ+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem que aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etc, malauradament hi haurà persones que, emparades en aquests discursos d'odi, senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etc. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-les que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per una pràctica discriminatòria, segur.
8: Clar. Però, Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors, aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
7: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió. Estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser d'altres col·lectius, així podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte, el que hem de fer és, això no és una força legitimadora. Això també, encara que estigui en una força política o en una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? Aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també, de dir-ho, d'algunes forces progressistes en determinats llocs, què és el que passa? Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et pots trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva, sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen en aquest, sobretot en la joventut, no?, que poden finalment legitimar de dir, bueno, pues jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria convocatòria dient alguna racistada, dient algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
8: De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
7: Tenim el marc legal, tenim les eines legals i el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat. No? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora. Està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però, clar, el que posa el marc normatiu després... Una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat dels diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això es necessiten més recursos econòmics, socials, humans i materials. I això és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no, de les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenim el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
8: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Perquè a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i què caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
7: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionades amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquests discursos d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja sé que et deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant de dir no, pues, jo no te trato com a mujer perquè tu no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no? Determinades forces que es diuen feministes, per posar-te un exemple. Aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
8: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
7: I és totalment heterogènia. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Ens podem trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions, la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve l'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer el buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en el seu lloc de feina i, o per sorpresa, ha començat a veure com l'equip en el que estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més

0: fòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquells contextos on encara es veu aquest reflexe de la societat, no?
1: Molt bé. Per acabar, Cristian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
0: Importantíssim, està bé, que és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs, què va ser Stonewall el 28 de juny de 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil, i no. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors hem de continuar sortint als carrers reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, si us plau, comunitària, col·lectiva, no una cosa de temes individuals. Si hem parlat al principi que l'etifòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Cristian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil

0: ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons les dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montal, Cabrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Obert per vacances.
3: Cau la calor a la Safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.

0: sap com a greu trepitjar aquest tema tan xulo del zoo. Ens estem fent fans del zoo i tot és gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu i a l'Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Bon dia, no, com en coneixes, Maria.
0: Aquesta cançó, no l'havia sentit mai, eh? Ja m'agradava en el zoo, però és que m'agrada molt aquest tema.
1: Doncs mira,
0: és com molt estiuenc, no? Recull molt el rotllet d'estiu, digues, digues.
1: Absolutament, amb aquesta cançó Pancho va... Podríem dir que va arribar als primers oients fans i fanàtics, entre els quals m'incloc de zoo. Va ser el tema amb el que molta gent els va conèixer i segueix sent un mite, un referent d'aquest grup que malauradament ens ha deixat, però bé, els integrants segueixen fent coses.
0: Ai, que xulo. Doncs vinga, anirem descobrint-los al llarg de l'estiu, ells i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
1: Doncs sí, tenim àudios i tenim comentaris al Reel i per missatge també privat a l'Instagram. Aquí us recomanem que ho feu al Reel, així ho podem anar veient tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi, i ens diu una caleta des del mar, i jo crec que conec aquesta persona, i si diu una caleta des del mar és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina o algun veler, per tant, jo crec que això és un planàs.
0: Sí, sí, sí. El problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut, al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de... Som massa gent a les cales ja arribant amb veler, no?
1: Correcte, correcte. Això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida, i
0: no,
1: tant que
0: clar,
1: sí.
0: Clar, clar. No ho diguis molt alt, Susi, no ho diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
1: Exacte. I d'esquí, deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
0: Ah, no. Mira, jo sabia que avui m'ho preguntaries, justament avui no ho sé, però jo per mi, lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
1: Em sembla
0: sí,
1: fantàstic.
0: Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
1: Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol a casa, tenim una basseta i veig l'interpàs entre que se'n van les oranetes i venen els ratpenats i comencen a veure, és un moment fantàstic.
0: Tens ratpenats a la bassa, va bé, eh?
1: Sí, sí,
0: això
1: tant.
0: Això és un
1: bueno,
0: moment
1: va, molt
0: Disney,
1: tant,
0: eh?
1: Tant. Sí. És fantàstic, és fantàstic.
0: Que xulo.
1: Sí, sí. Mira, i ens han arribat alguns àudios, te'n poso un que és bastant original perquè ens fa tot al llarg d'un dia què seria per ella millor pla. Ens parla en Jordi. Escoltem.
2: Bon dia, Obert, per vacances.
0: Bon
2: He de dir que el millor plan d'estiu sempre és i serà el fet de fer platja, dinar, migdiada a la platja, sí. Banyar-se... a casa dutxar-se i sopar. I això en repetir durant 3 setmanes seguides. Se't passa tot.
1: No està malament, eh?
0: En bucle. M'ha agradat això de... Jo, i repetir.
1: I repetir. I un dia rere l'altre.
0: Però fixa't que no. Ni tan sols ha dit que menjaria ni res. Vull dir, ell té clar que ha de menjar, però, bueno, el que no, suposo que el que li cau a les mans i ja està. No ho sé.
1: Exacte. I a la platja. Oh, això en tenim més senzills, que també segueixen amb la platja, eh? La gent tira molt per aquí, eh, Goita? Aquesta és l'Aina Barbany. Escoltem-la.
3: Per mi el millor plan d'estiu és agafar unes pizzas, una ampolla de vi i anar a veure la posta de sol a la platja i sopar allà.
1: Ja ho veus, o sigui, la platja se'n repeteix.
0: Petites
1: repeteix
0: coses,
1: i...
0: petits sí. Plaers de la vida.
1: I tant que sí. Després hi ha petits plaers i hi ha gent que apunta molt alt i tenim la Pilar, que ens diu viatjar a Groenlàndia, pim-pam.
0: No està mal, Pilar, també bé.
1: Sí.
0: I amb pizza... sense pizza, que no tots. Vingui.
1: Absolutament. Sí, llavors la gent està molt engrescada. La veritat és que el que veiem un fet recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, connectar-se, i tothom acaba apostant per la platgeta i algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
0: La pregunta és, per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta, no cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè, a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
1: Sí. I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i tot, i estàs sol, absolutament sol. Sí. Així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
0: Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar abans que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre nota.
1: Fantàstic. Allà estarà, que tenim un àudio, ja ho veureu.
0: Ai, que bé. Fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Eric Rosique, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
4: L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les dones de sol més matineres auguren un gran inici de dia i com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running i, per tant, ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a regular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física no només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Eina Mallol, que ella és comunicadora.
5: Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i, per tant, em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes. I l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8:30, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques, ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així, com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
4: I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites escales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el Padelsurf, com explica l'Àlex Rodríguez, que hi és guàrdia civil.
6: A mi, a l'estiu, el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer Padelsurf i caiac. Aquests són les dues activitats preferides de l'estiu.
4: El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plans que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. El poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària, Maria, especialista en atenció a la diversitat i psicopedagoga.
7: El que més m'agrada fer a l'estiu és anar a la platja, tornar ràpid i fer-me una dutxa per refrescar-me i quedar amb amics i amb família per anar a mirar paradetes, perdre'm entre collarets, arracades i altres coses artesanals i anar-me a sopar amb ells. Així, parlant, jugant i no mirar el rellotge perquè el dia següent no es treballa, que és una de les coses superguais de l'estiu. Les paradetes les visito cada dia. M'encanta mirar, parlar, xerrar.
4: Una pràctica perfecta per fer a l'estiu és marxar de vacances per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeologia. L'espeologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
8: Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però l'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra. No?
4: I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent, viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori?
9: Ens ho explica l'Ester, de Viatges Mestres.
10: Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant doncs, que depèn de les destinacions, lògicament algú pot trobar que hi ha doncs, una certa por o quimeres, no?, d'anar més cap a un lloc o cap a un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar doncs, destinacions, sobretot asiàtiques, potser doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-amèrica, que sempre era un lloc que s'estirava bastant, sobretot a Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
4: Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre, a la nostra manera.
0: Doncs sí, Erika, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament, per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora, des d'un lloc molt, molt, molt, molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que a Altafulla hi ha un local mític i especial, va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors, allí s'hi podia parlar de tot, i estem parlant de finals del franquisme. Per tant, hi havia com una eclosió cultural que feia que fos molt especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol, i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui s'ha publicat un llibre que, de fet, es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: Presentació llarga, però és que el Faristol és mític. És que és mític.
11: Home, i tant. I tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només sí. Quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions, tant del Camp de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda,
0: aquesta tarda.
11: Aquesta tarda, a partir de 7:45, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. No és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic, i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
12: Bon dia i molt, molt, molt agraït a vosaltres de tindre'm aquí.
11: Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol, que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
12: Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè el Faristol sigui un local, perquè va ser una època molt especial que, com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds. I jo pensava que la gent més jove, que no ha viscut aquesta època, havia de saber, també, no? I, però, clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia i estava aquí tancat a aquestes parets i vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, molt, la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa. I després, bueno, va vindre tot el que més.
11: Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
12: Bueno, aquí això és una història de com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït algun llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona. Estava a Barcelona. I tenia un amic, el Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, vaig vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot. Vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, que és on vinc ara jo, no?, la casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell, tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc que quedar jo.
11: De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat, deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva que hi poses, i així ho expliques i em deixes constància també en el pròleg. Parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
12: Jo crec... Els que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que és d'aquí també, que li agrada molt Itàlia. Jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys. Vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests... I vaig descobrir això que les cases, la història té vida, està present. I quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, Altafulla en general... És un poble molt especial. Jo crec que aquesta fulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla, Altafulla no era turística. No hi havia pràcticament turisme perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquests estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren tots sempre gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
11: Ara hi anirem. Ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit... Ens acompanya també l'Òscar. És l'Òscar Ramírez Dolcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que, a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
12: Xavi Chic, sí. Això, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
11: És una filosofia.
12: Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, no només aquí. Si vines per internet, Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Una gastada, que pot ser negatiu, en certa part. Però Chic que vol dir que és de moda, no? Que és xulo, li dona la volta i una cosa que és antiga li pot, pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial. No?
11: I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
12: Perquè és un sentiment, això és un sentiment, no, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí, de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra. Perquè les coses tenen vida pròpia, no?
0: Però Eduard, una cosa que té molt bon el faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses estades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos el Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, sí, eh? Sí. Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
12: De fet, jo quan vaig fer... I primer la vaig llogar a la casa, no? I al cap de... Jo explico també el llibre. Al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor de la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que havia fet el projecte, no? I quan m'aporta el projecte, resulta que no és per criticar, però és, bueno, no dir el nom, però altres llocs aquí, que tot és vidre, alumini... I em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern s'ha de veure, no? I em va dir, mira, no, jo vull la casa com és i fer el mínim possible perquè per respectar l'estil original.
11: El Faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel Faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
12: Sí.
11: Explica'ns aquesta aventura.
12: Bueno, un dia estàvem... Els primers anys jo volia fer jazz, no? Però ja m'he donat compte que era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants perquè no podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona, i muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha d'anar a sortir, i seu a la barra, esperen seu gin tònic, el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra, i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava en una banda, era el baixista, dic, com se deia la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor resulta... Bueno, és que això ho explico al llibre, però bueno, ho explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat. Vivia a Salou, tenia una casa a Salou. Es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final em va dir, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no tinc... I es va quedar i va estar mesos. Fins que li vaig tindre que dir, escolta... Però mentrestant, actuava aquí, es va córrer la veu, i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
11: Déu-n'hi-do.
12: I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
11: Sí.
12: El Segarra i el David Nelo, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a Torredembarra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar, me'l trobo aquí, dic, escolta, que no has anat? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I, bueno, i després, clar, quan va sortir, això era abans d'internet, quan no existia internet. Quan va sortir a internet vaig investigar, no?, pensar aquest Mal, i resulta que no surt cap Mal baixista dels Black Sabbath. Llavors,
11: et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència d'aquest fet fortuit...
12: No, va tindre cua perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no?, m'han vingut, escolta, i el mal aquest, perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular, en 2 o 3 mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, de menjar i...
11: Déu-n'hi-do. Sí. Intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas, deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat, i l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el coneixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a Eduard Virgili i Agustí Martí per totes aquestes històries i que, de fet, la recomanació avui que es fa la presentació del llibre o quan sigui, si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
11: I tant, avui a 8:15, una abraçada.
0: Una abraçada.
13: Obert per vacances.
0: Ai, toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens entrin un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al Pont de Barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa.

0: Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el cap de pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el Camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el Cap de Pont, una construcció que tenia una funció molt clara, protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de Turisme de Tortosa.
1: Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors era conegut ja a l'edat mitjana com deia el pont. Era l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa del control ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles, per exemple. Aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, que dius, aquí estava una de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre el mar i Saragossa és el pont de barques de Tortosa. Per tant, era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la corona d'Aragó entre Barcelona i València especialment. Llavors, la zona esta del pont de barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. Al segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, comencem per la Guerra de les Successions, se construeix una primera fortificació, que ja serà el Cap de Pont. Aquesta fortificació en la Guerra de Successió s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El Cap de Pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de barques. El Cap de Pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queda poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del Cap de Pont i es podia veure com aquesta construcció era monumental.
0: El Cap de Pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies i transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble: facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
1: Sí, aquesta part visitable, és a dir, el Cap de Pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluard, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies. I hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i per a que pogués passar correctament el tramvia van arribar a tombar part d'esta muralla del Cap de Pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
0: Amb el pas dels segles, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. El Cap de Pont també va patir aquesta transformació. va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present, perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del cap de pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
2: Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri pues, que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Cap de Pont i el barri de la Creu, fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és un tot, és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest granet de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'aquesta trajectòria, d'aquesta tradició, d'aquesta experiència.
0: Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre millor el passat de la ciutat. Conservar aquests vestigis significa mantenir viva part de la memòria col·lectiva i també donar valor a un barri que, històricament, sempre ha estat la porta d'entrada de Tortosa. Ens ho explica Emili Lehmann.
2: Precisament això em va acabar de fer-nos decidir a mantindre les instal·lacions d'aquí, no? És un plus més que afegir a tota la nostra expertesa que es pot veure quan se passeja per la destileria, no? I si a més te trobes una muralla del segle, de finals del segle XVI, pues, encara més, no? Veus la tradició i la bueno, tota la vida que portem aquí i el que mos estimem al barri i la ciutat.
0: El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. Va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat.

0: avui ja no protegeix Tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat de barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que, malgrat que eren amagades durant anys, continuen explicant qui som i d'on venim.
1: El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. Vivim sense mania per la... I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que es posin a cuinar a la cuina amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.

0: L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna al retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, l'Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenien d'especial les seves receptes?
1: Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'ajudava, perquè l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però com ella li agradava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar, me deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. A llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així, i la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així. Vale. A llavors vaig aprendre a fer molt de plats, moltes coses, que la meva huela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no sobraven, hi havia lo just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien feu esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calculat, però llavors no. Llavors era un plat de supervivència com qui menja un plat de verdura.
0: Com diríem ara, un de reaprofitament.
1: Sí, aprofitàvem, compràvem les esbergènies, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà i anàvem a comprar pues, esbergènies, pebrots, el que fos cebes, tot això. I ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa, perquè tenien uns pagesos coneguts, i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic que mos omplís la panxa, que mos ben atipàs i que no mos costàs gaires quartos. Pues, després de les aubergènies hi fèiem greixonera.
0: I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
1: La greixonera és el pa que mos sobrava, que no mos sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si mos tocaven dos llesques per migdia, mos menjaven tot. Però sempre hi havia algun rasgonet de pa i la meva àvia ho anava guardant, aquests rasgonets, que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer la lliçonera, avui és diumenge, farem una lliçonereta. I anava i feia, posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava el foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors posava el pa dur aquell a estovar, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. A llavors es posaven ous. Com nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, es posaves amb la llet calenteta, traies la pela de llimona, traies la canyella, i llavors anaves, també posaven sucre, per exemple, tantes cuillerades de sucre, llavors tastaves.
0: Perquè això és dolç.
1: Sí, és un pastís.
0: Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
1: Pues l'he feta de totes les maneres, tenien quartos per anar buscant enciamades. Perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
0: Perquè també es pot fer amb enciamades.
1: Amb croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
0: Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
1: Això mateix.
0: I que ho puguis repetir.
1: I res de passar-ho per minipiri ni res. Han de quedar bocins, esmicolats.
0: Que es vegi el tros.
1: Com si fossin menjar per ses gallines.
0: Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina.
2: Ai, que bonic! La Neus Bou, des de la companya Baja de Premià del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina. Les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda.

0: I com sempre, en el tram final de programa, connectem amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta, Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
1: No passa res, no passa res.
0: Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, correcte. Festa del Renaixement.
1: Correctíssim. A partir de demà, dia 16 i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants a l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que recrea l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I, bueno, en declaracions arreu de Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
2: Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament, no?, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
1: I, bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
0: A Guissona, terra lleidatana.
1: Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de Capvespres a la Romana i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, però del 2024.
0: Ah, no és l'actual, eh? No és la del Christopher Nolan, que ningú se'ns despisti.
1: Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet del tràiler.
3: ¿Por qué no eliges esposo?
4: ¿A qué salvaje quieres por padre?
3: Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
4: Soy la esposa de Ulises.
0: Bueno, és Ulises, no?
1: Sí, sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
0: Molt bé. Això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els capvespres de la Romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
1: Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
0: Genial, doncs més enllà d'això, segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també hi han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem, Lídia, amb un documental amb regustet brasiler.
1: Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per amants del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I, bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler. Sí.
5: Si existe a religió, a mi a música.
1: És precisament música bastant experimental, amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció, també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria de l'autor.
0: Sí, ara t'ho anava a dir, música instrumental la que feia Hermeto Pascoal.
1: Correcte.
0: La que feia, que ja no el tenim, va morir l'any passat, pel que estic veient.
1: Sí. Mm-hmm. I, bueno, la projecció del documental és avui, dia 15 de juliol a 9:45 de vespre al cinema Montgrí, però sí, la gent vol anar a l'activitat prèvia aquesta que comentava de la xerrada i el recorregut, doncs és a les 7, a la Fundació Vilacases.
0: Ara feu la referència, si us interessa això, la vida d'Hermeto Pascoal, o Menino d'Ollo d'Agua, és la referència del documental, bé, el pugueu veure avui a l'Empordà, o si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
1: Sí, són les tres propostes. Perfecte. Simplement dir això, que en plan, el preu per només el documental són 10 euros, mentre que si el paquet amb l'activitat prèvia en són 20.
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins demà.
1: Fins demà.

0: són els Manel, és el Mar, perquè jo diria que sí, que d'aquests plans d'estiu que hem preguntat a l'audiència i que porteu contestant a l'Instagram tot el matí, el que més triomfa és anar a la platja, d'una manera o altra, bé sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
0: No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
1: a mitges,
0: molt bé.
1: Ho fem tot a mitges.
0: Ara, jo sóc més de Zoo que de Manel, també t'ho dic, eh? I són
1: sí.
0: Estils molt diferents.
1: Absolutament, però bé, és igual. Vale, qualsevol dels dos sí. Que em diguis, fantàstic.
0: Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i va, us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs, a les 8 de vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
0: Torna a sortir a la platja, eh? I això de quan tothom ha marxat, difícil, però
1: sí.
0: Ha de durar molt.
1: Has de trobar una bona platja.
0: Vagin passant, vagin passant. Adéu, adéu. Anar-los fent fora, no?
1: I no sé si tenim temps per un últim àudio, sí? Va, doncs posem una que no és de platja.
2: És un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos fets per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria.
1: Què més
2: podem demanar? A la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
0: Amb els mojitos...
2: Bon estiu.
0: Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És
1: que
0: tenint la Montse i la Maria, què
1: més
0: vols?
1: És que és impossible. Pla, amb amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoi i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
0: Sí. Sí, les anem anant apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò en vespres, perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric,
1: Aquí tothom a la ràdio, a la ràdio, i tant que
0: fitxar,
1: sí, ens aquest obert per vacances.
0: Molt bé.
1: Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
0: Ai, sí, mira, ja me n'oblidava, tu.
1: Molt ràpid, perquè sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, Un bon llibre per l'estiu.
0: Oh, que bé! Que bé. Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
1: correcte.
0: Això amb els llibres, com més

0: De l'Obert per Vacances, ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida, que doncs avui comencem la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raïmat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi, i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els Dog Tips. Fins demà.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,40%.

0: 1% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia, sóc Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuarem parlant de la compositora que vam estar parlant de l'espai anterior, que és Fanny Mendelssohn, de la qual estem sentint en aquests moments de la seva col·lecció de 12 cançons d'Opus 8, la número 3, que és Itàlia.

Bé, esperem que us hagi agradat aquesta meravellosa cançó de Fanny Mendelssohn, perquè és d'una delicadesa extrema. És un bon exemple de l'estil d'aquesta magnífica compositora, que escriu una música sempre molt entenedora, molt fresca i molt, molt creativa. Els germans Mendelssohn, que en parlàvem la setmana passada, el programa anterior, que parlava que havien seguit una formació musical molt paral·lela, ells van estar viatjant per Europa estudiant amb els millors professors del moment. Com sabeu, eren de la família acomodada i s'ho podien permetre. I van estudiar música de cambra amb Pierre Bayeux, que era el gran compositor i el gran mestre de música de cambra de l'època. I després també van estar a París una bona temporada estudiant amb una pianista que es deia Marie Bigot i de la qual sentirem ara la suite d'estudis.

Bé, com dèiem, estem sentint la suite d'estudis número 1 de Marie Bigot. Marie Bigot, professora de piano de Fanny Mendelssohn, era una reputadíssima pianista i conegudíssima pianista de l'època. Aquí el mateix Beethoven, doncs, li havia dedicat, per exemple, havia escrit per ella la sonata Passionata i diverses obres en reconeixement a les seves meravelloses facultats pianístiques. Fanny Mendelssohn estudia amb aquesta prestigiosa pianista. Com dèiem sempre, tenia un talent extraordinari i amb 13 anys Fanny ja era capaç d'interpretar de memòria els 24 preludis del clavier ben temperat de Johann Sebastian Bach. Ella també desenvolupa un gènere molt, molt curiós, i és una mica la inventora del que ella li va dir les cançons sense paraules, que és l'estructura del propi lied, de les cançons que coneixem com a lied, però sense veu. I escoltarem ara la cançó sense paraules número 2, opus 4, també de Fanny Mendelssohn.

Bé, aquest és un clar exemple, com dèiem, de les cançons sense paraules, invent, o diríem, gènere desenvolupat per Fanny Mendelssohn, gènere que després els compositors i compositores que van venir després el van adoptar i el van desenvolupar encara més. Com dèiem, Fanny Mendelssohn és una compositora que en aquests moments s'està redescobrint i s'està reinterpretant tota la seva obra, i en continuarem parlant en el proper espai. Aquí ens despedim, i ara us deixaré sentint una música que segur que us sonarà. No és Fanny Mendelssohn, però és del que parlarem en el proper espai. Molt bon dia a tothom.

0: El càncer ginecològic és una realitat que afecta a moltes dones cada any i, tot i els avenços mèdics, sovint comporta conseqüències físiques i emocionals profundes. Sense anar més lluny, la relació amb el propi cos pot canviar i, de retruc, la vida sexual també es pot veure afectada. Per parlar-ne en profunditat, tenim amb nosaltres la Núria Cavaller. Ella és fisioterapeuta, docent i divulgadora en salut femenina i directora del Centre Núria Cavaller de Sant Cugat. Núria, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per acompanyar-nos. Abans de res, per fer una mica, per situar-nos, què entenem per un càncer ginecològic? De quins tipus n'hi ha?
1: Un càncer ginecològic és aquell que afecta a qualsevol òrgan del sistema reproductiu, sigui la mama, sigui l'úter, és a dir, l'endometri, sigui els ovaris, etc.
0: Perfecte. En funció de quin càncer haguem patit, el tractament pot variar, pot ser quirúrgic o no quirúrgic, i per tant ens pot afectar de diverses maneres, no? Es pot afectar hormonalment, però també hi ha les cicatrius d'una operació. Una de les més habituals en els tipus de càncer ginecològic és l'histerectomia. Explica'ns en què consisteix i quines conseqüències pot tenir.
1: Una histerectomia és una cirurgia abdominal major. No l'hem de menysprear, és una senyora cirurgia, i en la qual s'extreu l'úter, pot extreure's parcialment o totalment, segons on estigui ubicat el tumor. A vegades pues, es treu el cos de l'úter i es manté úter o matriu, que a vegades la gent també li diu matriu, no? A vegades es treu el cos uterí i es manté pues, el cèrvix, el coll de l'úter, per intentar preservar estructures, però a vegades s'ha de retirar tot. I a vegades només es treu el cèrvix, bueno, depenent una mica del cas, i també sovint s'ha de treure trompes de Fal·lopi i ovaris. Això, si traiem totes aquestes estructures, doncs, com molt bé deia, genera uns canvis hormonals, emocionals, i a nivell de tots els teixits, de la pelvis, abdomen, sòl pelvià...
0: Ens hem centrat ara en les cirurgies, parlem de l'histerectomia, però també hi ha d'altres cirurgies que estan relacionades amb els càncers ginecològics. Quines són?
1: Bueno, el que té més prevalença és i la mama ens pensem que no forma el sistema del reproductor, però sí, el primer és el càncer de mama.
0: De fet, és un dels tres càncers amb més preponderància que tenim.
1: Correcte.
0: A casa nostra.
1: Sí, té molta prevalença. Després, altres cirurgies que tenim és de la zona... del baix ventre, és pues, una cesària, però és més, actualment es produeixen més histerectomies anualment que cesàries, i en canvi la histerectomia està molt invisibilitzada, i en canvi cesàries, no? tots la coneixem, i que sapiguem que n'hi ha moltes histerectomies degut a càncers de, pues, sobretot endometrials. Després tenim colonitzacions, que són cirurgies quan hi ha un càncer en el cèrvix, el virus del papiloma és el que a tothom li sona, i després pues, pot haver-hi pues, només una extirpació d'ovaris, coses més, més concretes.
0: Clar, com ens recuperem d'aquestes patologies i d'aquestes cirurgies? Quin és el procés?
1: Bueno, dependrà una mica a part de l'agressió quirúrgica que hi hagi, que això provocarà uns canvis en la pelvis, també del tractament a posteriori que es faci, vale? Del tractament de quimioteràpia, radioteràpia, perquè això, si per exemple s'aplica una radioteràpia, generarà una sèrie d'adherències o de rigidesa en el teixit important. O si a part de la radioteràpia també s'ha de fer una quimioteràpia o un tractament hormonal, això també... en genera, pues, no és una menopausa sobtada, no? De cop i volta, no és com la menopausa convencional, que primer tenim una perimenopausa on les hormones van ballant, no? Els estrògens, la progesterona van canviant, i arribem al cap d'un procés entre 5 i 10 anys a la menopausa. Si és així, si és per un càncer ginecològic, passes de 0 a 100.
0: D'abans d'entrar al quiròfan a després.
1: Correcte. Llavors hi ha molts canvis hormonals i això pues es veu afectat. Llavors, superar un càncer és una victòria, no, això no hi ha cap mena de dubte, no? però després totes les seqüeles o tots els efectes secundaris no són efectes secundaris, són importants i són totalment evitables i tractables. No els normalitzem en absolut. Llavors, des de l'àmbit de la fisioteràpia intentem fer un tractament integral per abordar pues, la dona en tots els seus àmbits, i cada cop s'intenta més coordinar-se amb altres equips.
0: Quines tècniques, quins tractaments teniu des de la fisioteràpia per abordar aquestes conseqüències d'un càncer ginecològic?
1: Bueno, depenent una mica de cada cas, però són bastant àmplies. Fem servir molt la teràpia manual per treballar totes les cicatrius. Pensa que tenim moltes vegades, això és si fos necessari, però l'histerectomia és exactament És exactament igual.
0: La Núria ens està ensenyant, eh?
1: Sí, perdó.
0: Com unes feltres, moltes capes de...
1: Tenim set capes de teixit.
0: Set capes de teixit.
1: La pell, no les direm totes, però pell, el teixit adipós, la fàscia, després hi ha la musculatura abdominal, el peritoneu, i llavors arribem a l'úter. Llavors, totes aquestes capes han de...
0: S'han de travessar.
1: S'han de travessar i després de la cirurgia ha d'haver-hi un bon lliscament d'aquestes capes, d'aquests plans entre els teixits. Llavors, si a sobre, a part de la... de l'agressió quirúrgica, que ja fa que es facin punts de fibrosi i punts d'adherència, si ha aplicat un altre tractament, sigui hormonal o sigui radioquimio, podem de treballar, mobilitzar tot aquest teixit, vale? Donar-li mobilitat a la pelvis, treballar, si hi ha en biofeedback, a vegades fem servir la radiofreqüència, però compta amb... s'ha de vigilar, perquè a vegades no sempre està indicada en casos oncològics. Podem fer servir també molt la teràpia vibratòria per treballar la cicatriu, l'exercici terapèutic serà clau també... Bueno, depèn del cas, però fem servir bastantes eines.
0: Hi ha prou treball pluridisciplinar quan es passen per aquest tipus de malaltia i de cirurgia i de tractament?
1: Jo crec que comença a haver-hi bastant treball multidisciplinar. El treball multidisciplinar, sobretot, es fa des de l'àmbit hospitalari, llavors és com que sí que es té en compte l'oncòleg, es coordina amb el ginecòleg, òbviament amb el personal d'infermeria si hi ha el tractament de quimioràdio, hi ha psicooncòlogues, però hi ha alguns professionals que queden una mica
0: al marge,
1: no? I que a vegades hi ha equips que sí que realment s'integren, però com és la fisioteràpia o la nutrició, llavors sí que seria important que en aquesta rehabilitació integral estigui inclòs el fisioterapeuta. En el camp públic ja hi ha algunes unitats, però bueno, és bastant incipient.
0: Sabem que després d'aquests tractaments, després d'aquests càncers, tenim eines des de la fisioteràpia i des d'altres vessants per millorar aquestes conseqüències, però podem fer-hi alguna cosa abans del tractament? Hi ha alguna prevenció que puguem fer?
1: Seria important fer una visita prèvia. Jo crec que amb una sola visita mantindríem prou, ja faríem molta feina. En aquesta visita prequirúrgica, el que solem fer, abans no ens venien mai les pacients, ara cada cop ens comencen a venir una mica més, el que solem fer és explicar primer totes les cures que s'haurà de fer en el postquirúrgic un cop ja... no les cures d'infermeria, sinó un cop ja s'han retirat els punts, doncs com comença a treballar la cicatriu per elastificar aquests teixits, per donar-los moviment, per evitar adherències, per evitar dolor, perquè sobretot molts cops hi ha dolor aquí al baix ventre o a la zona genital. Llavors, si ja li expliquem com fer aquestes cures, doncs evitarem moltes d'aquestes conseqüències. Això només pel tractament de la cicatriu. Després, tot el que és l'educació postural... perquè no, com que la cicatriu ens tiba, ens encongim, doncs com treballa la postura, com gestionar els esforços, no? Quan he d'agafar un pes perquè no hi hagi tensió en aquestes capes que estan durant 6 setmanes estan cicatritzant, com agafar un pes, com anar al lavabo, tot això sense forçar-ho, i a més, tenir una funcionalitat de l'abdomen i del sòl pelvià, és a dir, explicar-li abans de que aquesta musculatura estigui afectada com activar-la, com relaxar-la, perquè així serà molt més fàcil en el postquirúrgic que ho sàpiga fer, que tingui control. Després de la cirurgia, aquella zona queda una mica inhibida o esborrada, llavors costa molt més activar aquella musculatura de l'abdomen o del terra de la pelvis. Llavors, si ho hem fet abans i li ensenyem res, 3 o 4 exercicis molt senzillets abans, després li costarà molt menys tornar a activar i connectar amb aquella zona.
0: Clar, hem parlat de la malaltia, d'aquestes cirurgies, d'aquestes cicatrius... això pot arribar a vegades en problemes de salut sexual. Quins problemes o quines situacions ens podem trobar?
1: Bueno, així com per hi ha símptomes molt variats, però per fer com...
0: Una acotació.
1: Tenim el sac del dolor, de dolor a les relacions, que tant pot ser... el que anomenem nosaltres dispareunia, que és un dolor a la penetració, ja sigui en una relació sexual o d'una espècula a la revisió ginecològica o d'una joguina sexual o el que sigui. La dispareunia pot ser superficial, que és com a l'entrada de la vagina que molesta, pot ser més a la zona mitja o pot ser profunda, que a vegades, quan, per exemple, si hi ha hagut una histerectomia, hi ha una sensació de que la vagina... Hi ha una inversió dels fons de sacs i la vagina, com si la sensació que té la pacient és que se li ha escurçat i té una sensació de tope. Això és el dolor a les relacions. Després tenim el vaginisme, que és una hipertonia de la musculatura del sòl pelvià, que degut a aquestes agressions quirúrgiques al dolor, els teixits augmenten el to i estan més rígids, però quan és molt extrem se li anomena vaginisme, i aquí ja realment ja no podem molts cops ni introduir un dit. Vale? I es fa complicat per fer l'exploració, per exemple. No? Després, l'altre gran sac seria tot el tema de la hidratació, la sequetat vaginal, molt menys tinguda, de, tens sequetat, posa't un lubricant. Bueno, la solució no només és un lubricant, vale? Podem fer molt més, ens en podem hidratar des de dins, a part de beure aigua, no? O prendre omega 7, moltes coses, i després pues, fer donar pautes des de la fisioteràpia i altres camps d'hidratació vulvar, hidratació vaginal, llavors l'altre gran problema és aquest, la sequetat, i per últim, el canvi d'imatge, no? La por, l'acceptació del meu nou cos, no? Això també condiciona i també podem ajudar amb tot l'equip que treballem amb la dona. I tot això acaba afectant, o sigui, si tinc dolor o molèsties, si tinc sequetat i si estic en procés d'acceptació del meu nou cos, fa que el desig s'esfumi, pues, no? I també acabem anant a tractar aquesta última part.
0: Perquè ens deies, cada vegada hi ha més dones que us venen abans de la cirurgia, però en general la fa la sensació que als pacients ens costa, potser, d'un càncer ginecològic, parlar de la sexualitat, no? Sembla que tot es queda en l'àmbit mèdic i no en l'àmbit del desig i de la sexualitat. Per què ens costa tant? És una qüestió, no sé si social, de manca d'educació...
1: Bueno, tot. Les pacients que venen de forma preventiva són poquetes, però cada cop són més, i les que venen després de la cirurgia són la majoria, i normalment sí que, per sort, ja tenim pacients que abans et diuen directament no, el meu motiu principal de consulta és aquest, que tinc dolor a les relacions, i és fantàstic, està molt bé, però moltes vegades no, vinc perquè per la cicatriu, i després, no, a la que preguntes una mica, doncs ja rum, surt la resta de coses, no? I és molt per un tabú social, jo crec, en gran part, no? Perquè són... pues, no sé, jo crec que la gent té por a no ser compresa o no ser, o a sentir-se jutjada. Jo crec que deu venir per aquí. Després, una mica, l'altra gran cosa que passa és que, com que m'han salvat la vida, no? Això és el més important, doncs, bueno, això pues, és una cosa, un efecte col·lateral que em toca tenir, no?
0: I què els diries a les dones que pensen això?
1: Normalitzem, que no, pues, que no normalitzem el dolor i que tenen dret a tornar a sentir, a tornar a sentir en benestar amb el seu cos, a tornar a sentir plaer, que sí, que es pot totalment reconnectar. O sigui, res de normalitzar dolor, molèstia, estibantor o el que sigui.
0: Perquè hi ha eines, a més a més.
1: Oh, i tant, sí. I molts cops, moltes que pots fer a casa i que són senzilles.
0: Hi ha alguna relació entre la fisioteràpia del sòl pelvià, que cada vegada se'n parla més, i la recuperació també del desig, del plaer, de les relacions sexuals sense dolor, aquest dolor que ens dius que no hem de normalitzar?
1: Una relació total. Sí, perquè el principal òrgan del nostre plaer, que és el clítoris, aquí es veu una part, estic ensenyant un model de vulva, de tela, no només és el glande, no? Tenim tot el cos del clítoris, i aquest clítoris té 8.000 terminacions, sobretot s'estimulen totes les zones erògenes que estan al voltant de la pell, i si jo tinc una cicatriu aquí, tinc una tibantor, això em farà que aquesta zona hi hagi restricció. Pensa que el clítoris necessita molt aport sanguini, no? Que hi vagi sang, que s'ompli de sang, està ben nutrit. Si això, no hi ha lliscament, estigui la cicatriu a la zona perineal o a la zona abdominal, no arriba la sang en aquesta zona, li posarem difícil al clítoris per fer la seva funció de dilatar-se, d'expandir-se. Llavors, si jo tinc un bon to del sòl pelvià, no el tinc ni tens, ni el tinc flàcid, ni el tinc hipotònic, o sigui, està en el punt que és necessari, i tinc una bona elasticitat de teixits, això farà que pugui tenir amb molta més facilitat plaer. Llavors, primer, normalitzem el sòl pelvià i tots els teixits i la mucosa, i després anirem a treballar aquesta part de dolor, de plaer, de desig, sí, tant, molta connexió.
0: Per tant, recomanem a les persones que estiguin en aquesta situació que s'acompanyin d'una especialista, però com que estem a punt d'acabar, Núria, no sé si podries dir-nos alguns exercicis que potser es puguin fer fins i tot des de casa que ens millorin a eliminar aquest dolor. Algunes eines, alguns trucs que puguem fer a casa que, evidentment, després han d'estar supervisats i acompanyats per una especialista.
1: Sí. Diré trucs molt, molt bàsics perquè així són aptes per tothom i hagin patit càncer ginecològic o no. El primer d'ells és la respiració conscient, és a dir, si jo mobilitzo el diafragma, el principal múscul de la respiració, com que està connectat amb el diafragma pèlvic, és a dir, amb el sòl pelvià, estic relaxant els dos músculs, li arriba més la respiració, fa que li arribi més oxigen, més nutrients, ja estem millorant i mobilitzant aquest teixit. Segon, l'autoexploració. Començo amb un mirallet, el mirallet és bàsic a casa, un mirallet, i començo a mirant la zona com la tinc.
0: A reconèixer-nos a nosaltres mateixes.
1: A reconèixer-nos, no? Tant sigui la cicatriu al baix ventre, sigui que em miro la zona genital perquè ha canviat, i començo a explorar aquesta zona simplement observant-la. Després va molt bé hidratar la zona, no? Molt skin care, moltes rutines facials i coses així, però pues, no hidratem la zona vulvar, doncs una hidratació externa de la vulva ens ajuda.
0: Amb què es pot hidratar?
1: Amb olis, amb un assessorament farmacèutic, amb diferents olis, també hi ha cremes. Llavors podem fer hidratació vulvar com a hidratació vaginal i també podem hidratar des de dins, el que dèiem, no? Amb espino amarill, amb omega 7. I després, per anar un pas més enllà, a casa també podem començar a treballar amb un vibrador extern, un massatgeador perineal, i podem començar a treballar la cicatriu del ventre o podem treballar la zona genital per relaxar o per començar a connectar amb aquesta zona.
0: Per acabar, que ens queden 10 segons, quin missatge voldries donar a les dones que estan passant per aquest procés i que tenen por a les conseqüències que puguin patir?
1: Que no estan soles, que consultin a professionals actualitzats, que si la solució única és un lubricant, doncs no, anem més enllà, i que poden recuperar la seva feminitat, la seva sexualitat i el benestar del seu cos, no? No ha d'haver-hi cap cicatriu que limiti res.
0: Núria Cavaller, fisioterapeuta, docent i divulgadora en salut femenina i directora del Centre de Núria Cavaller de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: La primera sèrie de televisió de la història és The Queen's Messenger, emesa l'11 de setembre del 1928 als Estats Units per l'estació WGI a Nova York. Aquest drama experimental, produït per General Electric, va ser un esdeveniment pioner a la televisió, quan aquesta encara era una tecnologia incipient amb receptors limitats. La sèrie, basada en una obra de teatre de J. Harley Manners, es va transmetre utilitzant un sistema mecànic de televisió desenvolupat per Ernest Alexanderson. Només uns pocs espectadors, amb receptors experimentals, van poder veure-la. The Queen's Messenger no era una sèrie en sentit modern, amb episodis recurrents, sinó un esdeveniment televisiu únic que va marcar l'inici de la narrativa serialitzada. Va requerir una producció complexa, amb dues càmeres enfocant els actors i una tercera capturant objectes com mans o cartes en primer pla. L'emissió es va complementar amb àudio simultani per ràdio, ja que la televisió no podia transmetre so en aquella època. Aquest experiment va demostrar el potencial de la televisió per a l'entreteniment narratiu, obrint el camí per a futurs programes. Tot i la seva senzillesa tècnica, va establir les bases del mitjà televisiu.
1: La ràdio amb samarreta.
2: Calaix Actiu. Activitats culturals d'arreu del territori amb els propers festivals del gènere negre. Mònica Socias.
3: La realitat i la ficció ompliran Tiana del 23 al 25 de gener. La 14a edició del Festival Tiana Negra arriba amb novetats i aniversaris. Us atreviu a passejar pel centre històric per descobrir un cas obert i participar en la seva investigació? Us hi esperen el dissabte 24 a les 9 de la nit, però nosaltres us recomanem que prèviament gaudiu de la conversa amb en Ferran Vallespinó Riera, autor del Tresor de Montis Hilaris, una novel·la ambientada en el poble. Una ruta negra nocturna que segur que esperonarà a més d'un a resoldre el cas a contrarrellotge. Un festival que ja és referent de la novel·la negra en català en una edició que posa l'accent en la memòria i la trajectòria del gènere i amb dos aniversaris, els 40 anys de la negra i els 50 anys de la magrana. No hi faltarà el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana, els Premis Tiana a la trajectòria de traducció i creació i, com no, cinema, música, novetats editorials... La comissària del festival, Anna Maria Villalonga, interrogarà en Roger Heredia per conèixer de primera mà què fa exactament la policia científica, com és el seu dia a dia i desvetllar alguns dels secrets de la seva feina. Ho aconseguirà? Autores com Raquel Gámez Serrano, Montse San Juan, per parlar de la sèrie de novel·les de la Sergent, Anna Grimm, l'escriptor Àlex Martín Escriba i l'editor Ilia Pèrdigo són altres grans noms que hi posaran cullerada. Al web del festival tiananegra.cat hi trobareu tota la informació. I no deixarem el gènere negre, perquè del 2 al 8 de febrer tenim una nova cita a la BC Negra. La mala vida és el fil conductor d'enguany i comptarà amb la presència d'autors nacionals i internacionals. Entre els noms del nostre territori que hi trobarem en destaquen Margarida Aritzeta, Javier Teros, Raquel Gámez, Susana Hernández i Núria Cadenes, que l'any passat fou guardonada amb el Premi Proa per l'obra Qui salva una vida. Entre els autors de renom internacional hi trobarem el magistrat i escriptor italià Giancarlo Carofiglio, Guillermo Sacomano, Clàudia Pinheiro o l'advocada i escriptora sueca Viveca Sten. Podeu consultar el programa al web del festival.
2: Calaix Actiu, una secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrí, Rils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades.

0: I canviem de qüestió perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, en Jordi Caselles. És tot un plaer estar de nou amb tots vosaltres. I saludem també el 50% del programa. Esteve Llop, què tal, com estàs?
4: Hola, Jordi, molt bé. Doncs encantat un dia més d'estar al teu costat, encara que sigui connectats a distància, i també amb la nostra audiència, que evidentment sempre estem connectats a distància a través de la freqüència modulada o d'internet. Però és un plaer tornar a trobar aquesta estona per a recuperar aquests vells moments de ràdio. Ja fa dies que vaig pensant que què farem quan acabem tots els talls que tenim a punt. Potser ens podem dedicar a xerrar senzillament de ràdio tu i jo, sense talls, perquè és una llàstima, eh? Quan acabem ens trobem una mica buits, eh? Sense aquest programa.
3: Doncs sí, sí, sí, és veritat, perquè, clar, per una banda la ràdio continua avançant i evidentment es van produint programes i talls que pugui posar, però clar, aquí es tracta una mica d'anar cap al passat, d'anar cap enrere. I al final és això, quan se t'acaba aquest material, doncs una mica ens trobem potser que perdem l'essència, no? Clar, no posarem talls de la setmana anterior, dius, vaja, això no té cap sentit, no? Es tracta de coses que, sobretot la majoria, doncs ja no hi són, no? Ja no estan en antena. Doncs alguna cosa haurem de fer. Evidentment, cada ràdio podem seguir parlant i segur que trobem coses de què dir. Al final, el que es tracta, suposo, Esteve, és de conservar el mitjà és la ràdio, i els continguts, doncs això els trobarem segur.
4: Al final es tracta, doncs, això de conservar aquesta ràdio que tant ens estimem i seguir fent ràdio, que això és del que es tracta, sigui parlant del passat o parlant del present. Doncs bé, comencem amb el primer tall del dia. Avui, si et sembla, Jordi, comencem amb Flash FM, una de les nostres emissores favorites, i recordar, només per començar, com és lògic, que tots els àudios de Flash que escoltarem avui els escoltem per gentilesa del grup Flash. Anem a una mica als inicis de Flash, anem a escoltar un tall d'àudio interessant, que és una emissió en proves de Flash FM al 1992, just abans de començar les seves emissions oficials.
5: Aquí, Flash FM en emissió de proves. Flash FM Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, 106.1. Flash FM Sabadell, Terrassa, 105.6. Flash Ciutat, Manresa, Eix del Llobregat, 101.7. Flash FM Lleida, Solsona, 104.4. Flash Aran, Viella, Val d'Aran, 90.9. Flash FM Tarragona, Montblanc, 101.8. Flash FM, res a veure.
4: La veu de Miquel Calzada en aquesta sintonia estranya i atípica per ser la música de Flash, sí. La sintonia de Flash, però és el que teníem en l'emissió de proves aquell 1992.
3: Sentint la sintonia, quasi diria que estic sentint a Radio Estel.
4: Sí, oi? Podria mica, recordar, exacte.
3: Sí, no? una mica doncs, aquest estil d'emissora, no? Amb aquesta temàtica. Com bé deia, sentíem la veu del Miquel Calzada, del Mikimoto. M'he quedat amb la freqüència quan esmentava Terrassa i Sabadell, 105.6, després va acabar 105.7. la que se sentia des de Terrassa, segurament des de més llocs, però m'he quedat amb això, eh? Crec que Flash FM no va acabar matent mai pel 105.6, sinó pel punt 7.
4: Sí, sí, és allò que diem sempre, que van canviant les freqüències i van passant els anys i en escoltar una cosa així quan te n'adones, no? Molt bé, seguim amb més històries. Va, anem a fer ara una mica de broma. Anem a fer un butlletí de notícies a Flash FM. Són les 8. Flash informatiu amb Jordi Caselles.
3: El programa La Maroteca de la Ràdio de Ràdio Sant Cugat ja porta 23 programes en antena. L'espai conduït per Jordi Caselles i Esteve Llop està aconseguint uns nivells d'audiència mai vistos en una emissora local i en poques setmanes s'ha convertit en el programa més escoltat després del Versió RAC1 i el Matí de Catalunya Ràdio. El temps, els núvols baixos que han sortit a primera hora del matí persistiran encara fins a migdia, moment en el qual tornarà a sortir el sol coincidint amb l'inici de l'emissió de la Maroteca de la Ràdio. La temperatura és en aquests moments de 14 graus i es mantindrà estable al llarg del dia. Més informació a les 9 del matí.
4: Són les 8 i 2 minuts. Doncs així sonava la sintonia d'informatius durant els anys 90 a Flash FM.
3: I de fet, per sort, per tots els informatius no sonen així. La sintonia sí, però no els seus locutors. Això ha sigut un atracament en directe, que es diu.
4: Una improvisació total. Molt bé, doncs anem a escoltar com sonava de debò, en directe, un butlletí d'informatius durant els anys 90 amb Xavi Portillo, el que va ser el director de Matadepera Ràdio quan jo hi vaig començar. Va ser la primera persona amb la que vaig parlar d'aquesta emissora, junt amb Toni Abad i Albert Parera, quan vam anar a entregar-li la nostra maqueta de radiofórmula enregistrada a casa del tiet de l'Albert Parera. Va ser la primera experiència radiofònica que vam tenir. Doncs anem a escoltar la veu d'aquesta primera persona que em va rebre a mi i als meus companys a Matadepera Ràdio.
6: Són les 6. Flaix informatiu amb Xavi Portillo.
7: Hola, bona tarda. Israel viu avui la primera de les dues jornades de dol decretades arran de la mort del primer ministre Isaac Rabin, assassinat ahir a Tel Aviv per un membre de l'extrema dreta nacionalista. La comunitat internacional ha condemnat enèrgicament el magnicidi, considerant que posa en perill el procés de pau al Pròxim Orient. Els principals mandataris del món es trobaran demà a Israel. Després de l'enterrament de Rabin, Felipe González parlarà davant del Parlament israelià en qualitat de president de torn de la Unió Europea. El Parlament celebrarà també una sessió plenària on està previst que faci una intervenció el president dels Estats Units, Bill Clinton. El president egipci, Hosni Mubarak, també ha confirmat la seva presència a Israel. Els tres exalcàrrecs de la policia vinculats al cas Gal passaran dimecres per un encarament a petició del jutge del Tribunal Suprem, Eduardo Moner. Moner ha ordenat aquesta diligència després de les contradiccions que ha trobat en les declaracions de Miguel Planchuelo, Jesús Martínez Torres i Francisco Álvarez. Isabel Cuadrado, la mestressa de casa de Cádiz, acusada de pertànyer al Grapo, ha estat alliberada aquesta matinada sense càrrecs. El marit d'Isabel Cuadrado, José Miguel Álvarez, continua detingut i incomunicat a la comissaria de Cádiz amb les altres 6 persones que van ser detingudes a la ciutat andalusa com a presumptes membres del grup terrorista. En els últims 3 dies, la policia ha detingut un total de 16 persones sota la mateixa acusació en l'operació desplegada a Barcelona, al País Valencià i Cádiz. Ja són 350 les víctimes mortals del tifó Àngel en el seu pas per les illes Filipines. El nombre de desapareguts supera ja els 250. La virulència d'aquest fenomen climàtic ha provocat danys materials per valor de 70 milions de dòlars. L'exprimer ministre italià, Giulio Andreotti, serà jutjat el 2 de febrer davant del Tribunal d'Afers Criminals de Perugia. Andreotti serà processat pel presumpte delicte d'inducció a l'assassinat del periodista Mino Picorelli el 1979. Els pilots d'Iberia mantenen avui la tercera de les 8 jornades de vaga convocades pel sindicat CEPLA. Els pilots reclamen el compliment del pla de viabilitat signat per la direcció i els sindicats al desembre de l'any passat. La vaga podria costar a Iberia uns 1.200 milions de pessetes. El Barça tornarà a presentar recurs per la sanció a Johan Cruyff. Així ho han decidit Joan Gaspar, Josep Maria Entràs i el mateix Cruyff en una reunió prèvia al partit que enfronta aquesta tarda el Barça i el Salamanca al Camp Nou. Al final de la primera part, el Barça guanya de 3-0. Codro i Popescu han estat els autors dels gols blaugranes. D'altra banda, el Saragossa i l'Atlètic de Madrid han arribat al final de la primera part de l'encontre que els enfronta la Romareda amb empat a 0. La desena jornada de Lliga de la primera divisió es tancarà a 8:15 amb l'encontre del Deportivo de la Coruña i l'Espanyol. El partit començarà a 8:15. I el temps, la nuvolositat i el fred dominen la jornada. L'entrada d'aire procedent del nord d'Europa ha fet que les temperatures baixessin de forma continuada durant tot el dia. Informació comarcal. El macroconcert per la pau i la solidaritat celebrat ahir a Granollers va recaptar 2,5 milions de pessetes que es destinaran a enviar ajut humanitari a Bòsnia. Més de 3.000 persones van assistir al concert, que va comptar amb les actuacions de 4 cantautors de l'antiga Iugoslàvia, a més de Raimon, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Luis Eduardo Aute i Paco Ibáñez, entre d'altres. Tornarem amb més informació a les 7 de la tarda.
8: Les 6 i 3 minuts.
4: Doncs aquí teníem a Xavi Portillo, junt amb Jordi Casas, a Flash FM, en un butlletí dels anys 90. Vells records també amb aquestes veus, aquesta sintonia d'informatius mítica, i també amb aquestes notícies que parlen encara de pessetes.
3: El temps ha passat. Clar, l'any 90 encara no teníem els euros. I sí, sí, fàcilment et porta doncs, això, no? A dir que ara em sembla que faci 4 dies, però no, em fa uns quants més. Però vaja, tot i fer els anys que ja fa, com sempre hem dit, quin aire més fresc de Flash FM també en els seus informatius, i que perfectament doncs, podria passar en quant a format per un informatiu actual.
4: Sí, sí, correcte, correcte. Va ser una emissora molt trencadora en els seus inicis i encara segueix sonant fresquíssima. Seguim amb més Flash FM. Ara ens anem cap a una falca mítica, Jordi.
3: Sí, i tinc un carinyo especial, amb una veu també especial. Estem parlant de les falques que anunciaven els concerts o les sessions de DJ que es produïen a la discoteca de Fraga Florida 135. El seu locutor, jo quasi estic convençut, o si no ho feia molt bé, era de la Franja, perquè el seu accent així ho transmetia. I la falca començava amb un míting dissabte a Florida 135. En aquest cas, l'escoltarem en castellà, però és la mateixa veu.
9: Sábado 5, diciembre 2009. El regreso del club más emblemático del universo. Florida 135 presenta Reopening Festival. Frank Avita, Pet Duo, DJ TRB, Mark Guardi, Frank de Breakstorm, Danny Wheeler y DJ Adro. En el mejor club del país, en la cuna del tecno. El mejor festival en la reapertura de Florida 135. Y el lunes 7, Reopening Festival, segunda parte. Dave Clark, Ken Nishi, Félix Kreutzer, Robert Lamar, Raúl Mezcolanza y Mark Guardi. Florida 135. La leyenda continúa. Más info y venta anticipada en florida135.com y en Tic Tac Tickets.
2: La Maroteca de la Ràdio.
4: Espectacular, quins records. Florida 135.
3: Sí, sí, i tant. I en català també era molt xulo i sonava així, A dissabte a Florida 135 presenta. Amb aquest accent, A mi m'encantava.
4: Les falques de Flash, vaja, una font d'inspiració per tots nosaltres. Anem a escoltar-ne algunes dels seus inicis del 1992.

0: Lema mític, la mega ràdio. No sé si va ser idea de Miki Moto això, però realment impressionant, impressionant posar-li aquest lema a l'emissora de ràdio.
1: Sí, sí, una autèntica fàbrica de sintonies. I, de fet, en Miki Moto, en alguna de les falques, fa aquesta desviació com la mega ràdios. I això em porta records amb el Pasta Gansa. Em sembla un estil molt Miki Moto.
0: Sí, sí, pedigrí, pedigrí. Molt bé, doncs seguim amb més falques. En aquest cas, amb una promoció que recordava les freqüències de l'emissora al llarg dels Països Catalans.
2: Barcelona.
3: Et trobo.
2: 105.7.
3: Et busco.
2: Lleida.
3: Et trobo.
2: 98.4.
3: Et busco.
2: Manresa, Catalunya Central.
3: Et trobo.
2: 101.7.
3: Et busco.
2: Solsona. 104.4.
3: Et busco.
2: Tarragona.
3: Et trobo.
2: 101.8.
3: Et busco.
2: Viella Baqueira.
3: Et trobo.
2: 90.9.
0: Amb la veu de Carles Debò, tenim un molt bon record d'aquesta època, d'aquestes falques, fins i tot això, poses a escoltar una darrere l'altra totes aquestes promocions de sintonies, de freqüències, de Flash FM, i t'encanta, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, és que estàs amb un somriure recordant aquells temps. Insisteixo, i una vegada més, i no em vull fer pesat, estem escoltant coses que fa molts anys que sonaven i que perfectament poden ser d'ahir mateix.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Com, per exemple, el programa que es deia Swing Flash i que presentava durant els anys 90 Jordi Casas. Abans l'hem escoltat a l'entrada i al final del butlletí de notícies que llegia Xavi Portillo, doncs aquí ara l'escoltem en el seu programa Swing Flash. Ens remuntem a una emissió del 29 de setembre de 1997 on podem disfrutar de l'estil inconfusible de Jordi Casas i de la bona música house que es punxava durant aquells anys 90 a Flash FM.
4: Ara comença l'únic programa que totes les nits se'n va de copes. Swing Flash, dirigit per Carles Caballero, amb la col·laboració de Pep Garcés amb els seus multiefectes i els espais de la DMC. Swing Flash, presentat per un pàjaro que es diu Jordi Casas.

0: Comencem un minut abans, hem començat en punt. Aviam, col·legem micròfons i posem la veu Jordi Casas normal i deixem la veu Carrió. Aviam, està, posem el... Com podeu comprovar, és un programa que sempre tenim molt ben preparat. Vull dir, ens estem hores preparant-lo. Això és el Swing Flash a la sintonia de Flash FM a la Mega Ràdio. Salutacions de l'equip habitual que som. Atenció. Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem. Què, us ho heu passat aquí cap de setmana? Jo m'ho he passat francament bomba, però francament bomba. Un moment que recordo, francament m'ho he passat bomba, terrible. Desitjo també que hagueu passat un bon cap de setmana. Això és el Swing Flash i com sempre comencem amb un megamix d'aquests brutals que fan els companys de la DMC. En aquest cas ja l'ha fet un incondicional que es diu Steve Moore, incondicional de la DMC, incondicional d'aquest programa i també pràcticament d'aquesta casa, amb cançons d'Ultranate, el Free... Sissy Peniston, Finally, nova versió 97, Galan, Freed from Desire, Too Terry, Something Going On, amb Martha Wash i Jocelyn Brown, Bobby D'Ambrosia, error tipogràfic, és Bobby D'Ambrosio, A Moment of My Life, la veu li posa Michelle Weeks, Charlie Hunter, Harvest for the World, Alison Livanick, Wild Lies i Deep Joy, Deep in You, la cançó. Home, on podeu trobar aquests megamixos, remixos de cançons conegudes i modernitzats i adaptats a l'època? Doncs molt senzill, a l'Escola dels Disjòquis de Barcelona, que no és altre que Plàstic, que es troba al carrer de 414, cantonada carrer Bruns. Per més informació, podeu trucar directament al telèfon 488-0088. Allà hi trobareu qualsevol mena de complements amb allò que envolta habitualment el món del disjòquei. Per cert, Swing Flash amb el suport de Valentine's, moments d'inspiració. Swing
1: Flash. You got it. Por lo tanto, si ponerlo ahí, es esto, bueno, pura la música y es estupendo.

Voldria recordar-vos que teniu invitacions d'Escolta per les Tardes Joves de Jean Mori per anar-hi els dissabtes i diumenges a partir de les 6 de la tarda i que teniu entrades i invitacions també gratuïtes per anar els diumenges i els dilluns al nit on s'inauguren les sessions, per exemple, amb DJ Pere de Loto Sud, DJ Marcos també de Loto, aviam, un Loto, per exemple, DJ Dwayne de Siamar i properament un servidor Jordi que es despunxant sol i ara envi també el Jean Mori de la plaça Real 17 de Barcelona on hi passen les millors actuacions musicals del jazz i després hi ha la millor festa a nivell de música, soul, R&B, hip-hop, etc, etc. Oi, unes noies molt maques, es diuen Noé i Yolanda, són ballant, però bé, una cosa terrible, m'han dit, Jordi, posa'm aquella cançó, si pots, per la ràdio, tan escandalosa. La Càmera, sí. TTL featuring Mark McLean, Càmera. Doncs és justament això que de moment encara no s'ha posat a la venda a casa nostra i que escolteu pràcticament en exclusiva al Swing Flash des de fa alguns mesos. Doncs dir-te, Yolanda, que si t'agrada tant aquesta cançó, un dia agafem tu i jo i directament provem de cantar-la junts, ok? Doncs vinga, un cop dit això, Càmera, TTL featuring Marla McLean, la reina dels crits nocturns. Ja us veu, el dia 3 d'octubre, primer aniversari, un fort aplaudiment pel primer aniversari de Club Fellini Nights and Group, que està, com tots i totes sabeu, a l'estació de França. Primer aniversari sonat amb el temple de la House Music. I parlant de House, i ja que aquest programa va de música House, doncs una mica de House americana, en aquest cas, amb el remix d'Eric Cooper dels Ash 20, Satisfied, Jamie

0: Doncs aquí teníem Swing Flash amb Jordi Casas i amb aquesta música house americana inconfusible i que jo la segueixo escoltant, Jordi, la segueixo sentint tan fresca com llavors.
1: Sí, sí, i tant, i tant. I tant, i a més, ho comentàvem fora de micròfon, no? L'estil house, particularment tant a tu com a mi, ens agrada, i la house music, no?, com ho defineix en Jordi Casas, doncs és un estil musical que té aquesta frescor, que l'escoltes, la que sonava fa 15 anys i dius que ara em sona igual. La veritat és que està molt bé. I hi ha autèntiques, i ara em venia al cap també, igual que Florida 135, autèntiques catedrals a la música house, com per exemple el Ministry of Sound de Londres. I em sembla que Flash en algun moment donat havien fet alguna sessió de la música que es punxa en aquesta mítica discoteca londinenca.
0: Molt bé, doncs, per cert, hem escoltat fa uns moments també els senyals horaris de Flash, que també amb això van ser innovadors, perquè no són els típics pitos que duren 5 o 6 segons el pi, sinó que és el pip-pip-pip, o sigui que és molt més ràpid, menys intrusiu, i una originalitat que també a mi en el seu moment aquesta tonteria també em va sorprendre, no?
1: Sí, sí, sí, de fet es tractava en innovar i en innovar-ho tot, i algú devia dir, i també ho farem amb els pitos, doncs vinga, perfecte, fem-ho així.
0: Molt bé, doncs fins aquí el repàs que avui hem volgut fer a Flash FM, un altre dia continuarem perquè és una emissora que ens encanta. I anem ara cap a una altra història, canviem d'emissora a Barcelona mateix, una altra emissora que també és de les nostres, evidentment, preferides.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llo.
0: Ens n'anem cap a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, cap a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. I avui parlarem de Llucià Ferrer, que precisament va començar a Flash FM, però que avui ens volem centrar en el seu període a Catalunya Ràdio. Jordi.
1: Sí, en Llucià Ferrer, nascut l'any 1978, un periodista i locutor de ràdio, presentador de televisió també. Va començar al matí la mare que el va parir, a Ràdio Flashback. Després, a RAC 105, va saltar al Fricandó matiner, amb l'On vols anar a parar de Catalunya Ràdio, i aquí suposo que és del que parlarem.
0: Sí, senyor, tenim aquí un tall de Llucià Ferrer a Catalunya Ràdio amb aquest On vols anar a parar, que tenia lloc el 19 de febrer de l'any 2008.
3: Des de Manlleu, a Catalunya Ràdio, Llucià Ferrer, el fill pròdig d'Osona.
4: Aquest programa és bestial, eh?
5: Hola, què tal? Les 4 de la tarda i 12 minuts. Benvinguts i benvingudes a l'On vols anar a parar de Catalunya Ràdio. Avui ja és dimarts i tornem a tenir un dia d'aquests grisos, fosc, tapat. Però no passa res. Sí, aviat, tant de bo plogués una miqueta, que ja es fa falta. Però avui la notícia és encara més catastrofista. Fidel Castro ho deixa. Es retira el meu rei. Es veu que no té forces suficients per tornar-se al d'abans i, clar, per veure i escoltar discursos com, per exemple, allò de Patria o muerte, venceremos. Doncs no cal, eh? Per tant, es jubila el meu rei. Quan hem rebut la notícia, els de l'equip tots hi han fotut cullerada i tots hem donat idees perquè no s'avorreixi tot el dia i estigui mirant Rebelde Way a totes hores, eh? Per exemple, la producció... Bé, Mònica Muñoz, la heavy del programa, quan s'ha assabentat de la retirada de Fidel Castro, i com que tot el dia està pensant en el mateix, a fer la broma fàcil i previsible. Ei, pavos, ara sí que hi haurà Cuba Libre per tothom, no? Sóc un humorista amb potes. Ui, sí, Mònica, no t'ha agafat un esguins al cervell per dir això, oi? Ara, molt bé, filla, ets un diamant brut poc polit per netejar.
6: Eh?
5: Bé, en fi, com era això? I a la producció també, Mai Revilla. Sempre vigilant que arribem nets i polits a la ràdio. No la coneixem gaire, encara. I a hores d'ara no sabem si el que ha dit ho ha dit seriosament, i és que quan ha sentit Fidel Castro s'ha posat tonta. Quin home, amb aquell caminar de muñeca de famosa, fumant puros tot el dia, i amb aquell xandall a rapadet. Quin home. Mai, no crec que fumi gaire els puros, i el del xandall a rapadet, no sé d'on. Li va ser talles grans i li cau per tot arreu, com la barba, que també li va caient, pobret. I a la producció hi fent de tot... Ella, Susi Vergés, ella, pobreta, tot li sap greu. Fins i tot la retirada de Fidel Castro. Ei, Fidelet, i què faràs ara? Petanca, partidades de parxís, i 7:30, oi? Excursions a Benidorm per 4 euros, i anar buscant botit a Rupit. Caram, Fidelet, si tu mires bé, tampoc està tan malament. De fet, qui estigues al teu lloc? Home, Susi, els jubilats viuen bé, filla, però... Un respecte, pobre home, que Fidel Castro no s'aguanta els pets, i no crec que Rupit hi vagi gaire, em sembla. Els comandaments, els faders i els botons. De l'on vols aparar, Albert Joder, DJ. L'Albert no ha obert uns ulls gaire entusiasmat davant la notícia.
6: Per què, Albert? En aquest cas no es compleix la dita de gallina veia fa bon caldo, oi? T'entenc, fill. Tranquil. Te'n cauran més, Albert, perquè l'Albert és molt bon noi, molt franc, sembla una cosa, però n'és una altra. I el tònic musical un dia més a l'on vols aparar, Ferran Andechaga. La cuca de l'Espluga. Ell ja ha sabut greu la retirada de Fidel Castro. És més, no s'ho acaba de creure i per això li ha fet una cançó, una versió de Les Azúcar Moreno, Solo se vive una vez, que també té mala llet, però la cançó estava bé, deia... Ai, Fidel, tu estàs ben bé, no t'enganyis tu mateix. Una cosa jo et diré. Tu dicta i fes creure la gent. Ti. Segur que estàs ben valent. Agafa el comandament. Un, dos, tres, machote. Fora! Fora el respecte per la gent gran, home, pobret, el meu rei. I el caràcter del programa un dia més, Anna Simón. Ella creu que ara tindrà més temps, Fidel, i hauria de conèixer algú que estigués més o menys igual que ell. Que potser ara li ha arribat el moment de conèixer l'amor i gaudir del temps perdut. Ara, Anna, li vulguis presentar la duquesa d'Alba, ho trobo molt de mal gust. Dos iaios veïns que ni se senten o no s'entén res del que diuen. A més, què et penses, que aquesta edat encara hi ha sexe? Us els imagineu? Atenció a la imatge, eh? Fidel Castro saltant de dalt l'armari, duquesa d'Alba baix... Continua estudiant i ens fa moltes pràctiques Anna Cabré i guionejant el programa unes cugues que avui durant tot el matí porten cantant... La cançoneta de Gloria Estefan, a més, porten tot el dia fent acudits com nom de dictador d'esquerres que copia el papa de Roma a l'hora de llepar el terra. En fi, són els nostres guionistes. Toni Fidel és el germà d'Estrellita Castro, Mata, Xavier, venga un purito, Fidelín, San Juan, San Juan, Òscar, Fidel, quina tabanada et vas fotre, Pérez Dols, i Joan, tinc un xandall igual que el del Fidel, Terrats. L'ideòleg del programa, la Cuca de Súria, i també salutacions de qui us parla, Llucià Ferrer. Benvinguts i benvingudes a l'On vols anar a parar de Catalunya Ràdio. Hem arribat a un quart de cinc, a punt l'estadística, la Susi, a més, avui hi ha una notícia que ens preocupa, a part de Fidel Castro, que s'hagi jubilat. La notícia és a Barcelona, als carrers de Barcelona, i ara d'aquí no res, en parlem amb la Susi. Per cert, avui també ens visita el Carlos Segarra, d'ex de los Rebeldes, en fi, moltes cosetes, no us ho perdeu, el Xavi Coral, bla, bla, bla, Ricard Esteve, Xavi Saguant, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: ¿Qué has hecho?
6: Què has fet?
7: De moment, re. El 85% de les persones que busquen feina, el currículum exageren el seu nivell d'idioma.
8: Allò que és veritat, és veritat.
6: Sí, jo una vegada vaig posar que sabia francès.
7: I en saps?
6: Ui, i prou.
7: Doncs és això, Llucià, inventant-nos el currículum, no només enganyem l'empresa on volem treballar, sinó que, atenció...
8: Ja estables mal.
7: Impedim la correcta integració dels nouvinguts.
8: O sea, todo es fuck.
6: Exagerar el currículum impedeix la correcta integració dels nouvinguts. On vols anar, Sant Juan?
7: El normal, quan arribes a un país nou, és adaptar-te als seus costums i tradicions, sí. I aquí queda clar que mentir els currículums és el primer que aprenen els immigrants que arriben a Catalunya. Mira que hi ha tòpics sobre els catalans que podrien adquirir com a seus per integrar-se a la nostra societat. Per exemple, podrien ser garrepes, pessimistes, negatius, tancats, però no. Prefereixen mentir i dir que saben més idiomes dels que realment dominen, i per això la majoria de cambrers nascuts fora de Catalunya diuen que entenen el català i quan els demanes un cafè amb llet te'l porten amb gel.
6: Molt bé.
7: La integració és això, Llucià.
6: Sentim grindons.
7: Però potser ens estem equivocant de valors.
8: Catalanista, nacionalista, separatista...
7: No sé si te n'adones, Llucià, però això canvia la perspectiva de les coses.
8: San Juan, pico de oro.
6: Pico de oro, perquè és veritat. És veritat. Llavors ho copien, i segur que posen català. Domino perfecte. Expressió escrit, i dius, sí, home, escrit, veus com escriu un cafè amb llet i rius.
7: Pensa que la culpa és nostra, perquè estem donant uns valors equivocats a la gent que ve.
6: Sant Juan, estem donant un mal exemple. Molt bé, només ho has vist tu, això, molt bé. És curiós, també, que només ho hagis vist tu. Un quart i tres minuts de 5 de la tarda, benvinguts, benvingudes a l'On vols anar a parar. Mira, avui el tenim aquí. Avui el tenim aquí.
9: Rival!
6: Com estàs?
9: Bé.
6: Què expliques?
9: No hi ha ningú muntant cap vestida.
6: No,
9: per fer gràcia a tu aquest dia.
6: Em va agradar, eh?
9: Em va agradar. Em va agradar perquè...
6: Per la gent que es perdés el programa d'ahir, el Riba ahir va tornar a fer la secció enmig del carrer, sortint d'un dinar, i es va trobar un noi en una vestida que, doncs, li van passar el telèfon i va saludar a la Susi i al meu gos, i a mi em va donar records.
9: El que més em va molestar va ser que saludés la Susi.
10: Es deia Marc García.
9: Estic començant a tenir gelos.
6: Doncs no en tinguis tants. Vinga, què expliques? Au, va, que no et perdis.
9: Un fugitiu. Un fugitiu d'una presó brasilera que ha tornat a la presó...
6: Per es trobava sol.
9: No, cansat del menjar de la seva mare.
6: Perdó?
9: Sí.
6: És a dir, el tio estava a la presó. És... Marxa.
9: Marxa.
6: Mama, que tinc avui per dinar. Els macarrons ja no són el que eren i torno cap a la presó.
9: Bueno, va estar 8 mesos vivint a casa de la seva mare a 2.000 quilòmetres de la presó.
6: És a dir, va provar-ho, el menjar de la mare, un altre cop,
9: va tornar a provar i es veu que la seva mare no devia cuinar prou bé. No, però això és el pitjor que se li pot dir a una mare.
6: Home, Lucià, per favor.
9: Perquè, escolta, normalment és al revés. Tu,
6: sí,
9: quan marxes de casa, el que trobes a faltar és el menjar de la mama. Jo, per exemple, que no la tinc a prop...
6: Encara et fa plates de canelons,
9: bueno, cada dia vaig a buscar els restos del dinar.
6: Les restes
9: del naufragi. Sí. I els diumenges a dinar. Vull dir que... I en canvi, aquest tio li passava al revés. Doncs bé, no, anava a dir, un paio que... aquest tio va fugir de la presó de São Paulo, va recórrer 2.000 quilòmetres per tornar a la presó a peu i en autostop.
10: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
0: Doncs seguim aquí, a la Maroteca de la Ràdio, seguim a Catalunya Ràdio i anem a un programa que ja no existeix. És un programa en aquests moments el que podem escoltar del qui el presenta, que és una mica semblant, però no exactament igual. Parlem d'Enric Alpena, Jordi.
1: Nascut a Barcelona el 3 d'agost del 1960, és un periodista català. Ha treballat com a productor executiu, presentador, director, guionista i realitzador. I actualment dirigeix i presenta el programa de divulgació històrica En Guàrdia, a Catalunya Ràdio. Després de llicenciar-se en dret, el 81, en Ciències de la Informació, va treballar com a redactor de Cultura i Societat en el Diari de Barcelona. Col·laborà 2 anys en la revista El Món, portant la secció Homo Ludens. El 1982 va ser nomenat cap de premsa del Departament de Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. El 1983 va començar a treballar com a redactor per al País i al cap de poc va rebre una oferta per a col·laborar en un mitjà que s'estava gestant, Televisió de Catalunya. Fou un dels primers presentadors del Telenotícies de Televisió de Catalunya. Posteriorment va presentar documentals històrics al Canal 33 i sobre la Copa d'Amèrica a Televisió Valenciana. També ha col·laborat amb Canal Cocina, Televisió de Galícia, Canal Sur, on feia, atenció, un concurs amb Pepe Rubianes.
0: Caram, quina cosa més surrealista, no?
1: Doncs sí, qui ho havia de dir, qui ho havia de dir. Acabem dient que l'any 2000 va començar com a professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna a la Universitat Ramon Llull i va aprofitar per reorientar la seva carrera periodística cap a la divulgació històrica. Des de llavors ha presentat diversos programes relacionats amb la història a diverses cadenes de televisió. També és un col·laborador habitual de la revista Sapiens.
0: I de fet, doncs, avui ens centrem en aquest component d'Enric Alpena des del punt de vista d'historiador. Recordem el primer programa que va presentar Catalunya Ràdio d'aquest estil, que es deia El nas de Cleòpatra, i al costat d'Enric Alpena hi havia ni més ni menys que Oriol Junqueras, que era l'assessor històric del programa i que aprofundia sempre en els temes que proposava Enric Alpena. Era un programa molt curiós perquè no solament explicava fets històrics sense més, sinó que anava una mica més enllà i feia una suposició de què hauria passat si no hagués, si per exemple no hi hagués hagut la guerra de successió, per exemple, o si hi hagués hagut algun canvi petit històric que hagués comportat que la història acabés d'una manera totalment diferent. I aleshores es feia una recreació amb diàlegs dramatitzats de què hauria passat si, i doncs s'analitzava aquest altre escenari, no? La veritat és que és una manera de veure la història molt, molt diferent i de comprendre que quan hi han petits canvis, aquests poden ser molt poderosos, com deia el capità Enciam, i...
1: Exacte.
0: I és així, és així. I anem a escoltar doncs un cas prou paradigmàtic de l'Espanya democràtica dels anys 80, el cop d'estat del 23F. Ens remuntem al 6 de maig de l'any 2007, quan Enric Alpena i Oriol Junqueras parlaven del cop d'estat del 23F al nas de Cleòpatra.
11: A les 6 en punt de la tarda del 23 de febrer de 1981 començava la votació per la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo com a president del govern espanyol. 21 minuts més tard irrompia en el Congrés un grup de guàrdies civils armats encapçalats pel tinent coronel Antonio Tejero Molina. Poc temps després sortien els tancs als carrers de València en un acte clar de sublevació del tinent general Jaime Milans del Bosch. El cop d'estat ja estava en marxa i un tercer element, el general Alfonso Armada, emergia com l'home tapat del cop, disposat a prendre les regnes de la situació. El cop, però, no es va estendre a les diferents capitanies generals de l'Estat i el rei, un cop assegurada la fidelitat de la majoria dels comandaments militars, va fer una aparició televisada en contra del cop que deixava sense sortida els facciosos. El 23F havia fracassat. Però què hauria passat si el cop d'estat del 23F hagués triomfat?

0: Si el nas de Cleòpatra hagués sigut més curt, el món seria diferent.
1: El nas de Cleòpatra, una hora a Catalunya Ràdio per endinsar-nos en allò que mai no va arribar a passar. Amb Enric Calpena.
2: Després de la mort del general Franco, el 1975, la pressió popular i la constatació per part de molts partidaris del règim que el franquisme sense Franco no tenia sortida, van portar a pactar un seguit de reformes que van culminar en les eleccions generals del 15 de juny de 1977. El Congrés va redactar una Constitució relativament ambigua i que permetia tenir diverses interpretacions per tal de satisfer a tots els sectors. Però això no va ser suficient per molts militars. Després d'una duríssima campanya d'atemptats d'ETA i del Grapo, diversos diaris i ràdios properes al franquisme van iniciar una campanya demanant un cop de timó. El president del govern, Adolfo Suárez, va dimitir al·legant raons fosques i en el debat d'investidura del que havia de ser el nou president, Leopoldo Calvo Sotelo, un grup de guàrdies civils, encapçalats pel tinent coronel Antonio Tejero, van segrestar tots els diputats. Al mateix temps, el general Milans del Bosch, a València, treia els tancs al carrer per donar suport a Tejero. Quan la situació semblava que giraria cap a un bany de sang, un general proper al rei, Alfonso Armada, es va presentar al Congrés i va convèncer Tejero que el permetés formar un govern de concentració nacional amb diversos partits polítics. Amb aquest acord, el general Armada va parlar amb el rei i Tejero, amb els seus homes, va abandonar el Congrés, mentre Milans ordenava que els blindats tornessin a les casernes. El govern de concentració del general Armada entre la UCD, el PSOE i Coalició Democràtica, amb la neutralitat resignada de la majoria dels altres partits, va començar a funcionar. El nou govern provisional va elaborar ràpidament un seguit de lleis orgàniques que, de fet, van portar una interpretació molt limitada de la Constitució del 78, una llei electoral que afavoria molt més encara la formació de grans majories, la supeditació de les lleis autonòmiques als dictàmens centrals, l'autonomia en un bon grup de decisions que afectaven l'estament militar, etc. Les eleccions de 1983 van portar el govern presidit pel socialista Enrique Mújica amb la vicepresidència dels centristes Fernando Abril Martorell i Pío Cabanillas. I com és habitual al Nas de Cleòpatra, tenim amb nosaltres el nostre assessor històric, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
3: Gràcies, moltes gràcies.
2: Va ser tan important l'intent aquell de cop d'estat que va frustrar el general Armada del 23F del 81, o realment la situació a hores d'ara, a 2007, tampoc és tan diferent de com hagués evolucionat naturalment, diguéssim.
3: És
2: la gran pregunta, no?
3: És la típica pregunta que sempre hem de contestar amb un... Bueno, això no es pot dir mai, perquè...
2: Sí, clar, és que és això. Però ho hem de dir, ho hem de dir.
3: Sí, realment devia ser molt important, i llavors la intervenció, tant el cop del tinent coronel Tejero com la intervenció posterior del general Armada i la solució a la que es va arribar, segur que va alterar en molt bona mesura l'evolució que s'hagués pogut produir d'una altra manera, encara que no sabem de quina manera, si el cop no hagués triomfat. El cert és que el cop va triomfar, va permetre...
2: Va triomfar, és una de les interpretacions que es diuen, perquè sí. Altres diuen que precisament la intervenció armada el que fa és no triomfar. O sigui, sí, d'acord sí, que Tejero aquí... i Milán se'n surten, diguéssim, sí. Però se'n surten, però són apartats, pràcticament. Vull dir que sí. A partir de llavors la seva carrera s'acaba. No, ja es veu claríssim que no,
3: sí,
2: no va enlloc.
3: Deixeu-me posar un exemple sí. Històric que complicarà encara més la resposta, però que potser al final l'aclareix, diguem-ne. De la mateixa manera que l'any 1923 va haver-hi un cop d'estat, que era el de Primo de Rivera, però que en realitat aquest cop d'estat es va produir en un context en què hi havia tres trames colpistes, que era la de Primo de Rivera, la del rei i la de la mare del rei, que pensava que tant el seu fill com el Primo de Rivera eren tontos i no se'n sortiria ni millor que ho fes ella.
2: Potser és el que tenia raó.
3: Potser tenia raó. Sí, sí. De la mateixa manera que molt sovint, quan un cop triomfa, en realitat pot respondre a diverses trames, o a diverses subtrames, diguem-ne, que s'entrecreuen de forma complexa, és possible que el 1981 també passés exactament això. És a dir, que finalment tinguéssim una acció colpista encapçalada per un tinent coronel de la Guàrdia Civil, el Tejero, i una acció d'un general, el general Armada, però és possible que això respongués...
2: El general Milans del Bosch, vols dir.
3: Sí, i l'acció després de...
2: Sí, però això no... Això s'ha dit moltes vegades, que també formava sí. Part d'un cop, però no...
3: Clar, aquí hi ha la versió de les trames, diguem-ne. Sí. Si hi ha una sola trama colpista, que és el Tejero i Milans del Bosch, una, colpista. Mm. Si en realitat n'hi havien dues, que és aquesta, primera, més evident, i una més amagada, que és la general Armada. Que l'altra interpretació és, no, ell el que va fer és evitar precisament el cop, garantir la continuació de la democràcia, una democràcia més o menys tutelada, però de la democràcia al cap i a la fi. Per tant, no ho seguim sense tenir-ho del tot clar. En tot cas, el que sí que sembla evident...
2: Armada ho nega, això, eh?
3: Evidentment, sí. El que sí que és evident és que el cop militar que anaven a protagonitzar el general Tejero i el tinent coronel Tejero i el general Milans del Bosch era, com a mínim, en aparença, molt més espectacular, molt més del vell estil, molt més del viejo pronunciamiento militar de l'Espanya del segle XIX, era molt més caspós, per entendre'ns d'alguna manera o altra, mentre que la intervenció del general Armada per evitar aquest cop, o per, d'alguna manera o altra, pacificar-lo, en tot cas tenia una aparença molt menys casposa, una aparença molt menys espectacular, molt menys d'antic règim de segle XIX, i molt més pròxima a un règim sota una certa tutela militar.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
4: Continuem a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i en aquest cas parlem de Jan Badosa. Aquest era un company d'esports, redactor i presentador d'esports de Ràdio Sant Cugat, amb el que vam coincidir en els meus anys allà a la ràdio durant els anys 90. Tinc un molt bon record d'ell. La veritat és que coincidíem molt poc, però és allò que sempre ens trobàvem, doncs, en el moment de fer el butlletí, o si jo feia la tècnica de so del programa d'esports. I el podrem escoltar en un programa que es deia L'Esportiu, i que així sonava, per exemple, l'1 d'agost de l'any 2002, i on entrevistava, atenció, el llavors tenista professional Àlex Corretja.
5: L'Esportiu, l'informatiu d'esports de Ràdio Sant Cugat, amb Jan Badosa.

0: esportiu que avui ve protagonitzat per esportistes d'elit. Començarem parlant de tennis i ho farem avui sí amb l'Àlex Corretja, que el tindrem en directe. També sabrem com està el tema dels fitxatges del Club Voleibol Sant Cugat a través del president de l'entitat local, en Carles Castro, i sentirem en Toni Forrellat parlant sobre la propera temporada i com veu la plantilla del júnior. Farem temps per la Gaby Velasco i per donar notícies de golf, i al programa d'aquest vespre explicarem novetats de la penya blaugrana Sant Cugat. Tindrem en comunicació telefònica el seu president i també el nou entrenador del conjunt masculí amateur. Finalment parlarem d'esgrima i també donarem diversos apunts poliesportius. Tot això des d'ara mateix i fins als 9 del vespre aquí a l'Esportiu, al 91.5 de la FM, a Ràdio Sant Cugat.
1: L'Esportiu, un espai d'esports que ho diu tot.
0: 8 minuts passen de les 8 del vespre. Avui ens acompanya el control tècnic en Joan Vallvé i a la locució redacció Joan Garcia, Carme Reverte i un servidor, Jan Badosa, qui us parla des d'ara mateix i fins les 9 del vespre, com sempre, al 91.5 de l'FM. Avui, penúltim dia de l'Esportiu. Demà comencem vacances, però avui un dia especial perquè hem aconseguit parlar de temes ben interessants. Com dèiem en el resum inicial, parlarem del Club Voleibol Sant Cugat i també de la penya blaugrana Sant Cugat, perquè tenim notícies fresques. Farem temps també per l'hoquei herba, però abans de tot hem de parlar amb una persona de la qual l'hem estat seguint tota la temporada. Hem aconseguit tenir un enviat especial aquest any que l'ha seguit i que és el seu pare, el Lluís Corretja. I avui sí que ho hem aconseguit, el tenim en comunicació directa, és l'Àlex Corretja. Àlex, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Finalment hem aconseguit poder parlar amb tu. Ens ha costat molta suor, però ja podem disfrutar de la teva veu. Com estàs? Estàs aquí a Sant Cugat aquests dies?
2: Sí, sí, estic aquí a Sant Cugat ara mateix i... sí, realment, doncs sí, ho sento que sigui tan difícil, però com sabeu, doncs estic voltant, estic molt poc a casa i la veritat és que quan estic aquí, doncs també m'agrada disfrutar de la meva família i dels meus íntims, no? Així que no sempre és fàcil, però bé, sempre estic intentant doncs donar el mínim que puc a tots els mitjans, no?
0: S'entén perfectament, és per això que ja ens vam buscar un gran enviat especial, que és el teu pare, que ens feia de mitjancer, sí. I ens narrava fil per randa de totes les teves doncs anècdotes i tots els teus triomfs, que aquesta temporada han començat a sorgir tard, però finalment s'han aconseguit, ja en portes dos. Sembla que s'està recuperant el bon joc i el bon ritme.
2: Sí, ja des de Roland Garros, que m'ho vaig trobar molt millor i vaig començar a guanyar partits, i bé, vaig perdre semifinals, però va ser un gran torneig, i ara a l'estiu doncs he començat amb molta força, vaig guanyar a Gestat, a Suïssa, fa 3 setmanes, i ara el diumenge passat doncs vaig aconseguir guanyar a Kitzbühel, a Àustria, i bé, he donat un salt qualitatiu a el que és el rànquing, perquè ara estic un altre cop al 13 de la carrera de campions per punts aconseguits aquest any.
0: Amb 50 minuts avui l'Esportiu no n'ha tingut prou. N'haguéssim necessitat més d'una hora si haguéssim volgut escoltar i sentir tots els protagonistes que avui teníem preparats. Sens dubte no els deixarem córrer, perquè demà torna l'Esportiu, l'última edició d'aquesta temporada 2001-2002. Demà l'Esportiu tornarà sent diferent, un esportiu especial. Aprofitarem per repassar una mica tot el que ha estat notícia aquesta temporada. Sabrem què és el que hem destacat més i també com està en tots els equips i els diferents esportistes santcugatencs de cara a l'estiu i de cara al proper any. Tot això ho coneixerem i ho destacarem a partir de les 8 del vespre demà a l'Esportiu, al 91.5 de la FM. Fins aleshores, que passin una molt bona nit. Adéu-siau.

0: L'Esportiu, un espai d'esports que ho diu tot.
1: Doncs aquí teníem a Jan Badosa, a l'Esportiu de Ràdio Sant Cugat, amb aquesta entrevista a l'Àlex Corretja. Un Jan Badosa amb qui, per cert, després de molts anys he contactat i ens ha ofert doncs, un moment de la seva interessant vida, perquè ell ja no està dins del món de la ràdio, sinó en un tema totalment diferent, i a més ja no està vivint a Catalunya, està vivint des de ja fa alguns anys a Suècia. Així doncs m'ha semblat interessant aquest contrapunt i que ens expliqui doncs d'on ve, què és el que recorda de la ràdio i què és el que està fent en aquests moments. Us animo a poder escoltar aquests minuts de gravació amb el Jan Badosa, perquè realment són molt interessants.
2: Hola, sóc el Jan Badosa. Vaig ser a Ràdio Sant Cugat doncs als anys 90. La ràdio era, sens dubte, el meu somni, la meva passió, i des de que era ben petit doncs era la meva cosa, no? La meva vocació. Me'n recordo que vaig aparèixer per la ràdio un dia i vaig dir que m'encantava la ràdio i que volia fer alguna cosa. I vaig conèixer la Gemma Montero, la Carme Reverte i el Jordi Gràcia, i al principi doncs anava a escoltar el Jordi i a la Gemma i em deixaven entrar doncs a l'estudi, i a partir d'allí, a partir d'escoltar-los i de seguir-los i de proposar-me, doncs vaig acabar treballant amb ells. Després van tenir la sort d'anar-se cap a, doncs, cap a RAC1 i créixer professionalment en aquest sentit, i jo vaig doncs treballar amb la Carme i amb la resta de l'equip d'esports durant uns anys, fins que vaig marxar d'Erasmus a Suècia. I allà doncs em va canviar la vida, perquè vaig conèixer la meva parella i al tornar doncs vaig començar una vida amb comunicació, però ben diferent, i ja no vaig trobar mai més a la ràdio, lamentablement, perquè la segueixo trobant a faltar cada dia a la meva vida, i sempre penso que és una cosa que hauré de fer, que hauré de tornar i que hauré de buscar la forma per acabar tornant a fer ràdio, que sens dubte és la meva gran passió. Ara visc a Suècia, visc a Malmo, tinc un grapat de fills, en tindré el quart properament, i treballo en el sector de la restauració. Vaig muntar un negoci de restauració i ara he muntat fa pocs mesos un nou negoci que es dedica al tema de la logística i de la venda de menjar de restaurants per distribuir a pobles. Per tant, molt lluny em queda la ràdio, però la recordo, com us dic, amb carinyo, amb amor, i és el canal que admiro i que segueixo i que escolto cada dia.
1: Doncs aquí teníem a Jan Badosa des de Suècia. Interessantíssima la seva història. I fixa't, Jordi, que la ràdio al final sempre es queda allà, no? Com un reminiscent i amb ganes de tornar. Tothom li passa el mateix.
3: Sí, sí, sí, perquè a més el seu canvi a nivell professional ha sigut espectacular i radicalment diferent al que hagués sigut si hagués continuat a la ràdio. Sí, és com tu dius, és la cançó que es va repetint, aquella cançoneta, no? És que quan vaig estar a la ràdio, és que aquells anys a la ràdio a mi allò m'agradava, mai es perd. I això també ens ha passat a nosaltres, és així.
1: Sí, sí, al final, d'una manera o altra, acabes tornant a fer alguna cosa, com és el nostre cas. Doncs anem acabant ja el programa d'avui. Abans d'acomiadar-nos, per això volem portar-vos el meu primer programa de Ràdio Fórmula, en el que vaig participar al món de la ràdio. Això és el primer que vaig fer, la primera gravació, la primera vegada que vaig posar davant d'un micròfon, és la que us porto avui, uns petits extractes d'aquesta curiosa, anava a dir desastrosa, tampoc és això, però sí una intervenció, doncs, diguem, amb unes mancances brutals, però vaja, va ser la meva escola, Matadepera Ràdio. El 13 de setembre de 1994 em posava per primera vegada davant dels micròfons per posar música i per explicar alguna cosa de la música entre tema i tema.
4: Esteu sintonitzant Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. FM.
5: Hola, bona tarda. Són les 7 i 3 minuts. Iniciem aquí la programació de Matadepera Ràdio. Des d'ara i fins a les 9, acompanyant-te amb bona música i amb la que vulguis escoltar. Ja ho saps, tenim dues línies telefòniques al teu servei. Les teves peticions al 730-0000. Al llarg d'aquestes dues hores, t'acompanya l'Esteve Llop.
1: Aquí escolteu aquest blanc. Això era així en directe, eh? O sigui, no em sonava la música. I al final... aquí sí que va sonar. Tenia el canal baixat de la taula i a l'últim moment vaig veure què és el que estava passant. Tenia al meu costat l'Albert Parera i el Toni Abad, que estaven assessorant-me en aquest primer moment a les zones argianes, a l'aire de Matadepera Ràdio. I bé, encara tenim una pastilleta més amb la qual acabarem el programa d'avui. Abans de marxar, però, recordar-vos la nostra adreça d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu adreçar els vostres missatges. Si teniu alguna antiga gravació de ràdio, ens ho feu saber i ens posaríem d'acord, doncs, per rebre-la. Doncs res més, Jordi, que vagi molt bé i ens veiem en el proper programa.
3: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Us deixem amb una pastilla més d'aquesta radiofórmula de 13 de setembre de 1994 a Matadepera Ràdio. Adéu-siau.
6: Has escoltat el Sau amb el seu últim tema des del seu últim àlbum Junts de Nou per primer cop i el seu últim single. Ei, companys, d'aquí dos minuts arriben les notícies en connexió amb Catalunya Informació. Mentrestant, escoltarem Please, un dels èxits dels In Excess. Les 8 i 4 minuts. Recordeu, 730-0000 és el telèfon amb les seves dues línies de Matadepera Ràdio, la municipal de Matadepera. Ens acaba de trucar un tal Eduard i ens ha demanat la música I Swear de All for One.
7: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrí, Rils, Vegas, Mata de Pere i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la

0: temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador? Ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al centre de la mirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsòl en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes entrant a l'hotel i encara en diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
3: Quatre gotes.
2: El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira. Va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament al 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que és cert que ha baixat progressivament amb els anys, però, d'altra banda, la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blaumar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
4: La piscina ja que també és un consum gran.
2: El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys, no us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequera és quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
4: Sí, sí, crec que malauradament no, és, com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable, i és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
2: Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
4: Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que que abans el 2009, i el 2009 el que van fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Van passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat de 1,50. Per tant, a l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 no hi havia ningú i, per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat hem reduït el consum d'aigua, de metres cúbics disponibles, en més del 60%.
2: Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'Hotel Blau Mar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
4: Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir potser una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, no, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
2: Quedem-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure en els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar desconnectem i ens estem més estona a les dutxes. Però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
4: Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o dels, en aquest cas, dels turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum per litro, per minut, potser entre 6 i 7 litros. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres teníem, érem un hotel amb banyeres a tots els banys. Vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i, bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que, bueno, els clients ho demanaven, però finalment, bueno, vam fer la reforma i vam substituir. Amb aquí vam reduir, per suposat, moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no? Quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canviïs el barret quan ets turista i quan ets persona, no? Ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua pues, ens afecta a tots, a tot el planeta i no només a casa teva.
2: Clar, el que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
4: Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per noctació i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
2: Doncs, Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
4: Molt bé, moltes gràcies.
2: Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes. I ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
5: Moltes gràcies.
2: Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
5: Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable. Es podrien afegir, a part de les conduccions, doncs els mecanismes com vàlvules o dipòsits, etc. També en les escomeses. Però, per simplificar, parlaríem de lo que és la xarxa de transport i, sobretot, la de distribució d'aigua potable. Aquest seria un punt, però apuntàvem dos temes més. Un, l'ús de l'aigua a l'agricultura. Estem en un país on el 50% dels regadius no són eficients. I la tercera és l'eficiència de l'ús de l'aigua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estan fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litres per habitant dia, un consum domèstic de 120 litres habitant i dia, que és força exemplar en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys a estirar, hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
2: De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
5: Aquest és un camí a recórrer, aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises. Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança, que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven, en termes globals, perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi, això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
2: Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i han volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
3: Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats. En resum, van detectar que cada any es perd un 20% de l'aigua. En total, 98 hectòmetres cúbics. Aquí hi ha una petita part que són per culpa de robatoris, connexions il·legals o per problemes amb els comptadors. Però el gruix principal són pèrdues reals. Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
2: La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions. Per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions, perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys.
5: Sí, i això últim que acabes de dir és important, eh? És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar i això s'ha d'anar mantenint, eh? És important no perdre la memòria. Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació, i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues. És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades i, per tant, quan hi ha pèrdues, tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint i, a més, tens mecanismes per aïllar els punts on hi ha les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions, però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
2: Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però, clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera. S'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però, clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
5: Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant, eh? Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia. I es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada i més eficient de totes les instal·lacions.
2: I acabem amb una altra qüestió. No sé si aquesta té tant camí o no per recórrer. És la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
5: Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector. Ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada. Hi ha molta gent interessada i preocupada i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria. L'indústria fa temps que, com que la majoria de les indústries han de pagar tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés, i a la vegada també, o altres, estan utilitzant aigua regenerada. Jo diria, afegiria un últim criteri per això que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica ha de ser un element clau. I calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr, cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria com a les administracions, les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i això jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat i crec que en molts llocs la voluntat de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
2: Carles Cunill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
5: Molt bé, moltes gràcies.
1: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre. Des d'un el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona per parlar amb el seu gerent, en Josep Xavier Pujol. Benvingut al programa.
6: Gràcies, bon dia.
2: Quan parlem d'eficiència en la gestió de l'aigua aquí al Consorci d'Aigües de Tarragona, a què ens referim exactament?
6: Bueno, eficiència n'hi pot haver de diversos tipus. Potser la principal, la que és més notòria i a les efectes de la gent la que entrem més, és l'eficiència hidràulica de la instal·lació. Diguem-ho traduït d'una altra manera, el nivell de pèrdues. Un concepte que amb la sequera s'ha vist molt, molt augmentat perquè al final l'aigua que es perd per la instal·lació doncs, no fa cap profit a ningú. En el cas del Consorci tenim estudis acreditats de l'any 2023 amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre'l, però estarà a l'ordre del 99,7. que són valors amb una eficiència molt alta, diguem que molt alta, inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra, per dir-ho manera, a la nostra fe de cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tot el sistema de gestió que tenim, de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs, són aquests números tan satisfactoris.
2: Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més. Per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura per poder conservar aquesta bona nota.
6: Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no ens podem adormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar per la llei de metrologia cada 12 anys, i llavors doncs, tenim un parc de control doncs, molt exhaustiu, perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi doncs, realment el que l'aigua se li dona. Llavors, no admetríem que hi hagués errors amb aquesta, o errors considerables amb aquesta mesura amb la qual es factura el consorciat.
2: Un dels camins de futur per al Consorci sí que és la digitalització, però, clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
6: Bueno, la digitalització és un terme senzill, però a la vegada complexa. No? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potabilització, distribució, i amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, hem posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable, que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També l'estalvi d'aigua, no? de les fuites. O sigui, pensa que un tant per cent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i així el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
2: Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes als darrers anys ha estat l'auscultació en fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
6: Bueno, ens dona una informació en continu, permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món que ens fan aquesta supervisió, i que ens reporten doncs, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pretensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura. Doncs ara, en aquests moments, està al 100% monitoritzada, 85 quilòmetres, des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que passi. Automàticament tenim la incidència, pues, un report en un correu electrònic, i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tubo fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet, doncs, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític. I llavors, abans d'entrar en aquesta criticitat, doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una interrupció, pues, a vegades que superés l'umbral de reserves pròpies nosaltres de subministrament. No? Fins ara, pues, en 40 i 30 hores ho hem solucionat, però això no vol dir que estem exempts de riscos. Hem reduït moltíssim el risc, l'hem reduït al mínim, perquè ara sabem què passa amb la tuberia. Abans no ho sabíem.
2: Aquest exemple, aquest sistema de fibra òptica, vista l'experiència del Consorci d'Aigües, creieu que podria arribar a ser útil també per als municipis, que es pugui aplicar en la distribució en baixa de l'aigua?
6: Bueno, és més difícil, perquè l'estructura, la topologia de la pròpia xarxa, és difícil que amb unes tuberies petites, molt mallades, molt sectoritzades, posar fibra òptica, en el cas nostre, que ha sigut una fibra òptica interior. Nosaltres, la fibra està dins del tubo, i és quan allí monitoritza molt millor una rotura acústica que la recull de fibra òptica. El fet de que també tinguem seccionaments cada 2 o 3 quilòmetres, doncs ha fet que això s'hagi de superar, no? La fibra, o sigui, la vàlvula ha de continuar tancant, seccionant, i la fibra s'ha tingut de desviar cap a fora i tornar a entrar després de la vàlvula. Això amb una xarxa en baixa és molt més difícil. Hi ha altres sistemes, potser menys eficients, però també existeixen per detectar fuites. O sigui, cada cosa té el seu, no? No és una solució universal que diguem, bueno, ara la fibra serveix per tot. La fibra serveix, doncs, per diàmetres grans i per estructures molt lineals i sistemes d'abastament, doncs, més complexes.
2: I el gran repte de futur del Consorci d'Aigües de Tarragona d'aquí a unes dècades, per exemple, a l'horitzó del 2050, quin seria?
6: Bueno, un repte és dotar-se de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament, no? Tenir altres recursos, s'està parlant de la desaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats, una mica fer diversificar el risc, no? Els riscos hi són, i el risc el que s'ha de fer és minimitzar al màxim. Risc zero, com sabeu, ja no existeix, però hem de fer coses com perquè en qualsevol cas que tinguéssim una contaminació del riu, que tinguéssim una rotura de tuberia, que tinguéssim alguna cosa, doncs ser suficient resilients com perquè tinguéssim subministrament assegurat.
2: L'horitzó de futur, vist el creixement demogràfic i també econòmic del país, ens porta a pensar en un consorci d'aigües que haurà de moure més aigua, o bé estem parlant d'un canvi de mirada, potser amb la mateixa aigua cobrir més usos?
6: Home, jo et diria que molta més aigua no. Diguem que actualment el consorci subministra el 85% de la població. Hi ha molts municipis que amb aquesta sequera que han patit durant aquests 3 anys, doncs s'han vist una mica, diguem, amb poc auxili, no? Municipis molt propers inclús a la nostra xarxa, que el fet d'estar connectat o no connectat amb una xarxa amb alta, doncs hi ha una diferència de la nit al dia. És gent que ha tingut d'anar 2 anys seguits en cubes, amb una quantitat de cubes diàries impressionants, i que finalment, fins que s'han connectat, doncs no han pogut una mica respirar, en el sentit de que jo crec que hi haurà municipis que es connectaran, però el volumen que representarà aquests consums són molt minsos respecte a l'actual demanda que ja tenim del consorci. Falta molta inversió, molt costosa, tecnològicament també difícil, però no impossible, ni molt menys. El que passa és que el consum és molt petit. Pensem, hi ha una iniciativa d'11 municipis a la zona de la Conca Barberà i el camp tarragonès, 11 municipis allí, que els 11 no arriba a 2.000 metres cúbics dia. Actualment nosaltres d'aquesta planta d'aquí en surten 250.000 al dia. Per tant, són intervencions d'una certa complexitat, però amb poca aigua. Llavors el creixement Sí, seguirà creixent. La regeneració per part de la indústria va a més, també. Però jo crec que l'horitzó d'aquests 75-80 hectòmetres cúbics anuals que portem en els últims 7-8 anys es anirà mantenint, creixent poc, però bueno, anar mantenint-se i un lleuger creixement vegetatiu, diguem-ho d'aquesta manera.
2: Josep Xavier Pujol, gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies per haver-nos acollit a les seves instal·lacions.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
7: Quatre gotes.
2: El desenvolupament tecnològic ens valdrà per fer front als reptes que presentarà el clima a Catalunya en les pròximes dècades? Tenim temps de reacció o la tendència ja és irreversible? En el següent capítol, les projeccions de futur. Saltarem fins a la pròxima o les pròximes sequeres per veure com seran. I hem deixat diversos interrogants pendents, com per exemple si ens hem d'anar familiaritzant amb el terme desertificació. En el proper capítol recollim les conclusions i mirem de totes totes al futur.
3: Quatre gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
2: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
3: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem. És game over per la teva filla. Per tots dos.
2: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó. Necessitem l'ordinador.
3: I t'arriscaràs a sortir del cau?
2: No pateixis. No serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
3: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
2: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset, divuit, dinou, vint, 21, 22, 23, 24, 25,
1: 26. Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé. M'escoltes?
0: Com puc saber que ets tu? I no una gravació d'abans? 37. 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill?
2: L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes. Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: 1896. No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons. 1.897 si ho dividia entre dos. Meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números. Marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que li s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, vés als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que jo no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba, on han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: off-white que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem d'un producte de temporada, podríem dir així, que és la ratafia.
1: La ratafia, i tant, la ratafia es fa per aquestes dates,
2: per
1: no?
2: Per aquestes dates, pels vols de Sant Joan. I una de les coses que porta la ratafia són plantes.
1: Sí, és allò de les 40 herbes, no?
2: O 80, o 100, depenent de com la vulguis fer.
1: O sigui, aquí la ratafia és una d'aquelles coses que cadascú té la seva recepta i totes són diferents,
2: això
1: no?
2: Això mateix. Fins i tot, mira, si algun profe d'aquests trempats de botànica, que n'hi ha algun, li ve acudit d'agafar aquesta llista de més de 83 espècies diferents que inclou la recepta de la ratafia, potser la porta a l'examen final de fanerògames de botànica de la facultat. No estaria mai. Com un herbari virtual, però a moda de ratafia. Podria fer un bon repàs, eh?
1: Home, i tant, perquè recordar-se les 83 espècies que tindria aquesta
2: Exacte.
1: Recepta,
2: déu-n'hi-do. És un reguitzell d'herbes, arbustos, arbres, on hi ha representat tot el ventall, pràcticament tot el ventall, de plantes mediterrànies, tant de la plana com de muntanya.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de tot, eh?
2: Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Us recomano, aviam, ara són les 12 del migdia, bueno, la podeu fer com vermut, agafeu un got, un parell de glaçons, que anem a descobrir bona part d'aquesta essència botànica de la ratafia.
1: Doncs som-hi, anem a aprendre com es fa aquesta ratafia.
2: Ah, exacte. Anem primer amb l'origen de la ratafia, que podríem dir que és de llegenda, i més tenint en compte que cada casa té la seva recepta. És allò de que hi ha tantes ratafies com cases o mans que la preparen. Però, de base, podem dir que és un licor d'herbes, de base anisada, o d'aiguardent adobat, on s'hi posen, a sol i serena, durant una quarantena de dies, un conjunt d'herbes, fruits i flors del nostre entorn. Una recepta que aquí a Catalunya va quedar fixada, podríem dir, entre el segle XVIII i XIX.
1: Per tant, ja en fa d'anys, d'això.
2: Ja en fa d'anys. Però, que de ben segur, ve de molt més lluny, perquè la mateixa paraula ratafia té una arrel llatina, de rata fiat, que significa pacte tancat.
1: Pacte tancat?
2: Pacte tancat.
1: I això té a veure alguna cosa amb què la recepta de ratafia no es comparteix amb els altres?
2: Més que té a veure, o sigui, jo m'imagino que té a veure que en alguna reunió o quan es volia parlar d'un tema important es feia amb una ratafia sobre la taula i es feia servir la ratafia com un brindis o com un d'allò per tancar aquell pacte o aquell acord.
1: Ah, carai.
2: A vegades suposo de terres o de cases o de masos o de treball o de lo que sigui, no? Fins i tot Jacint Verdaguer ja té escrits dedicats a aquesta beguda d'herbes alcohòlica i dolça. I és curiós que la ratafia no només és patrimoni català, sinó que moltes contrades europees trobem licors del mateix estil, com per exemple els francesos i els italians amb el nocino i el genepi. Són begudes típiques de la zona, per exemple el nocino, també feta amb nous verdes, i altres destil·lats documentats ja del segle XV aproximadament. Ja ens anem una miqueta més enrere. En temps més moderns, a Itàlia, per exemple, es coneix com ratafià.
1: Ah, mira, li canvien l'accent,
2: Li canvien l'accent, típica de la zona del Piemont. I a França, la ratafia de la Xampany.
1: Per tant, no és una cosa només catalana, sinó que això s'estén una mica més, eh?
2: S'estén una mica més, a àmbits europeus, centreeuropeus i sobretot mediterranis, ja que si els països tenen aquestes herbes, per què no han de fer un licor d'herbes com el fem nosaltres, no?
1: Exacte.
2: I avui no volem anar a parlar o parar sobretot a la seva preparació, ja que hi ha diferents mètodes diferents, hem dit quina és la base, no? Tot el conjunt aquest d'herbes, el licor anisat, que pot ser crema d'anís, aniset, aiguardent, depenent com es vulgui preparar, i aquesta maceració, aquesta preparació de 40 dies a sol i serena, que després es filtra, es guarden les ampolles, i és allò que quan més temps es tenen guardades, doncs...
1: Més bona és.
2: Més bona és, eh?
1: Ha de reposar la ratafia.
2: Ah, exacte. Anem a posar els prismàtics avui en les espècies de plantes, que és on hi trobem l'essència de la ratafia, del sabor, del gust, de l'olor. Tampoc és casual que la ratafia, com he dit abans, s'elabori el mes de juny. Més enllà del simbolisme, del misticisme i que hi ha pels volts de Sant Joan, ja sabem que aquesta...
1: I tant, la màgia que envolta aquest dia, i tant.
2: És a final de primavera o just a l'inici del solstici, l'època ideal, o bé per collir les plantes i herbes que floreixen en aquesta època, o bé perquè aquelles més primerenques ja estan ben seques, ja les hem pogut assecar, aquelles que hem collit al mes d'abril o principis de maig. Dins d'aquest catàleg de plantes hi trobem representats arbres, arbusts i herbes en una base d'una vuitantena de plantes, però que es pot ampliar fins a més d'un centenar o 150 plantes, fins i tot, eh?
1: Carai, o sigui, podríem triar dintre un ventall de 150 plantes.
2: Podríem triar un ventall superampli.
1: Per això totes les ratafies són diferents, també,
2: exacte,
1: no? Perquè hi ha moltes opcions de plantes a posar-hi.
2: Evidentment. I us hem fet una miqueta distintiu, ho hem de classificar d'alguna manera i ho hem d'ordenar d'alguna manera, perquè si no és bastant liu això de presentar-vos més de 80 plantes.
1: Clar, a mi ara si em deixes anar així un centenar de noms arribaré a casa ben empatxada, no caldrà ni que em foti la ratafia.
2: Ni nosaltres a la carrera ens ho fèiem, eh? Teníem una llista d'aquestes, però ni nosaltres a la carrera ens ho feien. Ho hem classificat entre arbres, arbust i plantes.
1: Som-hi.
2: Herbàcies, vale? I anem a començar, per exemple, per als arbres. I hem dit abans que totes aquestes plantes són plantes mediterrànies, eh? I trobem moltes representants. Per exemple, d'arbres hi trobem les famílies de les fagàcies, les rosàcies, les olmàcies, les pinàcies, les malvàcies, les oleàcies, les lauràcies i les rutàcies.
1: Totes les àcies.
2: Per exemple, i vull començar per l'arbre o l'espècie més emblemàtica de la ratafia, que és la noguera. És el jubilant règia, eh? És una espècie originària de l'Orient Mitjà, que es va introduir aquí a Europa abans de l'època romana, tant a Terra Baixa com a Terra Mitjana, en podríem dir, i evidentment es fan servir aquestes nous verdes, nous que encara no han madurat, que és en aquesta època quan estan verdes, no? Però també, per exemple, fem servir l'alzina, l'escorça i la flor, la fulla de l'eucaliptus, la fulla del cirerer, que és una rosàcia, la fulla del lledoner, és una altra olmàcia, la fulla i la pera de diversos cítrics, com per exemple el llimoner, el mandariner i el taronger, la flor del tiler, que és allò que és tan, fa tanta olor, fins i tot embriaga,
1: sí,
2: eh? Passa sota un tiler i t'embriaga. Les fulles d'oliveres, les fulles de l'om, aquest arbre de ribera, que també n'hem parlat diverses vegades, la fulla de llorer, que no només ho posem a la ratafia, sinó que si fem un guisat, evidentment, també ho posem. Això ho anirem veient, eh? Que moltes plantes d'aquestes, també a vegades les posem per fer menjars o per fer infusions o per fer coses... No són plantes noves.
1: No, són plantes habituals de la cuina.
2: Exacte, són plantes habituals. I també, per exemple, una cosa que em va sobtar més a mi, tant com es posen nous verdes, també es posen pinyes verdes.
1: Ah, carai.
2: Dels pins, del pipinyer, del pi blanc, per exemple, del Pinus alepensis, es posa la pinya verda. Xafada. Doncs això també s'hi posa.
1: I veig que aquí hi ha la majoria d'arbres hi posem la fulla, però per exemple a l'alzina també li posem l'escorça.
2: Exacte, li posem l'escorça d'alzina, també.
1: En canvi dels altres arbres no, això és curiós, eh? D'uns agafem unes coses i dels
2: perquè
1: altres agafem unes
2: perquè l'escorça també té extractes això de la lignina que li dona, o de la resina, fins i tot, que les pinyes, el pi també ho tenen, no? Que li dona diversos aromes. Tot això és per donar els aromes a la ratafia. Si ens anem als arbustos, per exemple, també tenim les rosàcies, les viburnàcies, les cupressàcies, les fabàcies i les anacardàcies. Famílies. Per exemple, com es tradueix?
1: Anem a posar-hi noms.
2: Com es tradueix això?
1: Concrets.
2: En l'arç blanc, el Crataegus monogina, del qual utilitzem la tija del arç blanc, és aquell que punxa, a vegades, que té la fulla lobada petiteta, del magraner hi posem la flor, que just està florit.

0: posem el fruit.
1: Aquests són els que... dels arbustos, la família dels arbustos.
0: I ara entrem a la, al grup...
1: ara m'he espantat amb aquesta llista tan llarga.
0: A tope, no la direm tota, sinó direm uns quants, que són les herbes o plantes herbàcies anuals o bianuals de l'estrat aquest herbaci, no? De l'estrat més baix. Per exemple, tenim les lamiàcies, és a dir, romaní i derivats, les asteràcies, margarida i derivats, les exetàcies, les escrofulariàcies, les malvàcies, les umbelíferes, pastanaga i derivats, falgueres i les urticàcies. També s'hi posen ortigues,
1: Ah, carai, també s'hi posen ortigues a dins de la ratafia. Aquí no es fa malbé res, tot ho volem.
0: No, el que passa que no piquen a l'hora de veure's.
1: No, clar, exacte.
0: Ja, ja ha marxat, la picó. Dintre, per exemple, va, dintre les lamiàcies, tenim l'alfàbrega, l'espígol, la farigola, el romaní, tenim la lavanda, per exemple, que també s'hi posa, tenim la menta, la matafaluga, l'orenga, el romaní, vull dir, són diferents plantes d'aquesta família.
1: I d'aquestes que s'hi posa, més la fulla, més la flor, o una mica tot?
0: Aquesta és una mica tot. Normalment és flor i fulla, bàsicament, tant del romaní, clar, quan vas a collir romaní i farigola, normalment el culls que estigui florit, per exemple, s'hi posa pràcticament tot. Però tenim, per exemple, dintre de les asteràcies, per exemple, hi podem posar la camamilla, que hi posem la flor, i tenim els botonets, que són aquelles plantes, la venis perennis, o que són flors blanques molt petitetes que a vegades tapissen completament els prats. Doncs això, també aquestes. I dintre de les equisetàcies, l'equisetum, l'equiset, que és aquella planta que és tan ancestral, que tan l'hem de trobar molt abans a la línia evolutiva, no?, que també creix.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrí, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 durant l'Avant La Roca el 19 de setembre.
2: Saturday. serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
0: Museu Particular. Capítol 2. El bastó.
3: Ei, Anna.
4: Hola.
3: Què? Parlem del bastó?
4: Vale.
0: Museu Particular.
3: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó, un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X, res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, de arropenjar-se o no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
1: Wow.
3: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut amb un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta a aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadí, que eren jutges musulmans, que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians. Era un, podríem dir, com de un jutge de pau, d'avui dels
4: pobles.
3: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
5: absolutament. El mateix que ara, exacte. Sí, sí.
3: Avui, no? Que aquest m'ha robat mig pam, sí. Que aquell no sé què. Doncs, ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant si sí o
4: vara,
3: si no,
4: sí, la
3: fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i ja anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja, doncs, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula alcadí?
4: Alcadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
3: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
4: El Cadí?
3: Doncs segurament la paraula el Cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
4: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
3: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament,
4: sí,
3: aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Tant tot acabaria venint lligat, no?
4: Sí, sí.
3: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès,
4: sí.
3: Segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp,
4: sí.
3: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares, com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars uh-huh. en els quals ja establien tractes i de més,
4: cap
3: al final, era otorgant-los un sceptre. No? I aquests, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest sceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el sceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no?, després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt, durant tots els funerals, hi havia la corona i hi havia el sceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
4: Quin dispendi.
3: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de què s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també, com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava, doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil, doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
4: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
3: doncs,
4: sí.
3: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat, doncs, en aquesta forma de vestit elegant, formal... No?
4: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
3: En aquest cas, sí.
4: Jo pensava que era com a les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
3: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol l'altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar en un cotxe, t'has de treure el barret perquè et xoca amb el sostre, sí. El bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant, i per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat, evidentment, a una classe molt, molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
4: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara.
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho fareu a nivell, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i el cel es converteix... Ui, al cel! I l'os es converteix...
1: Una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersal que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo vaig pensar que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues, no s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que... Com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va i ha d'anar on va la societat. I si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió. I aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que ho volguessin poguessin formar-ne part, i així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo en aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa, perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això de que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, eh?, al que vulgueu.
0: Que tu feia masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta fatxanderia, no?, del que ha trencat un bastó, no? I,
0: ah, sí, també això?
1: Clar, ostres, trencar un bastó al mig de la gent és com, no, com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí.
0: Sí, no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art, perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré, és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això, pues, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit,
0: però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis. En un punt, Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, millor dit, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies, sí, si no ho veus, o si no... Sembla generós.
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió. O sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre, i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista, que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes. Ella el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, de voler cridar quan queia pel pou, no? Diria?
0: Sí,
1: no,
0: però ja era tard, no, tots anaven no, no. de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu, coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida del tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
2: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: Allarga't, bastó!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Cada residu compta.
5: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts de nou a una edició més de Cada Residu Compta. Avui tenim a la Tere Zamora amb nosaltres. Què tal, Tere, com estàs?
6: Hola, què tal? Molt bé.
5: Et veig remenant papers, i això deu voler dir que ens has d'explicar moltes coses, perquè el 17 de maig és el Dia Mundial del Reciclatge. I a l'entorn d'aquesta data el que hem volgut és parlar del reciclatge com aquest repte col·lectiu que tenim, un repte col·lectiu que no deixa de ser la suma de molts reptes individuals. Seria alguna cosa així o no?
6: Tot suma. És el repte que tenim tots, que tenim que tenim com a societat, de fet, podríem dir, no? I llavors, en aquest cas, doncs, hem d'incloure tots els actors més protagonistes d'aquest ambient i de la nostra societat. Llavors tenim les administracions, tenim les empreses, tenim la ciutadania i tenim totes les persones amb totes les edats.
5: Podríem pensar que reciclar, Tere, és allò de poso el cartró al blau, els envasos, és que anava a dir el plàstic i dic no, que els envasos de plàstic al groc o el vidre al verd. Però jo crec que és molt més que això.
6: Sí, de fet, diguem-ne, és una paraula que ara ja forma part, no, del nostre dia a dia des de fa molts anys i com moltes vegades passa, a vegades és un reduccionisme, no? I acabem parlant de reciclar quan, de fet, diguem-ne, reciclar és una part del procés. Uh-huh. El que hem de fer és que hem de pensar en tot allò que suposa el consum, la manera en la que consumim, reflexionar, diguem-ne, sobre tot allò que fem en el nostre dia a dia i que comporta que la nostra activitat generi una part de materials, de productes, que podríem dir així, que ja no utilitzem i, per tant, acaben tenint aquest concepte de residus. I iniciem tot aquell procés que és què fem quan hem generat, diguem-ne, aquests residus. I aquí és on apareix pròpiament el reciclatge, uh-huh, i el fet de separar.
5: És que és el que et anava a dir. En realitat, nosaltres diem, jo reciclo, a casa reciclo, uh-huh, però en realitat seria a casa separo.
6: Aquest seria el concepte que hauríem d'haver introduït.
5: Però no ho vam fer així i ara ja el tenim com interioritzat,
6: correcte,
5: no?
6: I el concepte de reciclar seria, ostres, jo quan compro, quan vaig a comprar, quan penso en el meu dia a dia i la manera que tinc de consumir i de viure, jo reciclo, és a dir, poso la mirada en allò que suposarà el meu impacte, la meva petjada amb aquesta generació d'aquests residus. Després sí que ve el fet de que tingui unes condicions a casa per poder separar adequadament tot allò que jo ja no utilitzo, uh-huh, al final de vida de tots aquests productes. Uh-huh. I llavors sí que la paraula clau és separació, i moltes vegades nosaltres no reciclem, separem.
5: Exacte.
6: Qui recicla és aquelles entitats que són les responsables...
5: Que transformen, no, diguéssim?
6: Correcte, de fer la recollida d'aquest, uh-huh, producte, d'aquest residu, que és bo que també comencéssim a canviar. És un producte, no sempre és un residu, perquè quan passa pel procés del reciclatge, com tu dius, uh-huh, bé has dit, es transforma, pot acabar sent, doncs, un nou producte, un material que sigui valuós i que aquí és en el procés en el que també entenem tot aquest procés del reciclatge.
5: Sempre ha quedat com malament, no?, aprofitar els residus, allò de les sobres del menjar, una cosa trencada que s'ha d'arreglar, però jo crec que hem de fer aquest canvi de xip,
6: encara,
5: que ja l'estem fent. Encara
6: hi ha molta gent.
5: Sí?
6: Encara hi ha molta gent. Encara et descobreixes, vull dir, quan moltes vegades tu ja tens integrat un hàbit, o fas, no?, i tens, uh-huh, en compte quan vas a comprar, dius, no, mira, compraré això això, que va en aquest envàs més gran, perquè tant per tant una bossa de plàstic menys, no? Quan has integrat això, quan tens molt clar que tu separes, quan confies poc o molt en tot el procés que pugui haver, no? Però entens que és necessari i que segur que hi ha un sistema de reciclatge prou correcte. Quan tu tens integrat tot això, et sembla que ho té el conjunt de la ciutadania, però no és així. De fet, encara ens hi trobem amb percentatges molt baixos de recollida selectiva, de separada.
5: Però això seria la separació. Jo em referia més
6: correcte
5: a tot el que envolta, no? Al reciclatge, per exemple. A mi no em fa cap vergonya en un restaurant demanar que em posin en una carmanyola, en un envàs, les restes del menjar que no m'he menjat.
6: A tu no et fa cap vergonya.
5: Però molta gent
6: però
5: encara sí.
6: Però hi ha molta gent que sí.
5: O una ampolla de vi que t'ha quedat la meitat.
6: Emportar-te-la, sí,
5: sí. Home, per favor.
6: No, per això dic que quan tu tens integrat una sèrie d'hàbits, et sembla que estan molt generalitzats, i no és el cas.
5: Per tant, llavors, continuem llançant molt menjar, continuem llançant...
6: Continues anant al bar, i si et dona per demanar aigua de l'aixeta, la resta de companys que van amb tu en el bar dirà perdona, no podem demanar una ampolla d'aigua? Sembla que... I això...
5: El tema per això és que, clar, hi ha llocs que l'aigua de la xeta és molt dolenta, Tere.
6: No sempre, però
5: de totes maneres... Hi ha països o hi ha zones del nostre país que sí, l'aigua és molt més bona.
6: De fet, hi ha ciutats, perquè
5: ciutats,
6: moltes
5: també,
6: vegades
5: sí,
6: l'aigua procedeix d'una mina o procedeix de pont... Però també és una certa... un costum o
5: un
6: hàbit
5: costum,
6: que podem tenir,
5: sí,
6: no?
5: Sí,
6: I en aquest
5: tant
6: sentit també és un element que quan t'acostumes, jo m'hi he trobat que et diuen, no, però és molt dolenta, i me la porten i dic, pues jo no la trobo gens dolenta.
5: Ja.
6: Vull dir que també és una qüestió...
5: Escolta, ho hem dit una mica, no? Però estem dient que el reciclatge és un repte col·lectiu. És un repte col·lectiu perquè l'hem de fer entre tots, però també perquè tots hi tenim molt a dir, no? Vull dir, hi tenim molt a fer, diguéssim.
6: Sí. No? Clarament, cadascú, des de l'espai que ocupa, des de les seves funcions, el seu dia a dia, les seves responsabilitats... Llavors, bueno, hem de tenir en compte que nosaltres, aquí a Catalunya, i una mica ens situem sobre la mitja en la que es troba Espanya, estem entre... fet a Catalunya sobre el 47% de recollida selectiva. I els objectius que ens marca Europa és que el 2025 ja hauríem d'estar al 55%, i de cara al 2030 al 60%, i de cara al 2035 al 65%. Això amb els residus municipals, que és el que més ens afectaria com a ciutadania, perquè són els residus domiciliaris. Per tant, hi ha molta feina a fer. Qui apareix aquí? Doncs tot el que són les condicions en les que els productes es posen en el mercat, per tant, els fabricants, les empreses, i després les condicions que permetin que reciclar o separar, en aquest cas, si utilitzem la paraula adequada, resulti més fàcil per la ciutadania. I aquí apareixen l'administració municipal, en el sentit de quin és el sistema de recollida, que sabent com respon la ciutadania, doncs com estan canviant, que ens hi trobem en molts municipis actualment, que estan canviant els sistemes de recollida per poder facilitar que la ciutadania també faci més separació i, per tant, que aquests percentatges els puguem anar assolint.
5: Jo sempre he sentit que la gent gran està molt conscienciada i que, de fet, estem recuperant hàbits d'aquella memòria, d'aquella memòria ambiental, que tu en parles moltes vegades i que em sembla un concepte molt bonic d'aprofitar el menjar del dia anterior, de fer les croquetes, de fer els canelons, de no llançar la roba sinó arreglar-la perquè li vagi bé a algú altre, d'aprofitar l'oli per fer sabó. Tot això, els avis i les àvies de la nostra generació, estem parlant, no de la generació dels més joves, perquè... Però sí que jo recordo la meva àvia amb tot això. I el jovent?
6: A veure, el jovent tenim, evidentment, una certa diversitat, no? Però per una banda han crescut en un ambient que dintre de les escoles s'hi ha treballat molt el tema de l'escola verda, de l'impacte ambiental, del que suposa el medi ambient, diguem-ne, i l'actitud que s'ha de prendre. Però després, en el seu dia a dia, doncs no sempre després continuen aplicant, no? Llavors els hi costa molt determinades limitacions que poden suposar mantenir uns hàbits, no? Llavors els temes, per exemple, de cuinar a casa, el fet de reparar roba que tu has citat ara, ja em diràs quanta gent jove sap cosir i sap fer-se una vora, o sap refer, diguem-ne, no?, una peça de roba. Llavors, aquí
5: jo
6: es perd una mica més.
5: No,
6: bueno,
5: no soc
6: ets una mica jove, eh?
5: No, gens jove.
6: No, però vull dir que és una certa contradicció que hi ha entre una visió, un saber que el repte existeix, i després, diguem-ne, doncs, posar o prendre les decisions i posar les mesures perquè puguem anar en una direcció contrària.
5: Doncs aquí al Cada Residu Compta us anirem ajudant a fer aquest canvi d'hàbits, a fer aquesta conscienciació també que ens fa falta encara en molts aspectes del nostre dia a dia. La setmana que ve més. Fins llavors. Adéu, Tere.
6: Moltes gràcies.
4: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Al POU tenim amb nosaltres Gervasi Herranz, investigador del grup Mulfox i participant de la secció d'espintrònica dins de l'exposició Quàntica a l'ICMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Benvingut, Gervasi.
1: Gràcies per la vostra invitació.
0: Tu ets experta en espintrònica, un camp que juga amb la propietat quàntica de l'espín dels electrons. Ens pots explicar en paraules més senzilles què és i per què és tan rellevant?
1: Bueno, l'espín és una propietat que tenen partícules elementals i específicament el cas dels electrons. S'anomena una propietat específicament quàntica perquè diguéssim que només a través de la descripció amb aquesta teoria es pot entendre l'espín, en concret l'espín dels electrons. Llavors això ens ho podem imaginar com si els electrons tinguessin com una mena d'imant, de moment magnètic, i té una sèrie, si ens concentrem en les aplicacions pràctiques, controlar aquest espín dels electrons pot donar avantatges en alguns conceptes nous de dispositius electrònics en particular. No? És a dir, els electrons tenen dues propietats importants. Una és la càrrega, que tots coneixem, és la càrrega que permet que hi hagi la interacció entre càrregues elèctriques, i una altra propietat important és l'espí dels electrons. Llavors, si hi ha temps per explicar una mica com és l'electrònica convencional i què la diferencia respecte a al desenvolupament de dispositius espintrònics.
0: Sí, no? I tant.
1: Va, doncs, diguéssim, tots més o menys coneixem l'electrònica convencional, que està basada sobretot en materials semiconductors, especialment el silici. El que es fa és controlar el flux d'electrons, és a dir, tenim corrents elèctrics, que vol dir que hi ha un flux d'electrons en els dispositius. No? Ens podem imaginar que hi ha en els transistors, que són els elements fonamentals en els dispositius electrònics d'avui en dia, que trobem en els xips, en els microprocessadors, etc., és la unitat fonamental. En aquí hi ha un control del moviment dels electrons. I en particular es pot fer que aquest flux d'electrons es pugui tallar o deixar passar, com si fos un interruptor, no? Seria la funció bàsica. I això es pot fer en camps electrostàtics. No? Pues és un camp elèctric i fent servir la càrrega dels electrons pots controlar que hi hagi aquest flux o no, com si fos un interruptor. Però, a part d'això, com he esmentat abans, hi ha l'espín dels electrons. Llavors, hi ha un interès en fer servir els espins dels electrons, que és aquest petit moment magnètic que només pot apuntar cap amunt o cap avall, segons les regles de la mecànica quàntica, i això ens dona una sèrie d'avantatges, sobretot en el fet que permet fer dispositius que siguin més eficients energèticament, poden ser fins i tot més ràpids. O sigui, hi ha una sèrie d'avantatges en explotar aquesta propietat dels electrons.
0: D'acord. Parlem ara de les aplicacions més pràctiques d'aquests espins. En quin tipus de dispositius o tecnologies ja s'aplica l'espintrònica?
1: Diguéssim, l'espintrònica va entrar sobretot a partir d'un cert moment que es va... La descoberta ens podríem remuntar al final dels anys 80, principis dels 90, i hi ha una propietat molt important, que és el fet que la resistència en materials magnètics pot canviar molt quan apliques un camp magnètic. I això és el que es diu la magnetoresistència gegant. Vol dir una resistència que canvia molt en el camp magnètic es van desenvolupar dispositius que explotaven aquest fenomen. I això, per exemple, va fer incrementar molt la capacitat d'emmagatzematge en els dispositius d'emmagatzematge, que eren dispositius de discos durs explotant aquest fenomen a partir dels anys 90. De fet, es va donar el Premi Nobel de l'any 2007 a la descoberta d'aquest efecte, que és, diguéssim, l'entrada als efectes de spintrònics. Posteriorment, el que s'ha anat més enllà, i no només en l'aplicació d'emmagatzematge en discos durs fent servir aquests fenòmens relligats als spins, sinó també en memòries que siguin no volàtils. Les memòries normalment són volàtils, les RAM. Sabem que, per exemple, que quan encenem un ordinador i després l'apaguem, hi ha una part de la memòria, que és la RAM, que es buida, es perd. Diguéssim, és per això, per exemple, que normalment quan engeguem el dispositiu s'ha de carregar en aquesta memòria tot d'informació relacionada amb la gestió del sistema operatiu, el que sigui, etc. En canvi, diguéssim, l'avantatge de fer servir aquests efectes magnètics que hem esmentat és que hi ha el que s'anomenen les memòries magnetoresistives o RAM magnètiques, que són no volàtils, perquè com que per explotar l'espín dels electrons necessites materials magnètics, diguéssim, la informació queda emmagatzemada en aquests de manera magnètica, en els moments magnètics. I això no s'esborra, no és volàtil. Posteriorment també s'ha desenvolupat altres maneres per fer que aquesta informació emmagatzemada de manera magnètica es pugui, de manera dinàmica, modular, per exemple, amb corrents. És tot el que... És un camp que s'ha desenvolupat més endavant, que està relacionat amb efectes que es diuen de spin torque, o sigui, vol dir que corrents en els quals hi ha una polarització de spin, tu pots fer que la informació emmagatzemada magnèticament es pugui canviar, per exemple, de spin up, spin down. És a dir, hem dit abans que els spins poden apuntar en dues direccions. Amb un corrent polaritzat amb spin, és a dir, que tots els electrons tinguin el mateix spin, pots fer que una unitat de memòria, que a la seva vegada té una direcció determinada, la pots invertir. I això és una manera de gestionar la informació d'una manera energèticament més eficient. Hi ha algunes aplicacions una mica nínxol, però és un camp en el qual aquesta aplicació produeix dispositius potencialment rellevants en el camp de l'electrònica.
0: D'acord. Llavors, si, com comentaves abans, l'espintrònica ja ha estat mereixedora d'un Premi Nobel, a partir d'aquí, quins són els reptes que us plantegeu als investigadors d'aquest camp?
1: Diguéssim, han passat uns quants anys després d'aquest reconeixement de la rellevància de l'espintrònica. S'han fet avenços molt significatius, però és veritat que, hi ha reptes, com per exemple el que dèiem abans s'ha de tenir uns efectes d'interacció entre els corrents i l'orientació d'aquests spins d'una manera el més eficaç energèticament. Llavors, dins d'aquest camp, per exemple, és la possibilitat de que aquests canvis siguin el més ràpid possible, no? I avui en dia, per exemple, és important que aquesta actualització de les dades emmagatzemades sigui el més ràpid possible, perquè cada vegada necessitem microprocessadors més ràpids. Llavors, un dels reptes és aconseguir o descobrir materials en el qual aquests efectes de control dels spins en memòries magnètiques sigui el més ràpid possible. Generalment, diguéssim, l'objectiu és arribar en el picosegon o en el nanosegon. No? I, per altra banda, s'han de trobar materials que tinguin És a dir, quan tu injectes un corrent polaritzat amb espín, el que interessa és que aquest corrent també tingui una coherència, és a dir, que normalment, diguéssim, quan tu injectes un corrent en un material polaritzat amb espín, perd la polarització d'espina al llarg, al cap d'un temps i al cap d'una distància recorreguda. Perquè, diguéssim, hi ha col·lisions a nivell microscòpic que fan que aquesta polarització d'espín es vagi perdent. Llavors s'ha de trobar també materials en els quals aquesta coherència o aquesta longitud de difusió d'espín sigui el més llarga possible. Aleshores, hi ha materials, per exemple, materials 2D, o, per exemple, materials basats en grafè, o materials topològics, per exemple, que són materials que s'han anat desenvolupant a l'última dècada, que poden permetre arribar a aquests objectius.
0: D'acord, Gervasi, doncs moltíssimes gràcies. Molt interessant tot el que ens expliques sobre l'espintrònica. Et desitgem molts èxits en el futur.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Les hormones són missatgers químics fascinants que regulen innombrables funcions al nostre cos. Però sabies que algunes hormones poden influir en el nostre comportament de formes inesperades? Un exemple curiós és l'oxitocina, coneguda com l'hormona de l'amor. Aquesta s'allibera en grans quantitats durant moments de connexió emocional, com ara un part, la lactància o fins i tot en abraçar algú estimat. Tot i això, estudis recents han revelat que l'oxitocina també pot fomentar comportaments competitius o d'exclusió en certs contextos socials. Per exemple, quan s'allibera en un grup, pot enfortir els llaços entre els seus membres, però també pot augmentar la desconfiança envers persones alienes al grup, un fenomen conegut com el parroquialisme. Aquest doble paper de l'oxitocina mostra com una sola hormona pot tenir efectes oposats depenent la situació. A més, el seu alliberament no només passa en humans. En animals com els gossos, l'oxitocina augmenta quan interactuen amb els seus amos, reforçant aquest enllaç. Aquest descobriment ressalta la complexitat de les hormones, que no només regulen funcions físiques, sinó que també modelen les nostres emocions i decisions socials de maneres sorprenents i, de vegades, contradictòries.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vins i teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: avui molt especials. La Clara Isamat, sommelier i periodista, fotògrafa, escriptora, de tot.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda, Clara.
1: Gràcies, Dominique.
0: I també amb la Marlès Martínez, que treballa, és tècnica a Ramats de Foc, que és un...
2: Hola.
0: Hola, hola Marlès, benvinguda. També un tema molt interessant, que parlarem després amb la Marlès. Bueno, la Clara ens ha portat un vi que té molt bona pinta.
1: I que no té etiqueta.
0: Que no té etiqueta. O sigui que segurament és un vi una mica de mínima intervenció.
1: Absolutament. Bueno, o de màxima observació, com sempre m'agrada dir al sí. company Jordi Esteve, del Celler Rim de l'Empordà, que em va deixar aquesta frase una vegada i vaig dir, me la faig meva, perquè la mínima intervenció és un concepte extremadament subjectiu. La màxima observació també podria ser-ho, però en aquest cas jo crec que és bastant objectiva.
0: Sí, sí, perquè la gent es pensa que... Bueno, la gent, hi ha gent que pensa que els vins naturals són res, vi i ja està. I no és ben bé això. Vull dir que necessita igual o més feina que un vi més convencional.
1: Màxima observació, sobretot a la vinya.
0: Sí, sí, exacte. Sí, sí. Bueno, ja parlarem dels vins naturals més endavant, però si ens pots explicar una mica tu com vas arribar al món del vi i
1: què és. I tant. Bueno, jo arribo en el món del vi quan obro el meu restaurant el 2005. Jo no venia de l'hostaleria. Sí que bevia vi com moltíssima gent, però no venia d'hostaleria. Jo venia de premsa, com a fotògrafa de premsa. Em defineixo més com a comunicadora, com a periodista, i no he estudiat periodisme, però sí que he treballat a premsa molts anys. I jo obro el meu restaurant el 2005 a un poble molt petit que es diu Ventalló, que està a l'Alt Empordà, molt maco, amb la sensació de que portar un restaurant és fàcil, no? I no, va ser un drama. O sigui, les primeres setmanes un drama, però bueno, a poc vam anar fent. Jo estava a la sala i, clar, jo m'adonava que la gent em preguntava sobre vins. Jo no tenia ni idea, no? I vaig decidir estudiar, vaig fer el curs de sommelier al CET. I en aquella època, jo sempre m'agrada explicar que vaig tenir la sort de que em van parlar d'un restaurant que jo no coneixia, que es deia el Celler de Can Roca, que, clar, el tenim molt a prop, el tenim a Girona, i tenim el Josep Roca, que és una persona molt generosa en aquest sentit, a l'hora de... Per mi és un mestre. I, bueno, vaig tenir la sort d'anar-hi un dia i preguntar-li si podia, doncs, aprendre amb ell i fer pràctiques allà al celler. I vaig estar ben bé 3-4 anys combinant la meva feina del restaurant amb els cursos de sommelier amb les pràctiques al celler Can Roca. I d'aquí, i després ja a poc vaig veure que la fotografia tenia molt de semblança amb la meva manera d'apropar-me a la foto, igual que en el vi, no? Que al final el que més m'interessa a dia d'avui del món del vi és veure qui hi ha darrere les ampolles, no? I m'agrada fer aquest paral·lelisme amb la fotografia, que he canviat l'objectiu per l'ampolla. He canviat de vidre, però ara miro a través d'aquest vidre, que és el de l'ampolla.
0: Que maco. Però segueixes fent...
1: De sommelier?
0: No, de sommelier sí, però de tipus de periodisme, de foto...
1: Bueno, com a fotògrafa de premsa ja no, fa molt de temps que no, però sí que he tornat a agafar la càmera i ara sí que junto el coneixement de la càmera de fotos amb el vi i explico històries a través dels dos vidres, podem dir, amb els documentals que he fet.
0: Val.
1: O sigui, va haver un moment en el que jo deixo el restaurant el 2013 i torno a agafar la càmera.
0: Val.
1: I allà surten aquests darrers projectes que he fet.
0: Val. I el restaurant encara hi és?
1: No, el restaurant ja va tancar uns anys després de deixar-lo jo.
0: I el que era cuina casolana?
1: Era, bueno, en aquell moment, ara sembla que tothom té hort propi d'aquests restaurants, sobretot fora de les ciutats, evidentment, però nosaltres el 2005 ja teníem hort propi. Era, bueno, podem parlar que era una cuina, la chef, la cuinera, l'Antònia Quiñones, ella va estudiar a la Hoffman, i llavors era un tipus de cuina com molt elaborada, molt de producte, respectant el producte, no buscàvem un restaurant com de grans, no? Una gastronomia com molt elaborada, sinó més de producte, d'hort, de temporada, aquesta idea, sí.
0: I els vins que hi havia a la carta eren vins locals? Perquè això és un tema, no sé si estaràs d'acord, però moltes vegades trobo que estàs en un restaurant i hi ha molts vins de fora i de locals pocs.
1: Jo he anat canviant bastant. Si veiessis la meva primera carta de vins, m'encanta, perquè, bueno, es parla de la meva història, no? I és molt maca. Però sí que és veritat que en un primer moment vaig fer una aposta important per vins locals. Mm. I, de fet, me'n recordo que em vaig presentar el primer any al Cartaví.
0: Ah.
1: I no vaig guanyar. I em vaig emprenyar tant. Va ser molt divertit. Sempre és una anècdota que explico amb carinyo, perquè, clar, jo em vaig presentar amb la meva carta, que a més l'havia fet jo físicament tota, hi ha molta feina darrere, i em vaig presentar, no me'n recordo quina va ser la primera edició, però per lo millor del 2007, por ahí, o 2008, o sigui... I clar, jo em vaig presentar i em van enviar correus de... I com per confirmar la meva assistència, correus, trucades, jo pensava, això és que he guanyat alguna cosa, no? O sigui, amb la meva innocència, no? Anava cap allà, i clar, i arribo allà el dia dels premis, amb un espai supergran al Diagonal de Barcelona, i totes les cartes exposades ja estaven exposades també, les del Celler Can Roca, les del Bulli, que en aquell moment encara estaven actiu, i vaig dir, què estic fent jo aquí, al costat d'aquestes cartes de vins? Yeah. I clar, evidentment, no vaig guanyar. Va guanyar el Celler de Can Roca, va guanyar el Bulli, i clar, jo em vaig emprenyar molt, perquè era, si ens poseu a tots en el mateix sac, jo mai arribaré a tenir una visibilitat, o sigui, mai arribaré, i no vull tampoc ser ni el Celler de Can Roca ni el Bulli, no? Bueno, vaig escriure un mail a tots els organitzadors, queixant-me de... amb cari, bueno, amb respecte, evidentment, però dient, ostres, que clar, si aneu per aquí, aquí ningú tindrà és visibilitat. Difícil, sí. L'any següent vaig quedar segona.
0: Ah, mira!
1: No sé si va tenir alguna importància la meva pressió, però sí, vaig tenir una aposta important als vins locals, tota aquesta anècdota és per explicar que sí, que treballava molt en català.
0: Sí.
1: Poc a poc he anat entenent que per mi el vi cada vegada té menys fronteres. Però bueno, hi ha molts locals en el món de l'hostaleria. Vull dir, uns apostaran per localitat zero, per dir alguna cosa, i altres doncs t'obriran a altres mons, no? Vull dir, jo ara vaig una miqueta més a una filosofia, potser, més que localitat.
0: Sí, jo crec que és molt interessant tenir tant locals com altres vins, perquè de vins hi ha molts i molt interessants a tot arreu. Vull dir que tampoc ens hem de tancar, crec jo, a tipus de vi, però que crec que sí que és important tenir una mica de presència de vins del voltant, no?
1: Evidentment. Aquest que t'he portat, que no hem dit qui era, això ho he portat perquè, bueno, com saps, ara fa un parell d'anys, ja farà que vaig presentar el meu darrer documental a finals del 23, La Contraetiqueta, i això és un vi que podem dir que és un vi rebel. Això és un vi de Masmoya, que està a Calonja, que no fan etiquetes perquè venen a... No sé si els coneixes, a Masmoya.
0: Em sembla que surten al llibre del Jordi Luque, potser.
1: Sí, també surten al llibre del Jordi Luque, en el meu també i en el darrer documental també. I per mi és una història de superació i de rebel·lia total. I això és una varietat que es diu Jaquet, que és local i que és divertit, com la Montse Moya ho explica, perquè és el vi de les bruixes. Pensat que ens aniria molt bé a tu i a mi. No sé tu, però jo una mica bruixa, sí que de vegades ho soc. I bueno, o sigui que, evidentment, parlo de... També busco coses locals amb històries, no? I és completament natural, aquest vi.
0: I quina història hi ha darrere aquesta ampolla? Es pot explicar o què?
1: Sí, i tant. Jo l'explico breument. Qui vulgui, tingui interès a saber-ne una miqueta més, convido a que vegi el documental que ara fa res l'he posat en obert en el meu canal de YouTube, de Vinos Compartidos, que es diu el meu canal. I és una història de superació, pensem que estem en un mas del segle de fa 600 anys i no han canviat la manera de fer. Però durant, sobretot, a finals del segle XX i des de la meitat del segle XX fins a finals del segle XX, els van intentar tancar el mas perquè els obligaven a entrar a indústria. Per una banda, tenien també la pressió turística de la Costa Brava, que tothom estava venent els terrenys per edificacions, i ells van aguantar, i després els van posar... La Generalitat els va denunciar perquè no volien entrar a indústria. I van aguantar. I la Montse explica en el documental que van ser tossuts, i el Lluís Moya, que és el pare, diu, no, vam ser rebels. Perquè es van rebel·lar. I gràcies a una llei, ara ho diré de memòria, però de l'edat mitjana, doncs van aconseguir parar aquesta denúncia perquè un mas és vivenda i feina alhora. I ells no estan en indústria. Vull dir, estan fora d'indústria i elaboren vins. Llavors, és el que jo parlo a la contraetiqueta d'altres realitats fora del sistema preestablert de més industrialitzat, de les denominacions d'origen. Llavors, aquesta és una realitat i té aquesta història. I la Jaqué també, com a varietat, té una història. I ara, i la grandesa de Masmoya i altres masos que també estan a Calonja, que han aguantat igual, és que gràcies a aquesta rebeldia, que ho explica molt bé el Lluís Moya a la contraetiqueta, és que tenen ara varietats de raïm úniques al món. Mm. Úniques al món. Mm. És fort, eh? Si haguessin entrat a la indústria, les haguessin hagut d'arrencar i això no existiria.
0: O sigui, que ja les tenen, les tenen ja des de sempre.
1: Des de sempre.
0: I aquest jaqué és una...
1: És una d'aquestes. És una d'aquestes.
0: Ostres, que interessant, sí. I això ara es busca molt, a les varietats.
1: Exacte.
0: Sí, tipus...
1: Exacte. I ahir s'han fet un estudi en la Universitat Rovira Virgili i amb la Universitat de La Rioja i estan recollint tota la informació, perquè potser tenen un cep d'una varietat, eh? No, no pensis que tenen unes vinyes molt grans. Vull dir que gràcies a aquesta rebeldia ara tenen un patrimoni vitivinícola espectacular.
0: I segur que són varietats que... a nivell d'aguantar sequera, canvi climàtic, seran molt interessants.
1: Molt adaptades, sí, sí. Molt resistents.
0: Sí.
1: Moltes, aquesta és un híbrid. Mm-hmm. Penso que en realitat tu no pots elaborar dintre d'indústria amb un híbrid. Mm-hmm. Però, clar, la jaqué és una varietat que aguanta perfectament tot aquest canvi climàtic. No?
0: Clar, això és un altre tema. Els híbrids també és un tema molt interessant i molt, així, hi ha opinions de tot. Però, clar, amb tot el que ens ve, sincerament, pot ser una alternativa vàlida i molt interessant. Vull dir que...
1: Interessantíssima. Sí, sí, però, clar, en teoria no pots.
0: Ja. Bueno, igual les coses canvien, a saber.
1: Tant de bo.
0: Sí. I què més? Llavors, els teus documentals, que ens expliques una mica de què tracten?
1: El meu primer documental, quan vaig al restaurant i vaig tornar a agafar la càmera, ja feia temps que jo treballava en vins naturals. I feia temps que volia com compartir-ho. Pensa que era un moment, et parlo del 2015, on encara no hi havia aquest boom de xarxes socials, existia una miqueta el Facebook, i a internet no hi havia tanta informació. Aleshores vaig tenir la necessitat, penso, de compartir el que jo havia anat veient, i ja feia molt que anava a fires també a França i per Espanya, i vaig decidir fer un llibre, que és el de Raïces del Vino Natural, i amb la càmera nova que tenia, que imagina't si feia temps que no agafava una càmera, vaig veure que tenia vídeo, també. I vaig començar a fer fotos i, hòstia, però això també té vídeo, no? I vaig començar a fer vídeo, tinc una neboda que va estudiar a l'ESCAC i em va dir, va, t'acompanyo, no sé què tinc, vinga, va. Pues va ser tot, el primer documental que es fermentació espontània, va ser tot realment espontani. I, bueno, és un viatge molt maco a través de productors de vi natural de tot l'estat, no? I una miqueta reflexions. Tant el llibre com el documental és una feina feta en paral·lel, no? I al final és el primer documental que hi ha de vins naturals i jo diria que l'únic a dia d'avui, doncs que mostra una miqueta aquesta realitat que estava començant a fer-se parlar, però la gent, el consumidor final, per dir-ho d'una manera, encara no li havia arribat aquest concepte. Ara ja està per tot, no? I després, aquest seria el primer documental que, com sempre, el presento al Mos Festival, que és un festival de vi de Vilafranca al Penedès que celebra final d'any, que jo el recomano molt i molt. I és com l'excusa meva per anar presentant els documentals en allà, perquè també és com casa, és família, no? I vaig presentar aquest documental, després em va agradar l'experiència, vaig fer un segon documental que es diu Revolució Líquida, que parla de la figura del sommelier, que és la figura que jo conec i la que treballa en hostaleria, i el darrer és el de la contraetiqueta, que parla d'aquestes altres realitats fora del sistema preestablert.
0: I els podem trobar per internet, llavors?
1: Al canal de YouTube de Vinos Compartidos. Els vaig penjar fa una setmana en obert. He decidit que es vegin.
0: Bé, sí, sí.
1: Que es vegin, que la gent opini, que els comparteixin. Vull dir...
0: Molt bé. I parlant de la figura del sommelier, tu què creus que és important quan estàs, per exemple, en un restaurant o una botiga, el que sigui, la figura del sommelier, com creus que ha de ser? Perquè hi ha molts tipus de sommeliers.
1: Penso que, jo entenc sobretot la figura del sommelier a hostaleria. És cert que ara s'ha obert molt més, però l'entenc a hostaleria. I la figura del sommelier és acompanyar el client perquè estigui a gust a casa teva i perquè s'ho passi bé i entrar en la mesura que el client et deixi entrar. Et deixa molt, entres, no et deixa fora. Vols aquest tipus de vi? Perfecte. Vols un altre? Al final és, tu tens una proposta i has de vendre aquella proposta i que la gent se senti còmoda. Per mi és això. Hi ha gent que vol escoltar més coses, hi ha gent que ve a xerrar i fa una copa de vi i tu has d'estar com per allà i clar. Punt.
0: Sí, has de ser una mica psicòleg, crec.
1: Sí, és una, és un, és una paraula que s'ha fet servir molt quan es parla de sommeliers. Sí, jo més que psicòloga ho veig com, com un acompanyament. Potser has de tenir sensibilitat en saber fins... Perquè són, de vegades són gestos, són mirades, són, has d'interpretar el que el client vol o no vol o et deixa entrar o no et deixa entrar. Aquí és una miqueta sensibilitat i cadascun és el que és. Sobretot no s'ha de ser, no s'ha d'impostar, no, no has d'estar per sobre del client.
0: Clar, i no ser ni prepotent ni...
1: Per això en la vida en general, classe. No?
0: Sí, sí, sí. Sí, suposo que sí, es podria... Suposo que si la gent és així en el seu ofici, doncs potser són així en la seva vida, és veritat. Val, i ara en quin moment estàs, Clara?
1: Doncs ara estic en un moment molt maco. He estat treballant fins fa uns mesos també a hostaleria, en una vinoteca al centre de Girona, que es diu la Vinoteca Brots de Vi, on m'han permès també fer una tria molt maca de vins. També me n'he adonat que ja amb l'edat estar al servei és molt dur, moltes hores dreta, i bueno, de moment ho he deixat, però bueno, tornarem en un altre format. I ara estic en projectes nous, de sempre al voltant del vi natural, amb la idea de fer un llibre, d'escriure un llibre, perquè penso que això que et deia, que el primer llibre el vaig treure el 2015, doncs en 10 anys el canvi ha sigut espectacular. Aleshores, vull explicar una miqueta què ha passat durant aquests anys dintre del que és el vi natural, no? I bueno, ja estic ara fent viatges, sortint, viatjant, visitant, per començar a crear una miqueta el contingut d'aquest llibre i escriure'l.
0: A poc a poc.
1: A poc a poc, el que em permeti la vida.
0: Sí, sí, sí, és que escriure un llibre té...
1: I a més en el tema del vi natural és que hi ha tants de... O sigui, li ha arribat a la gent tantes coses que intentar posar una miqueta d'ordre de tot el que hi ha no és fàcil, no? I he de dir que tinc la sort de conèixer a dos persones que es diuen Pablo Alonso i Eva Parga, que treballen al CSIC, i són antropòlegs, i el Pablo Alonso, que, bueno, l'ha escrit ja però encara no l'ha publicat, un llibre que per mi, o sigui, m'ha canviat completament la idea de l'origen del vi natural a Espanya, no? I ha fet una recerca espectacular, que li estic molt agraïda que l'hagi fet i que me l'hagi deixat llegir, perquè m'ha canviat tota aquesta perspectiva de que pensem que nosaltres venim darrere de França amb el tema del vi natural. No? La discussió entre vi natural i vi artificial, que pensem que és una cosa moderna, ve del segle XVI. O sigui, no és una cosa novedosa i llavors és molt maco ara, si tinc l'oportunitat d'escriure, o que espero que sí, aquesta és la meva intenció, doncs poder donar un context absolutament diferent al que jo tenia, fins i tot fins ara, fins fa molt poc, no?
0: Clar, és que quan et trobes amb articles o recerca, o coses, treballs de recerca que poden aportar més informació molt interessant, també. Perquè al final hi ha molta gent que ho veu com un moviment que passarà, i la veritat és que un moviment no és, perquè el vi natural ja, quan s'elaborava vins a Geòrgia fa 6.000 anys, ja era quasi, jo diria, natural. El concepte és el mateix, crec. I parlant de vins naturals, ens expliques una mica com s'elaboren, on... Perquè jo crec que hi ha gent que els hi encanta i hi ha gent que estan totalment en contra.
1: És curiós, com perquè a mi m'ha passat, quan estava treballant a la vinoteca, quan explicava que tenien vi natural, la gent físicament feia com un salt cap enrere i dient, alguns clients deien, no, és que a mi no m'agrada el vi natural. No? També m'he trobat, quan tenia restaurant, que potser venia algú al restaurant, li posava li posava vi, li deia que tenia un 10% de merlot, i feia el mateix. Diu, ai, és que no m'agrada el merlot. Vull dir, tot depèn de les experiències que hagi tingut cadascun. Si un fa aquest gest de no, he tastat un vi natural i no m'ha agradat, bueno, si no vol continuar tastant és perquè ja no té interès, no passa res, no? Però penso que darrere d'aquesta reivindicació de vi natural... no hi ha únicament una expressió organolèptica en els vins, que sí que la trobem, que són diferents. A mi sempre m'agrada explicar que els vins naturals seria com si ara haguéssim de beure llet acabada de munyir. Mm. És absolutament diferent a la que comprem del tetrabric, no? Mm. Doncs venim una miqueta per aquí, no? Però que darrere d'aquesta idea de vi natural hi ha una reivindicació molt forta en contra de la industrialització i l'homogenització del gust que venim ja des dels anys 80, mm-hmm. no? Aleshores, en realitat, com a definició, si tu busques la normativa, vi és suc de raïm fermentat. Mm-hmm. I això és el que és el vi natural. Mm-hmm. Clar, el tema és, que això també ho ha trobat, ho parla el Pablo Alonso, aquest amic, és hi ha un concepte legal que és el fictio juris, que jo no coneixia perquè no soc advocada, no tinc ni idea, però que al final que hi ha lleis que, tot i saber que aquella llei no és real, no és certa, perquè tots sabem que el vi està intervingut, tot el vi es considera natural. Mm. Llavors, aquí crea un conflicte que ve de lluny i que ha canviat el context, evidentment, i en el nostre context, com vivim en un moment on tot ha d'estar etiquetat, la gent vol una etiqueta de vi natural, igual que la vol de vi ecològic, però això és inviable, perquè legalment tu no pots posar vi natural a l'etiqueta, no? M'estic anant una miqueta a la teva pregunta, eh? Però al final, perquè la gent entengui que vi natural és una elaboració d'una viticultura, per mi, una viticultura artesana, no entenc una producció de vi natural a nivell industrial, tot i que si ens quedem únicament amb la definició enològica, la pot fer qualsevol, que és no ficant-hi additius i ja està. Llavors la podria fer qualsevol, però per mi té una vessant molt important que s'apropa més a l'artesania, que s'apropa al viticultor elaborador, que treballa les pròpies vinyes, que hi ha un context o social, també cultural, dintre d'aquest petit celler, i després l'elaboració, no? Que l'elaboració ha de ser amb una cura infinita i buscant aquesta autenticitat i aquesta mirada lliure, uh-huh. d'un territori que ha estat sobreexplotat moltes vegades. Jo penso que el moviment, o el vi natural, a mi sí que m'agrada parlar una miqueta de moviment en aquest sentit, penso que és el gran canvi que ha passat en el món del vi al segle XXI.
0: Mm-hmm. Sí.
1: O sigui, fins i tot ha fet o ha aconseguit que cellers que abans intervenien molt més els vins, cada vegada intervenen menys. Mm-hmm. O ara utilitzen tipus de recipients que fins ara no s'atrevien. Fins i tot les denominacions d'origen amplien els seus plecs de condicions perquè entrin també, potser, vins elaborats en el maldit àmfora, que no hi ha cap vi elaborat en àmfora, són gerres o tinajas en castellà. Doncs, bueno, ara accepten això, no? O ara damajoanes, o ara realment amb sulfurosos molt baixos, fermentacions espontànies. Hi ha hagut un canvi que ha coincidit amb un context social d'un interès de saber què és el que va bé, de naturalitat, d'artesania, de proximitat, que se l'estan complint també els grans cellers. Uh-huh. I benvingut sigui.
0: Uh-huh. I tu creus que pot haver-hi una producció gran amb un celler, imagina't un celler, com dius tu, gran, poden fer una producció gran de vi natural? O és més, suposo que és una mica més complicat.
1: Bueno, jo crec que, clar, si centrem, que és el que li ha arribat al públic en general, que vi natural és aquell que no conté sulfurós afegit, això és molt senzill a nivell enològic. Tens molts altres ingredients o sistèmics enològics que et fan la funció del sulfurós, i llavors tu pots dir no conté sulfurós afegit. Mm-hmm. Però has fet altres tractaments en el vi. Així sí que es pot fer. Uh-huh. I tu pots dir que és natural. De fet, està prohibit posar vi natural a les etiquetes, però jo he vist vins de cellers importants que comencen a posar vi natural uh-huh. a les etiquetes. En teoria no poden.
0: Yeah.
1: En canvi, gairebé tots els productors que conec, que són viticultors, elaboradors petits, ningú posa la seva etiqueta que és vi natural.
0: Yeah.
1: Ells fan vi.
0: Bueno, la prova aquí, no?
1: La prova aquí, vull dir, i a més, i sense etiqueta. Vull dir que, sí, clar, quan un concepte té un interès comercial, evidentment la indústria s'ho apropia. Mm. També va passar amb la viticultura ecològica, no? Que en un primer moment, en els anys que va començar tot això, els anys 70, 80, era un concepte molt més a prop del vi natural que del que serà la viticultura o un vi ecològic, saps?
0: Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, Clara, ja Se'ns ha acabat el temps, veig.
1: Ja? Mira que porto papers per dir un munt de coses.
0: Però no, podem seguir parlant, però hem de també parlar amb la Marlès, o sigui que podem fer com una taula rodona, perquè és un tema molt, molt interessant. Si no, hauràs de tornar, Clara, a parlar.
1: Encantada.
0: Fem una petita pausa i parlem de seguida amb la Marlès de Ramats de Foc.

0: Doncs ara estem aquí, hem tornat, hem escoltat una peça de Masovitz, Music for Video. I ara parlarem amb la Marlès Martínez, que és tècnica d'enramats de foc, que ara ens explicarà què és exactament això. Hola, Marlès.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs, primer, si et sembla, si ens expliques una mica tu la teva trajectòria i després ja entrarem a parlar de ramats de foc.
1: Val. Doncs, bueno, jo de formació soc enginyera agrícola, però bueno, quan vaig acabar la carrera universitària tenia moltes ganes de treballar al camp, és a dir, de viure de primera mà, i vaig decidir anar a l'Escola de Pastors de Catalunya. I, bueno, arran d'anar a l'Escola de Pastors, doncs vaig acabar amb el meu propi projecte de ramaderia, on tenia 150 cabres, sortíem a pasturar cada dia, i, bueno, fèiem formatge, fèiem iogurt, i, bueno, allà vaig estar 6 anys elaborant els meus propis productes, i quan estava pasturant, doncs vaig començar a formar part de Ramats de Foc, com a productora adherida al projecte. I, bueno, fa coseta de 2 anys, per motius personals vaig haver de deixar el meu projecte i llavors des de Ramats de Foc se'm va demanar si volia doncs, formar part del projecte com a tècnica i vaig dir, mira, doncs, endavant. Al final era seguir dins del sector que havia estat tants anys treballant i doncs, des d'un altre punt de vista, però seguir de vinculada al sector.
0: Molt interessant. I a l'Escola de Pastors on és?
1: A l'Escola Pastors està al Pallars, a Pallars Sobirà, per la zona de Sort, i bueno, això és una formació que són 6 mesos, tens 2 mesos de teoria i després 4 mesos de pràctiques en projectes ramaders d'arreu del territori.
0: I té molts alumnes? Vull dir, hi ha gent que vulgui fer de pastor o de pastora?
1: Sí, bueno, normalment són unes 20 places, però que això pot variar en funció de l'any, perquè sí que des de l'Escola de Pastors doncs, es fa com un procés selectiu, no? On es vol que els alumnes que entrin doncs, siguin gent que realment doncs, es vulgui dedicar al sector. No? Al final és el sector primari és un sector que està molt envellit, que bueno, cada any estan tancant explotacions ramaderes, i bueno, al final doncs, es vol formar gent perquè bueno, doncs, tirin davant doncs, aquests projectes.
0: Clar, ens interessa a tots això, a totes, no?
1: Correcte.
0: Sí, sí. Bueno, doncs, llavors, si ja ens pots explicar ara una mica de què tracta els Ramats de Foc.
1: Sí, doncs mira, Ramats de Foc és un projecte que tens a la Fundació Pau Costa, que és una fundació sense ànim de lucre que es dedica a tot el tema de l'ecologia del foc, és a dir, estudiar tots aquests grans incendis que estem patint aquestes darreres dècades, doncs es dedica a estudiar tota aquesta dinàmica d'aquests incendis. Llavors, dins d'aquesta fundació hi ha el projecte Ramats de Foc, que va néixer el 2016 a Girona amb la intenció de connectar la ramaderia extensiva amb tota aquesta gestió del risc d'incendi. Llavors, el que es va intentar era que tots aquests ramaders que estaven pasturant en zones estratègiques de risc d'incendi, que són unes zones que han delimitat bombers de Catalunya, doncs des del projecte el que s'intentava era doncs, donar valor al producte que generaven aquests productes ramaders. Uh-huh. Es va crear el logo de Ramats de Foc i llavors el que es va fer és posar en contacte el que seria productors amb restauració, comerços, amb el client final, perquè tu quan estiguessis consumint o comprant aquest producte, doncs siguessis conscient de la feina que estava fent aquell ramader.
0: Ah, està molt bé, és com un win-win, no?, una mica.
1: Correcte, sí. Llavors, Ramats de Foc sí que és veritat que des de 2016 ha anat evolucionant i sí que al principi només era com si fessin segell, és a dir, producte, però amb el pas dels anys, doncs, parlant amb els ramaders, ens hem donat compte que, bueno, diguéssim que el segell de moment no salvarà el sector i que des del sector que ens estan demanant era doncs, ajudar-los en tot més del seu dia a dia, com pot ser ajudar-los en tràmits burocràtics, que com ben sabem és un dels problemes que tenim en el sector primari i a la ramaderia i pagesia, tota la burocràcia que hi ha des de l'administració, doncs des de Ramats de Foc doncs, ajudar-los en aquest sentit, com pot ser el tràmit d'ajuts. Després també És a dir, tota aquesta feina que estan fent, doncs que se'ls compensa econòmicament, és a dir, que molts ramaders estan pasturant en aquestes zones que s'han de tenir gestionades, perquè bombers ens estan dient que és important que això estigui gestionat, doncs aquests pastors que estan fent aquesta feina doncs tenen una compensació econòmica que els ajudi a seguir endavant els seus projectes.
0: Ah, està perfecte.
1: Molt interessant. Com...
2: I perdoneu que em fiqui, i ho aconseguiu?
1: Bueno, en això estem, no? És a dir, crec que una de les coses que estem lluitant molt fort aquests últims anys és aquesta incidència política de, bueno, que s'ho creguin i que apostin per aquest model de potenciar la ramaderia extensiva, perquè realment és clau, tant pel sector com pel nostre país. No només un tema de perquè les explotacions no tanquin, sinó pel benestar del nostre propi país.
0: Uh-huh. I són ramats de cabres, d'ovelles o de les dues coses? Suposo
1: de
0: que
1: tot. Tenim de tot, sí. És a dir, dins de ramats de foc, entre qualsevol tipus d'animal que faci silvopastura, és a dir, que estigui pasturant al bosc, uh-huh. I poden ser cabres, poden ser ovelles, poden ser vaques, tenim rucs, cavalls, és a dir, tenim tota representada tot el tipus de bestiar.
0: Uh-huh. I com funciona llavors? Els bombers us diuen, mira, necessitem que vagin tal a aquest lloc, o com...
1: Sí, bueno, més o menys, sí. És a dir, bombers és qui marca la cartografia, és a dir, del que seria el mapa de Catalunya, bombers ens marca quines són les zones estratègiques, és a dir, zones que han d'estar gestionades, és a dir, que això vol dir que han de ser zones que en el cas que hi hagués un incendi han d'estar, bueno, el que es diu netes, però bueno, ens agrada aquest terme, perquè llavors no està net el buit, sinó que el que necessitem és que no hi hagi tanta biomassa combustible en aquestes zones. Uh-huh. Llavors els bombers ens diuen quines zones són i que també poden ser zones que, si les tenim gestionades, per ells sigui un punt on ells, per exemple, si hi ha un incendi, doncs ells puguin actuar des d'allà, no? I que aquest incendi, doncs, per exemple, no avanci. Uh-huh. Llavors, perquè com podem gestionar totes aquestes zones? Doncs bé amb maquinària o, si no, també pasturant. Uh-huh. Llavors, bombers ens marquen on nosaltres hauríem d'anar a pasturar, i llavors, ramaders, pot ser que hi hagi un ramader que ja estigui pasturant en aquestes zones i que ens digui, escolta, mira, que vull ser ramats de foc. O a la inversa, que nosaltres haguem detectat sobre mapa que hi ha zones que no hi ha ningú pasturant i que busquem algun ramader que estigui a prop i que li pugui encaixar el fet d'anar a pasturar aquestes zones.
0: I com es desplacen cap al lloc?
1: Cap a la zona?
0: Sí.
1: Depèn, és a dir, hi ha gent... És a dir, encara hi ha algun ramader a Catalunya i esperem que tot això es torni a recuperar, que fa transhumància, és a dir, sí, que es mou d'una zona a l'altra caminant amb el bestiar, sinó molts cops amb camió. Un camió es porta, llavors, si hi ha infraestructura ramadera, és perfecte, perquè així tens un corral on el ramader pot anar-hi i pot estar els mesos que estigui gestant aquella zona, o si no, normalment s'habilita amb espais per dur-ho a fer.
0: Tens alguna pregunta?
2: Sí, Marlès, bueno, el nom m'encanta, eh? Sí. Ramats de foc, és fantàstic, està molt ben trobat. Tota aquesta feina que esteu fent ajuda a les noves generacions a que vulguin tornar a fer de ramaders? Perquè en el tema del vi natural sí que hi ha hagut una tendència que la gent ara hi ha com comunitat i volen, uh-huh, i tornen a la vinya i també són protectors del paisatge i de contraincendis, això també s'ha vist. Uh-huh. I m'interessa molt això, com ho viuen les noves generacions, si hi ha com un interès en tornar a la natura, no?
1: Sí, a veure, jo crec que hi ha molta gent jove que s'està incorporant ara al sector, i que sí que la gent que s'incorpora al sector ramader tendeix a anar més cap a una ramaderia extensiva, a un tornar a recuperar tot el tema de la pastura, recuperació de terrenys. Sí que és veritat que, bueno, el sector ramader és un sector que està bastant tocat a nivell econòmic, llavors costa molt iniciar un projecte de zero, costa molt l'accés a la terra. Llavors, bueno, jo crec que són els factors d'intent. Jo no crec que sigui un tema de que no hi hagi gent, sinó les dificultats que hi ha per engegar un projecte ramader.
2: Uh-huh. Total.
0: I quanta gent teniu? Quants ramaders i ramaderes teniu?
1: Ara mateix uns 91 ramaders adherits per tot Catalunya, sí.
0: Que bé, això...
1: Sí, sí, i amb intenció de poder anar creixent més, és a dir, que cada vegada doncs, més gent s'adhereixi, que aquestes zones de gestió d'incendi, al final la cartografia aquesta que marca bombers és una cartografia dinàmica, és a dir, no és una cosa que és tancada, sinó que cada any es poden obrir noves zones i es poden anar fent cada vegada més gran. Doncs, amb la idea que cada vegada hi hagi més ramaders que estiguin pasturant.
0: Sí, jo la primera vegada que vaig sentir parlar de vosaltres crec que va ser amb el Josep Serra de la Vinyeta.
1: Sí, correcte, sí. Amb el Víctor Rojas, que sí. Està allà.
0: Sí, i em va semblar bueno, un tema molt que ens, bueno, que ens interessa a tots, també.
1: Correcte. Que... Sí, sí, de fet, el ramader que tenen allà pasturant és Ramat de Foc. El Víctor, de fet, és un dels exemples que encara fa transhumància. Ell sí. Pastura al Cap de Creus, pastura després a la Vinyeta, i ara mateix està a l'Alta Garrotxa pasturant, també.
2: Aquest el conec, el Víctor, personalment. Sí, perquè també va a les vinyes de la Gotina, que està allà a Sant Climent Sescebes, i també l'he vist per allà. A l'Albera, vamos.
1: Sí, sí, de fet, bueno, trobo que és una sinergia molt maca la de la pastura i les vinyes.
0: Sí. Sí, sí, sí, perquè realment és com un cercle, no? És...
1: Correcte.
0: I quins altres projectes teniu, Marlès? Teniu una cosa de tastos o no sé què vaig veure de sabores del Ramats?
1: Sí. Sí? Bueno, al final, Ramats de Foc, anem buscant com maneres de potenciar doncs, això, el producte dels ramaders que estan adherits. Intentem anar fent com diferents campanyes o projectes que intentar doncs, ajudar-los en el que bonament puguem. I ara, per exemple, fa poquet vam fer una iniciativa a l'Alta Garrotxa, que es diu Ramats de Foc a Taula, que el que es va fer és posar en contacte ramaders de la zona amb restauració també de la comarca. D'aquesta manera que es poguessin crear com sinergies, no? És a dir, que restauració pogués elaborar productes de ramaders i d'aquesta manera doncs, potenciar el producte de proximitat. I realment va ser una iniciativa molt única perquè doncs, va crear com tot un espai de perquè es coneguessin de cuinar els productes d'aquests ramaders i que, si tot anava bé, doncs, que fins i tot els pogués incloure a la carta d'aquests restaurants. I, bueno, van acabar tots molt contents i ara estem intentant replicar-ho a Muntanya de Prades i amb la idea, doncs, que es pogués anar replicant arreu del territori.
0: Clar, sí, sí. I aquest tipus de projecte existeix en altres països?
1: És a dir, Ramats de Foc com a tal, no? De fet, som bastant pioners i també, per exemple, des de la resta de l'Estat, molt cops ens demanen d'explicar la nostra experiència, perquè no, o sigui, no hi ha res semblant, no? És a dir, sí que hi ha com petites iniciatives que intenten com ajudar els ramaders de la zona, però no així com realment amb un segell i tot el projecte que hi ha darrere.
0: I teniu intenció de portar-ho... Bueno, la idea, no sé, portar-ho a altres llocs?
1: Bueno, de moment és bastant aquí com del territori perquè va lligat a la cartografia de bombers, no? Llavors, com que va lligat a això, doncs la idea és com que quedar-nos bastant a nivell Catalunya.
0: Clar, clar.
1: I també amb l'equip, som un equip bastant petit net i de moment només amb Catalunya ja tenim
0: molt
1: a fer. Bueno, i que encara hi ha moltes coses a fer i que es poden fer aquí, llavors, de moment...
0: Sí, sí, evidentment, sí. Però jo pensava més a nivell de compartir la idea amb els països com on tenen molts focs
1: incendis. Sí, de fet, vull dir, tenim algun projecte pendent de, per exemple, compartir la nostra experiència amb Galícia o fins i tot amb algun país de la conca mediterrània, és a dir, sí. De fet, d'aquí poquet vindrà tot un grup de Portugal que vindran i els explicarem doncs, experiències que tenim aquí, visitarem diferents projectes.
0: Carai. Bueno, doncs felicitats, perquè està molt bé. I, Marlès, també amb tu quasi s'ha acabat el temps. No sé si tens alguna altra cosa a dir, o tu, Marlès, o tu... Clara, per preguntar-li.
2: Jo disculpar-me amb la Marlès perquè penso que he acaparat bastant de temps estant aquí a la taula.
1: Oh, no, que va.
0: Tu vols dir...
1: Jo he cansada d'escoltar-te perquè jo no hi entenc gens de vins, però és un món que m'agrada i que escoltar gent que, com ho explica, m'agrada molt.
0: Sí, és molt interessant, també. Tu tens alguna cosa més a afegir, Marlès, abans de que... Bueno, no. Jo tinc una pregunta que també li faré a la Clara abans d'acabar. Que si fossis tu un ramat, quin series?
1: Jo està clar que seria un ramat de cabres, això sí. ho tinc claríssim. Bueno, això seria un ramat de gas i productiu de formatge, perquè m'agrada molt el formatge i crec que també és un món com el vi. Sí, és. Abans quan escoltava que deien que molta gent diu «Ai, no m'agrada aquest vi», ja com que tatxa tots els vins, no? Amb el formatge passa el mateix. Mm-hmm. Hi ha gent que diu «No m'agrada el formatge de cabra», ja no vols trobar cap formatge de cabra, i és un món que un producte no té res a veure amb un altre.
0: No. I està molt lligat amb el món del vi, també.
1: Sí, correcte.
0: I tu, Clara, si fossis un vi o un raïm o una varietat, quin series?
2: Jo, si fos un vi, seria un vi amb defectes. Amb defectes, potser pels altres. Per mi seria identitari, no? Uh-huh. Del mateix. Sempre he anat una miqueta a contracorrent i em defineixo... O sigui, m'hi sento molt còmode amb el vi natural quan es critica d'aquesta manera, però al final penso que el que fa és ampliar la diversitat, igual que els formatges que deia la Marlès.
0: Bueno, crear conversa, no? És interessant tenir diferents punts de vista i poder compartir i tot. Doncs a les dues, moltes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I anem parlant segur.
2: Farem una miqueta de vi formatge, no?
0: Sí, i tant. Doncs gràcies,
1: Bona tarda.
0: Gràcies, Marlès.
1: Que vagi bé.
0: Igualment.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montal, Cabrera, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 durant l'Avant La Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

El passat 3 d'octubre, Netflix estrenà un nou capítol de la seva sèrie Monsters. Aquesta sèrie antològica recorre les vides reals i imaginàries dels assassins en sèrie més famosos i sanguinaris de la història de Nord-Amèrica, un camp en el que van més que sobrats. En aquesta ocasió, la temporada s'ha centrat en Ed Gein, el fastigós assassí i profanador de cadàvers, centrant l'atenció en la seva impronta a la cultura popular i, més concretament, a la història del cinema. Més enllà de la valoració del producte, el que sí és cert és que després de Gein poden trobar un canvi abrupte al cinema de terror. La por, a partir de Psicosis, de Hitchcock, es dirigiria cap als humans

i les horroroses possibilitats que tot un ventall d'assassins, més realistes o més fantasiosos, poden infringir en els cossos de carn i ossos. D'aquesta manera, anirien relegant-se a un paper més secundari o de sèrie B els monstres clàssics que des dels anys 20 havien habitat les pantalles i els malsons de tot el món. Però heus aquí que el 2025 Guillermo del Toro ens porta la seva versió de Frankenstein, i si encara estàvem processant el Nosferatu d'Eggers, ja ens arriba la versió de Luc Besson de Dràcula. Torna a estar el terror gòtic de moda? Ha arribat una nova era de les bèsties? Per si fos poc, coincideix aquest repunt amb un aniversari molt especial. Es compleixen 50 anys d'ençà que Spielberg atemoria els banyistes de tot el món portant el número 1 de la taquilla a un tauró amb molta gana. Avui dediquem el nostre podcast a les criatures que, per mèrits propis, s'erigeixen com a reis absoluts del terror. Homes invisibles, mòmies, criatures artificials fetes de distintes parts de cadàvers, vampirs i homes llops, zombis, caijus i, per damunt de tot, el mico més mític, el rei sobre els reis, King Kong. Necessitarem un vaixell més gran per navegar a través de les zones de Cugat Media, Ràdio Cambrils i Ràdio Calella, que se'ns afegeix com a difusora del nostre programa. Però, tot i així, trampejarem el temporal per xerrar i debatre amb els sospitosos habituals. Jan Romaní, redactor del web El Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo sóc en Joan Miquel Mas, i ara comença El Cinèfil Podcast.

0: és que jo deixaria sonar aquesta cançó estona ben llarga i se't posen els pèls de punta 50 anys després.
1: Jo m'he posat nerviós.
0: Ja. Que sí? Has mirat sota la taula, a veure si hi havia algú, eh?
2: Exacte, exacte. Bé, bona tarda, benvinguts una tarda, un dia més, és igual l'hora que ens escolteu, en aquest programa, i com anàvem avançant en aquesta introducció, avui és el torn dels monstres. Com han dit, arran d'aquest repunt que sembla haver-hi del terror gòtic, el folk horror i totes aquestes bestioles sobrenaturals que ara mateix pareix que estan tornant al cinema i que nosaltres ens alegrem bastant, perquè el gènere del monster movie, quan vàrem fer el nostre programa de Play és culpable, ja el vàrem posar sobre la taula. Bona tarda, Jan. Bona tarda, bona JR. Tarda. Com esteu?
0: Què tal? Bé, amb ganes de passar por i celebrar una castanyada parlant de cinema de terror com toca, i en aquest cas amb els monstres com a protagonistes, que, com bé dius, tornen, però és que jo crec que no han marxat mai.
2: No
0: han marxat mai, el que passa que sí que hi ha moments que segurament, per actualitat, doncs els tenim més o menys amunt en els titulars. Jo crec que el 2025 és un any on estan molt els titulars per mèrits propis, perquè hi ha grans noms que han fet grans revisitacions d'això, de monstres clàssics, que ara en parlarem, i per aquest aniversari, no? L'altre dia parlàvem del 40è aniversari de Back to the Future, doncs avui toca 50è aniversari de Jaws, del tauró de Spielberg, que com a curiositat inicial podem dir que a l'any moren molt poques persones menjades per taurons. Però tenim aquesta percepció per culpa de Spielberg.
2: No, però és lògic també, perquè és, a més, tal com està feta la pel·lícula, el tauró pràcticament no surt, i és aquests monstres gairebé invisibles que tens la presència allà, i això, la suggestió és gairebé més terrorífica que veure els ullals, no? La mossegada.
1: Sí, totalment. Vull dir, les pel·lícules de terror, quan funcionen millor, és quan no veus el monstre o trigues molt a veure'l, perquè avui en dia ara se't presenta un Godzilla aquí, i clar, el primer dia que el van veure vas, ostres, el Godzilla, quina por. Ara ja és com un amic que podries tenir al sofà de casa, no?
2: Totalment, totalment. Jo començaria una mica per, així com trencar el gel, demanant opinió, no? És el vostre rankings personal de monstres, a quin posaríeu a dalt de tot, i així ja començam
0: ja
2: a treure temes.
0: Comencem ja amb els rànquings, amb els millors i els pitjors, eh? A veure.
2: No, però
0: és
2: només
0: difícil,
2: com per encetar una mica, dir, mira, jo el meu preferit, jo diria els vampirs, perquè com a millennial, doncs, vaig viure tot el d'això del fenomen
0: Crepúsculo.
2: Però a mi Crepúsculo no m'agradava tant. A mi les que sí que m'agraden bastant, no sé si entren dintre la categoria de plaer culpable, són les d'Underworld. Almenys les tres primeres, és bastant fan de tot el gènere vampirs. I ara hi ha uns llibres que estan sortint, que segurament arribaran a adaptació, perquè estan tenint molt d'èxit, que són els del J. Christoph, de l'Imperi del Vampir, que aquest fa una revisitació després de que Crepúsculo es carregués bastant tota la mitologia, i estan tornant el vampir sanguinari i cruel, que és el que realment mola.
0: I sense oblidar la pel·lícula de Sinners, que aquest any ha donat moltes sorpreses,
1: sí,
0: i que ha estat una revolució dins el gènere vampíric, no?, per barrejar tot el tema amb el racisme, no?, i aquells Estats Units de fa uns anys, quan encara els negres estaven relegats, no? Una pel·lícula molt recomanable,
2: molt
0: que la podeu veure a HBO, sí, i que no m'estranyaria veure aquest any nominada algun premi.
1: Sí. Ho estarà.
2: Encara que sigui música, jo trobo que hauria d'estar.
1: No, a pel·lícula i tot, segur que ho
0: pel·lícula,
1: estarà. Sí?
0: Sí, aventures, pel·lícula, eh?
1: Ja veureu, ja veureu.
0: Ja, quan fem el podcast de les millors de l'any, estic segur que sortirà aquesta.
1: Estarà, Sinners. Jo diria, jo si els categoritzem com a monstres, jo em quedaria amb els zombis.
2: Ah, clar.
1: Perquè, bé, al final, a mi com el que més m'interessa són les històries humanes, i quan hi ha zombis, hi ha històries humanes, perquè hi ha els humans com a bons i els humans com a monstre terrorífic, no?, també. I, no sé, jo també he crescut pel·lícules com Shaun of the Dead, per exemple, no?, com el zombi, com més enllà del terror, sinó també dins del món de la comèdia i tal, sempre com m'han semblat pel·lícules com molt, molt interessants, i no sé, vull dir que sempre és més garantia per mi, el monstre que és més garantia per mi és el zombi.
2: Hi va haver com tota l'eclosió al principi de 2010, 2015, arran, òbviament, de The Walking Dead, que es van començar aquí, a la de Sitges, és mítica, però jo recordo a Palma d'adolescent que es van començar a fer zombie walks, així com bastant periòdiques, i hi havia com tot un interès gran pel gènere del zombi, una eclosió bastant forta.
0: I a més el fenomen zombi neix a l'any 1968 amb la pel·li de George Romero, no?, de la Mujer de los Muertos, i era aquell zombi una mica tòtil, no?, el que s'aixeca, que camina lent, i en canvi la revolució l'evolució dels zombis, diguem, barra infectats, que és la que segurament al segle XXI ha donat més alegries en aquest cinema, és amb Danny Boyle, que a més ara torna a estar d'actualitat perquè ha revisitat aquell 28 dies després, i ara amb el 28 setmanes després, i ara el 28 anys, que serà una trilogia, que ja l'any passat vam tenir la primera...
2: A mi m'ha agradat molt.
0: A mi també, i la segona ja ha posat el tràiler i pinta molt i molt bé. I en aquest cas hem de reivindicar la nostra aportació pàtria al tema, que és la saga REC, que sí, ha estat una saga...
2: La meva preferida, això ho he de dir.
0: ...mítica de zombis i, efectivament, fins i tot millorant o com a mínim, estan al nivell de la pròpia dels 28 dies i mesos i anys. I, a més, escolta, en un pis de l'Eixample de Barcelona i amb un final que a mi encara... em posa els pèls de punta i considero dels més terrorífics, no de la història dels monstres, sinó del cinema. Les golfes amb la niña Medeiros, jo encara estic fent cacones amb aquell final.
2: De fet, jo demanaria si consideram la niña Medeiros com un monstre de cinema. Estaria de dins, o...?
0: És que, clar, a veure, si ara ens posem canònics i ho hem estat parlant allò fora de micròfon abans, clar, que és el cinema de monstres, no? I jo crec que, clar, hauríem de fer una sèrie de divisions. De primer, aquests clàssics que comentàvem, no?, que venen de la literatura, Dràcula, Frankenstein, Home Invisible, El Geperut Notre Dame, tot plegat, que són els que segurament van triomfar a la primera meitat del segle XX. Llavors, més tard, a meitat del segle XX i finals del segle XX, entra amb més força el monstre gros i lleig, com pugui ser Godzilla, com pugui ser Taurons, com pugui ser tota la part aquesta animal dels monstres, Jurassic Park, homes, llop i tot plegat. I després... sucedanis, com puguin ser els zombis que dèiem ara, aliens, que no deixen de ser monstres, o com a mínim el tractament és de monster movie, no? I per tant, tot el ventall s'ha fet molt ampli, no? I per mi estan monster movie, Starship Troopers o Alien, com el Frankenstein d'avui en dia de Guillermo del Toro, o una pel·lícula que després parlarem, Host, del 2006 o 2007, de Bong Joon-ho, no?, d'aquell monstre que està als carrers de Seul. Sí. No? Tots són monster movies, l'única diferència, diguem, és la mida del bitxarraco, o si el bitxarraco en si té una arrel o una base humana o no.
1: Sí. Jo crec que una mica la transició aquesta que ara deia el JR dels monstres clàssics que venen de la literatura cap als monstres aquests enormes que són destructors de ciutats, va venir una mica amb la Guerra Freda, no? Tu això t'encantarà, això, en Fiquel, que t'encanta la història, com, no?, el Godzilla va néixer de la Guerra
2: Godzilla
1: dels Missils.
2: Són les bombes nuclears.
1: La por a l'aniquilació total de la humanitat per culpa de la Guerra Freda, que tenia la sensació, tant russos com nord-americans, que en qualsevol moment algú apretava un botó i tots ens anàvem a la merda, doncs una mica d'aquí ve aquesta necessitat d'un cinema tan destructiu, de monstres tan grans, capaços d'aniquilar-nos a tots, no?
2: Sí, de fet, crec que quan varen fer el programa de Bola de Drac, ho varen comentar, que sobretot dintre de l'imaginari dels japonesos, les dues bombes nuclears que varen caure al final de la Segona Guerra Mundial han marcat, és lògic, vull dir, si nosaltres ara a Catalunya de cop hi ha dues bombes nuclears que s'acarreguen Barcelona i Mataró, per dir alguna cosa, tardaríem segles en recuperar-nos com a societat d'aquesta destrucció. Aleshores, els japonesos inclouen com a part de sanació del trauma els monstres que destrueixen ciutats, les amenaces intergalàctiques que arriben i ho peten tot, com una forma també de processar el trauma d'un dia per l'altre perdre dues ciutats, que és molt fort.
0: I Godzilla surt molt poc després de les bombes, perquè surt l'any 54, que està molt, molt a prop en el temps. Vull dir que va ser una pel·lícula que, clar, ho veiem des d'una altra perspectiva, però molt impactant en aquell moment, i clar, i pels japonesos a la vegada molt, molt retraumàtica, no? Perquè d'alguna manera tornaven a veure, no? A més aquí la van traduir com Tokio bajo el temor del monstruo, el terror del monstruo, una cosa així, era tornar a veure això, però en canvi a la gran capital, no? Tornar a veure aquesta destrucció que havien viscut no fa gaire, en aquest cas amb un monstre que tenia aquest mateix origen, que és l'origen nuclear.
2: Clar, clar. Sí, és superinteressant ara... fent una mica més llarg aquest tema, es veure com el cinema de monstres, en general tota la història del cine, no? Però el cinema de monstres, si l'analitzes a partir de l'anàlisi històric, abans, quan estàvem posant una mica en ordre el que havíem de parlar avui, veiem que tota la primera part del segle XX, que és quan apareixen els monstres de l'Universal, el primer Dark Universe, que és el que ara vàrem voler com revifar amb la mòmia del Tom Cruise, que va fracassar, tot això ve d'una concepció del cinema, molt de fira, molt de, això, com de parc d'atraccions, en el que el terror gòtic encara era relativament recent. I imaginem-nos la primera adaptació que ens trobam del Dr. Jekyll i Mr. Hyde o Dràcula, és com si ara veiem una pel·lícula que adapta una novel·la dels anys 90, no? Ara, varen a Sitges, varen veure de Long Walk, que és una novel·la dels anys 80, doncs, més o menys seria el mateix. Aleshores, quan vas veient tot això, va avançant el segle XX, es va canviant la perspectiva de la gent sobre el que li fa por i el que no li fa por. Quan apareix Ed Gein, apareix com un terratrèmol tots els horrors que són capaços de cometre els humans, ja el terror deriva cap aquí i tot el que són els monstres queda dintre d'una sèrie B molt vàlida, com és la Hammer, no? Però ja ha relegat a un segon punt, no? El monstre del tauró també, en el fons, no deixa de ser com agafam la natura i la feim terrorífica. Ja no necessitam anar tant a lo sobrenatural, tret de cases com l'exorcista, pot ser tret de cases com aquest, ja ens n'anem molt més cap a el terror és el que ens poden trobar. Mm-hmm. Allò sobrenatural, allà que està fora, també té a veure amb una societat que ja no és tan creient, que és menys supersticiosa, vull dir, tot està lligat, sí, en aquest punt.
1: I el que ens fa por ara, com en un de les tofes, és un virus que s'expandeixi i ens elimina a tots, no? Exacte. Vull dir que així va
2: evolucionant. I la certesa d'un final d'un model de societat, que també és...
1: Exacte.
2: Si ja no és només el virus, és el món que coneixem, el veiem tan fràgil que està a punt d'acabar, i el que ens fa por és el que vendrà després, no? I la projecció del després és el que ara genera més terror, no?
0: I en canvi, 70s i 80s va triomfar molt l'Slasher, no? Que és el monstre no monstre, o sigui, el monstre humà, que és una persona, no?, que va matant el personal pels motius que siguin, i aquest segurament també relacionat amb tots els moments aquests, Ed Gein, Charles Manson, no?, tots aquests assassins mítics i mediàtics que sortien als Estats Units, i per això doncs van sortir Halloweens, Screams, als 90, amb tota la saga de Viernes 13 i tot plegat, que també va ser la que va...
2: Kruger, que encara que sigui més fantasiós, el Hellraiser, veuen d'això, ja no tenen com inspiració un monstre romàntic, mm-hmm, de terror gòtic, ja és una cosa més basada, això, amb l'assassí en sèrie, que li dones un punt fantasiós. Lo qual és xulo també perquè a nivell d'estimular la fantasia ens ha donat monstres de nova creació, doncs, com molt interessant, no?
0: I tant, i tant.
2: Però deixant una mica de banda la història del segle XX i del cinema clàssic, també han anat sorgint al segle XXI i final del segle XX molts de monstres de nova creació que ens han atemorit i que crec que tu, JR, tenies un petit recull, no?
0: Sí, òbviament no és un recull exhaustiu, sinó una sèrie de monstres, diguem, del segle XXI que m'agradaria destacar perquè han estat monstres que han impactat molt a l'audiència en aquest moment. I el primer, per mi, serien els Mutos de Pacific Rim. Aquí Guillermo del Toro revisita d'alguna manera el fenomen de Godzilla i li fica també en tota aquella base de Mazinger Z, no?, i crea aquests megarobots que han de lluitar contra aquests megamonstres, que és una pel·lícula molt, molt d'estètica i d'arrel japonesa, i que va triomfar molt, em sembla, el 2013 era. Després, el Clover, de Cloverfield, una pel·lícula de monstres també amb clau Godzilla, per entendre'ns, bitxarraco gegant, cada cop i volta. Tu comences la pel·lícula en una festa i acabes veient que hi ha una destrucció de la ciutat total i massiva, i és una pel·lícula que va impactar molt i que també ha donat lloc a una petita saga que ha continuat amb dues pel·lícules més. Després, uns de molt interessants, que són els aliens de A Quiet Place. Aquests aliens que ens creen una societat tranquil·la, que només es guien pel so i, per tant, doncs, només et perseguiran si fas soroll. Només comentar l'escena del principi on hi ha un supermercat que està tot arrasat, però estan intactes les bosses de patates. Mm. Perquè si les obres, ve el bitxarraco i se't menja. Molt interessant A Quiet Place, que també ens està donant seqüeles i que segurament donarà encara més a parlar. A mi també m'agrada especialment el monstre que l'he comentat abans de Host, de la pel·lícula coreana de Bong Joon-ho, perquè és un monstre contemporani, també al mig de la ciutat, però que ja et surt al minut 5 i ja el revelen, o sigui, en contra del que haurien de ser aquestes pel·lícules i que hem comentat abans, que has d'amagar el monstre i que com menys millor, doncs no, aquí surt des del principi i ja tota la pel·lícula és el fugir d'aquest monstre. I per acabar, segurament els monstres televisius que més han impactat aquest segle XXI, que són els Stranger Things, no? Els Demogorgons i després el Vecna, no? Com a gran jefe d'aquest món de l'Upside Down, que ara veurem el desenllaç d'aquesta que ha estat la sèrie estrella de Netflix i que jo crec que també ha aconseguit pujar el carro a tota una nova generació amb aquest cinema de monstres i de terror que, amb un producte que no deixa de tenir les bases en els 80 i en aquestes pel·lícules que triomfaven als 80, però que ha actualitzat el segle XXI amb aquests monstres nous del món de sota.
2: I a més, si te fixes una mica, Stranger Things, no crec que ho fessin conscientment, però que és interessant veure com el Demogorgon de la primera temporada és un monstre molt visceral i d'aquest tall pot ser més de kaiju, no? Uh-huh. I com al final Vecna és... ja entram en l'humà una exacte. Altra vegada, no? Que directament és un humà que s'acaba convertint en aquest tipus de monstre i que té tota la base amb el Freddy Krueger, no?
0: Perquè jo crec que el que diu el Jan, que en el fons ens acaben interessant més les històries humanes i si, més enllà dels Demogorgons, que són una espècie de gossos amb un cap que sobre una flor, el Vecna, que és un monstre més humanoide i que li veus una intenció i un raciocini humà, ens espanta molt més això que no pas un animal desbocat, jo crec. Clar. Per molt que l'animal desbocat també et pugui fer por o se't pugui menjar, però en l'altre hi veus una psicologia darrere terrorífica que t'acollona més.
2: Totalment, totalment. Ja per canviant una mica de tema, el que comentàvem abans era que nosaltres... Sí que hi ha tots els monstres de l'Universal, que són dels anys 20, i que, com a mínim, algun fotograma hauràs vist, sigui del Frankenstein, sigui del Nosferatu, del que sigui. Però, periòdicament, aquests tornen a aparèixer, i pot ser nosaltres, abans de veure el Nosferatu dels anys 30, havíem vist alguna pel·lícula de vampirs, o havíem vist la mòmia del Brendan Fraser, abans que la mòmia antiga, i per tant que és un gènere que constantment veiem que es va reciclant, no? I ara, aquests darrers anys, jo sé que a tu t'agrada molt JTR, van començar a aparèixer de nou el King Kong, el Godzilla, no? I aquest nou Monsterverse, no? Era una mica el podríem treure una mica aquí parlar
0: sí,
2: de com
0: sí,
2: està.
0: Jo celebro això, que, a més, clar, com dèiem, Godzilla té l'origen al Japó i, a més, al Japó tota la mitologia kaiju està desenvolupadíssima amb altres monstres que aquí ni tan sons ens sonen, o que si ens sonen alguns és perquè després els han recuperat a les pel·lícules americanes, però l'univers de, en aquest cas... insectes, animals o bitxos en general que s'han convertit en estructures gegants i destrossen ciutats, al Japó el tenen desenvolupadíssim. Però en aquest cas, en aquest Monsterverse que van recuperar amb la versió nova, i dic nova perquè, clar, va haver-hi un als anys 90, aquell del Jean Reno i el Matthew Broderick, que va anar molt bé, però no parlem d'aquesta, perquè aquesta no va continuar, sinó el 2014 va tornar Godzilla. Godzilla americà. Que és llavors el que va arribar a tot arreu. Entre mig hi ha hagut Godzilles japonesos amb molt d'èxit, com Shin Godzilla, o com la última de Godzilla Minus One, que va arribar fins i tot a guanyar l'Oscar als millors efectes especials. Però, al marge del Japó, aquest Monsterverse va continuar després amb Kong Skull Island, i a partir d'aquí va haver-hi ja la barreja mítica entre King Kong i Godzilla, que va arribar... No, després de primer Godzilla 2 i després hi ha Godzilla vs. Kong, que va ser una de les pel·lícules que va funcionar millor després de la pandèmia, quan encara ens costava molt anar al cinema. Doncs aquesta va ser una de les poques que va tenir molt èxit i va ser de les més taquilleres aquell any. I ara aquest any, que el 2024, Godzilla vs. Kong New Empire, i espera perquè n'hi haurà més.
2: Si no, això pinta que serà una d'aquestes exitoses.
0: Sí, perquè el entren clarament dins de la categoria de plaers culpables, sobretot sí, aquestes sí. Últimes, perquè ja és la destrucció perquè sí, i els arguments no se salven ja per enlloc, i el King Kong té una espècie de puny metàl·lic, i bé, és igual. És com unes crispetes i unes cerveses endavant. Sí, sí. Però no vindrien a passar la història del cinema per la seva qualitat. Jo crec que d'aquestes, potser la més reeixida de totes va ser la de Kong Skull Island, la del 2017, que ens va introduir el personatge de King Kong d'una altra manera, i aquesta a mi va ser la que més em va agradar. Però en qualsevol cas, ara mateix aquest Monsterverse continua sobre la taula i continua obert. A més, se n'ha fet una sèrie a Apple TV de Monarch, que és com aquesta empresa que intenta explotar tots aquests kaijus, tots aquests monstres, i jo estic segur que n'hi ha per estona, i fins que no s'esgoti potser com els superherois, de tant en tant, cada dos o tres anys tindrem una pel·lícula d'aquestes.
2: Jo he de dir que la de Kong Skull Island com a pel·lícula em va entretenir, va complir la seva funció i va estar bé, però és que les comparacions són odioses, i a mi la del Peter Jackson... Sí, les clàssiques, sí, les podem enaltir el que vulguem. Jo recordo tenir, no sé si tenia 12 o 13 anys, anar al cine a veure la del Peter Jackson, i és una d'aquestes experiències cinèfiles que te marquen. No? Una pel·lícula de 3 hores, molt ben rodada, molt bon repartiment, un King Kong que estava... No sé exactament, potser això ho recordes tu més, però que havien estat tot l'equip observant el floquet de neu durant no sé quant de temps per poder-li prendre les mesures. Vull dir que al final el King Kong de Peter Jackson...
0: Té una arrel catalana i tot, eh? Mira que
2: té una arrel catalana, no? Me pensava que tindria... Jo sé, me sona que durant...
1: M'està sonant a mi també.
2: Me sona que varen estar durant un temps venint aquí al zoo de Barcelona per veure com es movia i prendre-li les mesures de la cara, i que després, doncs... Li varen canviar el color de pèl, no?
0: Perquè... Home, és que a veure, King Kong, si el fiques de color blanc seria una mica estrany,
2: eh? Bueno, estaria molt guapo, eh? També t'ho dic. Seria...
1: Acabarà arribant, vull dir, perquè se'n fan tantes i tantes que al final...
2: Algun moment s'hauria de...
1: Estàs mirant que no existeixi ja, potser, i tot.
0: No, hi ha una pel·lícula que ara no ho haig de mirar, perquè no recordo si és blanc, però ho miraré.
2: Rampage, pot ser? No. Hi havia una que era un mico enorme.
0: Sí, no,
2: me sona la portada, perquè
0: no
2: l'he vist.
0: Mi gran amigo Joe, però no és...
2: No, mi gran amigo Joe també era de pel negre. Sí. Aquesta la vaig veure al cinema, jo, també, quan era nin.
0: I, efectivament, Rampage és blanc.
2: Aquest,
0: ja l'hem trobat, sí. Aquest sí que
1: és... Però és un goril·la més petit, no? Entenc.
0: Home, és, no parlem de Dwayne Johnson, no? Parlem del goril·la.
1: Sí, exacte.
0: Val, no, home, l'estic veient, és grandet, eh?
1: Vale,
0: grandet. Aquesta no el vaig arribar a veure.
1: No és un monstre.
2: King Kong és un bitxarraco.
0: No és tan bèstia com Godzilla o King Kong, però és grandet, és grandet. I aquest sí que sembla més aviat un floquet de neu enfadat. Sí.
2: Bé, deixam oberta la possibilitat de que arribin més pel·lícules del MonsterVerse, no?
0: Sí, jo crec que arribaran. I el que també sembla ser que pot reactivar-se és la mòmia de Brendan Fraser. Ara que Brendan Fraser torna a estar a dalt de tot, i ha guanyat Oscars i se l'ha recuperat, i això a Hollywood li encanta, no? Aquestes joquines trencades, tornar-les a la palestra... Hi ha bastants rumors de que pot tornar la mòmia Brendan Fraser, tenint en compte, com deies, el fracàs de la mòmia Tom Cruise, i aquest intent de MonsterVerse clàssic que també havia de portar en Russell Crowe com el Dr. Jekyll i Mr. Hyde i tot d'altres personatges amb l'home invisible i tot plegat, però que allà es va quedar perquè aquella pel·lícula no va anar.
1: La del 99 a mi em va marcar molt, eh?
2: A mi m'agrada molt, també.
1: Quan era petit, jo recordo els escarabats aquells que se'ls ficaven per dins de la pell. Jo he tingut bastants malsons a la meva vida per culpa de la mòmia, eh?
2: De totes maneres, te diré que, tot i ser molt fan de tant la primera com la segona, la de l'emperador drac, aquesta tercera, no m'ha agradat tant.
1: Però a mi crec que tampoc, perquè és com que la tinc més oblidada.
2: Més
1: oblidada,
2: més
1: recordo
2: nebulosa,
1: molt bé la primera,
2: no?
1: I la segona, sí. I després ja no sé què passava. Sí,
2: sí, no, jo, les dues primeres sí que m'agraden molt, però no estic del tot d'acord en que Brendan Fraser ara se fiqui aquí, perquè hauria de tirar més cap al cinema indi, que és el que li ha donat una mica el revifar la seva carrera.
0: A mi no em molestarà si torna a fer una mòmia.
2: No, i l'anirem a veure i faran crispetes.
1: Però no és aquell Brendan Fraser, que era un sex símbol, el Brendan Fraser del 99, i ara és una altra cosa.
0: Ara és la balena. Sí.
2: No, ja no només a nivell físic, però sí que és veritat que la pel·lícula de la balena, que a mi m'ha sorprendre gratament, perquè el director, que és l'Aronofsky, me fa molta por, que té molta facilitat per fer pornografia emocional. Aleshores, la de la balena...
1: A veure, n'hi havia una miqueta, la balena.
2: N'hi havia una mica, però venint del director de Requiem for a Dream, estava bastant continguda. No sé...
1: Sí.
2: Saps? Venint d'on venia, no? Aleshores, jo crec que en Brendan Fraser, que ara, gràcies a una pel·lícula més indie, més emotiva, ha pogut tornar dalt, que el recuperin per fer els seus papers clàssics, a mi no m'acabaria de fer, però bé, això ja és la meva narrativa.
0: Parèntesi, Brendan Fraser, ja que estem amb el tema, tot i que estem parlant de monstres avui, ara farà una pel·lícula on és un actor que es deixa llogar per famílies japoneses.
1: Rental Family, no?
0: Exacte. I doncs ve a fer de germà gran no sé què, o de la parella de no sé qui, o de l'amic de no sé quan, per japonesos que per sortir d'una situació necessiten un estranger, i llavors el pots llogar a Brendan Fraser perquè vingui a fer el paper que tu vulguis.
2: Doncs no sé què dir-te si és més terrorífic aquest argument que... Sí.
0: No compta com a Monster Movie, però vaja. No.
1: Gairebé.
2: Sí. Però compta com a monstruositats d'un futur probable,
0: i tant,
2: no?
0: I tant.
2: De totes
0: no,
2: maneres...
0: probable no, això ja existeix al Japó, eh?
2: Sí, en
0: sí,
2: sèrio?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però que és una espècie de sobre constel·lacions familiars? O
0: no, no, o sigui, tu al Japó pots llogar persones, en el bon sentit de la paraula, per, no sé, tens un sopar amb els teus pares i vols fer veure que tens un nòvio, doncs tu, hi ha agències que porten a persones, tu vas al sopar amb els teus pares i mira, et presento el meu nòvio, tal, tal, tal, i després te'n tornes al teu poble i els teus pares es pensen que tens una parella i ja està.
2: Ostres.
0: Això existeix. Sí, sí, sí. Sí.
2: A mi em sembla una mica...
1: Molt distòpic, molt distòpic.
2: Doncs
0: ja la realitat ha superat la ficció. Sí, no són monstres, però existeix.
2: Doncs mira, no deien que hi havia tants d'actors que no tenien feina, doncs aquesta pot ser una sortida.
0: A la pel·lícula representa que Brendan Fraser és un actor.
2: No,
0: és
2: que,
0: sí,
2: que és
0: exacte,
2: Bé, de totes maneres, si avui hem triat aquest tema és perquè arriba, jo no la vaig poder veure a Sitges, vosaltres sí, i per tant en podeu parlar, arriba una nova versió de Frankenstein dirigida per Guillermo del Toro. Abans de que parleu del Frankenstein hem de dir que Guillermo del Toro, uno di noi, el friqui que més estimam en tot el cor, que ha fet moltes pel·lícules de cinema espanyol molt bones, que ha sabut introduir el terror i els monstres. A mi, una de les meves pel·lícules preferides sempre serà El laberinto del fauno. I la introducció que fa aquí dels monstres i la fantasia em sembla magistral, barrejada amb un trauma com és el de la Guerra Civil. I, per tant, tenien també una mica de repàs de tots els monstres clàssics i d'imaginació novella, diguem-ne, que ens ha dit aquest director, no? Podríem parlar del Hellboy, podríem parlar de la forma de l'aigua, no?
0: Segurament Hellboy...
2: És del Mike Magnolia, sí, però...
0: No, sí, no el consideraríem un d'aquests monstres, però sí, però en el fons ho és, o fins i tot Blade no deixa de ser un vampir, sí, quan va fer sí, Blade 2, sí. O sigui que si repasses la seva filmografia...
1: Bueno, i també és més encàrrec, no? Vull dir que podria... Que del Toro el podríem diferenciar una mica entre les obres que ha escrit ell i ha volgut fer ell perquè tenia alguna cosa a explicar... vaig a guanyar diners, no?
0: Escolta, que és molt legítim i que tots ens hem de guanyar la vida.
1: No, exacte. Amb els diners que fan aquestes pel·lícules pot fer les altres.
2: Exactament.
0: Exacte, exacte. I Guillermo del Toro ja al 1997 va començar amb una pel·lícula, bueno, va començar abans, però de monstres, una que es diu Mímic.
1: No l'he vist, tampoc.
0: Hi havia uns monstres per unes clavegueres i això són monstres, d'aquests bitxos estranys. Una pel·lícula molt interessant, fosca d'aquestes, això, d'anar per les clavegueres amb les ametralladores a veure si trobem aquests monstres, amb Alicia Silverstone. A mi jo la vaig veure d'adolescent i bé, quan encara Guillermo del Toro, com per entendre'ns, no era ningú a qui lluar o a qui admirar, aquesta pel·lícula ja va arribar-nos al cor dels que ens agrada el cinema fantàstic. Després va arribar Hellboy, va arribar Blade, i aquí ja d'alguna manera es va donar a conèixer força, però, com bé deies, la pel·lícula El laberinto del fauno va ser segurament la pel·lícula que el va entronar, perquè va ser la primera que fins i tot va arribar als Oscars, amb una història molt espanyola i amb actors catalans, i a més amb uns monstres, tant el fauna com aquell que té els ulls a les mans.
2: M'encanta aquest monstre, m'encanta.
0: Que és... terrorífic. O sigui...
2: Però molt inútil alhora, perquè o sigui, té les mans a la cara i no fa res.
0: Et fa por, t'espanta, que és el que ha de fer.
1: S'ha gravat a la memòria, això. Exacte. És el que buscava realment.
0: I per cert, monstres catalans.
2: Home, el Sergi López és terrorífic en aquesta...
0: No vull dir això, vull dir el maquillatge.
2: Ah!
0: I els monstres, el disseny aquest dels monstres, el van fer dues persones de Molins de Rei que van guanyar l'Oscar per aquests monstres. O sigui, ostres. Tenim un Oscar català, dos, de fet, perquè eren una parella, gràcies a tant al Fauna com al Sergi López com al monstre dels ulls a les mans, van aconseguir un dels primers Oscars per Catalunya gràcies a aquesta pel·lícula. Més enllà dels actors, que en aquest cas no van tenir cap nominació ni res, però que sí que estaven fantàstics i que, efectivament, Sergi López fa tanta o més por que els monstres de veritat.
2: L'escena aquesta, quan li han fet un tall a la boca i s'està cosint, a mi gairebé fa més por que el...
0: I tant.
2: Que el moment dels ulls a la cara.
0: I tant, i tant. Aquest. Més endavant, que ja l'hem comentat abans, va entrar l'univers Pacific Rim, seguim amb monstres, en aquest cas, amb una magnitud una mica més grossa, que va també donar una seqüela que no estava tan bé com la primera, i llavors Guillermo del Toro ha aconseguit una cosa que no havia aconseguit ningú mai a la història del cinema, que és que una pel·lícula de monstres guanyés l'Oscar a la millor pel·lícula. Mm-hmm. 2017, The Shape of Water, va aconseguir guanyar la millor pel·lícula crec que era la segona vegada que una pel·lícula de gènere fantàstic guanyava l'Òscar a la millor pel·lícula, i ho va fer una pel·lícula de monstres, després del Senyor dels Anells.
2: Això t'anava demanant.
0: Que no feia tant. I, per tant, només per això ja té el seu lloc a la història. I, a més, una pel·lícula que també parteix del monstre clàssic aquell de
1: la Laguna Negra.
0: Efectivament. Readaptat, però una mica la base i l'estètica anava per aquí, i una història molt arriscada, no? Perquè és una història d'amor entre el monstre aquest, una espècie de sirena, tritó, no sé com definir-lo, i una dona muda, i jo crec que va ser una pel·lícula molt, molt valenta, molt arriscada, i que va aconseguir arribar a dalt de tot contra tot pronòstic. Més tard ha fet altres pel·lícules que no són tant de monstres com el Pinocho, que va fer d'animació, va estar productor de...
2: Sortien feixistes. Sí,
0: compta com a monstres.
2: Compta com a monstre, no?
0: La sèrie de Trollhunters d'animació per Netflix també, i ara el 2025 ens ha sorprès a tot amb aquesta nova versió de Frankenstein, que era la seva pel·lícula somiada de sempre. Jo recordo quan vaig tenir l'honor d'entrevistar-lo quan va venir al Festival de Sitges, i recordo el titular que deia molts han trobat a Jesucrist i jo vaig trobar Frankenstein. O sigui, ja des de sempre tenia aquesta obsessió de convertir aquesta pel·lícula i fer-la a la seva manera, no? amb el seu imaginari fosc i terrorífic, i d'una manera que et fa més por el monstre que no és monstre, que és Victor Frankenstein, que no pas el monstre que és monstre, que és la criatura que fa perfectament, jo crec, Jacob Elordi.
2: Que aquí és una mica el tema de tot el cinema de monstres, sobretot el clàssic, que és posar en relleu que el monstre no és dolent per naturalesa, és dolent perquè està en un món en el que no encaixa. En tot cas, els que són dolents són els humans que l'acompanyen, no? I en el cas de Frankenstein, doncs està molt clar, no? El dolent realment, el monstre de Frankenstein és el doctor Frankenstein, no la criatura. Sí. No, en aquest cas. Mm-hmm. Què tal és la pel·lícula?
1: El JTR i jo tenim opinions diferents. Per
2: això
1: tant, és bo que les tinguem. Mm-hmm. A mi, jo et dic, a nivell tècnic em va semblar espectacular. Vull dir, la direcció, els escenaris, el vestuari, tot, la banda sonora també em van encantar. Però a nivell d'història vaig trobar que era llarga. O sigui, que vol explicar-ho tot sobre el doctor, i quan portes mitja pel·li després vol explicar-ho tot sobre el monstre de Frankenstein. Mm. I em va semblar que potser li hauria anat bé retallar una mica, centrar-se una mica més en una de les dues històries, perquè al final arribes i dius, realment era necessari tot el que m'has explicat del doctor per arribar a entendre tot el que després m'has explicat sobre el monstre, i o sigui, m'estava agradant, però a partir d'un moment era com, uf, però on vols arribar? I al final queda clar on vol arribar, però no em va acabar de tenir l'impacte emocional, potser perquè em va sobrar metratge.
0: A mi no em va sobrar metratge. Jo podia quedar-me a viure dins de la pel·lícula en qualsevol moment, i em va encantar l'estètica, em va encantar la manera com primer t'introdueix, efectivament, la vida del doctor i tots els seus dimonis, i després l'herència de tot això malentesa és la que agafa el monstre, la criatura, que neix com un llenç blanc, no? Jo no sé res, no sóc ningú, i per això mateix el rebutja el seu creador. A mi em va agradar molt aquesta dicotomia, a més, fins i tot la pel·lícula ho divideix en dos capítols clarament, comença el Víctor i després la criatura i tot plegat, vull dir que són com dues pel·lícules diferents, i a mi em va convèncer totalment. També, a vegades, amb Guillermo del Toro soc bastant poc objectiu, no? És com d'aquells directors que gairebé em sembla bé tot el que faci, i per tant reconec una mica de biaix, no? I de no saber veure potser alguns dels defectes que té. Si li vaig trobar algun, em va faltar una miqueta més o de definició de protagonisme del personatge de la noia, de la Mia Goth, que està molt bé i l'entens, però...
1: Està una mica com a objecte de desig,
0: sí,
1: i poc desenvolupar.
0: Sí, i se centra tant en els altres dos, que està clar que són els més potents, però que t'oblides també d'aquest personatge central i de que és molt important també per l'evolució de la criatura, no? Però bé, en qualsevol cas, celebro molt que l'hagi pogut fer, que l'hagi fet a la seva manera, i que arribi als cinemes. Perquè, clar, això acabarà a Netflix d'aquí res, s'estrena el 7 de novembre, segons quan escolteu aquest podcast, però s'estrena als cinemes el 24 d'octubre, per tant, en aquesta finestra, si teniu l'oportunitat d'anar-la a veure al cinema, com nosaltres la vam poder veure al Festival de Sitges, val moltíssim la pena, i no haver-la de veure en una pantalla petita com és la del mòbil o la del menjador de casa, perquè és d'aquestes pel·lícules que gaudeixes veient-la en pantalla gran per tot això que dèiem, no? Sobretot per una fotografia espectacular amb uns claroscurs que a la tele de casa no els podràs apreciar.
2: Clar, no, si és una d'aquestes pel·lícules, com diríem, de per quedar-t'hi a viure, sempre és millor en pantalla gran, així que encoratjam.
1: Sí, sí, o sigui, sí. El millor que té per mi és la fotografia i el disseny de producció, i per això em semblaria absurd no veure-la al cinema.
0: Sí,
1: realment.
0: Sí. Vale. Però bé, en qualsevol cas, com a anècdota, quan la vam veure a Sitges i sortia el logo de Netflix, la gent va xiular.
2: En sèrio?
0: Sí. Sí,
2: però...
0: sí, sí.
2: Per algun motiu que després en parléssiu? O...
0: No, suposo que perquè hi ha aquesta concepció, com dèiem l'altre dia quan parlàvem de l'streaming, no? Doncs que Netflix no té la qualitat o el pedigrí que mereix Guillermo del Toro, quan en realitat Guillermo del Toro ha fet moltes coses per Netflix i segurament si ha fet aquesta pel·lícula és gràcies a que Netflix li ha pagat.
2: Sí, no? Perquè va funcionar molt bé aquesta antologia que va fer, no? El Gabinet de Curiositats.
0: El Gabinet de Curiositats. Sí. Molt interessant, també.
2: Molt xula.
0: I molts de monstres, també, allà.
2: Però que ja no era ell el director, sinó que era com que convidava talents emergents. O sigui, és
0: una idea molt xula. Sí, una espècie d'Alfred Hitchcock presenta, però amb Guillermo del Toro, que ja s'ha guanyat la reputació suficient com per capitanejar un producte d'aquests. És veritat, molt interessant també aquesta sèrie.
2: Doncs, fet el repàs de Guillermo del Toro, que, com dèiem, estrena el dia 24 d'octubre la pel·lícula, i si podeu anar-la a veure al cinema, doncs molt millor. Tornem al tema d'avui, els monstres, i volíem preguntar-nos, aquí tenim el Jan, que és expert en fer rànquings, quins són els monstres que més vegades han pogut veure al cinema, no? El teu rànquing d'avui és... sobre això, no?
1: Aquest és el rànquing. M'ha costat una mica perquè primer havia de definir què és monstre, què no és monstre, llavors he hagut de separar una mica el gra de la palla. He fet investigació, però tampoc és una ciència exacta perquè, evidentment, no he pogut comptar pel·lícula per pel·lícula, totes les pel·lícules que s'han fet a la història, quan han aparegut o no uns monstres, però he anat fent càlculs i números i més o menys he tret un rànquing eliminant criatures més tipus fantasmes, esperits, dimonis, aquestes han quedat fora, diguem, no els he considerat com a monstres, i tenim les següents. En el número 10, moltes de les que diré han anat sortint, la criatura de la Laguna Negra, que ens serveix una mica com a representació de tot el que són les criatures aquàtiques, però aquesta potser és la més mítica, la que va aparèixer a la pel·lícula Creature from the Black Lagoon, de Jack Arnold del 54, i la trilogia que va acabar sent, reversionada de forma diferent al llarg de la història, amb, com dèiem, el 2017, amb Guillermo del Toro i La forma de l'aigua, que va acabar guanyant l'Oscar. Número 9 per Predator, que és la figura d'aquest caçador extraterrestre amb tecnologia que identifiquem amb la pel·lícula de Predator de 1987 i amb tota la saga que ha vingut després, que després també ha tingut crossovers amb altres sagues, cosa que l'ha fet aparèixer més cops, com en el seu enfrontament contra el número 8, que és Alien. És difícil això de catalogar els aliens com a monstres, però jo crec que els hem de considerar. L'alien, que realment es diu Xenomorph, no? Això, un depredador alienígena que ens ha tingut atemonits des de que Ridley Scott va fer la mítica pel·lícula del 79, tota la quantitat de seqüeles i preqüeles que han vingut després... en total contem 9 pel·lícules d'Alien. Després, en el número 7, venen les mòmies. La mòmia és una criatura mítica del terror. La popularització al cinema ve de la pel·lícula del 1932 i després n'hi ha hagut diverses interpretacions que hem anat comentant. Jo, i suposo que molts de vosaltres, la que més recordem és la del 99 amb Brendan Fraser i Rachel Weisz. Número 6, ja venim amb les coses grosses. Aquí porto el King Kong, un dels monstres per excel·lència, havia de ser-hi en aquesta llista perquè la pel·lícula que el presenta, la de 1933, és clarament una de les més importants de la història del cinema. Jo he comptat fins a 13 pel·lícules on surt King Kong, potser n'hi ha alguna més, però bueno, he comptat totes comptant les que s'enfronta, per exemple, al número 5, que és Godzilla. Poso Godzilla una mica també en relació en representació de tots els kaiju, tots els monstres destructors de l'anime, un monstre que l'hem vist doncs, en gran blockbusters i també en cinema una mica més independent japonès, però sempre destruint ciutats senceres. La seva primera aparició, com sabeu, és el Godzilla de 1954, dirigida per Ishiro Honda, i he comptat fins a 36 pel·lícules al llarg de la història on surt Godzilla. Número 4, pels homes llop. L'arquetip de l'home llop l'hem vist explorar de formes molt diferents, des del terror més clàssic a la comèdia, a thrillers més moderns. Podríem parlar del Werewolf de Londres de 1935, l'home llop de 1941, fins a arribar a l'Ullal de 1981, o el Wolf amb Jack Nicholson del 1994, per dir-ne uns quants. Si contem pel·lícules d'homes llop, arribaríem al centenar tranquil·lament. Número 3, el podi havia de ser-hi, com no, el monstre de Frankenstein, que acabem de comentar. L'acabem de veure en aquesta versió que ha fet Guillermo del Toro, però d'adaptacions de la novel·la de Mary Shelley en tenim moltíssimes. El Frankenstein de 1931, de James Whale, que després també va fer La núvia de Frankenstein, del 35, molt bona també. Hi ha La maledicció de Frankenstein, del 57, de Terence Fisher, la versió que en va fer Kenneth Branagh, el 94.
0: Recomanable,
1: i... Molt bona la de Kenneth Branagh, i tants més Frankensteins que no he dit. També arribem gairebé al centenar de Frankensteins si ens posem a comptar-los tots. ¿Vale? I el top 2 m'ha costat una mica decidir quin anava per davant de l'altre, però el número 2 he ficat els zombis, perquè realment no són un monstre clàssic, sinó, com dèiem abans, apareixen més als anys 60. La gran explosió dels zombis és amb La nit dels morts vivents del 68, i després ja van venir L'alba dels morts, el 28 dies després, que ara està tornant, Shaun of the Dead, Rec, Guerra Mundial Z, i mil i una més de zombis, que en podríem dir, ens podríem estar tot el dia, però en el número 1 havia de ficar els vampirs, perquè, igual que els zombis, no paren d'aparèixer, però hi són des de fa més temps. Nosferatu és una pel·lícula del 1922 i, evidentment, la figura més representativa dels vampirs és el Dràcula, que ha aparegut contínuament, adaptant la novel·la de Bram Stoker. Des de Todd Browning al 31 fins a Francis Ford Coppola al 92, de Dràcules n'hem tingut infinitud. Vull dir, aquest any a Sitges en teníem dos, així que així de Dràcules anem. Però de vampirs en general, des d'Entrevista amb el vampir, la saga Crepúsculo, també n'hem tingut moltíssims. No sé si vosaltres penseu que potser n'hi ha més de zombis que de vampirs, és una ciència inexacta, és com la discussió aquella de si hi ha més finestres o rodes, no me'n recordo quina discussió era.
2: Jo però... diria que potser els zombis estan més presents al cinema de sèrie B.
1: I el... Per això em feia dubtar molt.
2: Ja, és que zombis, pel·lícules perquè... de zombis barateres n'hi ha molt
1: exacte.
2: Moltíssimes.
1: Però de vampirs també, n'hi ha.
2: Sí, però no es dona tant el sèrie B així d'explotació i de sang baratera. Normalment el cinema de vampirs té una miqueta més de cura. En canvi, sí. El cinema de zombis, tio, tens un parell de persones amb bon maquillatge i tira. No?
0: A mi el que m'agrada de tot això... són les litúrgies de cadascun concretament d'aquests dos subgèneres, no? I recordo, ara no fa massa, en un sopar, en un festival de comèdia de Begur, que en van parlar arran de la pel·lícula de Luc Besson, del nou Dràcula, i de totes les normes que has de complir a les pel·lícules de vampirs, no? Òbviament, que si l'all, que si la creu, que si m'has de donar permís per entrar, la sang, la llum del sol, no? Totes aquestes convencions... que facis una pel·lícula de vampirs, sigui la que sigui, has d'entrar en això, no? I a més, el públic ja ho espera, no? I de la mateixa manera que amb les pel·lícules de zombis, esperes el moment de la infectada, no? O de quan et mossega i el virus comença a córrer, o de com es transmet tot plegat, i tot això t'acaba marcant i condicionant, en positiu o negatiu, la pel·lícula, no? I jo crec que per això, per seguir donant voltes a tots aquests rituals i aquestes litúrgies d'aquests subgèneres, cada any acaben sortint figures noves, no? I anem a fer una de zombis, però que l'origen sigui tal. O allò, el virus tingui un antídot que s'aconsegueix de tal manera. O hem d'arribar al pacient zero. O saps, totes... Jo crec que això és el que fa que les ments pensants darrere de tots aquests guions estiguin allà totes estrujades intentant treure alguna cosa nova o intentant innovar dins de gèneres que podríem dir que està tot explicat, però que, paradoxalment, cada any hi ha pel·lícules de zombis, sí. Cada any hi ha pel·lícules de vampirs.
2: Però també pensa que hi ha...
0: I de taurons.
2: Exacte. No n'hi ha 40, no? Va dir l'altre dia el Jordi Ojeda, com pronosticava el regrés al futur, però...
0: Sí. Però alerta, perquè cada estiu hi ha pel·lícules de taurons, eh?
2: Ah, sí, sí.
1: No l'he comptat tampoc a la meva llista com a monstre, però,
0: no, però alerta, ranking, perquè, clar, el 2026 el cinèfil farà 10 anys, i jo crec que cada any hem escrit articles, i no només d'una, sinó de més d'una, pel·lícules de taurons a l'estiu. I això, ara ja ho podem dir, fa 50 anys que passa.
2: Sí.
0: Des dels megalodons, o aquest any hi havia una que era una assassí en sèrie que agafava la gent, que era com portava a fer excursions per veure taurons, i els tirava els taurons. I, per no parlar del fenomen Sharknado.
2: Aquesta no podíem anar-nos sense comentar-ho. Sisplau. La millor saga de mal cinema, no? Seria el...
0: I tant.
2: No sé si esteu d'acord amb aquest títol, la millor saga de mal cinema.
1: Seria una bona definició, sí.
0: Sí.
2: Fins a 7, no? N'hi ha? O a 8?
0: No ho sé.
2: Cada una pitjor que l'anterior i cada una més bona que l'anterior, no?
0: Però, curiosament, a fenomen Sharknado ha obert la porta a que es facin... Ja, això ja no és ni sèrie B, o sigui, ja anem més a baix, a l'abecedari.
2: Ah, Troma o sèrie feta, no?
0: Exacte, ni que sortim pel·lícules com Velocipastor, un pastor evangèlic que es converteix en Velociraptor, o, ara no fa massa, Cocaine Bear, a l'os que se fot cocaïna per tots costats i és una
2: oso
0: monster
2: vicioso,
0: movie molt ben traduïda com Oso Vicioso.
2: Gran. És molt bona traducció.
0: El senyor que traduce les pel·lícules aquí es va lluir en positiu. I cada any ara estan sortint aquestes pel·lícules que ja són una broma i que ja es prenen a broma elles mateixes, però que, escolta, quatre cerveses i unes crispetes i endavant, eh?
2: Sí, jo recordo el quan era nen, clar, jo era adolescent i per tant no hi vaig anar, tu pots dir que van fer la de les ovelles assassines? La recordes?
0: No.
2: Me'n recordo que anunciaven una doble sessió pel fan de terror clàssic abans de que el Tarantino fes la de, i el Robert Rodríguez fessin la de Planet Terror i,
0: sí,
2: i Death Proof, n'hi havia una que hi havia les ovejas assassines, l'altra no recordo quina era, però que també era d'aquest estil, no? Terror baratero, agafant un element corrent, i després això, una ovella que de cop se comença a menjar tot a un grup de joves, no? Sempre els hi toca pencar, no?
0: Una ovella, com a monstre. Déu-n'hi-do, fins on hem arribat, eh?
2: Però, escolta...
0: No, escolta...
2: Jo t'hi diré una cosa. Una de les vegades que més por... Bueno, pot ser no tant, però una vegada que vaig passar molta por va ser a una festa que m'ho van convidar a una finca a Cambrils que tenien oques. I aleshores les oques es tornaven bojos amb tota la gent que arribava. I me'n record que jo vaig arribar, era tard de nit, i anava una mica despistat, per dir-hi d'aquesta manera, i de com em van començar a perseguir totes les oques pel darrere, i jo no sabia ficar-me. Vull dir, com a monstre...
0: És que no hem mencionat The Birds del Hitchcock de l'any 60.
2: Ah, també.
0: Ojo, Monster Movie amb ocellets, que
1: sí,
0: també déu-n'hi-do.
1: L'oques encara no n'hi ha, eh? L'oca assassina sortirà d'aquí poc.
2: Mira,
0: jo et convido t'emporatxo a fer un guió d'una oca assassina, perquè en la línia Sharknado podria anar molt bé, això.
2: I en línia sèrie també, si m'ho posam això.
0: Va, jo la faria més de línia Sharknado, per si de cas.
2: Com a títol que sigui, quan les oques van al camp,
1: sí,
2: d'acord?
1: D'oca en oca i et mato perquè em toca.
2: Exacte.
0: Les oques van descalces...
2: Ja comencen a fluir idees.
1: Ja tenim mig guió.
2: Bé, sigui com sigui, crec que ja hauríem d'anar arribant, no, al final del nostre programa.
0: Hauríem d'anar arribant. I m'he adonat que no t'he contestat la pregunta.
2: Quina? És veritat? Quin és el teu monstre dintre del teu rànquing personal?
0: Jo crec que segurament el que més em va impactar va ser Jurassic Park. També pel moment en el qual la vaig veure, que jo era un nen, i recordo més veure els cinemes de Sant Cugat, que feia poc que estaven inaugurats, i quedar-me amb la boca oberta de pam amb el que havia fet Steven Spielberg, i segurament perquè era molt nen encara, no? I la manera com estava fet, amb el realisme amb el que estava fet i la cruesa amb el que estava fet, doncs a mi em va deixar totalment esparverat.
2: Eres d'aquests nens dels 90, 80, 90, que després se sabien tots els noms científics dels dinosaures?
0: Vaig tenir una època de dinosaures.
2: Sí, no?
0: Sí.
2: Això és una cosa molt habitual,
0: molt
2: és un fenomen mundial.
0: El que passa que avui en dia, jo ara que ja tinc un fil, l'època de dinosaures ara es passa més als 4-5 anys, i als 90 es va passar més als 9-10-11.
2: Això és el que jo recordo de quan era nena.
0: Però jo recordo que fins i tot hi havia als quioscos revistes de dinosaures que sortien cada setmana, i jo les tenia totes.
2: Figuretes de plàstic.
1: Sí,
2: jo en vaig tenir alguna, també, de figuretes de plàstic.
1: Sí,
0: la dinomania va ser molt bèstia. Per culpa o gràcies a Spielberg, els nens dels 90 vam estar totalment influenciats per això i Volar Drac, però aquest és un altre tema.
2: Exacte. Sigui com sigui, deixant per aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Jan. Moltes gràcies, JR. Ens despedim. Fins d'aquí 2-3 setmanes. d'aquí que tornem a gravar. Res, moltes gràcies, disfruteu del cinema, us estimo molt i fins la propera.
1: Adeu.
2: Adeu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Rils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Sant Cugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest dijous a l'Espai de Salut del Faves Comptades parlarem del dolor osteoarticular crònic, un problema que afecta milers de persones a Catalunya i que impacta significativament la seva qualitat de vida. Recordareu que a principis d'any vam anunciar la posada en marxa d'una unitat pionera en aquest àmbit, la unitat de fototeràpia per al dolor osteoarticular crònic de l'Hospital Universitari General de Catalunya. 9 mesos després és el moment d'avaluar els resultats d'aquesta nova aproximació terapèutica. Per fer-ho, ens acompanya de nou el responsable de la unitat, el doctor Josep Pardo Masferrer. Doctor, molt benvingut. Ben tornat, al Faves Comptades.
1: Ben trobada.
0: Escolti, anem bon a posar dia. Una mica de context a tot plegat. Sí. Quina és la magnitud del problema? No sé quina incidència tenen l'artrosi i l'artritis a Espanya.
1: A veure, la magnitud del problema és un problema molt important perquè s'estima que una de 4 persones més grans de 20 anys, Espanya té un problema reumatològic. La Societat Espanyola de Reumatologia va fer un estudi nacional, global, i calculen que més o menys 11 milions de persones a Espanya estan afectades per o artrosi o artritis.
0: Per tant, és una incidència prou elevada a la població espanyola.
1: Quasi el 30%.
0: Gairebé el 30%. Quins són els factors de risc o els condicionants que es detecten a més freqüència perquè es desenvolupin l'artrosi o l'artritis?
1: A veure, en primer lloc, hi ha que tindre en compte que té major incidència amb dones que amb homes. Després, evidentment, és més freqüent a les persones més grans. De fet, quan la prevalència en persones de més grans de 65 anys arriba al 80%. Que és molt, molt gran.
0: Molts números a la loteria.
1: Sí, sí, sí. Així i tot, la incidència més gran és entre els 60 i els 70. Evidentment, quan més grans ens hem fent, més desgastem les articulacions i més probabilitats tenim de tindre aquest tipus de patologia. I després hi ha un altre factor que influeix molt, també amb això, que és el sobrepès i l'obesitat. Perquè hem de tindre en compte que, sobretot, de la cintura cap avall del maluc, cap avall els genolls, els turmells, com més pesem, més han de suportar el pes aquestes articulacions i més probabilitat tenen de desgastar-se.
0: És una problemàtica que ha anat en augment en els darrers anys o es manté estable?
1: No, els darrers anys el que passa és que es coneix més.
0: Perquè tenim més dades.
1: Sí, tots segur que coneixem algun avi gran amb les mans deformades i dolor que no podia tancar les mans, tot això. Vull dir, això, el que passa que no s'havia fet un estudi seriós de la prevalència fins que no ho va fer la Societat de Reumatologia, l'espanyola.
0: Ho associàvem a qüestions de l'edat,
1: sí, oi? Esclar. Sí, esclar, sí, i no és així, eh? No és així.
0: Quina és la diferència principal entre l'artrosi i l'artritis?
1: Hi ha una diferència fonamental. L'artrosi és una malaltia bàsicament degenerativa. I l'artritis, com quasi totes les coses en medicina que acaben amb itis, vol dir que hi ha un component inflamatori molt important. Aquest component inflamatori és el que causa el dolor que pot arribar a ser incapacitant. De fet, moltes persones de les que ens venen al servei de radioteràpia venen que no poden caminar, que no poden tancar les mans, en fi, i moltes persones porten molt evolucionada la patologia. Ens ve gent de 15, 20 anys que ho ha provat tot, que no li ha funcionat res.
0: Des de la seva experiència, quines són les localitzacions més comunes on es manifesta el dolor i la inflamació que ara ens deia de l'artritis a causa d'aquestes patologies?
1: A veure, les localitzacions més comunes són, primer, el genoll, el maluc, evidentment, per lo que parlàvem del sobrepès, la columna lumbar, i hi ha una cosa que és molt curiosa, la mà té una incidència molt important.
0: Dependrà també de les feines que haguem fet?
1: Ja, després, si voleu, o en parlarem d'això, perquè amb la mà, sobretot, és fonamental. Bé, i amb altres articulacions, persones que treballen tot el dia dretes, afavoreixen molt l'aparició d'aquests trastorns.
0: Per tant, l'estil de vida sí que està relacionat amb aquestes patologies.
1: Fonamental.
0: La unitat de fototeràpia per al dolor osteoarticular crònic de l'hospital es va posar en marxa fa gairebé un any. En parlàvem el febrer passat, ahir buscava els arxius. Ens pot recordar exactament en què consisteix aquesta fototeràpia?
1: Aquesta, de fet, hi va haver una errada, perquè no és fototeràpia, és fotonteràpia. És teràpia amb fotons. I es va donar aquest nom perquè, per dir-ho d'alguna manera, vulgaritzar-ho una mica més, perquè el que es fa és un tractament de radioteràpia. Hi ha una diferència brutal. La gent, quan sent radioteràpia,
0: ho associa
1: amb malalties malignes. Doncs no. Al servei de radioteràpia tractem dos tipus de pacients: pacients amb malaltia oncològica i pacients amb malaltia osteoarticular i tendinosa. I la diferència fonamental, és amb la dosi que reben. És a dir, una persona que vingui per fer un tractament de tendinitis, d'osteoartritis, d'artritis psoriàsica, una cosa, la dosi que li donem és l'equivalent, la mateixa, que si fes un TAC.
0: Molt baixa.
1: És a dir, baixíssima. Nosaltres ho definim com microdosi de radioteràpia, que no hi ha cap efecte secundari.
0: Això li volia preguntar, hi ha alguna contraindicació o algun efecte secundari per aquest tipus de teràpia?
1: No, això...
0: D'altra banda, ho tenen molts medicaments també que ens prenem de manera regular.
1: Sí, però el tindre dosis tan baixes té moltes avantatges. La primera és que això fa... A Alemanya va ser com, us en recordeu, de l'aldea de los galos d'Astèrix i Obèlix? Tota Europa va deixar d'emprar aquest tipus de tractament. I els alemanys van continuar fent-ho. I tenen una experiència de 100 anys. I cada any, per exemple, l'any passat es van tractar d'aquestes patologies amb radioteràpia, aquestes dosis, a Alemanya, més de 100.000 persones. Que són més o menys, si voleu, després en parlem, de les que es tindrien que tractar, poder una mica menys en el nostre país, però aquest seria el número de persones que serien tributàries anualment de tractar això. No s'ha descrit cap efecte secundari important. Nosaltres, amb una senyora que vam tindre, una de les senyores que li vam tractar les mans, ens va dir que li havia canviat una mica el color de les ungles, però li va durar 15 dies i després... No, de fet, no hem tingut cap efecte secundari.
0: Quantes sessions són habituals i en què consisteix el seguiment a una persona que pugui ser pacient? Perquè suposo que no totes les persones està indicat aquest tractament.
1: Nosaltres, la indicació príncep d'això és un pacient que tingui, o una pacient, que tinguin problemes de dolor articular i que hi hagi un diagnòstic acurat, mitjà, radiologia o altres exploracions, de que pateixi una artritis o una artrosi amb dolor. I aquest pacient ha d'haver provat els tractaments estàndards habituals i, si no li han fet efecte, llavors és quan ve a nosaltres. Moltes vegades venen com últim recurs davant de la cirurgia, abans dels tractaments quirúrgics, d'un tractament invasiu. Com que aquest tractament no és invasiu, no és dolorós, no nota res, doncs és molt fàcil de provar, i la veritat és que estem molt contents amb els resultats que estem tinguent.
0: Quantes sessions serien? Entenc que dependrà de la patologia, de la gravetat i del pacient, però perquè ens puguem fer una idea d'en què consisteix.
1: El tractament estàndard són 6 sessions. Dilluns, dimecres, divendres, a dies alterns. Dura 2 setmanes.
0: Quants minuts? O quanta estona?
1: A veure, hi ha que tindre en compte una cosa. Aquest tractament, encara que es doni en microdosi, les normes de seguretat i càlcul són exactament igual que amb un pacient que rebi més dosi. O sigui, no perquè donem més dosis anem a la babalà. No, tot el contrari.
0: El rigor hi és exactament el mateix.
1: Exacte. Depèn, per exemple, de si és un maluc, com que li hem de fer un TAC abans per reconstruir tridimensionalment l'articulació, el tractament tindrà uns 15 minuts cada sessió. El pacient està estirat en la unitat de tractament, no nota res, i al cap de 15... Comptem 15 minuts entre que el vagin a buscar, es desvesteixi, s'estiri, posi el tractament, es torni a vestir i surti. Però amb les mans, la sessió dura un minut i mig, com a molt dos.
0: molt ràpid.
1: Vull dir, és molt ràpid.
0: Què fa exactament aquests fotons?
1: Sí,
0: a veure... Amb aquestes inflamacions i aquestes patologies.
1: La radioteràpia a baixes dosis no és que sigui una cosa curiosa, però és una cosa que és una mica paradoxal. Perquè amb altes dosis té un efecte inflamatori. Mm-hmm. De fet, pacients que se'ls tracta igual poden tindre un mica de problema a la pell o uns símptomes inflamatoris. En canvi, les dosis, microdosis, tenen un efecte absolutament contrari. Són antiinflamatoris. Actuen a nivell molecular, fan que hi ha uns components que es diuen les citoquines, que n'hi ha unes que són proinflamatòries i unes altres antiinflamatòries, i el que fan les baixes dosis de radioteràpia és que inhibeixen les proinflamatòries i fomenten que se secreti, no es fabriquin més les antiinflamatòries. És un efecte antiinflamatori.
0: I aquesta teràpia, parlaves d'Alemanya, no? Com una mica...
1: Sí.
0: El prototip s'està aplicant a més països, a més centres. Quins aprenentatges n'extraieu, no?
1: Als Estats Units l'estan descobrint i estan, permeteu-me l'expressió, com bojos. Des de que l'Usain Bolt es va fer públic, l'Usain Bolt, com tothom sabem, és un medallista olímpic, un primera espasa...
0: Un velocista.
1: Exacte, de l'atletisme. Doncs abans de guanyar les medalles, va tindre una fascitis plantar i una tendinitis dels aquilis. I es va tractar amb radioteràpia i després va guanyar les medalles. De fet, ell...
0: És una molt bona publicitat, aquesta.
1: Molt bona, molt bona, molt bona. De fet, ell va fer una pel·lícula autobiogràfica i en la pel·lícula autobiogràfica surten imatges seves posant-se el tractament de radioteràpia. O sigui que més publicitat...
0: No n'hi pot haver. Ara que ja fa un temps que teniu la unitat en marxa, quina és l'avaluació que en feu dels resultats obtinguts? No sé si teniu percentatge de
1: boníssima,
0: pacients que han experimentat millora...
1: Boníssima,
0: què ens en pots dir, Josep?
1: Boníssima. Nosaltres, a veure... ja tenim quasi entre 250 i 300 pacients tractats, que és molt, perquè des de que vam començar fa uns mesos és molt. És una prova més que hi ha moltes persones que són tributàries.
0: Són candidates a participar.
1: Exacte. I jo voldria fer un incís, si em permets. Abans que ens arribin a nosaltres, han d'haver passat per un traumatòleg o per un reumatòleg. Se li han d'haver fet els tractaments i pacients que són resistents als tractaments és quan se'ls envien. Internacionalment s'accepta que sigui a partir de 3 mesos que hagin rebut tot tipus de teràpies i no funcioni quan s'envien. Aquí som una mica més conservadors i esperem els 6 mesos. Però tant els nostres traumatòlegs com els nostres reumatòlegs estan superengrescats amb aquest tractament perquè és que han vist els resultats. Llavors, si vols que desglossi
0: una mica...
1: Sí, si
0: podem fer uns titulars, diguéssim.
1: Parlem del maluc, que... La patologia...
0: La trocanteritis, oi?
1: Trocanteritis i una bursitis.
0: Això als corredors també els hi sona.
1: I la gent que camina, sí. Perquè per sota del tendó hi ha una bossa que té líquid i això s'inflama i entre l'engruiximent del tendó i l'inflamació del líquid fa un dolor que és... Doncs nosaltres tenim una resposta pràcticament del 80%. Estem parlant de respostes globals. Hi ha dos tipus de respostes. Una resposta completa. Nosaltres valorem una resposta completa quan el dolor s'ha convertit en una molèstia o desapareix i la mobilitat i la capacitat funcional de l'articulació es recupera. Doncs la resposta completa la tenim quasi amb el 35% del total i del 35 fins al 80 són respostes parcials, però com em deia abans d'ahir una pacient... Escolti, jo ja afirmo, de vindre com vaig venir a com estic ara, després...
0: Ja que... La millora en la qualitat de vida.
1: Moltíssima, que això és el fonamental d'aquest tractament. I el que passa és que hi ha pacients que amb una tanda no n'hi ha prou, que necessiten dues tandes. I tampoc hem de vendre cap moto, no vinc aquí a vendre cap moto. Hi ha un 16% de pacients que fem el que fem, no milloren. Però ni amb nosaltres ni amb cap tractament. I el dolent d'això és que prèviament al començament del tractament no podem saber...
0: Cal fer el tractament per saber si
1: funciona
0: o no.
1: Quins són els que aniran a respondre o no, perquè hi ha pacients que tenien 12 anys d'evolució de la patologia i han respost amb 6 sessions i pacients que fa 3 mesos que la tenen i no han respost. però vull dir, el percentatge amb aquesta articulació és del 80%.
0: Mans i canells, no?, que deuen ser un altre dels punts d'aquesta artrosi, d'aquesta artritis.
1: El de les mans és espectacular.
0: Que això sí que ens condiciona absolutament, des d'agafar un got, obrir una ampolla, oi?
1: És espectacular. Tenim, penseu que ens arriben pacients, hi ha una escala internacional que es fa servir per mesurar el dolor, que va de 0 a 10. Uh-huh. 0 no és dolor, 10 és un dolor insuportable. Doncs hi ha bastants pacients que ens arriben amb un dolor de 10. En fi, la mitja és, uh-huh, és més de 7, que és
0: molt
1: un dolor
0: alta,
1: important. Uh-huh. Llavors, amb això quasi tenim el 86% de resposta.
0: Encara més elevat.
1: I la resposta completa és de més del 50%. I ja tenim un seguiment que, com que fa temps que ho fem, uh-huh, encara que la unitat no es creés fins fa uns mesos, que de fet és una unitat però està englobada dintre del servei, uh-huh, de radioteràpia. Llavors, alguna vegada havíem fet tractaments i hi ha persones que portem 3 anys de seguiment i continuen amb resposta completa. I això de no poder obrir una ampolla i...
0: És que recordo la pacient que ens va acompanyar l'altra vegada via telefònica, que ens ho explicava.
1: Perquè el que nosaltres no curem és si té una deformitat, uh-huh, té una deformitat.
0: És la inflamació.
1: Però al curar la inflamació desapareix el dolor.
0: Ara ens parlaves de la fascitis plantar, que deu ser un altre dels grans tòpics, amb l'Usain Bolt com a exemple.
1: I dels que també responen pràcticament igual que les mans. La fascitis plantar, tenim el 85% de respostes també, i la resposta completa també és pràcticament del 50%.
0: I si parlem de la síndrome de l'espatlla dolorosa?
1: Ah, aquest també. Aquest també. El problema del síndrome de l'espatlla dolorosa és que està constituït, o poden constituir, un munt de patologies diferents. Però amb aquest tenim 71-72% de resposta, que no està malament, uh-huh, tinguent en compte que són pacients que venen, que ja ho han provat tot...
0: I que no ha funcionat.
1: I que no funcionen. Després, la gent que juga al golf i la gent que juga a tennis, al colze, tenen el colze golfista i el colze, uh-huh, tenista, 75% de respostes, també.
0: Per tant, entenc que satisfets amb els resultats de...
1: Sí, la veritat,
0: unitat,
1: és, que,
0: oi,
1: la veritat és que estic molt content. Vaja, estem molt contents perquè veus com guanyen la qualitat de vida de les persones.
0: Teniu perspectives de créixer la unitat de cara al futur? No sé si hi ha intenció d'ampliar també la gamma de patologies.
1: Tot nosaltres, en principi, tractem qualsevol part de la patologia, uh-huh, oncològica. Evidentment, uh-huh, jo mateix fa molts anys que tracto tumors de pròstata, però, a més, tracto aquesta patologia. Nosaltres, quantes més indicacions hi hagi, nosaltres anirem fent. El que passa que jo voldria recalcar una cosa, sobretot amb les mans. Hi ha una sèrie de professionals que la seva feina depenen de les mans. Sanitaris, cirurgians, odontòlegs, matrones, infermeres, músics, artistes...
0: Anava a dir, t'has quedat tot a casa, eh?
1: No, és que és això. Pintors, escultors, hem tingut, mm-hmm, gent de tot d'aquest tipus...
0: Tècnics de so.
1: Ja n'hi ha un que aixeca la mà. Sí, també. També. Hasta, imagina't, mecànics, sí, o perruqueres, perruquers. I aquest tractament és que funciona molt bé. A mi no em fa falta convèncer, perquè veus que sóc un entusiasta.
0: Ets un entusiasta, efectivament.
1: Perquè és que he vist els resultats. Uh-huh. Quan vaig començar a fer això, que ho vaig intentar fer com una innovació, què vols que et digui? Tota la vida acostumat, dius, bueno, anem a veure com... Però escolta...
0: Els resultats són els que són. Els ha compartit aquí amb nosaltres el doctor Josep Pardó i Mas Ferrer, que ha tornat a l'espai de la Faves Contades. Moltíssimes gràcies per compartir aquests resultats. Recordant que consisteix a la fotonteràpia, diguem-ho bé. I també per parlar de totes aquestes patologies que, després d'aquests tractaments que no funcionen, doncs bé, hi ha una altra via per intentar millorar aquesta qualitat de vida, que al final és el que la medicina busca, que les persones tinguin la millor qualitat de vida possible.
1: I tant. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'exposar els nostres resultats.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos, doctor. Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Avui al Faves Comptades estrenem una nova secció dedicada a descobrir la vida que hi ha dins les biblioteques públiques de Sant Cugat, un espai mensual que ens acostarà a la seva tasca de promoció de la lectura, a les activitats que s'hi organitzen i, sobretot, a les persones que hi donen vida. En aquest primer capítol parlarem del valor de la promoció de la lectura i la prescripció literària. A més, presentarem un programa que es fa servir en una d'aquestes biblioteques municipals i ho farem de la mà de l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de biblioteques, que treballa a la Biblioteca de Volpelleres. Molt bon dia, Arnau.
1: Què tal? Bon dia.
0: I la Valentina Ibailova, que és tècnica auxiliar també de biblioteques i que treballa a la Biblioteca de Mirassol. Molt bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Bé, si us sembla, podríem començar una mica per descriure quin és el paper que jugueu com a biblioteques municipals en la promoció de la lectura.
1: Bueno, les biblioteques...
0: Què diríeu?
1: Bueno, és que som... Sí, som, diguem que a nivell de dinamització i de prescripció lectora som una de les claus del municipi, perquè és, diguem que la biblioteca al final és la porta d'accés a moltes persones a la lectura, als llibres, per primera vegada i durant tota la seva vida. Des de que són petits, des de que tenen 0 anys... fins que pues, creixen, estudien, ja treballen o es jubilen i seguim allà i tenim públic de totes les edats i tothom s'apropa a les biblioteques per informació, per coneixement, per entreteniment i estem allà nosaltres per tot el que faci falta.
0: Per intentar ajudar. Valentina, quan parlem de prescripció literària, de què estem parlant exactament i per què és especialment rellevant dins d'una biblioteca municipal?
2: Bueno, nosaltres des del principi, no? Des de fer la selecció dels llibres que volem a les biblioteques municipals, fer les novetats cada dia 1 del mes, no? Ja tenim com hem escollit aquests llibres perquè pensem que són importants i a partir d'aquí pues, tenim moltes activitats de que són exactament això, no? Com quins llibres volem que arribin a la gent i com, no? Llavors, el que fem, a part de les constel·lacions que parlarem avui, és expos, no? Expos de llibres, expos amb un tema o directament un autor, no sé. Ara tenim un nou Premi Nobel, pues, suposo que moltes biblioteques faran una exposició amb els seus llibres per presentar, no? Com arribem a aquest autor. I després, no sé, fem les bosses d'estiu, no? Mm-hmm. Que són també unes recomanacions que fem tots els estius per tota la gent que ve. I que...
1: Són com unes bosses sorpresa que preparem amb unes llibres per la platja o llibres per després de dinar, saps? Coses suggerents que no saps què hi ha i si et vols emportar la bossa a dins, doncs dins hi ha uns llibres de préstec que s'han de tornar sempre a dins d'unes bosses que sí que et pots quedar.
0: M'imagino que darrere d'aquesta prescripció també hi ha una intenció de fer ampliar aquests hàbits lectors, de descobrir nous autors, nous gèneres, no? També va una mica per aquí, aquest paper que feu.
1: Sí, sempre sobretot... Bueno, el primer que és... La feina de les biblioteques és molt d'escolta. Escoltar la persona que ve, què li interessa, què no li interessa, i a partir d'aquí, què li pots fer descobrir o no, intentar preveure què li pot agradar, què no li pot agradar, o cap a on pot créixer. Però sempre amb l'objectiu de mantenir aquesta persona dins de l'hàbit lector.
0: Com diem. Us sembla que anem directament al projecte aquest que encaixa perfectament amb el tema que estem tractant avui, que és Constel·lacions Literàries. Com va néixer aquest projecte?
2: Aquest projecte va néixer perquè totes les biblioteques de Sant Cugat tenim clubs de lectura i tots els clubs de lectura tenen una llista d'espera de 2 anys a Mirassol.
1: Això és un exemple que la gent està tan molt per la lectura, tot i que no ho sembli. Tenim clubs de lectura que tenen llistes d'espera de 2 anys, que es podrien fer molts més clubs de lectura i s'omplirien tots.
2: Exacte, i com no tenim pressupost realment per més, perquè nosaltres volem fer molt més, no? Llavors hem pensat, bueno, vam començar a pensar en una activitat que no és un club de lectura, que no és un club tancat, sinó una trobada. cada 6 setmanes es feia com trobada de gent que ve de tot arreu, no? De tots àmbits possibles, i només és una trobada per parlar de llibres. Llavors, el que feia jo, el que faig, és preparar un llibre central, que és el de, a partir d'aquest llibre fem la constel·lació. I després preparo uns llibres més, però la idea és que tothom que vulgui vingui a participar i proposen un munt de coses, perquè la gent que tenim a les biblioteques té, no sé, molts interessos i estan superpreparats. Llavors és com una... Sí, fem recomanacions entre nosaltres.
0: És un intercanvi, podríem dir, no?
2: Exacte.
1: Sí, és sorprenent, la veritat. És sorprenent com... quanta gent ve i com d'això que diu la Valentina, com de preparada està i quin fons d'armari que té la gent. O sigui, és increïble.
2: Està super. I llavors estàvem pensant en una activitat simple, que pugui participar amb un, no sé, un vocabulari fàcil que podem parlar de llibres, no?
0: Jo crec que el millor que podríem fer seria plasmar en aquests moments... fer un simulacre d'una d'aquestes constel·lacions, no? Heu vingut preparats?
1: Sí,
2: vinga, començo. Aquesta és l'última que vaig fer el dijous passat. I comencem el llibre central, Los surcos de l'azar. Paco Roca, una obra genial, una obra increïble. Primera edició 2013. A veure, és un llibre de còmic, un dels millors que tenim aquí, que comença amb una cita d'Antonio Machado. Per aquí hi ha mar caminos a los surcos de l'azar. I aquí comença tot, no? Perquè aquest és el títol, Los surcos de l'azar. La història va d'un... bueno, del mateix Paco Roca, no? Una persona, un investigador, no sé, una persona que va a visitar a una persona gran a França per descobrir la seva història, perquè sap que aquesta persona té una història interessant. Quina és la història? La història comença, el còmic comença amb al final de la Guerra Civil, i ja estem a Alacant, i a... barcos que han de sortir d'allà. Llavors és tota la història d'aquest home que passa per camps de refugiats, la presó a Argèlia, i després quan comença la Segona Guerra, no? I quan canvia el govern a França, participa a la liberació realment fins a París, participa a la 9, no? A la 9, que és la brigada que és la primera que entra a París i libera la ciutat del nazifascisme, no? I aquesta persona mai havia dit res a ningú, no conta la seva història. Per què? Perquè hi ha una desil·lusió, perquè quan acaba la Guerra Mundial, tothom, bueno, tots els guerrers, tota la gent que queria la llibertat, no, volia alliberar Espanya, i ningú ve a alliberar Espanya. Bueno, fins aquí la història, però és un, com dibuix també, és increïble perquè tenim com dues històries paral·leles. Una és la història d'avui i l'altra és la història d'abans, que està en color. I la història d'avui és tot blanc i negre. Apassionant, realment.
0: O sigui, així començaria la constel·lació.
1: Sí. Llavors, una altra persona, per exemple, jo, en aquest cas, diria, doncs mira, tu parles de Los surcos de l'azar, a mi em ve al cap Maus, de la gran novel·la gràfica d'Art Spiegelman, que és de l'any 92, que va ser la primera novel·la gràfica que va guanyar un premi Pulitzer, i motius no li faltaven, perquè aquesta novel·la, per exemple, Art Spiegelman, també, com el Paco Roca, fa servir el relat del seu pare durant l'Holocaust nazi per teixir una història molt humana i real, és a dir, que és molt crua, però també és molt divertida. És una obra super recomanable, que sobretot el que la fa inoblidable i el que la va fer com icònica és la representació que va fer dels personatges, que és els jueus els va representar com a ratolins i els nazis com a gats. I, bueno, podem dir que és una obra que va servir d'exemple, ja he dit que va ser publicada el 92, o sigui, fa un quant de temps ja, va ser un exemple per les novel·les biogràfiques que van venir després, a posteriori.
2: Totalment, no? Perquè d'aquí comença tota aquesta història de que el còmic, hi ha molt còmic, és molt personal, la meva història, conto la meva història. Una altra.
0: Que... A partir d'aquí m'imagino que els participants es van engarçant,
1: clar,
0: no?
1: Aquí comença ja...
0: Amb diferents històries, segons els coneixements que tenen, segons les lectures que han fet, segons els autors que coneixen, i m'imagino que d'aquí surt el nom de Constel·lació, no?
1: Sí. A més, es va dibuixant físicament a la taula o a la pissarra o al paper, depèn del dia, es va creant físicament la constel·lació.
2: Bueno, ara mateix la constel·lació aquesta, amb una altra que vam fer, està dibuixada realment al vidre de Mirasol.
1: Estan exposades, queden exposades a la biblioteca, les constel·lacions.
0: I la gent hi pot participar, no cal que siguin totes les constel·lacions que convoqueu, sinó a la que vulguin, el dia que vulguin.
1: És una activitat, és una crida oberta, té un dia concret i està oberta a tothom, sense edats i sense requisits.
0: De moment es fa només a Mirasol, a la biblioteca de Mirasol, no?
2: Exacte. I el més important, que tenim els llibres. Ja estan demanats, llavors podeu passar per Mirasol a recollir, a veure tots aquests llibres.
1: Tots els llibres que han sortit a les constel·lacions estan disponibles a les biblioteques.
0: Avui no ens queda més temps. Hem fet una breu exposició. Hem descobert i hem presentat radiofònicament aquest projecte, aquest programa, el de Constel·lacions Literàries. I anirem desgranant tota l'activitat que feu a les biblioteques municipals durant aquest curs, en aquest programa. A l'Arnau i a la Valentina els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat i us espero a la propera.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, bon dia. Sí.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs mira, avui deixa'm que et presenti un guaita que serà molt colorit, podríem dir.
1: Ah, carai, avui va de colors, això.
2: Va de colors. És primavera i posarem colors, però més enllà de les flors, perquè veurem els núvols, veurem el cel, però xalarem de valent veient tots els colors de l'arc de Sant Martí, per exemple, o els colors aquells rogencs de les sortides i postes de sol.
1: Ah, carai. Mm-hmm.
2: És a dir, parlarem dels fotometeors.
1: Els fotometeors, i què és ben bé això?
2: Doncs mira, l'Organització Meteorològica Mundial, la OMM, els defineix així. Són fenòmens òptics i lluminosos produïts per la reflexió, la refracció, difracció o interferència de la llum solar o lunar a l'interactuar amb partícules d'aigua, gel o impureses a l'atmosfera.
1: Per tant, veurem una mica com es produeixen aquests colors.
2: Exacte, com es produeixen els colors, que bàsicament és el pas de la llum a través d'aquest medi, sigui gotes d'aigua en estat líquid, siguin cristallets de gel, sigui a l'aire en format gasós, etc. És a dir, el fenomen bàsic de la descomposició de la llum en aquest espectre de colors, no? I l'observació dels fotometeors, deixa'm dir, que és un exemple que l'observació meteorològica, els observadors meteorològics, en el que requereix la figura d'un observador, és a dir, observació manual, vale? Que noti quan, a l'hora de fer l'observació, es trobi amb alguns d'aquests fenòmens. I a part, degut que són uns fenòmens clàssics de l'observació manual, molts d'ells estan lligats amb la meteorologia popular, tant d'observació com de predicció del temps, les conegudes senyals, per exemple, cel rogent, pluja o vent...
1: Exacte, estava pensant en la mateixa, just.
2: Veus? Doncs aquestes senyals que...
1: Les dites populars, no?, que ens porten aquests fenòmens.
2: Exacte. Tal i com deduïm una de la definició que fèiem abans, d'aquella definició tècnica de l'Organització Meteorològica Mundial, perquè es doni un fotometeor, necessitem llum i aigua en alguna de les seves formes, bé sigui líquida en forma de gotes d'aigua o sòlida en cristalls de gel. Per tant, les gotes de pluja, els núvols alts o l'aigua de mar seran tres dels actors principals en tot aquest reguitzell de fenòmens que explicarem a continuació.
1: Doncs som-hi, anem a veure alguns d'aquests fenòmens. Quins hi ha?
2: Ja veureu que alguns us sonaran, alguns no tants. Per tant, començarem per un dels més amables i més coneguts, que ha estat font també de pel·lícules, de dites, de moltes coses.
1: Doncs som-hi.
2: L'arc de Sant Martí.
1: Home, i tant, aquest el coneixem moltíssim i a més té llegendes i tot, no? Allò que al final de l'arc de Sant Martí hi ha un potet
2: de monedes.
1: De
2: no?
1: monedes.
2: De monedes,
1: sí. És veritat, sí. Això, Sergi?
2: No. Bueno, almenys no l'he trobat.
1: No l'has trobat mai.
2: Sí, al final de la Sant Martí i el banc o la caixa on tu tens els diners, potser sí, però si no, no. Segons... Ara us posaré, tots els fenòmens que farem, us posaré la definició que dona també l'Organització Meteorològica Mundial d'aquest fenomen. És un grup, a l'arc de Sant Martí, és un grup d'arcs concèntrics, amb colors que van des del violeta fins al vermell, produïts a l'atmosfera sobre una pantalla de gotes d'aigua, en estat líquid. Bé sigui gotes de pluja, gotetes de plugim o de boira. Amb la llum procedent del sol o de la lluna. També es poden donar arcs de Sant Martí amb lluna plena.
1: Ah, carai, a la nit, però llavors costen de veure, no?
2: Costen més de veure. Els arcs de Sant Martí poden ser simples o dobles, és allò dels numeraris o supernumeraris, tenint en compte que en els arcs de Sant Martí dobles, en l'arc inferior, els colors estan invertits.
1: Per tant, fa com mirall, és efecte mirall.
2: És efecte mirall, vale? Una variant dels arcs de Sant Martí més rars de veure són els arcs de boira, que són de colors més blancs, no és de color tan tots els colors, no?, de l'espectre com els arcs, sinó és art de boira. Per exemple, quan s'està dissipant la boira i tu estàs situat a davant de la boira i el sol a darrere teu, a davant hi ha un arc de Sant Martí just en el límit de la boira i el sol. Per això se'n diu arc de boira.
1: Per tant, n'hi ha de molts tipus, d'arcs de Sant Martí. A vegades els veiem i ens semblen tots iguals, però no.
2: N'hi ha de molts tipus. N'hi ha de molts tipus.
1: Quins altres fenòmens tenim?
2: Doncs mira, deixa'm parlar també de l'aspecte de Brocken o Glòria. Aquest és un fenomen molt místic, en podríem dir, que també porta moltes suspicàcies, fins i tot religioses, etc. Es tracta d'una o més sèries d'anells acolorits que, vist per un observador al voltant de la seva ombra, sobre un núvol o sobre un banc de boira. És a dir, l'observador està a dalt d'una muntanya o a dalt d'un avió, perquè també es pot veure en el d'allò, té un banc de núvols baixos a sota, el sol a darrere, projecta la seva ombra sobre el banc de núvols baixos i a dalt, al voltant d'ell, una corona de l'arc de Sant Martí.
1: Ah, carai, ara entenc això de la misticitat, eh? Sembla que sigui Déu o alguna cosa.
2: Tu imagina't en tot el reguitzell aquest de monestirs i ermites que estan a dalt de les muntanyes, posem, per exemple, Montserrat i algun més, que surti el monjo o la persona a fora del monestir i vegi la seva ombra amb una silueta, amb un arc, amb una corona divina. Pues.
1: Ah, clar, i tant.
2: Imagina't, eh? El que...
1: Et fa connectar amb la divinitat, d'això.
2: Sí, evidentment sempre se situaran en direcció oposada al sol. Si ho veiem des dalt d'un avió, el que veiem és el reflex de l'avió, l'ombra de l'avió, no l'ombra de la persona. Això també ho podem veure.
1: Això deu ser més espectacular, no? Perquè l'ombra de l'avió és força grossa.
2: Veus l'ombra de l'avió sobre el banc de núvols baixos i a l'arc de Sant Martí, o sigui, l'arc aquest, l'espectre, al seu voltant. Els halos. Això també és un fenomen, podríem dir, una mica més conegut. És bastant complex, perquè hi ha moltes formes diferents. És un conjunt de fenòmens òptics en forma d'anells, arcs, pilars o taques brillants, produïts per la refracció o reflexió de la llum en cristalls de gel. Aquí hi ha novetats. Els dos que ja havíem vist anteriorment eren en forma de gotetes d'aigua, perquè eren en núvols baixos, en podríem dir, o cortina de pluja, en cas de l'arc de Sant Martí. Aquí, en aquest cas, són en núvols alts, que estan situats per sobre dels 5.000 metres d'alçada, aproximadament, i estan formats per cristallets de gel, perquè aquelles alçades les temperatures són molt negatives. Per tant, són cristallets de gel. Aleshores, la llum del sol passa a través d'aquests cristallets com si fos un prisma i es descomposa la llum. En format també dels colors de l'arc de Sant Martí, eh? Els halos solars i lunars, perquè també existeixen els halos lunars, amb lluna plena, evidentment, tot el que fem referència a arcs de Sant Martí o halos lunars, sempre en lluna plena, que és quan hi ha més lluminositat de la lluna, no? Els halos solars i lunars s'observen gairebé sempre a través d'uns núvols que són els cirroestrats. Cirro ja és indicatiu de núvol alt. I estrats és núvol d'uniforme, no amb bonys ni amb creixements verticals. O sigui, cirroestrats. Pot ser que l'observem complet o bé en forma d'arcs superiors o inferiors, els que s'anomenen arcs circumzenitals. Normalment l'observem o... és més freqüent o va millor observar-lo a les hores centrals del dia, quan el sol està més alt. Migdia, primera hora de la tarda, és quan normalment veiem els halos més complets i més espectaculars. Una variant dels halos seria els falsos sols o els parelis. Aquests estan provocats també per la difracció de la llum en cristallets de gel i es formen a banda i banda del sol. Si anteriorment els halos solars eren més habituals a les hores centrals del dia, els parelis normalment són més habituals quan el sol està més baix. A mitja tarda, podríem dir mitja tarda vespre, a banda i banda del sol veiem uns punts més brillants, i aquests són els falsos sols. Els parelis.
1: Perquè aquests halos, has dit que els colors són semblants als de l'arc de Sant Martí, o quins
2: colors tenen? Els halos solars tenen els mateixos colors de l'arc de Sant Martí, però més tènues. No es veu tant la diversitat de colors. També perquè en aquell moment la intensitat del sol és molt alta, es formen al costat del sol, i evidentment per observar-lo, això sempre, recomanem ulleres de sol, no mirar directament al sol, que ens pot fer mal.
1: I ens en queden alguns? Tenim la corona solar i lunar?
2: Sí, doncs són una o més sèries d'anells acolorits, rarament més de tres, de radi petit i concèntrics al voltant del sol o de la lluna plena. En aquest cas, sí que els colors són més evidents, no és tant com el d'allò. A cada sèrie, l'anell interior és violeta o blau, l'exterior és vermell, i a la zona intermèdia poden aparèixer altres colors com el verd o el groc.
1: Per tant, també és multicolor, aquest fenomen.
2: Exacte. L'àrea central és una brillantor molt intensa i l'exterior que és de color normalment més vermellós, s'anomena aureola. Uh-huh. En el cas de les corones solars i lunars, també són els cirrostrats aquests, els núvols alts, o fins i tot algun tipus de núvol mig, com el tocúmuls, que són una mica més espessos, també et podrien formar alguna corona solar. Uh-huh. Tenim les iridescències, que és un dels fenòmens més macos. En aquest cas sí que apareix més en els núvols mitjos, també en alguns cirrus, per exemple, cirrus oncinus, espissatus, una mica més espessos, però són colors que apareixen als núvols, a vegades desordenats, altres bandes amb bandes gairebé paral·leles, i sempre a la vora del núvol, uh-huh, a l'extrem del núvol més proper al sol, com si diguéssim. Tonalitats suaus, de verd, rosa, vermelloses, nacarades, molt sovint, i són uns colors, això, brillants i macos. Uh-huh. Tan presents, ja et dic, normalment a núvols mitjos, el tocúmuls, quan veiem a vegades els núvols aquests de vent, els tocúmuls lenticulars, a l'extrem de la llentia a vegades es poden veure aquests núvols nacarats. Uh-huh. I finalment parlar d'una cosa que també s'observa, no és directament vist sobre un núvol, però sí que és directament degut al canvi de condicions de l'aire de la capa més propera al mar. Uh-huh. Que són els miratges i els Fata Morgana. És un fenomen òptic que consisteix principalment en la percepció d'objectes allunyats en forma d'imatges estables o tremoloses, simples o múltiples, dretes o invertides i agrandides o reduïdes en sentit vertical.
1: A veure, explica'm una mica això.
2: És a dir, la típica imatge d'aquell vaixell que ha vist de lluny o d'illa que sura a sobre del mar.
1: Mm-hmm, sí.
2: Que és, o del desert, o de sobre del desert, que el típic miratge de l'oasi amb la palmera i no hi ha res de res.
1: Doncs
2: això mateix. Això es produeix bàsicament perquè la densitat de l'aire a prop del terra és molt diferent a la densitat de l'aire de capes més altes. I això es produeix, per exemple, en carreteres o deserts, perquè la superfície de la sorra o la superfície de la carretera està a molta temperatura, per tant, a l'aire just a tocar de la carretera és molt, molt més calent, per tant, té una densitat diferent. Si anem per les carreteres, per exemple, aquelles planes extenses de Castella, no?, o d'Estats Units o d'Austràlia, és molt habitual els miratges aquests, no? I en el mar, que és el Fata Morgana, que és un miratge superior, en aquest cas, és més complicat, però també és degut a un perfil de densitat poc habitual a sobre, just a sobre del mar, que veiem com si aquests vaixells estiguessin situats més amunt, flotant a sobre del mar, com si diguéssim.
1: Per això se'ls diu una mica miratges, perquè
2: miratges,
1: creen aquestes visions òptiques.
2: Aquestes visions òptiques. I finalment, Ona, volia acabar amb el que hem dit abans del cel rogent, pluja o vent. No té els colors de l'arc de Sant Martí com hem vist abans, però sí que tant a la sortida com a la posta de sol és en el moment que el sol ha de travessar més superfície de l'atmosfera. Per tant, pot perdre més colors de l'espectre lumínic. I quins són els últims colors que queden? Són els colors vermellosos, que són els que se situen al final. Per això veiem els núvols de color tenyits, de color de vermell. Mm-hmm. Això s'anomena efecte de Rayleigh, en aquest cas.
1: Doncs carai, Sergi, ens has portat a fer un viatge aquí per tots els fenòmens aquests acolorits que veiem al cel i que avui hem pogut descobrir una mica per què els veiem.
2: Exactament. Doncs molt més complicat, perquè la física de l'aire és una cosa molt complicada. Avui ho hem simplificat.
1: Bueno, però un tastet el tenim. Ara, quan veiem el cel i veiem colors, pensarem en tu i en tots aquests fenòmens.
2: Això mateix.
1: Doncs Sergi, ens retrobem una altra guaita. Moltes gràcies.
2: Fins a la propera.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que, si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Dons, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una bena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web parauladamisha.com. Fins a la propera! Adéu!
2: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: i el d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475, amb 84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera, que segons les previsions seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Ara que arriba la tardor, tornen els refredats, la tos, la falta d'energia, i moltes persones es pregunten què podem fer per enfortir les defenses, perquè la tardor és un moment clau per cuidar del nostre sistema immunitari. De tot plegat en parlem amb la nostra nutricionista de capçalera, la Berta Martínez, nutricionista col·legiada i psiconeuroimmunòloga de bertanutrició.com. Què tal, Berta?
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda de nou.
1: Moltes gràcies.
0: Al Faves Contades, perquè continuem parlant de la nostra salut, intentem cuidar-nos i ho fem sempre assessorats per persones expertes com tu. Com fem per cuidar-nos ara que ja ens trobem immersos en la tardor?
1: Mira, la tardor és una època de canvi, comença ja el fred, hem passat ja molts dies llargs, de molta calor, i és un canvi potent pel sistema immunitari, que hi ha certes coses que avui parlarem que haurem de cuidar, perquè no és cuidar-nos només en aquest moment, sinó poder-nos cuidar durant tot l'any, per poder, durant aquest canvi, estar molt més enfortits. És un moment molt, molt important per poder agafar un altre cop el ritme del nostre cos i tornar als ritmes naturals de tornar a menjar saludable i una mica sortir de lo que hem tingut durant l'estiu.
0: Clar, ens hem descuidat una mica, no? Ens hem desmadrat, més o menys, i ara torna la rutina, no? Uh-huh. Toca tornar precisament a recuperar aquests hàbits saludables. I precisament per recuperar això, hem sentit a parlar moltes vegades de reforçar les defenses. Però això traduït en el llenguatge més planer, què significa? O nutricionista, no?
1: No es tracta tant de reforçar i de tenir les defenses altes, sinó d'equilibrades i tenir-les eficients. O sigui, quan comencem a tenir ja tots uns hàbits de dormir malament, menjar malament o viure en un moment molt d'estrès, el nostre sistema immunitari baixa i es descoordina. Per això és tan important regular i regular-lo d'una forma integral, no només el sistema immunitari en si, que ara en parlarem, sinó també cuidar la nutrició, cuidar de l'estrès, de la son i sobretot de la nostra microbiota intestinal, tan important. Mm.
0: Anem a qüestions pràctiques. Mm-hmm. Parlem d'aliments. Quins són els que ens ajuden a preparar el cos per aquesta època de l'any?
1: Doncs els aliments principals que ens ajuden a preparar és tot el que trobem en els mercats, tot el que ara veiem que viu amb color en els nostres mercats, començant per carbassa, moniato, pastanaga, nap, xirivia, totes aquestes arrels, totes aquestes aquests tubercles d'arrels, aquestes verdures d'arrels que tenen carotens i tenen molta fibra i antioxidants, també el porro, la col, el bròcoli, amb totes les seves amb tots els seus antioxidants en la seva composició. Després també podem tenir espinacs, bledes, endívies, escaroles, enfolats i clorofila, l'all, la ceba i el porro no ens l'hem de deixar, que són uns antibiòtics supernaturals, els bolets, el camagroc, el rovelló, que són uns immunomoduladors molt importants i que els hem d'aprofitar ara que ve l'època i que aquest any hi ha hagut molts de bolets. Mm-hmm. Després tenim fruites de temporada, com la magrana, la poma, la pera, el caqui, el codony, que també tenen vitamines del grup C i polifenols naturals. Després el kiwi, els cítrics, que ara vindran, també important, i la castanya, que no ens l'hem de deixar, que és molt rica en potassi i magnesi. I que no siguin de temporada, però que no haurien de faltar a la nostra alimentació, també proteïnes de qualitat, com el peix blau petit, tipus sardina, barat, seitons, que són els menys contaminats, i que hi hagi també proteïna de qualitat, tipus ous, els ous, que sempre que es pugui que siguin ecològic, o si mengem carn, que pugui ser de pastura i ecològica de la millor qualitat possible, i no ens podem deixar els greixos saludables, com els fruits secs, nous, ametlles, avellanes o llavors de carbassa, i l'oli d'oliva, el nostre gran protagonista, o l'advocat també, que ens ajuda molt a absorbir les vitamines liposolubles, que també és molt important per al nostre sistema immunitari.
0: Doncs quin ha sortit, no?
1: Sí.
0: O sigui, podem anar al mercat i trobar tots aquests productes, molts d'ells, la majoria de temporada, pel que ens has comentat, d'aquesta època de tardor. Però hi ha alguns aliments que sí que ens juguen a la contra, no? I que no serien tan recomanables.
1: Sí, sempre hi ha els aliments que ja tots coneixem, però que és important tenir en compte de que tot el que sigui sucres, processats, begudes refrescants, els olis refinats, olis de girassol, tots aquests olis refinats que es cuinen, també evitar-los. Els làctics industrials també, tots aquests làctics que tot el producte industrial de vaca, desnatat, amb edulcorants, tot això fora. I prioritzar el que realment ens nutreix. Tot això, si de tant en tant està, doncs no passa res, però que sigui com un caprici de tant en tant. Que no
0: producte fresc.
1: Sí, producte
0: fruta,
1: fresc.
0: Fruta, fruita, verdura, carn i peixos.
1: Ous.
0: Ous.
1: Tot això, la base.
0: Perfecte. Abans parlaves, Berta, de la microbiota intestinal. Quin és el paper que juga en tot això?
1: La nostra microbiota forma part del nostre sistema immunitari. De fet, el tenim a quasi a un 70-80% del nostre sistema immunitari. O sigui que si tenim una bona microbiota ja tenim un bon sistema immunitari assegurat. I per poder-la mantenir saludable, doncs el que hem dit, menjar saludable, aliments rics en fibres vegetals, evitar doncs, prendre antibiòtics innecessaris i el que hem explicat abans, l'estrès crònic tan important, evitar-lo completament. I poder dormir bé, tot això ens ajuda a tenir una bona microbiota intestinal.
0: També existeixen els suplements. És això que si anem al metge o anem al nutricionista, doncs recomanen perquè tenim una falta de, no? Llavors, aquests suplements, quins d'ells recomanaries per aquesta tardor?
1: Mira, per la tardor i per reforçar el nostre sistema immunitari, que el que hem dit és que l'hem de cuidar tot l'any, però per poder donar un reforç ara en aquesta època, podríem donar la vitamina D, que jo sempre la dono des de més o menys la tardor fins al març, una bona suplementació de vitamina D, perquè quasi tots estem amb dèficit. El zinc, un mineral molt important pel sistema immunitari, la vitamina C, l'omega 3, que normalment no es menja el suficient peix i és un gran durador de la inflamació, i després si hi ha molt estrès al dia a dia podem donar algun adaptogen, tipus ashwagandha, radiola, que també ens ajuda a regular aquest estrès i aquest cortisol que no és gens beneficiari pel nostre sistema immunitari.
0: L'ashwagandha.
1: Ashwagandha és una planta, sí. És una gran planta per les dones, ens ajuda molt a regular l'estrès.
0: Ja que parlem d'estrès, com ens afecta? Ja sabem que bastant malament, no?, a les defenses.
1: A l'estrès el que augmenta és el cortisol, que en un moment puntual és molt necessari, però si segueix estant augmentant en el nostre dia, que a la majoria de l'estil de vida que portem està augmentat sempre, baixa el nostre sistema immunitari i incapacita, doncs, alterar la nostra digestió, baixa el ritme de les nostres defenses i també fa que no puguem absorbir correctament els nutrients. O sigui, que realment l'hem de cuidar i evitar que estigui sempre actiu i alterat. I com ho evitem? Doncs donant un bon descans, portant una vida una mica més pausada, no estant tan accelerades i cuidant les nostres emocions.
0: Si haguessis de resumir en tres consells per aquesta tardor, perquè ens cuidem de manera que podem reforçar les nostres defenses, què diries?
1: Tres consells podrien ser, per exemple, prioritzar la cuina casolana i de temporada, de donar al nostre cos un bon ritme a nivell de ritme circadian, que puguem dormir per la nit i viure pel dia. Això és molt fàcil, però moltes vegades no ho respectem. El descans, junt amb el descans, i després reduir l'estrès i el nostre soroll mental.
0: I afegiries alguna cosa més?
1: I afegiria poder viure amb agraïment i alegria, que realment també les nostres emocions interfereixen moltíssim amb les nostres defenses.
0: O sigui, amb esperit positiu, podríem dir, no?
1: Sí, totalment.
0: Perquè precisament el negatiu és un pol d'atracció
1: de baixar el sistema immunitari. Com més negatius estiguem, doncs el nostre sistema immunitari baixa. Això segur, les emocions influeixen molt.
0: Si haguessis de recomanar-nos un menú tipus, per exemple, per un dia com avui, fem un esmorzar?
1: Doncs mira, per esmorzar podríem fer una torrada de fajol amb una mica d'advocat i podríem posar una mica de formatge de cabra i acompanyant amb una bona magrana, per exemple, i uns fruits secs. Després podríem dinar unes verdures al forn, que podrien ser qualsevol ara de temporada, amb un bon moniato, i podríem acompanyar-ho amb un pollastre ecològic també en el forn, amb unes bones espècies. I de postres, una altra fruita, tipus un cítric, per exemple. I podríem berenar també un iogurt amb alguna fruita també ara de temporada i una mica de cacau pur, que també té moltes propietats. I de sopar podríem fer una crema de carbassa, per exemple, amb ceba i porro així dolça, i després una truita de bolets. Fantàstic.
0: Molt bo, eh? La veritat és que sí, perquè veieu que tampoc no és tan complicat fer una cuina saludable, fàcil i també atractiva. I jo, per exemple, sí que posaria un incís per aquelles persones que resisteixen a... Oh, és que tot queda molt soso, no? Sembla que tot ha de ser xup-xup i ha de ser cuinat, allò, amb molta parafernàlia.
1: Es pot fer coses molt fàcils.
0: No
1: es
0: cal.
1: Es pot fer una amanida molt fàcil.
0: Hi ha un ingredient importantíssim, que són les espècies.
1: També.
0: I les espècies ens ajuden a donar gust, precisament, a tot això que cuinem, no? Hi ha... aportar aquella alegria
1: que
0: li demanem als plats. Berta, doncs digues alguna cosa més.
1: No, podem afegir la cúrcuma, que és molt antiinflamatòria, per exemple, l'espècie cúrcuma, que si anem afegint cúrcuma en els nostres aliments, també podem afegir aquest toc antiinflamatori.
0: No sé si últimament estem perdent una mica aquesta tradició a la cuina, no?, d'utilitzar les espècies que tant han fet servir generacions a... anteriors a l'hora de cuinar.
1: I tant, hi ha moltes cultures que realment les espècies les posen per tot arreu i es nota. I tenen moltes propietats, o sigui que us animem a que les tornem a introduir si les hem oblidat una mica a la cuina.
0: Doncs Berta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i intentarem posar-nos una mica més rigorosos amb aquesta tornada a la rutina, més que res perquè ens hi va la salut, eh?
1: I tant.
0: I això és molt important. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
1: Continguts en xarxa.
2: Cada mongeta tendra que aconsegueixo que mengi per força és un dia més de vida que li regalo. En frases com aquesta, Núria Busquet explica en el seu nou llibre, Fam, la relació amb la seva filla que pateix anorèxia. Però no només parla d'aquest trastorn, sinó també del sentiment de culpa, de les relacions intergeneracionals o, per exemple, de com ha canviat la maternitat en les darreres dècades, entre molts altres temes. Per aquest motiu, aquesta setmana volem dedicar el like que posem sempre des de Valors a l'Alça a Fam, editat per Periscopi. És un llibre valent i colpidor que de seguida comentem amb la seva autora. Núria Busquet, benvinguda, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies a tu per acceptar la invitació. No sé si creies que faltava un llibre sobre trastorns alimentaris des del punt de vista de les mares.
3: Sí, home, clar, jo no n'he trobat cap. I, bueno, no, és més, dic mentida, alguns sí que n'havia trobat, però era un llibre molt més tipus manual. Aquesta és una obra literària, és més una reflexió que faig amb mi mateixa i és una reflexió literària. No és la meva intenció fer cap manual de res. Parlo específicament de la meva experiència i valoro altres temes, més enllà del trastorn alimentari, també, com has dit.
2: Intentarem tocar-los una mica tots, malgrat el temps sigui reduït, però de fet tu remarques que en aquesta història hi ha dues malaltes, que potser és una de les coses que ens sobta d'entrada, no? D'una banda la filla, que és potser el més evident, però també la mare. Tu et senties o t'han fet sentir mala mare per no aconseguir, per exemple, que la teva filla mengés?
3: I tant, sí, sí. No sé si, evidentment, no dic que ho fessin expressament, ni molt menys, no? Però, clar, quan fan un recompte del que menja o que no menja la teva filla, quan no aconsegueixes que mengi, queda clar que és culpa teva, no? I et fa sentir molt malament. Clar, tu, quan tens un fill malalt, estàs molt vulnerable. Que la curació hagi de dependre de tu et causa molt malestar, aquesta és la veritat, i quan no ho aconsegueixes et fa sentir molta culpa. Jo sentia molta culpa, però també sentia molta ansietat, molta angoixa, em sentia molt poc acompanyada. Hi ha moltes coses que surten en aquest llibre i que intento treballar-ho des d'un punt de vista literari, però també per entendre a mi mateixa tot el que m'estava passant, perquè realment arriba un punt que et sents tu malalta també, malalta d'acompanyar la malalta.
2: Clar, i enmig d'aquest còctel emocional hi ha un metge, per exemple, que demana paciència. Però clar, com una mare aconsegueix estar calmada quan està passant per tot això, no?
3: Sí, la paciència és un clàssic que demanen a tots els pares i mares que passen per un trastorn alimentari dels fills. Clar, és molt fàcil demanar paciència si no tens el mal a la casa. Però clar, també és veritat que que aprens a tenir paciència, eh? Aprens, perquè és veritat que és un trastorn que va per llarg, que dura el que dura i que no depèn de tu que es curi o que no es curi, o no depèn 100% de tu, no? Però sí que a vegades quan estàs en ple principi el que tens menys és paciència, el que vols és que ràpidament el teu fill es posi bé i estigui millor. Clar, és una cosa que no entens, que no pots entendre en un trastorn mental, no és com un angustipat, m'entens? És una cosa que requereix molt de temps i requereix un tractament constant i a més un acompanyament molt ben fet.
2: Com tu deies a l'inici, Núria, a la teva novel·la Fam, s'hi tracten molts temes a partir d'aquest trastorn, d'aquesta anorèxia. Tu escrius en un moment, la meva filla no vol morir, vol desaparèixer, no es vol morir, vol perfeccionar-se. Som una societat, especialment les dones, esclava de la perfecció?
3: Sí, i tant. I a més és una contradicció perquè som molt esclaus de la perfecció en tot i a la vegada som molt crítics, de manera que, clar, no l'aconsegueixes mai. De fet, la nostra societat, ara faré un titular que si voleu ho podeu utilitzar, però és que vivim en una societat anorèxica, en realitat, perquè volem la perfecció i no l'assolim mai. I llavors això ens causa molt malestar i ens destrueix com a societat, no? La malaltia de l'anorexia és la malaltia del control. El que volen és controlar. Si volguessin morir-se, doncs se suïcidarien, no? Però no és això el que volen. El que volen és assolir una perfecció que, clar, no arriba mai. I pel camí, si es moren, doncs és una conseqüència imprevisible, però no és l'objectiu final. ni molt menys. Part del llibre és intentar entendre això, no? Que és molt difícil d'entendre, perquè clar, sempre ens quedem a la superficialitat i el que et venen, no?, de l'anorèxia, que són nenes que volen estar primes, etcètera, etcètera, però hi ha molt a darrere que jo crec que es veu reforçat per la manera com la nostra societat funciona, especialment en els últims anys, i es veu clarament amb el nombre de persones que cauen en aquesta malaltia.
2: Una part d'aquesta societat és la sanitat pública. Tu en parles bastant. De fet, tu abans d'escriure aquest llibre ja havies denunciat com la sanitat pública tractava els pacients amb trastorns alimentaris. Està preparat aquest sistema sanitari per aquest tipus de malalties a nivell públic?
3: A veure, jo només puc parlar de mi mateixa i del meu cas. Segurament hi haurà gent que li ha anat bé. En el meu cas el que vaig trobar és un despropòsit immens i vam patir moltíssim i una part important del patiment que hem tingut no ha estat directament per la malaltia, sinó pel tractament rebut i a vegades el no tractament o purament la ignorància de certs professionals. Però clar, jo només puc parlar de mi mateixa. Evidentment, la societat en general i la sanitat pública en particular no està preparada per assumir una malaltia d'aquesta mena. És una malaltia que has de tractar una per una cada persona i que requereix un nivell de personalització que, clar, no, costa molt que ho assumeixi la sanitat pública, però moltes vegades hi ha una de les queixes que jo faig és que no és una qüestió només de recursos econòmics, perquè els recursos econòmics hi són a la privada i a vegades tampoc no acaben d'entendre realment el que necessiten els malalts. Però això no vol dir en cap cas que algú no pugui rebre el que necessita. El que necessita cadascú, com he dit, és molt individual.
2: De fet, una de les reflexions que plana la novel·la també és sobre la maternitat, no? Sobre la culpa que comentàvem abans per allò que fem, allò que no fem com a mares, com a famílies. No sé si la maternitat és més complexa ara que fa unes dècades o se la vivim o intentem viure-la d'una manera diferent.
3: Per descomptat que és més complexa, sobretot és molt més complexa, no? La maternitat, el món del treball, l'habitatge, qualsevol cosa és molt més complexa del que havia estat. Jo, clar, hi ha una anècdota en què parlo de com menjàvem a casa els meus pares, per exemple, no? La meva mare feia les sopes de sobre i la mongeta a prendre congelada i no tenia cap remordiment, ni se sentia malament, no? I, en canvi, no sé en quin moment nosaltres hem arribat a aquest punt, no? Que sempre hem d'estar pendents de què fan, què deixen de fer els nostres fills, com els alimentem, què els hi donem, on els portem, quines extraescolars fan, etcètera, etcètera. El nivell de control que tenim dels fills és molt gran i, a més, és un nivell de control que acabem assumint perquè, si no, el no controlar això et converteix en mala mare o mal pare. Les mares ho assumim com amb una força molt més gran perquè al final són les que estem més sempre pendents d'aquestes coses. Però el pes que portem és molt, molt gran i a més, molt injust perquè, clar, la majoria de dones hem de combinar aquestes necessitats dels fills que ens han carregat al damunt amb una feina com qualsevol altra persona i amb mil històries. Jo crec que una part de la queixa que hi ha en aquest llibre també és això, com podem ser tan cruels amb les dones i específicament amb les mares.
2: Això és només una de les reflexions, un tastet del que trobareu al llibre FAM, editat per Periscopi, escrit per Núria Busquet, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Núria, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest llibre.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
5: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
6: Avui va del bolígraf Bic. Segur que n'has tingut un a la mà. Un bolígraf Bic, d'aquests transparents amb la tapa blava que tothom ha mastegat alguna vegada. Doncs t'explico, el va inventar el senyor Marcel Bic a França, als anys 50. I des d'aleshores s'han venut milers de milions arreu del món. De fet, encara avui dia és dels bolis que més es venen al món. Un invent senzill, barat i pràctic. però que ha canviat la manera d'escriure de mig planeta. I això em porta a parlar de bolígraf. Saps que per escriure aquestes píndoles que escoltes cada setmana, jo faig servir un bolívic daurat? A vegades l'has platejat, però els metal·litzats, des de que els he descobert, que m'encanten fer-los servir. Segur que a tu també et passa, que tens un bolígraf preferit. I quan tens alguna cosa important a signar, no agafes qualsevol boli. No, no, t'emportes el teu boli, perquè és molt més que una eina per escriure. És el teu còmplice. I això em porta a una història que segur que has escoltat. A la pel·lícula El llop de Wall Street hi ha una escena famosa on li diuen a algú: "Ven-me aquest bolígraf." I és clar, no es tracta de descriure el boli, sinó de mostrar-ne la utilitat, de fer-te adonar que el necessites, que sense ell no pots signar aquell paper. Potser és per això que, més enllà de la tinta i el plàstic, un bolígraf pot ser molt més. Un instrument senzill que et connecta amb moments importants, un examen, una firma, una carta o un pensament fugaç. Així que la propera vegada que tinguis un bolígraf a la mà, recorda-ho. No només és un tros de plàstic amb tinta, és una eina per donar forma al que penses. I qui sap, potser t'està ajudant a posar creativitat i canviar una mica la teva vida.

0: Una de les sentències de presó més curtes de la història és la del britànic Joe Lawyer, que va ser condemnat a tan sols 30 segons de presó. Aquest cas insòlid va tenir lloc als Estats Units i sovint es menciona com un exemple extrem i simbòlic de com el sistema judicial pot aplicar la llei amb flexibilitat. La història darrere del cas és curiosa. L'acusat havia comès un delicte menor i el jutge, tot i considerar-lo culpable, també va tenir en compte diversos factors atenuants, com el penediment sincer i la col·laboració amb les autoritats. Per això, va decidir aplicar una sentència simbòlica de 30 segons de presó, només per complir amb el requisit legal de la condemna. Lawyer va ser portat a una cel·la i abans de que pogués asseure's ja havia complert la seva pena. Aquesta mena de sentències són molt rares i solen generar debat públic sobre la coherència i la utilitat de les penes curtes. Tot i que hi ha hagut altres casos amb condemnes extremadament breus, la de 30 segons és considerada la més breu de les registrades formalment.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sant Manat, el de Baix Occidental,